Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: More Time.
1: Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.
1: Y cuando ya no entiendo nada, es cuando empiezo a alucinar con...
0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
2: Què tal? Com esteu? Un dia més tornem a ser aquí per apropar-te a temes musicals romàntics. Moments per compartir plegats. El programa de música romàntica de Calafell Ràdio, el Només tu i jo. Moment per gaudir-lo, siguis on siguis, aquestes hores. I un dels temes que hem escollit per començar el programa és el duet entre Rosalía i Rauw Alejandro. Es titula Beso.

Li posem un ritme més salser al programa, però ja sabeu que els temes sempre parlen d'amor o de desamor. Escoltem el cantant Pablo Alborán amb la María Becerra. Amigos, és un remix.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Seguim avançant minut rere minut, escoltant les veus increïbles d'aquests cantants que formen part del programa. James Arthur, un tema també perquè ara mateix agafis i et relaxis.

Què tal? Com esteu? Ja portem 15 minuts de programa amb tu i segueix la música a Calafell Ràdio. Ara amb un tema amb ritme de l'Anna Guerra. Es diu Si me quisieras.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: Vinga, un altre tema amb Antonio José. Hoy no estàs sola.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Blas Cantó i Carmen de León, les coses clares. Benvingudes, benvinguts, si us acabeu d'incorporar a la ràdio. Si no és així, ens seguiu des del punt horari? Doncs vinga, continuem.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Doncs ara sí que passem del punt de dos quarts. Ara, a continuació, sonarà Nati Natasha, La falta que me haces.

0: Seguim endavant amb el programa de música romàntica Calafell Ràdio. És el moment de Tuto Duran i Carlos Baute amb aquest tema que es diu Esta canción.
1: Si le digo la verdad, no sé, quizás se pueda molestar. Tal vez, si yo le digo que me gusta, a lo mejor se va a asustar.

Què tal? Com ho esteu passant? Seguim aquí, en el 107.9 de la FM i també, si ens segueixes online, a calafell.tv ens pots seguir sempre que vulguis en directe o descarregar-te aquest programa a través de la nostra ràdio a la carta. Només has de buscar www.calafell.tv a la ràdio a la carta, descarregar-te el programa Només tu i jo i escoltar aquests temes musicals. Sole Jiménez i Antonio José. Tornem a escoltar un dels temes musicals d'Antonio José, però ara amb la Sole.

0: Gracias.
1: Aquest és el programa Només tu i jo. Vanessa Martín, Cuando no estabas.

No parem, són 60 minuts al teu costat, però en portem 45. És a dir, que estem arribant a la recta final del Només tu i jo. Roy Méndez i Ainhoa Buitrago, Guerra Mundial.

Ens estem apropant al final del programa Seguim aquí amb tu des dels estudis de Calafell Ràdio. Lorena Gómez és la següent en portar-nos un tema musical. Cara bonita.

Ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Ho fem escoltant el Lagos i Rey. Arribem ja al punt horari, al final del programa. No se acaba hasta que se acabe.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

de música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon matí, vells carrosses. I els que no són tan vells també. Ja sabeu, aquí comença el programa. Escoltant música dels anys 60, dels anys 70, algun del 80. Música que preferentment de l'estiu. D'aquells estius que teníem 8, 10, 12, 15 i 20 anys i anàvem a la platja allà a prendre el sol, encara que anàvem una mica més tard, no de 9 a 10, però de 9 a 10 ja estàvem llevats, ja estàvem en un allò que et deien una trempera matinera d'aquelles... Vinga, va, prepara't, que anirem cap a la platja. Espero que aquesta música que us preparo us faci disfrutar, us faci despertar i agafar alegria per tot el dia. Avui començarem amb una cançó doncs, que va tenir moltes versions, una cançó mogudeta d'aquelles que era dels anys 60. Una cançó que l'havien cantat, com dic, bastanta gent. Avui l'escoltarem per uns dels senyors doncs, que triomfaven com a conjunt aquí als anys 60. Ells eren Lone Star i amb aquesta cançó, Verde, Verde...

Verde, verde, el tono de tus ojos. Els senyors de Lone Star, Pere Gené aquí cantant aquesta cançó que, com deia, era una versió, una de les versions, o sigui, una de les adaptacions que s'havien fet d'aquesta cançó, que, com deia, doncs era, segurament que la recordareu per haver-la ballat, perquè era una de les que es posava quan volies moure una mica el cos als balls, principalment. Aquesta encara no era música dita, o sigui, pròpiament dit de discoteca, però que triomfava als anys 60. I els que triomfaven també als anys 60 i començaments dels 70 eren els senyors de Los Albas, amb un tema, amb una versió d'aquella de La última noche.

La última noche, aquesta era un tema que ens portaven els senyors de Los Albas, encara que aquesta no sigui l'última nit, no? O sigui, de moment és el matí, el matí dels dissabtes, de 9 a 10, ja ho sabeu, aquí, escoltant música dels vells carrosses, però, com diu la sintonia, continuem vius aquí, intentant passar una bona horeta amb cançons com aquesta, dels senyors de Brincos, un tema també bastant mogudet, un tema que deia que ens semblava gitana.

Pareces gitana, això deien els senyors de Los Brincos, un tema que triomfava a meitats, o sigui, l'última meitat dels anys 60, per allà als 67, 68. És una cançó molt mogudeta per despertar aquí, a Calafell Ràdio, el 107.9, ja sabeu. Continuem amb temes, aquesta vegada un popurri, hem trobat un popurri dels senyors dels Mustangs, temes que van fer famosos als anys 60, i que es ballaven a tots els balls i a tot arreu on es anava a moure el cos dies de festa major per Nadal, però principalment doncs, semblava que d'allò la festa major i tot això anivàvem a haver més a sortir. Doncs escoltem aquest popurri dels senyors de Mustangs.

Los jóvenes, los dos tan felices. Jo que no vivo sin ti, no? Mavi i No té edat, o sigui que un recull dels diferents estils, com podia ser de la Giglio, la Cinquetti, com podia ser dels senyors de Turtles o senyors de, del senyor Cliff Richard amb els Shadows, o sigui que era, hi havia, doncs, temes per tothom, per tots els gustos, amb aquest popurri que hem escoltat dels senyors de Mustangs. I ara, continuant, doncs, anem una miqueta lluny d'aquí, del país que estem, anem als Estats Units. Un tema que triomfava amb la veu d'aquests senyors. Ells eren els germans Carpenter, i amb un tema que es deia Ahir una vegada més...

Ahir, una vegada més, la veu de Karen Carpenter, aquí, els germans Carpenters, amb aquesta cançó que ens parlava d'ahir una vegada més. Quina ha ballat aquesta cançó, i li ha agradat aquest estil de música, aquesta veu tan suau que ens feia, doncs, posar una miqueta els pèls de punta, no? Continuem ara una miqueta més d'allò, no se m'adormiu, no?, que és molt de matí per dormir altra vegada, fora que no hàgiu estat tota la nit de juerga, llavors, doncs, arribareu tard a la platja. Continuem amb uns senyors, doncs, que aquest era, si mal no recordo, era potser el títol més llarg d'una cançó que van fer els senyors de Pequeniques, i em sembla que és la cançó que dura més estona, o sigui que va... No sé si a les altres em sembla que no, però aquesta, llarga el títol, més llarga la cançó. Pequeniques, un tema que deia Tren Transoceànico a Bucaramanga.

Aquest era el tren transoceànico a Bucaramanga, o sigui que era un tren, doncs, una mica estrany, no?, perquè els trens transoceànics, això per dins del mar, que jo sabia que no hi van mai, no?, però aquest era... Em sembla que és bastant conegut, aquest tren, que va per tot el... O sigui, seguint la riba del mar a Sud-amèrica, si mal no recordo. Aquest era un tema, doncs, d'un LP, un LP que segurament tots recordem,

Volveràs otra vez, els senyors Puntos aquí a Los Puntos, aquest conjunt que cantava cançons tan romàntiques com aquesta. I continuem, continuem ara quan ja passa un minut, quasi dos, de la mitja part aquí de dos quarts, de deu del matí. Continuem, continuem uns senyors que triomfaven amb unes cançons una mica més mogudetes que aquesta que hem escoltat ara, potser no tan romàntica, però més mogudet. Ells eren Los Stops, segurament que tots recordeu Los Stops amb aquella cançó que deia tres coses: salut, dinero i amor.

El que tenga un amor, no?, que lo cuide. Sí, senyor. Això és el que deien los stop. Aquesta cançó era de, ja, de mitjans dels 60, o sigui que... Bé, em sembla que era més antiga, el que passa és que la versió aquesta era potser la més escoltada, la més famosa, aquí, nosaltres escoltàvem. I ara, doncs, continuem amb un grup que també triomfava últims dels 60, començaments dels 70. Ells eren, tenien un nom així molt familiar. Ells eren The Mamas and the Papas i anaven ballant pel carrer.

0: mind. Lebedev. Cream, you know.
1: Yeah, I know.
0: Manchester.
1: Oh, Emily.
2: Els senyors em sembla que s'ho passaven molt bé, la gent s'ho mirarien una mica d'allò, però ells ballant pel carrer d'on s'ho devien passar a la mar de bé. Aquests eren de Mamas and the Papas, amb una cançó molt, molt animadeta que escoltàvem aquí, els vells carrosses. Els vells carrosses, doncs, però quan continuem vius, que contem, continuem escoltant la música que era famosa. I principalment, doncs, ara, si vas de cara a la platja o si estàs allà estirat a la sorra, doncs, jo crec que també s'agraeix escoltar una música, doncs, potser no massa estrident, però sí, animadeta com aquesta. La senyora Mari Trini, una cançó de començaments dels 70. Escúchame.

Escúchame, Maritrini, era una cançó, com deia, que triomfava a començaments dels 70, una cançó així una mica de desamor, una mica d'allò, però una cançó que s'escoltava. S'escoltava bastant, com totes les cançons d'aquesta senyora, començaments dels 70, que va ser quan es va fer veritablement famosa aquí a Espanya, a l'any 70, que va enregistrar el primer seu àlbum, que es deia Amores, i que després, doncs, va continuar, doncs, fins que va dir prou, ja no va poder més, que no, en fi, i va estar, doncs, uns quants anys triomfant en cançons com aquesta, com deia. I ara, un tema, doncs, que està també molt versionat, l'han cantat molts cantants, avui l'escoltarem amb la veu de Miguel Ríos, una cançó que es diu Hay tantas chicas...

hay tantas chicas en el mundo, ens deia Miguel Ríos i ens ho deien d'altres, o sigui que era una cançó bastant cantada, bastant escoltada, era d'aquí, dels començaments, del senyor Miguel Ríos, aquí, que després d'on vindrien tants temes com El Río i Volva Granada i d'altres, doncs, que l'han fet famós o l'han mantingut, doncs, als primers llocs de les llistes de la fama durant molts anys. I ara anem també una miqueta a l'estranger, posem una miqueta de música mogudeta, estrangera, un senyor que se'n recordareu més, potser se'n recordareu de les llargues patilles que duia, allà era Mungo Jerry, i ens parlava del temps d'estiu.

El senyor Monga Jerry amb aquest tema En el temps d'estiu, una cançó que segurament tots recordeu, perquè aquesta és que aquesta la posaven a tot arreu i a tot arreu veies la gent doncs movent-se al ritme. El ritme caribenyo, si no, més pues sí, doncs un ritme doncs, que feia que la gent ballés. Aquesta era, doncs, començaments dels 70. Un altre que ens feia ballar també a començaments dels 70. Ell és Neil Diamond, amb una altra cançó mogudeta, una cançó que es diu Sol i Món.

El senyor Neil Diamond amb aquesta cançó Solomon, una de les cançons que ens feien ballar ja al començament de començàvem, com anàvem allà a les discoteques, per música mogudeta, mogudeta com aquesta, l'última que ens cap ja en aquest programa d'avui, aquest dematí de Calafell Ràdio amb els vells carrosses, amb vells carrosses com aquests, el senyor Joe Dolan, amb el seu tema Lady in Blue.

Bueno, ja sabeu, doncs, que això vol dir que ha arribat l'hora de dir-vos adeu. Tornarem, espero, el dissabte que ve, si Déu vol, aquí, amb els vells carrosses, sentint-se vius, com diuen els senyors de Vigi, sentint-se vius, però recordant la música, més aviat alegre, procurant que sigui una música mogudeta i que ens faci, doncs, despertar bé, de 9 a 10 dels matins, ja sabeu, els dissabtes aquí, a Calafell Ràdio. Molt bona setmana i salutacions a tothom.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Boys.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: Kiss.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, aquí és dilluns i avui arrenquem nova setmana amb temps estable i també temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, engeguem dos dies de calor de ple estiu que ens durà temperatures de 30-32 graus a tot arreu i que podrien arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, Eloi.
1: Sí, seran uns dies de calor, però amb canvis a la vista a partir de dimecres a la tarda, amb tempestes i una nova baixada de la temperatura.
0: Doncs vinga, els dimecres són dies de tempestes, ja. Estem veient en aquest mes de setembre. Gràcies, Eloi, fins ara.
1: Moda,
0: ara
1: sí.
0: Ho ampliarem.
1: Ara.
0: I una setmana en què arrenquem amb les mirades posades, com dèiem, a la intel·ligència artificial. La Xina se suma ara a una de les veus que demanen pitjar el fre. El ministre de Seguretat del gegant asiàtic demana construir una barrera de seguretat i que el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui saludable i ordenat. Pequín coincideix, doncs, amb els responsables de les principals empreses d'IA en què els últims dies han llançat diferents avisos sobre els perills que pot tenir la intel·ligència artificial, fins i tot per la humanitat. D'aquesta manera, Trump s'ha quedat sol menys tenint aquests crits d'alarma. Berta Torrades, bon dia.
2: Bon dia. El president dels Estats Units es nega a aturar la intel·ligència artificial pel pes econòmic que suposa aquesta tecnologia i també perquè diu no vol cedir la iniciativa a la Xina. La velocitat rapidíssima amb què es desenvolupa la intel·ligència artificial ha portat els magnats del sector a demanar que s'aixequi al peu de l'accelerador.
0: Avui en parlarem àmpliament amb experts sobre aquestes alarmes que han saltat sobre el desenvolupament i els perills també de la intel·ligència artificial. Ens preguntarem si estan justificades, què hi ha darrere i també quines conseqüències pot tenir tot plegat. I a Suècia, recompte d'infart en les eleccions legislatives amb un 98% escrutat. L'oposició de centre-esquerra obté el 49,1% dels vots. Supera per la mínima el bloc conservador que ara governa. Només els separen 3 diputats. Sèrie Serrades, bon dia.
3: Bon dia. Les eleccions a Suècia es decidiran per uns milers de vots i potser només un diputat. L'escrutini és tan ajustat que no es podrà concloure fins dimecres o dijous. El gran interrogant és si repetirà l'actual govern conservador, aquest cop amb l'extrema dreta a dins.
0: I avui també ens fixarem en aquesta cimera inèdita que hi ha a Cardiff, entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, demanaran conjuntament a Londres el reconeixement dels seus països a fer referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Bon dia. Els líders de les administracions descentralitzades del Regne Unit signaran avui un acord històric amb l'objectiu de donar als electors d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord veu sobre el seu futur constitucional a través d'un referèndum.
0: Tot això el dia en què aquest vespre el president Salvador Illa pronunciarà una conferència per explicar les línies mestres de la segona meitat del seu mandat. Un dels reptes que afronta el país és l'auge també de l'extrema dreta. I parlant de discursos ultres, avui analitzarem el polèmic Parlament de Ramon Cotarelo a Ripoll amb motiu de la Diada.
5: O ens convertint en més gran i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra.
0: Quan ens convertim a l'islam o fem la guerra. Una glossa que va acabar sent un míting a favor de Silvio Riols i contra l'islam. La Fiscalia ja té una denúncia d'un ciutadà per un possible delicte d'odi. A partir de les 10 en parlarem amb l'activista social d'origen marroquí Mohamed El Amrani. I a quarts de 12, Àgora Esportiva avui amb un Barça que continua el líder comptant els partits per victòries.
6: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Ahir patint una mica més del que es preveia, 2-4 al camp del Llevant amb un altre doble de Lamine Yamal, on analitzarem amb Carles Planxar, Laia Tudel, Carme Lloberes, Ramon Besa i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Moment de conèixer també com estan les coses. Actualitzem-nos amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: I comencem parlant de la Xina, que se suma a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial. Aquesta matinada, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia.
2: Ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial i recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts i impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X i Google. Han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot plegat es va desencadenar amb la dimissió d'un enginyer d'Anthropic amb l'argument que la IA ens podria matar a finals de la dècada.
1: I tot i aquests avisos, Donald Trump es desmarca de l'alarma. Berta Torrades.
4: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
5: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
4: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. El debat s'ha reobert veient que hi ha models d'IA capaços d'actuar de manera autònoma. Precisament la falta de seguretat ha portat a OpenAI a ajornar la seva sortida a borsa. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els experts consultats per aquesta emissora comparteixen també la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA.
3: Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un escenari amb més control.
6: Más allá del debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que, justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
3: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel San Romà, membre de la Internet Society i president de la CBKI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
7: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
3: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atreure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
1: Avui en parlarem ampliament al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el Cristian Cantón, que és director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, també la Cristina Aranda, que és consultora d'intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. I també ens preguntarem com afectarà tot això als llocs de treball. Ens acompanyarà Belén López, secretària general de Comissions Obreres, per seguir parlant de la intel·ligència artificial. Mentrestant, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
2: El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnadas.
8: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnadas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també estarem pendents d'aquesta cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
3: És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: Londres, qui Bolívares.
9: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
10: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
9: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit.
2: Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteo, mires.
11: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
12: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
11: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixa serà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge.
3: Millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament també seran altres temes d'aquests pròxims mesos. Illa ho explicarà aquest vespre en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.
4: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant també de Catalunya, la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament.
2: L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo hi va dir coses com aquesta.
13: O ens convertim en Islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
1: O convertir-se a l'Islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo.
3: Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana, partit que governa el municipi amb Sílvia Orriols al capdavant. Cotarelo va presentar Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
1: I la Junta Electoral Central estudia, a partir d'avui, el requeriment del Suprem sobre l'anomenada Llei de Nets.
2: La GEC es reunirà al Congrés amb l'objectiu d'estudiar l'ordre emesa pel Suprem la setmana passada, que l'insta a comunicar als responsables consulars l'obligació de comprovar la relació amb l'exili dels que han obtingut la nacionalitat espanyola a l'empara de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica coneguda com a Llei de Nets.
1: El govern espanyol va traslladar ahir també més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma.
3: Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
14: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
3: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
1: I l'Iran ha proposat indefinidament la reunió, ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz.
2: Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril. Donald Trump ha restat importància a la reunió, dir literalment que se li en fot, i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
10: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
2: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles.
1: I encara alguns apunts més. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que ha acabat amb diverses persones ferides.
3: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més a la nit al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova. L'home agredit va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressió que va fugir.
1: I cap de setmana negra també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals.
2: Divendres va morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, això és a l'Alt Urgell, a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
15: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
1: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: La primera. Per...

0: Així sona No vull tornar sol a casa, de Lluqui Valverde, el membre de la Ludwig Band, i que podeu escoltar en primícia aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el proper 2 d'octubre. Abans, però, es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic el proper 17 de setembre.
1: La segona.

0: Aquesta nit es farà un homenatge a Dolly Parton a la gala dels Premis Emmy que se celebren a Los Angeles. Entre les favorites, la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions i és la gran candidata. Per darrere, però, li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La Maldición de Widow's Bay d'Apple TV.
1: I la tercera?

0: I compte enrere pel primer concert de Shakira aquest divendres a Madrid. Serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista. Serà una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil.
1: I en els esports, que destaquem, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que guanya 2-4 al Camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial. El Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet, 96-87 davant el Lleida, mentre que Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya, 81-58. Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laïc Denís amb 2,335 quilos a l'Hospital Universitari de Vic, i la Lucía, quan passaven 22 minuts de les 2 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, la setmana comença amb tranquil·litat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb sol i amb previsió que pugi la temperatura, tant avui com demà, demà una miqueta més, fins i tot. Avui ja tindrem valors de 30-32 graus a tot arreu, 35-36 també els llocs més càlids, per exemple, avui de l'interior de Girona, també les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà sembla que encara puja més la temperatura i a partir de dimecres canvis. Canvis que ens duran noves tempestes que en aquest cas creiem que afectaran a partir de dimecres a la tarda les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu. En alguns llocs del centre d'aquestes comarques, també del litoral per litoral, poden acumular-se més de 50 litres per metre quadrat i, a més, es preveu una altra baixada de les temperatures. Així que, mitja setmana, tindrem moviment meteorològic.
1: Ara són les 6:21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i saludem des de Moscou Cristina Solias. Priviet, bon dia.
5: Priviet.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Perpinyà saludem la Laura Bertran, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Comencem per Rússia perquè han condemnat per primer cop un ciutadà per filmar un cementiri militar. L'han sentenciat a 14 anys de presó, Cristina.
9: Nikolai Sherbakov, de 48 anys, ha estat acusat de fer regularment fotografies i vídeos de les tombes de soldats morts a la guerra d'Ucraïna i després enviar-les a la intel·ligència ucraïnesa per missatgeria instantània. No se sap si l'home es va declarar culpable durant el judici, però l'han tancat a una colònia penitenciària de màxima seguretat. És el primer cas d'una condemna per traïció per retratar tombes militars, un exemple més de com el Kremlin intenta ocultar els morts d'aquest conflicte per amagar la magnitud de la tragèdia.
1: I saltem ara cap a Bèlgica, on cada cop tanquen més pubs, bars i cafeteries. I per això el gremi de restauració s'empesca fórmules per atraure aquests clients, Bruno.
10: Sí, aquest cap de setmana a la regió de Flandes més de 2.000 establiments han celebrat per primer cop el Dia Nacional dels Bars. S'han organitzat tastos de cervesa, karaokes, jocs i música en directe. En l'última dècada, a Bèlgica han tancat un terç dels pubs, bars i cafeteries que hi havia. Els restauradors ho atribueixen a un canvi d'hàbits en una societat que cada cop fa menys vida en comunitat. Per això, el gremi reivindica els seus locals com a punts de trobada, diuen, per teixir amistats, conèixer millor els veïns i, fins i tot, lligar.
1: I precisament parlant del consum de venda i venda d'alcohol, en aquest cas del vi a la Catalunya Nord, us expliquem que el principal productor de vins de Banyuls i Cotlliure té dificultats econòmiques des de fa anys. Doncs bé, just abans d'aquesta última barema ha estat salvat de la fallida, Laura.
11: Exacte, Ricard. Els vinyaters de la Costa Vermella, situats als pendents de l'Albera, temien fins al darrer moment un verdader malson, el de no poder vendre el raïm d'enguany. Finalment, és el Domini Lafage, el principal celler vinícola privat de la Catalunya del Nord, que ha comprat el GICB, el grup interproductor de Cotlliure Banyuls. Aquesta operació deixa un gust agradolç perquè un dels principals cellers cooperatius passa al sector privat. En canvi, s'ha pogut salvar la feina dels seus treballadors i el nou propietari es queda al Rosselló.
1: I acabem en aquest cas a Madrid. Atenció, perquè el CIS ha sentenciat el debat sobre si la truita de patates és millor amb ceba o sense. I quin és el veredicte, Tània?
8: Doncs el resultat és aclaparador. La gent vol la truita de patates amb ceba.
12: Con cebolla.
13: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita.
5: Hombre, con cebolla, es que la otra no existe.
6: Yo sin cebolla.
8: Tres de cada quatre encastats així ho reconeixen i més de la meitat diu que ha d'estar poc feta. La truita de patates corona més el rànquing de quin és el plat més representatiu de la cuina espanyola. S'imposa per molt poc a la paella. El Centre d'Investigacions Sociològiques també pregunta a cada territori quin és el plat estrella. A Catalunya els encastats destaquen com a emblema de la cuina catalana el pa amb tomata.
1: Doncs així tenim el món. D'aquí a 4 minuts seran... No, d'aquí 6 minuts seran 6:45 del matí.
7: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs. Com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
1: I avui que parlarem de les alertes amb intel·ligència artificial, ens fixem en un punt clau, que són els centres de dades. Frederic Pincet, bon dia.
12: Què tal, bon dia. Expliquem què són els centres de dades. Un centre de dades és com una gran nau plena d'ordinadors que treballen per fer funcionar la intel·ligència artificial. Models com el ChatGPT necessiten dades constantment, i aquí són entren aquests centres, que per tant són imprescindibles. Què és el que implica això? Doncs que els gegants del sector hi estan invertint carretades i carretades de diners. Fa 4 anys, i invertien 50.000 milions dòlars, ara freguen els 300.000 milions de dòlars i el 2030 podrien ser 7 bilions en B.
13: It's a project so expensive that it's being financed by one of the biggest private capital deals ever.
12: Això fa que ni tan sols els gegants tecnològics tinguin prou diners, per tant, n'han de demanar. El sector privat mai no havia demanat tants préstecs com ara. Les quantitats són tan enormement grans que, per exemple, un dels últims centres de dades d'Nvidia, que és el gegant de xips per a la intel·ligència artificial, van necessitar no un, sinó 6 gegants de Wall Street que es van unir per posar-hi diners. També és veritat que les grans firmes fan això per minimitzar riscos. Ara mateix invertir en intel·ligència artificial suposa guanyar molts i molts diners, però això pot canviar. Per exemple, en un cap de setmana, ara ho explicarem, s'ha apostat per parar la cursa de la intel·ligència artificial, per tant, això pot fer baixar el valor dels centres de dades. També pot passar que la tecnologia vagi tan de pressa que l'actual sigui obsoleta. Imagina't que tu has donat un crèdit a una empresa perquè desenvolupi el millor fax del món i tot d'una algú inventa el correu electrònic. Una altra cosa, els centres de dades comencen a ser molt impopulars. Alguns, per exemple, fan soroll. Aquest és el so d'un centre de dades als Estats Units. Allà, 7 de cada 10 persones ja estan en contra de tenir-ne un al costat de casa, un centre de dades prop de casa. El motiu del soroll és que són molts ordinadors funcionant constantment i que necessiten una refrigeració constant. Això fa que gastin molta electricitat. L'Agència Internacional de l'Energia calcula que generen 180 milions de tones de CO2 i que això en menys de 10 anys seran 300. És per això que s'han començat a endurir les condicions per fer centres nous. Ho ha fet el govern espanyol i, de fet, a les últimes hores, Texas, als Estats Units, ha parat totes les sol·licituds.
3: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts seran 6:45.
15: Party all night, I'm gonna sleep all day.
1: I pel que fa als esports, Robert, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte.
2: Amb un 2-4 al camp del Llevant, doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Aspar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi.
16: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè he donat l'ordre al delegat al Carles d'endarrerir el canvi, i aleshores ens han marcat. Per tant, ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1. Avui ve la Real Betis a partir de les 9. El València acaba de destituir el tècnic Carlos Corberán. El València és cuer amb només un punt, mentre que segona divisió, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca. A la Lliga Femenina, victòria del Badalona, 1-4 a Eibar.

0: títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: Avui li faran proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell. Podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení. Victòria davant Alemanya. Enric Mas, campió de la Vuelta. I Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 disputat al Madrid.
2: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, veuran el sol sortir a les 7:37.
3: I es pondrà a les 8:08 del vespre.
2: I les temperatures a aquesta hora?
4: A Pinós 15 graus, a Lleida també 15 i al Dover 18.
2: Pel que fa al temps, avui serà un dia amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, s'arribarà més de 35 graus a l'interior de Girona, també 35 graus o 36 al Pla de Lleida i a les comarques de les Terres de l'Ebre a l'interior i més de 30 o 32 a la resta del territori.
2: I tenim també les carreteres i el transport públic ja a primera hora del matí en marxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona va 15 minuts tard. I recordem que a partir d'avui les línies del tram Besòs recuperen parcialment la circulació després dels talls d'aquest estiu. Es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6 el servei recupera entre Ciutadans Tadella i Glòries. No hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
2: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, la intel·ligència artificial.
3: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Això després que experts, impulsors com OpenAI, Anthropic o Google hagin dit que aquesta tecnologia es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump, però, nega l'alarma i, per tant, la necessitat de més control.
2: El segon, Suècia.
4: L'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir en què l'extrema dreta retrocedeix. Tot i això, mentre Cardiff Gales. Avui se celebra una reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació a la Gran Bretanya.
2: El tercer, Salvador Illa.
3: Superat l'equador de la legislatura, avui el president de la Generalitat convoca la societat civil a una conferència per explicar el seu projecte per marcar el rumb de la Catalunya del futur. Serà a les Drassanes de Barcelona.
2: I el quart, arma blanca.
4: Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. Els fets han tingut lloc al llarg dels dos darrers dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova.
2: I encara el cinquè, FP.
3: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més alumnes que el curs passat. El grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda administració i finances.
2: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Fred?
7: S'ha tornat a ajornar una cimera clau entre el Regne Unit i la Unió Europea per fer el famós reset del Brexit, és a dir, restablir les relacions després de la sortida del Regne Unit de la Unió. És una reunió que ja estava prevista pel 22 de juliol, es va reprogramar el 6 de novembre i ara, segons abans el Financial Times, s'ha tornat a ajornar a finals de novembre. El motiu és que continua sense haver-hi acord sobre com aplicar les actuals polítiques comunitàries que demanen prioritzar els productes fabricats a Europa.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
7: Amb el New York Times, que explica avui que els sectors més durs i intransigents de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb Donald Trump. Segons fonts del règim, els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. El New York Times diu que el president de l'Iran es va indignar quan ho va saber.
2: I a la Xina, amb què dinaran?
7: Amb una notícia, en aquest cas del Wall Street Journal, que apunta que el govern xinès d'alguna manera hauria ajudat l'Iran en atacar una base nord-americana a Jordània. Segons el diari, Teheran va rebre imatges per satèl·lit de la base procedents d'organitzacions xineses pròximes a l'estat. Aquesta nit li han preguntat a Donald Trump i el president dels Estats Units li ha restat importància.
2: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Avui centrada sobretot en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
8: Hi ha foto, Ricard, en diversos diaris. El periódico hi veiem Felip VI saludant el campió Kimi Antonelli, titulant el Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, el periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric. Altres temes de portada. jornada frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. Ho llegim al diari Ara i el periódico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça. I més esports per acabar. Ara el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també

0: sap patir.
1: I què hi trobem avui a la premsa comarcal? Lara García.
2: Els decomisos de metamfetamina s'han multiplicat per 14 a la província de Girona en un any. Ho llegim al Diari de Girona. Les forces estatals en van intervenir més de 14 quilos el 2025. Això és gairebé el 80% del total de Catalunya. El Diari de Tarragona posa en portada la mort del cambrilenc Cisco Morell, pacient d'ELA que va dedicar la seva vida a consciència sobre aquesta malaltia i recaptar fons per investigar-la. Morell ha mort als 60 anys i, segons escriu el diari, ha deixat una petjada inesborrable que perdurarà per sempre sempre dins i fora de Cambrils. I el Segre lamenta que ha tancat un altre restaurant històric a l'eix comercial de Lleida. Es tracta de Casa Martí, que va obrir les portes el 1959. El diari assegura que el tancament de comerços locals s'ha convertit en una constant, la majoria de cops per jubilació i falta de relleu generacional.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Victòria del Barça 2-4 al Camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deyemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial de Motociclisme, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet 96-87 davant el Lleida.
1: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 50 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. Mentre la majoria de polítics republicans intenten desfer-se de l'ombra de Donald Trump, el president ha continuat el seu show particular per a les midterms. A la convenció republicana va proposar l'animalada de regalar $5,000 a cada adult del país en cas de victòria del seu partit. Ahir mateix, en visita golfística a Irlanda, va apostar per la reunificació d'aquest país. Paral·lelament, la seva enemistat amb el Canadà ha comportat que el seu veí del nord comenci a tenir idees de bomber tan curioses com ara integrar-se a la Unió Europea. Per si faltava poc, a la campanya de novembre s'hi ha sumat un convidat d'última hora. Es diu intel·ligència artificial, una tecnologia que els seus propis incentivadors han començat a titllar de molt perillosa. Mentre l'expresident Obama diu que els demòcrates haurien de fer bandera per limitar-ne l'abast en campanya, Trump ha dit que no cal tocar gaire el tema, bàsicament perquè tots els bilionaris que hi treballen depenen de la seva administració.
5: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 6:45 del matí.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya es desperta amb la mirada posada en els advertiments sobre la intel·ligència artificial. L'última a fer-ho ha estat aquesta mateixa matinada, la Xina.
9: Sí, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de l'IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials, unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X o Google. Tot i aquests avisos, Donald Trump es queda sol i es nega a regular-ho, argumenta el volum de negoci i la cursa mundial.
10: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
9: Sigui com sigui, el debat per la seguretat ha portat l'empresa OpenAI a ajornar la seva sortida a la borsa.
7: A Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
9: Si el recompte final serà al llarg dels pròxims dies i determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. L'exprimera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. Pel que fa a l'extrema dreta, uns milers de vots i potser fins i tot només un diputat decidiran si acaba entrant al govern de Suècia. La distància entre el bloc conservador i la progressista és tan poca que no es podran proclamar definitivament fins a mitjans de setmana.
7: I avui cimera inèdita a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums.
9: Demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada han coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Sentim el primer ministre gal·lès a la BBC.
11: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
9: La SNP escocesa diu que l'estat quo actual és insostenible.
7: Aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
9: Ho explicaran en una conferència a les 7 al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar al govern de la Generalitat. El lema és "El futur és aquí". Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. També millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament seran altres temes d'aquests pròxims mesos.
7: I cap de setmana negra a Barcelona pel que fa a les agressions amb arma blanca. N'hi ha hagut 5 amb diverses persones ferides.
9: L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barrer del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris hi va haver un altre ferit per arma blanca i a la tarda un conductor en va agredir un altre també amb arma blanca, en aquest cas a la via Favència, a la Trinitat Nova.
7: Cinc minuts i 3:15 del matí. Més de 176.000 alumnes comencen avui els cursos de formació professional. Són 5.000 més respecte al curs passat.
9: Les preferències en els estudis es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són Curex d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social.
7: Sara Canyete.
0: Aquest curs també hi ha 5.000 places noves, sobretot augmenta en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis pensats per als alumnes de 15 a 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari. Dels 176.000 alumnes que comencen avui el curs de formació professional, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat grau superior. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
9: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
12: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. I això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
9: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona a la tarda del 24 d'agost.
7: I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les hores amb més turisme de la ciutat.
9: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
13: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
9: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
14: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
9: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
7: I a la cultura, Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i els reafirma com un referent de les arts al carrer com a mercat estratègic internacional.
15: I per això reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
7: Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
16: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
17: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions. milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
16: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
17: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
16: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
18: We believe that the denial of the crime
15: el documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el Premi Especial del Jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zor, assegura que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. Mentrestant, l'exèrcit israelià els ha titllat de mentides i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
7: I sèries. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què relata la història dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units.
15: És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, però n'hi ha més.
7: Marc Garriga.
19: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. I completa les novetats destacades, Nigli, a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Passa un minut a 3:45 del matí pel que fa al temps. Sembla que avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció perquè venen canvis a mitja setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, arribaran a partir de dimecres de la tarda amb tempestes fortes que sobretot afectaran a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, segurament també en alguns llocs del Pirineu, i de moment els models ens indiquen més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Avui, però, dia tranquil, ha pujat la temperatura nocturna, ara mateix en 9 graus de Sort, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Valls i 21 graus a Vilassar de Dalt, amb previsió que faci sol i que les temperatures s'enfilin fins als 30 o 32 graus a tot arreu i fins als 35 o 36 a les zones més càlides de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també avui a l'interior de les comarques de Girona.
7: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
21: Doncs pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, també densitat ja a aquesta hora a la P7, al Nus del Papiol en sentit sud, i a la C31 i la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va 15 minuts tard, i recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, restableix tota la T4, i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries.
8: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
23: De les premses de matinada, els triolets de marxa enrere i els quits dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
22: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
8: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats, que han rebut amb nerviosisme la incertesa del trànsit marítim després que l'Iran hagi posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli torna a superar els $100, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila ja per damunt dels $107. Aquesta alça ja es trasllada als parquets asiàtics, el Kospi de Seul cau més d'un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,80%. A Europa, divendres, les borses no preveien aquesta decisió de l'Iran i van tancant verd. verd. L'IBEX va sumar un 0,91% i es va acostar de nou als 20.000 punts. De la mateixa manera, els principals índexs de Wall Street van créixer al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
3: Que l'any serien 1, 2, 3...
1: Més de 2.400 euros.
3: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
1: Més info a Aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Amb creuer fantàstic de Viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de Viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Deu minuts i les 7 del matí, aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
24: Hola, bon dia.
7: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
25: Hola, bon dia.
7: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
26: Bon dia.
7: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
27: Bon dia.
7: Arrenquem aquesta ronda de connexions al sud del país. Doncs avui és un dia especial per als més de 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Tornaran a les aules en un edifici renovat després de 2 anys d'obres, Ricard.
24: Aquest serà un retorn progressiu, Començarà aquest matí i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre, més o menys. L'edifici original dels anys 70, que està ubicat al campus de Sant Altres de Tarragona, s'ha sotmès a una renovació integral. Això ha suposat una inversió de gairebé 10 milions d'euros. Ara, la joia de la corona és la construcció d'una aula magna amb 400 seients. La Rovira i Virgili diu que vol convertir l'espai en l'epicentre cultural de la universitat i obrir-lo a la societat. Per això s'hi ha fet un accés des del carrer.
7: I a les comarques gironines ens centrem avui en la Garrotxa, que alerta que no pot fer front a l'augment de la població, Núria.
27: Doncs sí, perquè des del Consell Comarcal alerten que els serveis públics no estan dimensionats per a la població que tenen. Asseguren que estan pensats per a 40.000 habitants, mentre que en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com als pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar a la situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi, diuen, perquè no hi troben un lloc on viure.
7: A Barcelona, Marc, bones notícies pels usuaris del Trambesòs.
26: Sí, les línies T4, T5 i T6 recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona, que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les obres, recordem-ho, ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
7: I tanquem ronda de connexions a les comarques de Lleida. Avui parlem del Parc Astronòmic del Montsec, Pere Joan.
26: Un parc astronòmic que aquest matí presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori. Un cicle que, per tant, pren un nom diferent, que serà Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. Un cicle que combina actuacions de música en directe, projeccions també astronòmiques i sessions d'observació del cel. Recordem, som a Àger, a la Noguera, amb un dels cels nocturns més singulars i reconegut a Europa.
7: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: I els esports, Robert Prat.
28: El Barça, que ha guanyat 2-4 al camp del Llevant, 2 gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Dayemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial de MotoGP. I el Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya. I Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tennis.
7: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
29: El Barça segueix imparable, fins i tot en el partit menys bo de la temporada. Guanya 15 punts a 15 a la Lliga i líder en solitari. Flick ha trobat la solució al que semblava més difícil, que era organitzar una davantera sense haver fitxat un nou crac. Ara haurà de trobar la solució potser al que semblava ja que estava solucionat, que és la defensa. El Barça de Flick és com si pengés d'un pèndol. Hem passat l'any passat a tenir la fortalesa en la solidesa defensiva, a aquest any ser forts just en l'altre extrem del camp, a la davantera. El Barça va dir que es guardava els diners de Julián per tornar-ho a intentar el mes de gener. A veure si aquests diners al final hauran de ser per un central.
7: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
9: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre gol!
0: Urruti, t'escrivi!
9: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
10: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
11: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
10: On va començar tot.
11: A Catalunya Ràdio.
10: On tot continua.
11: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
10: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
11: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
10: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
11: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
10: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
11: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
21: A les 9 obrirem l'àgora analitzant si cal pitjar el fre amb la intel·ligència artificial abans de perdre'n el control, com demanen algunes veus del sector. En parlarem amb Cristian Cantón, director adjunt de Barcelona Supercomputing Center, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
29: A un quart d'11 analitzarem el discurs de Ramon Cotarello per la Diada a Ripoll, que ha estat qualificat de xenòfob per l'oposició municipal. En parlarem amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
21: A les 11, secció del cor amb Laura Fa, comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia.
29: I a 11:15, àgora esportiva amb Ramon Besa, Carles Planxar, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló per comentar tots els detalls de la victòria del Barça al Camp del Llevant.
21: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el nou programa en castellà de la televisió valenciana, A Punt.
12: A Punt, la televisió pública valenciana, amb la seva clara intenció de ningunejar el valencià, ha comprat i va a emetre el programa Sopa de Letres de Telemadrid. Però no es tracta d'una adaptació, es tracta del mateix programa en castellà de la tele pública madrilenya, que per cert no li va anar bé d'audiència. Un concurs en castellà perquè, segons els directius, hem de fer que tots els valencians se senten còmodes dins del nostre espai audiovisual. És trist? No, no, és patètic.
7: I a la recomanació del dia, avui que hi ha prevista una assemblea general de treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona, al marc de les reivindicacions del sector, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Biblioteca de los Libros Rechazados.
29: Una comèdia dramàtica francesa que atrapa des del principi amb un misteri atípic i un humor molt finet. Segueix la investigació obsessiva d'un crític literari després de l'èxit d'un llibre rebutjat per les editorials i rescatat per una jove editora. Ell està convençut que l'autoria del bestseller és errònia i farà el que calgui per demostrar-ho. Una història que reivindica el valor de les biblioteques com a espais que conserven i donen oportunitats a la cultura. Trobareu La Biblioteca de los Libros Rechazados a RTV Play i a Filmin.
7: I divendres, què deien els altres, Jovany?
13: A les emissores de Madrid els ànims estan encesos per la passivitat del govern davant dels avisos que van rebre d'una possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
14: ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la
13: en Los Santos estava igual d'emprenyat, però ho expressava d'aquesta altra manera.
16: Ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque...
13: I aquí ens va sorprendre una veu misteriosa mentre explicàvem l'actualitat esportiva.
17: En aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, sector? Amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga.
29: Avui,
13: a quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
7: Gràcies, Jovany.

0: Matías, bon dia.
1: Bon dia i bon ritme.
0: Ai, sí, quina cançó ens portes avui?
1: Avui la música de Swedish House Mafia i el seu èxit global, Don't You Worry Child, i és que tal dia com avui, un 14 de setembre, però de l'any 2012, el món va ballar a ritme d'aquest número 1. Swedish House Mafia va ser un grup de música electrònica suec format pels DJs i productors Aswell, Steve Angelo i Sebastian Ingrosso, i ara aquesta cançó van comptar amb la veu de John Martin. Don't You Worry Child va ser un èxit comercial, de fet el més gran dels Swedish House Mafia, va arribar al número 1 en diversos països i es va convertir en un dels himnes de música electrònica més importants de tots els temps.

0: tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. I avui el tema a totes les portades del món continuen sent les alertes sobre els riscos de la intel·ligència artificial.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the our safeguards, our ability.
0: És un senyal d'alerta que hem d'anar més a poc, així ho deia Dario Amodei, el gran responsable d'Anthropic, un dels gegants de la intel·ligència artificial. Aquest cap de setmana ha fet pública una carta en què reclamava més controls i més seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la dimissió i que una sèrie de missatges a les xarxes socials acusés els principals laboratoris d'intel·ligència artificial de ser irresponsables i de jugar amb la vida de les persones. Tot plegat ha provocat una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. I la novetat d'aquesta matinada és que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Frederic Pincent, bon dia.
2: Bon dia. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la intel·ligència artificial es faci de manera saludable i ordenada textualment i que es faci una barrera de seguretat també textualment al seu voltant. No és menor, La Xina és una de les grans forces en intel·ligència artificial, tant en programació com en fabricació dels xips. De fet, abans d'aquesta declaració del ministre, el propi president Xi Jinping havia anunciat la creació d'una zona de codi obert sobre intel·ligència artificial amb els altres països del bloc anomenat BRICS, és a dir, el Brasil, Rússia, l'Índia, Sud-àfrica, a més de la Xina.
0: Precisament per aquesta competència xinesa, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'Antia al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons el president nord-americà, això li donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
3: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
4: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà cara a cara amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta mateixa setmana és el rei d'Anglaterra.
2: Sí, Carles III es trobarà a Escòcia amb els representants d'NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI i Anthropic, a més de representants del govern. La idea, segons un comunicat del Palau de Buckingham, és debatre com es pot desenvolupar la intel·ligència artificial de manera que beneficiï la societat.
0: I ja fa temps que hi ha el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial, però tot s'ha accelerat en els últims mesos.
2: Segurament el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. Es va resumir dient que era la primera vegada que la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Un estudi posterior va confirmar que l'incident va ser més greu, més seriós del que es pensava en un principi. Allò és veritat que va generar diverses alertes, però, com deies, es van accelerar la setmana passada.
5: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Coxon. Jacob, thank you for joining us this morning.
2: Jacob Coxon, investigador d'Anthropic, va dimitir i en una publicació a les xarxes socials va dir que les empreses no estaven desenvolupant la tecnologia de manera responsable fins al punt que la humanitat corria perill. Després d'això, arriba aquesta carta d'aquest cap de setmana del responsable d'Anthropic, de Dario Amodei, reclamant de controls de seguretat més estrictes, no només a la seva empresa, que també, sinó a tot el sector.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el director adjunt del Barcelona Computing Center, Cristian Cantón, i també la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, és la Cristina Aranda. També abordarem els efectes econòmics de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Serà a l'Àguara del matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 14 de setembre, el dia comença amb 24 graus a Castelldefels, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 13 graus a Solsona, són temperatures una mica més altes que ahir, i és que avui pujarà més el termòmetre amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 o 36 a les zones més càlides. Demà encara pujarà una mica més el termòmetre, a l'espera que de cara a dimecres arribi una baixada de la temperatura i amb tempestes fortes al nord-est del país.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa al trànsit, ens despertem amb una avaria a la P7 que talla un carril a Tarragona en sentit Barcelona. Una altra avaria a la C63 a Vidreres obliga a circular amb pas alternatiu. I a les dues rondes de Barcelona hi ha retencions en sentit Llobregat al primer tram, des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58, venint del Vallès.
0: Són les 7:05. I aquesta hora repassem també el que cal saber d'aquest dilluns 14 de setembre, més enllà de la intel·ligència artificial, amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Pau Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Frec a frec.
10: El recompte de les eleccions de Suècia dona un lleugeríssim avantatge al bloc de l'esquerra, ara l'oposició, però el resultat definitiu podria ser que no el sapiguem fins a mitja setmana.
11: Amb el 98% escrutat, els partits de centre-esquerra obtindrien el 49,5% dels vots, 4 dècimes més que el bloc conservador que ara governa. O el que és el mateix, entre tots dos hi ha només 3 escons de diferència. Falten encara algunes paperetes i el vot exterior per comptar.
0: Enviada especial a Estocolm, Sèrie Sarnades.
12: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pressió a Londres.
13: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests 3 territoris britànics tenen governs independentistes.
0: Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
14: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Sweeney, del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill del Sinn Féin es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els 3 comparteixen això.
15: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
14: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les 3 formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita a Andorra.
16: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja avui al Principat per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Imma Torfaus. Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: Pessimistes.
10: 2 de cada 3 ciutadans no veuen amb esperança l'Europa actual. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit. És una de les conclusions d'un estudi conduït pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
11: Els ciutadans critiquen la lentitud de Brussel·les en la presa de decisions, la inseguretat en diferents àmbits o la hipocresia de les institucions comunitàries. L'autor de l'estudi és Pavel Zerkan. Posa un exemple.
17: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
0: Parlant d'Israel, el ministre de Cultura amenaça
13: de retirar la ciutadania als 2 directors del documental NASA, premiat a Venècia i que parla sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza.
16: L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que un dels codirectors ha dit que farà tot el possible perquè aquest documental es pugui veure al seu país.
0: Per la propera dècada.
10: Conferència aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, la fa per explicar les prioritats del seu govern, no només durant la segona meitat del mandat, sinó per presentar quines creu que han de ser les línies mestres dels propers anys per Catalunya.
18: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits. Formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és El futur és aquí i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es tornen a omplir.
11: El periódico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa al nombre de reclusos. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Això és un 23% més en només 5 anys.
13: L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. Els delictes contra el patrimoni són els més habituals entre els interns. Això situa les presons catalanes en un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja la construcció de mòduls nous.
0: I parlant de delictes, cap de setmana també molt complicat a Barcelona amb les armes blanques. 5 agressions.
16: Han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte-diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en va resultar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg també, que ha estat també negre a les carreteres. 4 morts.
10: Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260 a l'Alt Urgell i a la C-59 al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafulla, al Tarragonès.
0: I us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Es tripliquen.
11: Les trucades al 112 per incendis el passat mes de juliol també s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades que creixen en bona part perquè cada cop vivim més fenòmens climàtics extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
9: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. I això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: Arrenca.
13: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més que el curs passat.
0: Llei de nets.
16: La Junta Electoral Central es reuneix avui amb un requeriment del Tribunal Suprem sobre la taula. El Tribunal insta la Junta Electoral a comunicar als consolats que tenen l'obligació de comprovar quina relació tenen amb antics exiliats les persones que han rebut la nacionalitat espanyola arran d'aquesta llei, de la llei de nets. El Suprem alimenta així les tesis de la dreta sobre una possible tupinada per l'augment del cens electoral.
0: I avui també destaquem aquesta obra d'altura.
10: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres.
11: És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya a la Pica d'Estats i que està malmès des de l'estiu passat després d'una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet abans una obra a tanta altura, va explicar avui l'escena.
0: I avui també estem d'estrena.

0: No vull tornar sol a casa, així és com es diu en el tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Bank. És el segon single del que serà el primer disc en solitari que sortirà el 2 d'octubre per presentar en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.
1: I més pressupost. És el que reclama la Fira de Tàrrega després de tancar aquest cap de setmana una nova edició a la capital de l'Urgell.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, invictes.
3: El Barça s'encalla al tram final del partit al Camp del Llevant, però acaba guanyant 2-4, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Dejemi. Els blaugranes han guanyat els 5 partits que han jugat. Pau Cubarsí.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
3: El Sabadell per al Camp del Mallorca 2-0, Marc Márquez nou líder del Mundial, el Barça campió de la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida, i la selecció espanyola femenina aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet.
2: Per cert, que avui havien d'acompanyar-nos d'Eco aquí en aquest programa, però finalment ahir a les 8 del vespre, a quarts de 8 del vespre, es va anunciar que no vindria. Suposo que és l'estil imprevisible del Barça de Joan Laporta. D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
5: Doncs des del quiosc del costat d'aquí de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura, i la imatge del dia d'avui és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Ho veiem a totes les portades, que porten una fotografia de Kimi Antonelli, excepte La Vanguardia, on veiem Enric Vila com a guanyador de la Vuelta, i a l'ara hi veiem Lamine Yamal apuntant amb el dit a càmera després de la victòria d'ahir. Tres temes més en les portades d'avui. El País parla sobre els riscos de la intel·ligència artificial i titula Codi vermell a la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques. El periòdico explica que les presons estan al 95% de la seva capacitat, i l'Ara també parla del frec a frec entre Esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2: Bon dia, passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Manel Sastre i Pepa Seit per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 21 graus ara mateix aquí a Tarragona, 18 a la Sénia i 10 a Conesa. El 80% dels arrossars del marge dret del riu Ebre estan afectats per la plaga del cargol poma. Els pagesos demanen tenir més eines per fer-hi front. Tortosa, Jordi Barranca.
12: Són gairebé 7.000 hectàrees en les que s'hi ha detectat presència d'aquesta espècie, i les pluges torrencials ho han afavorit. Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants, en declaracions a aquesta emissora.
13: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell de... Hi ha bastanta proliferació del caragol Massana, i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a la línia delta dret, quasi un 80%.
12: Sobretot afecta els desguassos. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili tornen a les aules avui en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn, però progressiu, que comença aquest matí, que s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre. L'edifici original dels anys 70, ubicat al campus de Ses Salades, s'ha sotmès a una renovació integral amb una inversió de 10 milions d'euros. En cultura, el festival Fango Fest ha tancat la 17a edició a Amposta després de projectar més d'un centenar d'obres, algunes de les quals d'estrena mundial. El certamen, dedicat al cinema fantàstic de terror i gore, és l'únic d'aquest tipus que es fa a les comarques de Tarragona. Ens ho explica des d'Amposta Ariadna Escoda.
14: L'organització treu pit d'haver-se convertit en poc menys de 2 dècades d'història en un referent tant per al sector professional com per al públic. Jacint Espuny n'és el director.
15: la gent li entra el gusanillo por què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius, a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
14: Segons l'organització, més de 4.000 persones hauran participat en les activitats que han proposat al llarg de l'edició d'enguany. Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
2: Més coses, l'aeroport de Reus recuperarà l'any que ve les connexions amb Amsterdam. La companyia Transavia ha programat 3 vols setmanals entre els mesos de març i octubre. La companyia ja havia fet aquesta connexió amb els Països Baixos els anys 2017, 2018 i 2019. És un mercat estratègic per la Costa Daurada i l'any passat van arribar més de 258.000 turistes, un 42% fora dels mesos forts d'estiu. I amb aquesta informació, amb Albert Cots al control de so, hem arribat gairebé a un quart i 5 minuts de 8. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
17: 33.549-33549 de la sèrie 19-019.
16: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
18: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
18: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
18: Apialia, la força de vendre junts.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i és un dia que sona així.
11: Els sons del matí.
20: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
21: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
22: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic.
19: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
23: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
24: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
19: Gol! Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vertigen.
0: En sentit figurat, sensació de por i inseguretat que s'està en un lloc elevat o bé un temor intens davant d'una situació aclaparadora. Des de la seva atalaia de Silicon Valley, els pares de la intel·ligència artificial els comença a agafar mareig perquè la criatura se'ls està esgarriant. Fins i tot la Xina diu que cal anar amb compte. Donald Trump, però, no hi veu cap perill, cosa que no sé si ens hauria de tranquil·litzar o just al contrari.
19: Regne Unit.
0: És una unió política de 4 nacions: Anglaterra, Irlanda del Nord, Escòcia i Gal·les. Qui talla el bacallà, però, és Londres. I nord-irlandesos, escocesos i galesos se'n deuen estar atipant perquè avui els seus primers ministres, que són independentistes, els reuneixen a Cardiff per sumar esforços de cara a demanar referèndums d'autodeterminació del Brexit al Regne Desunit.
19: FP.
0: Conjunt d'ensenyaments que preparen les persones per exercir un ofici o una feina concreta de manera pràctica. Sortosament, ja ha quedat superadíssim allò que la formació professional és per als qui no volen estudiar. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, 5.000 més que el curs passat, una mostra que interessa i serveix a aprendre un ofici.
19: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 20.000.
25: Són les trucades per incendis forestals o columnes de fum que va rebre el 112 el juliol, que s'han gairebé triplicat respecte a l'any passat. A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
19: 23%.
25: Barcelona només aconsegueix cobrar un 23% de l'import de les sancions per les zones de baixes emissions. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya mostra com el 2024 el Consistori de Barcelona va imposar multes per valor de 12 milions, dels quals només en va acabar cobrant 2,8.
19: Mil.
25: Són les vegades que l'osonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar a la Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir l'ascensió número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars.
19: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una paret amb finestres, amb barrots, una porta, també amb barrots, i una persona que s'hi acosta. És la presó de Brians.
1: Sí, és la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que les presons estan al límit. I és que el 95% de places interns estan ocupades. Els centres estan recol·locant interns en mòduls com infermeria i ingressos. Arribats a aquest punt, la Generalitat es planteja ampliar les construccions de més mòduls.
19: A la segona imatge hi veig un pagès amb botes verdes i barret de palla, que està ajupit, remenant una caixa negra d'aquestes de productes agrícoles, i a dins s'hi veuen alls o un planter de calçots.
1: Efectivament, és un planter de calçots, i és que la forta demanda ha fet avançar la temporada. És una imatge que veiem al periòdico i explica que el consum d'aquesta varietat de ceba s'ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. I una dada es calcula que cada any es fan 5 milions de calçotades.
19: I a la tercera imatge hi veig el ciclista Enric Mas amb els braços aixecats i somrient. És un primer pla, se'l veu de cintura cap amunt, i el fons està difuminat, tot i que és de color vermell.
1: És la imatge triomfant del líder de la Vuelta que veiem a més d'una portada, el ciclista mallorquí de l'equip Movistar, que ahir va guanyar a Granada la seva primera Vuelta a Espanya. És un títol que no havia aconseguit cap espanyol des d'Alberto Contador el 2014. Enric Mas va saber aprofitar la retirada de Tadej Pogačar.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
19: I avui a la cara ve del temps parlem de l'absència d'huracans aquesta temporada a l'Atlàntic. Som al pic de la temporada i encara no n'hi ha hagut cap. Eloi Cordomí, bon dia. Què està passant?
3: Bon dia. Doncs mira, la temporada d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre i just aquests dies hauríem d'estar al màxim d'activitat. Doncs bé, la notícia és que en 3 mesos i mig de temporada només hi ha hagut 5 tempestes tropicals i aquests 0 huracans. I aquesta baixa activitat ha estat un rècord des del 1950, que hi ha registres fiables. És curiós perquè l'Atlàntic sí que està més càlid de l'habitual, però hi ha un element que està desintegrant la majoria de tempestes tropicals. És la diferència de velocitat i direcció del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera. Els vents de l'est en superfície estiren les tempestes cap a un costat i els vents de l'oest, que aquest any són molt forts en altura, les estiren cap a l'altre. I el resultat és com si arrenquéssim el cap de les tempestes tropicals i acabéssim morint. I al darrere d'aquest fenomen, un cop més, hi tenim el Niño apuntatíssim que estem patint i que, com veiem, provoca alteracions arreu del planeta.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
11: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Dijous l'Enigmàrius feia "Ens hipotequem per por de l'altíssim". I la resposta era "Endeutem". Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se. I si algú té por de l'altíssim, podem dir que en Déu tem. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòman, de 4 lletres. Pes de cleptòman, 4 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
19: Atenció a aquest titular que circula. Graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. Indignació a Ceuta. Graven un home fent malbé diversos cotxes al carrer amb una arma blanca. Aquest és el primer missatge que mostra el vídeo que ara circula. Un cop mires les imatges, es veu un home amb pantalons llargs i de suadora que dona cops als cotxes amb un pal i després hi clava un ganivet a tallar pernil. Cap al final del vídeo que ara circula, veiem com un grup de persones s'enfronten a l'home, aconsegueix en reduir-lo. La notícia afirma que l'home és de nacionalitat marroquina i situa els fets a la ciutat de Ceuta.
19: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
7: Tsunami, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes és una notícia falsa. Les imatges del vídeo que ara circulen no han passat aquests dies a Ceuta, són d'una gravació que es va fer a Anglaterra al gener del 2024.
19: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
8: 45.712.
9: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
19: I ara, a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
12: Avui dilluns pot ser un bon dia per mirar-nos les plantes que tenim a casa, al balcó, a la terrassa o a l'interior. Totes han patit un estiu sec i calorós. Segur hi ha fulles per retirar o per retallar. Potser també branquetes seques per eliminar. Demanem consell a la floristeria quin adob els hi posem. Les plantes i les flors ens acompanyen d'una manera molt gratificant. I recordem, ara és el moment de plantar crisantems, ciclàmens o pensaments. Cal pensar-hi.

0: 22 a Mataró i 15 a Lleida, el dia en què entrevistarem un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra, és el Christian Cantón, que treballa al Barcelona Supercomputing Center. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que el govern de la Xina ha estat l'últim a demanar reforçar els controls de la intel·ligència artificial.
2: Se suma així als crits d'alerta dels responsables de les principals tecnològiques. Donald Trump s'ha quedat sol afirmant que no calen noves regulacions.
1: A Suècia recompta d'infart a les eleccions d'aquest diumenge al bloc de centre-esquerra. Ara l'oposició podria recuperar el poder, però els resultats definitius podrien fer-se esperar encara uns dies.
2: El president Salvador Illa va anunciar aquesta tarda una conferència coincidint amb la meitat de mandat per exposar quines han de ser les prioritats a Catalunya en els propers anys.
1: 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 més que l'any passat. Cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa o educació infantil i integració són alguns dels cursos més sol·licitats.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
1: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Oriols i en contra de l'islam.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem en primícia com és la nova exposició immersiva de l'Ibulevard Cibernètic de Casa Maller, el Passeig de Gràcia.
1: I s'inaugura dimecres, però a 11:15 del matí entrarem. Per primera vegada ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Celles.
0: En esports, el Barça guanya 2-4 al Camp de Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un d'Adeyemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida.
3: I comencem setmana també amb temps estiuenc, però amb previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, canvis que arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes al nord-est i una nova baixada de la temperatura. De moment avui, però, toca que pugi la temperatura amb valors que poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona, amb un dia que serà assolellat.
3: I cop d'ull també a les carreteres i a la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, tenim retards a Rodalies i també la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a l'R15, el primer tren que surt de Reus ha arribat a Barcelona mitja hora tard. També retards de 10 minuts en alguns trens de l'R11 i endarreriment d'un quart d'hora en l'AVE que va de Figueres cap a Barcelona i que ara segueix cap a Madrid. A Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia circula fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa de l'avaria d'un tren que ja està resolta. I recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries i no hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
3: I a les carreteres tenim retencions a l'AP7 al Vallès i a les dues rondes de Barcelona. Mireia Sala.
6: A l'AP7 hi ha aturades de la Roca a Montornès i més endavant a Sant Cugat en sentit sud. Retencions també a la ronda del litoral del nus de la Trinitat a Ciutat Vella i a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Problemes també d'entrada a Barcelona per la 2, la B23, la C58 i la C33.
3: De seguida entrem a detallar el que diu la premsa avui, una premsa que surt amb aquestes portades. Marc Jurado.
7: Bon dia, sí, avui en força esports. De fet, Ricard, d'una banda el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, hi ha foto en diversos diaris. El periòdico hi veiem Felip VI, per exemple, saludant el campió Kimi Antonelli, titulen els Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. I Barça, esclar, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és a la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també s'ha patit. També en portada, Ricard, la població reclusa de Catalunya, les presons ja estan al 95% de la seva capacitat, demanen més recursos, ho llegim en diversos diaris. Frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, ho diu el diari Ara, i el periòdico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça.
3: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:34... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
3: Avui diversos articles sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
8: Per exemple, El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment econòmic, no, perquè hi hagi d'haver un apocalipsi. La politòloga Astrid Barrio, El Periódico, considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir unes regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos de la intel·ligència artificial. I en la mateixa línia va la directora adjunta de La Vanguardia, la Lola García, que es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials. Sobre Ceuta, destaca l'article del País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Hassaf, que explica que és fill d'una ceutina i d'un melillenc i que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan

0: ve disfressat, diu, de sentit comú. I canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit. Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Txell Feixas.
2: Enmig del degoteig de dimissions d'investigadors en IA i la petició de companyies líders de pausar-ne el ritme, és interessant llegir un article de Stephen Witt, un dels grans experts en tecnologia al New York Times. Planteja si som a temps d'aturar-ho del tot i si s'ha de fer, sobretot tenint en compte que el món ha apostat més d'un bilió de dòlars pels beneficis de la IA i que la seva prohibició fins i tot frenada tindria efectes demolidors al mercat bursari amb una caiguda en cadena de tota l'economia. Planteja un organisme de supervisió internacional, en paral·lelisme es diu, amb el que controla l'enriquiment d'urani. Esperem que en aquest cas no hagi de passar una catàstrofe com la d'Hiroshima i Nagasaki, que motivava el tractat de no proliferació nuclear, per començar-nos-hi a posar.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
7: Això no ho diu ningú.
6: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
8: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
13: Els transportistes no volen sentir a parlar.
12: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
11: Catalunya Migdia.
14: Cada dia a les dues.
10: I a partir de les tres...
14: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Ja t'ho vaig explicar.
12: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informació central del dia amb Òscar Fernández.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
17: Doncs fins a Rússia. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França i ara encara més al nord. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell, al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call d'Atenes Osona va fer els anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda, es veu una rialla.
1: I a la Terra debat truita de patates amb ceba o sense, guanya atenció amb ceba.
18: Ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. Dels 6.000 enquestats, un 71% van votar la truita de patates amb ceba. Un altre debat, més o menys feta. Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Com a plat típic espanyol, després de la truita, han votat la paella i el pernil ibèric. A Catalunya guanya el pa amb tomàquet.
1: I la notícia que agradarà als fans d'U2.
17: Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50 aniversari del grup que celebrarà el 25 d'aquest mes. Doncs bé, just aquell dia el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però ja circulen propostes amb la imatge del grup a la cara. També és una incògnita saber quants exemplars posaran en circulació.
1: I per què ha estat notícia Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana?
18: Doncs el mal estat d'un edifici a la plaça Major, concretament el de Camp Blanchard, ha obligat a traslladar tots els actes de la Festa Major, el passeig als Gegants o al Vall de Pabordes per primer cop en 92 anys no s'han fet a la plaça Major. La queixa ha impregnat fins i tot la imatge de la festa, els cartells, i surten els Gegants amb cara trista. També ens fixem en Sant Joan per una altra cosa. Aquest cap de setmana s'hi ha vist Lamine Yamal amb la seva parella perquè hi han anat a comprar dos gossos. Us recull el 9-9.
1: I ha canviat de nom?
17: Saurí, un nucli de sort. Fins ara s'escrivia amb A, Saurí, i ara s'escriu amb B. Durant dècades s'ha escrit amb A per error i els mapes oficials encara mantenen el nom antic. Pels veïns ha estat una cursa d'obstacles que va començar ara fa 4 anys i que finalment s'ha completat fa pocs dies. Ho veiem al Segre.
1: I el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
18: Sí, després de la mort a l'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. És Edward Kijanonma. Treballa com a presentador... Kijanonma. Coneixes?
1: No.
18: Doncs treballa com a presentador de televisió pública del país. És net del monarca, que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i el 65. Ara, però, hi ha conflicte perquè familiars del fins ara rei creuen que no li toca a ell. En concret, serà rei de la regió de Tooro, un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
1: I ara els destacats en internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
15: El New York Times avança que els sectors més durs de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb els Estats Units. Segons fonts del diari, el règim apunten que els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz, cosa que, de nou, segons el New York Times, va fer enrabiar i molt el president iranià. També el Wall Street Journal ha publicat en aquestes últimes hores que la Xina hauria ajudat l'Iran en l'atac a una base nord-americana a Jordània. El diari apuntava que Teheran va rebre imatges per satèl·lit d'aquesta base. I el Regne Unit, el Guardian, destaca en portada el que anomena la magnitud real de la complicitat del país en el tràfic d'esclaus. Publica les conclusions d'un estudi d'historiadors que s'ha fet durant 3 anys, que xifra més de 10.000 persones, empreses o institucions que van participar en la compra d'esclaus, incloent-hi la Casa Reial. A França, Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any que ve, unes eleccions que, segons el Liberación, es mouen en una zona de crisi, amb pèrdua del poder adquisitiu i les primeres crides a la mobilització aquest mes de setembre. El Partit Socialista i la França Insubmisa asseguren que hi faran costat.
19: I en plan econòmica, Cinco Días destaca que Espanya encapçala la llista de països europeus en què requereix més esforç econòmic per comprar un habitatge. El percentatge d'ingressos que destinen les llars espanyoles a comprar una casa ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des del 1980. En aquesta línia, l'Economista publica que el govern espanyol no aclareix quants dels 184.000 habitatges assequibles anunciats estan realment acabats. L'executiu diu que ha mobilitzat més de 120.000 pisos, però, segons el diari, aquesta xifra inclou tant cases entregades com promocions que encara estan per construir. I si sou dels que aneu a la zona VIP de l'aeroport, potser haureu constatat el que explica l'ONU Economia. Segons el digital, les sales cada vegada estan més saturades per l'augment de viatgers que van a primera classe, cosa que ha estès la idea de que les sales VIP han deixat de ser VIP. Davant d'això, AEN està preparant l'obertura de més espais exclusius.
1: I pel que fa a la premsa esportiva, Robert Prats?
20: Lamine Yamal reconeix a Universo Valdano que ell és el millor per aconseguir la pilota d'or.
21: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Ya no es...

0: ser jo.
1: Lamine Yamal, una altra vegada va ser decisiu. Dos gols, el Barça va guanyar al camp del Llevant. Ple al 15, títol en Mundo Deportivo i Esport. El Barça, invicta fins ara, ha guanyat tots els partits que ha jugat. 15 punts dels 15 possibles.
2: 15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són.
1: Santi Noia escriu al Mundo Deportivo que el Barça ha passat del rock and roll a l'òpera.
3: Barcelona!
1: Un Barça que passa del vertigen al control, però el que és innegociable és la mentalitat blaugrana. Aquesta dupla del Barça també la veu Joan Bells a l'Esport. Un Barça que arrasa, però que al mateix temps pateix. El periòdico parla d'un Barça contracultural de Xavi Espar, un jove de 19 anys capaç de reconstruir, reinterpretar i recalcular sense que els espectadors sàpiguen exactament quin futbolista és o de què juga. Lluís Canut a La Vanguardia remarca que Espar reforça la superioritat del Barça. L'Esportiu diu que el Barça va patir una desconnexió en el tram final i que no sempre es pot brillar. Pel diari Ara és la versió més terrenal del Barça, la que també guanya. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
1: Els ous gegantins de Dalí ocuparan el Passeig de Gràcia.
5: Sí, l'exposició immersiva de Dalí arriba a Barcelona i és per això que des d'aquest cap de setmana s'han instal·lat tres ous gegants com els que coronen la Torre Galatea de Figueres o la seva casa museu de Port Lligat. Són reproduccions exactes que s'han fet en un taller de Barcelona i que ja llueixen al Passeig de Gràcia, ho hem llegit a La Vanguardia.
1: Lliguen un tècnic a una torre de telefonia mòbil a l'Índia com a protesta pels problemes amb el 5G. No l'alliberarem?
6: Una decisió dràstica d'un grup de veïns de Khardauli amb un tècnic de telecomunicacions. Cansats de la falta de 5G, van decidir lligar-lo a una de les torres de telefonia. Van actuar així perquè volien que qui els visités fos un alt càrrec de la companyia. I no va ser així. Els veïns han avisat que fins que no els visiti un funcionari no l'alliberaran. Ho hem vist a 20 minuts.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
6: Arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge Michelle Jenner, que avui en fa 40. També celebra el seu aniversari la cantant Malena Gracia, que avui en fa 47. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde. A l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. 78 espelmes.
1: I el santoral?
6: Avui és Sant Crescenci, Santa Ròsula i Santa Notburga.
1: Devia venir d'Holanda, no? Bona Notburga.
7: No sé, noi.
1: Ens queda el repàs d'ahir. Va, anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
8: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 14 de setembre de 2016, Rita Barberà, exalcaldessa de València, té les hores comptades a la política. La investiguen per un delicte de blanqueig de capitals i el PP li ha demanat que deixi el seu escó al Senat. Barberà plega del partit, però s'aferra al càrrec de senadora per continuar sent aforada. El que en aquell moment no sabia ningú és que al cap d'un parell de mesos la trobarien morta en un hotel de Madrid. I Ada Colau ha encarregat el pregó de la Mercè 2016 l'escriptor Javier Pérez Andújar. Diverses entitats independentistes, en protesta, han organitzat un pregó alternatiu que el farà a la mateixa hora l'actor Toni Albà. I acabo amb Mundo Deportivo, que ara fa 10 anys regalava el pijama del Barça, 100% de cotó, amb l'escut al pit i a la cama i la paraula Barça a l'esquena. Disfruta cada nit amb l'equip dels teus somnis, deia l'anunci.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Catalunya Ràdio.
1: D'aquí a 13 minuts seran les 8 del matí. Repassem aquesta dels titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. La Xina se suma a les veus que demanen reforçar la supervisió sobre la intel·ligència artificial.
12: Admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Justament per això Donald Trump es nega a regular-lo més.
13: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya.
1: A Suècia, l'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir.
14: Estan frec a frec amb el bloc conservador en què l'extrema dreta retrocedeix. D'altra banda, Cardiff, reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació de la Gran Bretanya.
1: Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
12: Ho farà amb una conferència a les Drassanes de Barcelona per explicar el seu projecte d'educació, habitatge, rodalies i finançament entre les prioritats.
1: I cap de setmana amb 5 agressions per arma blanca a Barcelona.
14: Els fets fets han tingut lloc al llarg de dos dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova. Hi ha diverses persones ferides.
0: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
12: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
0: Avui a partir de 3:15 en parlarem àmpliament d'aquest discurs, l'analitzarem i també de la trajectòria de Ramon Cotarello. I avui arrenquen les classes de formació professional per més de 176.000 alumnes.
14: Són 5.000 alumnes més que el curs passat. A grau mitjà, el més sol·licitat és el cures auxiliar d'infermeria i a grau superior lidera la demanda d'administració i finances.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol.
12: S'han duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que demostren com avança l'emergència climàtica.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio entrarà per primera vegada a partir de 10:45 a l'espai immersiu de Dalí que s'inaugura dimecres a Barcelona.
14: Serà la casa Ametller, Passeig de Gràcia, amb realitat virtual, moda i peces originals de Dalí. I anirem a 10:45.
0: Fira Targa tanca una edició d'èxit i reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
12: Es reafirma així com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional.
0: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions per saber-ho. Lleida, Estel Bussons, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
7: Bon dia. Hola, Ricard.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
0: I a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Comencem avui aquesta roda de connexions en directe a Lleida, perquè avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, presenta a la capital del Segrià les principals novetats del nou curs en l'àmbit de la formació professional. Estela.
4: Sí, ho farà a les 12 del migdia a l'Ajuntament i prèviament farà una visita a un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Institut Escola del Treball, on avui comencen les classes 1.300 alumnes, un 10% més que l'any passat. De fet, és una mostra de la tendència general de l'FP a Catalunya. Ara, fa un moment ho explicàvem, que comencen el curs 176.000 alumnes i això són 5.000 alumnes més que l'any passat. I una altra previsió per avui, de l'àmbit cultural. Aquest matí, el Parc Astronòmic del Montsec a Àger presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori.
0: I saltem ara a les comarques gironines perquè, atenció, ens centrem en la Garrotxa. Des del Consell Comarcal alerten que no es pot assumir l'augment de població, Fèlix.
17: Sí, això perquè els serveis públics, diuen, no estan dimensionats per la població que tenen. Asseguren que està pensats per unes 40.000 persones, ara en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com a les pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar en una situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis, i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi perquè no hi troben un lloc per viure. D'altra banda, escalfant motors ja també per les fires de Girona, encara falten dies, però ja sabem com serà el cartell. El protagonitza aquesta vegada una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís, que té una escultura al passeig arqueològic. L'ha dissenyat Joan Garcia, es veu com del dibuix de l'escultura, en surten els rínxols de colors d'aquesta dona i entremig s'hi preveuen escenes de cultura popular.
0: Avui a partir de les 9 parlarem d'aquest avís del Consell Comarcal, també de les comarques gironines, centrades en aquest cas a la Garrotxa, que alerta de que no es pot assumir l'augment de població i sobretot aquest accent que hi posa en el futur dels joves que ara mateix perillaria a la Garrotxa. I parlant de massa gent i d'aglomeracions, a Barcelona, Marc, pendents avui també del balanç que faran els comerciants de l'últim diumenge de botigues obertes.
15: Que va ser ahir, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats a Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys. Doncs bé, ja us podem fer un tastet d'aquest balanç i és desigual. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible. En canvi, els eixos comercials diuen que sí que els surten els números i, de fet, voldrien poder-ho fer tot l'any. Parlant de gentada, avui, per cert, acaba la Festa Major de Castellà i la Roca del Vallès.
0: I a Tarragona, Manel, que ja comenceu a estar de festa, no?, per Santa Tecla.
16: Sí, s'acosta.
0: Ja s'acosta, això. Anem cap a l'Ebre, per això, abans, ja parlarem de la Festa Major de Tarragona, perquè la majoria dels arrossars del marge dret del riu Ebre, estan afectats per la plaga del cargol poma, Manel.
16: Sí, els pagesos calculen que fins un 80%. L'últim any s'ha agreujat la situació, es calcula que unes 7.000 hectàrees estan afectades per aquesta plaga, que es concentra sobretot en punts com els desguassos. L'única eina que tenen per fer-hi front és la saponina, que és un compost químic natural, i ara els pagesos reclamen més eines i més efectives. Avui també ens fixarem en la tornada a les aules de 2.000 alumnes a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, que ho faran en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn progressiu, però comença avui i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre en un edifici original que data dels anys 70 i que està ubicat al campus a Salades, que s'ha sotmès a una renovació que ha costat més de 10 milions d'euros.
0: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dilluns. Gràcies.
14: Adéu, bon dia.
7: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
0: I això de sortir de casa, ara sapiguem quin temps farà, us espera també com estan les carreteres. Pel que fa al temps, la setmana comença amb calma meteorològica, però amb previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, els models que es van actualitzant ara aquest matí ens indiquen tempestes que poden passar dels 50 litres per metre quadrat a partir de dimecres a la tarda i a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, sobretot. Ho anirem concretant de moment avui. Comencem el dia amb 19 graus a Cerdanyola Vallès, 21 a Tarragona i, en canvi, a 5 graus a Bolví, a la Cerdanya, amb un dia però que serà de sol i de calor, calor d'estiu, amb màximes de més de 30 graus a tot arreu, s'arribarà amb facilitat als 32 i als llocs més càlids podria arribar als 35 o 36 graus.
0: I pel que fa al trànsit, l'AP7 continua sent la via més conflictiva aquesta hora. Mireia Sala.
19: Sí, hi ha trànsit lent amb retencions des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al nus de la Trinitat. A les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i a Pallejà.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
21: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
23: Des de les premses de matinada, els triolets de la marxa enrere i els fills dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
22: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
21: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-0609. I a aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui analitzem el preu del pa.
24: El pa és una despesa pràcticament diària. De mitjana, una bagueta a Catalunya costa al voltant d'un euro amb 40 cèntims. Estem parlant de pa fet en forns, no de barres industrials que trobarem molt més barates als supermercats. A la pastisseria Luna, de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat, la bagueta ens costa un euro amb 35 cèntims. Sentim l'Emilio, forner i propietari.
25: Aquest estiu hem pujat preus després de vacances, ja que els costos de producció han pujat molt i es veu una previsió de pujada de farina generalitzada. Llavors, tinc el pa de pagès a 3,70 al de quilo, a 2,70 al de mig quilo, tinc la barra de quart a 1,30 i la baguette la tinc a 1,35.
24: Si anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, al Forn Corneli, la barra costa 1,25 i el pa de pagès de quilo 3,60. Ens ho detalla l'Encarna, la seva venedora.
26: La barra de quart a 1,25, el xusco de mig a 2,10 i tallat a 2,20 i el barrot de quilo 3,60 i tallat 3,70.
24: A Sant Fruitós del Bages, al Bages, el forn fet de farina ven el pa de pagès de quilo a 3 euros amb 80 cèntims.
0: I avui dilluns, què costen les millores en una deixalleria? On van a parar els nostres impostos? Ot Serra, bon dia.
27: Bon dia. A Bellpuig, a l'Urgell, l'Ajuntament vol fer un seguit de millores a la deixalleria municipal. Es vol ampliar l'espai, motoritzar la porta d'entrada, instal·lar videovigilància i reforçar el sistema informàtic. Però el gruix de les millores consisteix a substituir els contenidors perquè els actuals estan molt malmesos. El valor estimat de la licitació són 46.000 euros i d'aquests, 33.000 són per al subministrament de les noves caixes i contenidors.
28: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
29: La Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa avui la primera promoció del nou grau en Medicina, integrada per 50 estudiants. La nova titulació s'imparteix al nou campus Esplugues i neix amb una proposta formativa que uneix rigor científic, pràctica clínica i una mirada humanista de la professió. L'inici d'aquests estudis reforça el creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i contribueix a preparar els futurs metges que afrontaran els reptes sanitaris del segle XXI.
28: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
0: I què destaquem a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, avui són vídeos virals, més d'un. Tots giren al voltant del mateix tema, que és la reboda de Dulceida i Alba Paül. Ja estaven casades des del 2016, però ho han tornat a fer. Es veu que no saben què fer per gastar-se tots els diners que tenen. Jo em quedo amb un vídeo que ensenya com entren les renúvies al convit. Atenció a la música que sona.
0: Els catarres!
1: Els catarres! Els catarres bramant en un aplec d'influencers que tenen per lema en castellà no llegues a más gente. Ben jugat per part de l'Aida i l'Alba, els catarres per fer l'entrada, reboda un 11 de setembre i els premis d'Idolo que enguany els faran a Barcelona. Ara només falta que també facin contingut en català i que ens convidin al proper casament, Ricard, perquè aquest ritme la tercera boda la fan per Tots Sants, eh?
2: Tu que podries acabar con tantas guerras.
0: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els pares i mares que superen el primer cap de setmana de curs escolar. Aquí ha hagut de comprar material d'última hora, forrar llibres a les 10 de la nit. A vosaltres, que sabeu la veritable tornada, que la veritable tornada comença exactament avui, aquest dilluns.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns 14 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns la programació de la nova temporada 2026-2027. En parlarem d'aquí uns minuts. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. L'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell, apunta l'Ajuntament. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. Santa Oliva reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. Mor una dona de 27 anys, veïna de l'Arbós, en un accident a la Nacional 340 Altafulla. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països de l'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acollirà la segona edició de la Festa al Cel. Els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre les noves plagues.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquesta casa, Calafell Ràdio, Calafell Televisió, estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. Els serveis informatius d'aquesta casa, de dilluns a diumenge, segueixen prenent-li el pols a l'actualitat de proximitat amb les notícies de Calafell, comarca, el Penedès Marítim, Camp de Tarragona i d'àmbit general. Es mantenen les tres edicions de l'informatiu de dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Els dissabtes, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i també els diumenges, amb el resum de la setmana amb qui els acompanya, qui els parla, Mireia Romaguera. D'altra banda, aquesta temporada, el magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio, de 9 a 1 del migdia, conduït per Ferran Boquer, a més de mantenir les seccions habituals d'actualitat i entreteniment, amb la secció de l'alcalde a la ràdio, portaveus, espai escoles i sempre amb la millor varietat musical, suma nous col·laboradors amb noves propostes, espais on es parla de xarxes socials i curiositats, biodiversitat i medi ambient, benestar animal, espais de cuina, també un espai sobre novetats de cinema i sèries, aprendre anglès a través de la música, es parlarà de la societat inclusiva i hi haurà una nova secció sobre els antics oficis. Les tardes de Calafell Ràdio segueixen sent musicals des del Surfing Safari, una aposta que, segons les dades d'audiència, incrementa cada temporada els seus seguidors, on es poden escoltar totes les novetats del pop i els èxits més recents. De 3 a 7 de la tarda i en repetició les matinades de 2 a 6. La secció musical es manté les tardes i vespres dels caps de setmana, amb una selecció de dues àrabes. Els col·laboradors de Calafell Ràdio i els espais ocupen una part important de la graella als vespres, també als caps de setmana. Hi ha programes com el Nostàlgia de Josep Cosidó, el Només tu i jo, dedicat a la música romàntica. Els clàssics i les novetats de la música en català es troben cada dimarts al vespre al Puntcat. Els dimecres, Ramon Robuster es posa al capdavant de tot un clàssic a la ràdio, l'Hora del Jazz. Els dijous és el moment del daiquiri pels combinats de la música llatinoamericana a les 8 del vespre. Els divendres, de 8 del vespre a 9 de la nit, la màquina del temps amb Albert Gómez, amb els hits dels 80 i 90. De 9 a 10 de la nit, rock en clàssics amb Esteve Llop. Els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, primera llista amb els 40 èxits musicals del moment. També dissabtes, de 10 de la nit a 11, nou programa Calafell Ràdio, vinils amb història. Els dissabtes per la nit, la música electrònica ballable arriba de la mà dels DJs catalans del moment, amb el programa Alter Ego. Una temporada més, es mantenen espais com l'Abecedari Poètic amb Maica Duaigües els diumenges o l'Esperit Viatger dissabte i diumenge a la una del migdia durant 30 minuts. La música de les grans pel·lícules els diumenges amb el BCO de Duaraves. També diumenge, Festa dels 80 amb Ferran Boquer. Calafell Ràdio és la ràdio que ens uneix. Aquesta temporada continuem amb vosaltres 2026-2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I a partir d'avui dilluns ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. I és que l'Ajuntament continua la tramitació dels pressupostos de cara a l'any 2027. La primera edició va ser el 2017 amb l'elecció de les propostes pel pressupost municipal del 2018. Enguany s'ha arribat a la novena edició d'un procés participatiu ja consolidat i que els fruits són visibles. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic o als equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius. Les propostes que han passat a tall per aquest pressupost són adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers a Calafell Park, arreglar voreres a Mar Romeu, també a Brises, Montmar i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del parc infantil de la urbanització de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat, i una altra proposta són menjadors per a colònies de gats. Per tant, doncs, recordem que avui dilluns, 14 de setembre, ha començat la votació dels pressupostos participatius. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes que els hem esmentat fa uns minuts i poden participar els empadronats o empadronades a Calafell majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal per l'any 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell ha incrementat la presència policial a l'Avinguda Catalunya de Seguda Calafell. L'any 2025, entre l'1 de gener i el 31 de juliol, es van fer 151 serveis. En el mateix període del 2026 s'han fet 164. En matèria de seguretat ciutadana, en el mateix període, els serveis han passat de 101 a 122. Aquest increment no respon a un augment de delictes patrimonials, que han passat de 6 a 5, sinó a una major activitat preventiva, ja que s'han incrementat les amenaces i alteracions de l'ordre, passant de 18 a 23 en el mateix període. L'Avinguda Catalunya constitueix un dels principals punts d'atenció operativa al municipi de Calafell, apunta l'Ajuntament, tant pel volum de serveis registrats com per la visibilitat de les incidències que s'hi produeixen. L'anàlisi de les dades mostra, però, que una part molt significativa de l'activitat policial té caràcter preventiu, mitjançant controls i vigilàncies, que han passat de 55 a 70. 71 i identificacions que passen de 8 a 14. D'inseguretat s'explica principalment per la visibilitat i la reiteració de baralles, amenaces, discussions i alteracions de l'ordre públic, més que no pas per una elevada incidència de robatoris o furts. És recomanable que aquests establiments limitin l'accés als seus establiments a les persones que consumeixen molt d'alcohol, ja que això té un efecte immediat en el carrer, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Caselles. L'Avinguda Catalunya requereix un seguiment específic i continuat per la concentració d'activitat i conflictivitat visible. Les dades posen de manifest que una actuació policial preventiva sostinguda i un increment de les intervencions orientades al control, la vigilància i la identificació de persones i vehicles porta els seus fruits, apunten des de l'Ajuntament. La retirada dels bancs ha permès, diuen, treure el focus de venda de droga que hi havia fixa a l'Avinguda Catalunya. Ja no es veuen moviments d'aquest tipus. Els veïns ho havien demanat per escrit, apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, l'equip de govern ha proposat l'Avinguda de Catalunya com a emplaçament per la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, entre Calafell i Cunit, que la consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, va anunciar en la darrera Junta de Seguretat Municipal de Calafell. L'Ajuntament de Calafell, en un comunicat, diu que una de les ubicacions possibles va prenent força per la facilitat de sortida en vehicle, per no haver d'enderrocar cap edificació i per estar en un lloc ben visible i fàcil accés. Ben aviat plantejaran un acord, diuen, amb la propietat d'una de les finques amb qui s'ha parlat per poder ubicar la nova comissaria dels Mossos al centre de Segur de Calafell, ha manifestat l'alcalde Ramon Ferrer. Així mateix, no es descarta haver d'expropiar altres finques de la mateixa Avinguda Catalunya per eliminar focus de venda de droga i ocupacions il·legals i conflictives que mouen aquest negoci en aquell entorn. Alguna d'elles, la propietat, ja ho ha exigit, segons apunta l'alcalde de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els centres cívics de Cunit donen el tret de sortida a la nova programació d'activitats setembre-desembre amb una oferta pensada per continuar fomentant el benestar, la creativitat, la formació i la convivència. Amb una àmplia varietat de cursos i tallers, aquesta nova temporada combina les activitats més consolidades amb diverses novetats que amplien les possibilitats de participació. La programació manté propostes molt sol·licitades, com pilates, ioga, zumba, sevillanes i rumba, patchwork, costura, dibuix, escultura, modelatge, guitarra o francès, consolidant una oferta diversa que s'adreça a totes les edats i interessos. Aquest trimestre, però, destaca especialment per la incorporació de noves activitats que responen a inquietuds actuals i aposten per l'aprenentatge pràctic i el desenvolupament personal. Dansa afrobrasilera és una proposta plena de ritme i energia per treballar el cos a través de la música. Entre costures, màquina de cosir, un nou taller destinat a persones que volen iniciar-se o perfeccionar les tècniques de costura en màquina. I a per a tothom, nivell 1, una introducció pràctica al món de la intel·ligència artificial. Bricolatge per a la llar, un curs per aprendre petites reparacions i tasques de manteniment domèstic de manera pràctica. Brilla davant la càmera, orienta't a millorar la comunicació i la seguretat davant les càmeres i les xarxes socials. Els monogràfics especials de tardor i Nadal són sessions gratuïtes que permetran descobrir noves tècniques creatives en format puntual. També s'incorpora un cercle de dones i gestió emocional. A més, la programació cunitenca continua apostant per activitats gratuïtes, com sardanes i diferents monogràfics, reforçant el compromís dels centres cívics. Les activitats es desenvoluparan als centres cívics Calcego i als Jardins, entre setembre i desembre. Les inscripcions romanen obertes de 9 del matí, per tant, fins al 24 de setembre amb places limitades. Aquest setembre, els centres cívics de Cunit tornen al punt de trobada per aprendre, compartir i créixer en comunitat. Més informació al web www.cunit.cat.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim endavant amb més notícies. L'Ajuntament de Santa Oliva ha completat la instal·lació d'un nou sistema de càmeres de lectura de matrícules en diferents punts estratègics. Aquesta mesura s'emmarca dins de les línies d'actuació de l'equip de govern per millorar la seguretat ciutadana i augmentar la vigilància a les vies d'entrada. En total s'han desplegat 6 punts de control repartits per diverses zones i accessos clau del terme municipal Santa Olivenc. L'objectiu principal d'aquests nous dispositius és oferir eines més eficaces per al control del trànsit, també per la prevenció d'actes delictius, alhora que facilitaran la tasca de recerca i intervenció dels cossos de seguretat quan sigui necessari. Actualment, l'empresa adjudicatària està duent a terme el procés de certificació tècnica de les instal·lacions. Un cop es completi aquesta fase de validació, el sistema estarà completament a punt per ser integrat i supervisat directament pel cos de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra. Amb aquesta intervenció, el municipi de Santa Oliva fa un pas més en el compromís continu per reforçar la prevenció i garantir la tranquil·litat i el benestar dels veïns i veïnes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una dona de 27 anys ja mor en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, segons ha informat el Servei Català de Trànsit aquest passat divendres. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per 11:45 de la nit. Per causes que s'investiguen, 3 turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i 4 persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós del Penedès. Amb aquesta ja són 91 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any. Arran de l'accident es van activar 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i 7 unitats del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Com dèiem, des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accident a la carretera catalana, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. 35 d'aquestes víctimes mortals circulaven en motocicleta. També han mort en sinistres a la carretera 9 vianants, 6 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Passem ara a les notícies d'àmbit general. L'agost del 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol del 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils i a l'augment de les temperatures mitjanes de la superfície del mar a l'oceà Pacífic Equatorial, associat a les fortes condicions del Niño. A més, l'agost va ser el primer mes en superar els 1,5 graus sobre els nivells preindustrials des del novembre del 2025. Durant el mes es va registrar la mitjana mensual de temperatures de la superfície del mar més alta mai registrada als oceans extrapolars. De fet, la registrada mai a escala mundial, amb 21,11 graus als oceans extrapolars. Mentrestant, es van observar temperatures rècord de la superfície del mar a tot el Pacífic tropical, una zona on el fenomen del Niño és potencialment extrem i continua intensificant-se. Els efectes d'aquest fenomen ja es fan sentir a terra, amb unes condicions que afavoreixen la intensificació d'incendis forestals a Indonèsia, segons ha informat el Servei de Vigilància de l'Atmòsfera de Copernicus. Aquest mes va marcar el final de l'estiu més càlid mai registrat a Europa Occidental, superant l'anterior rècord establert l'any 2003. Una gran part de la regió i àmplies zones d'Europa central i oriental també van patir una sequera generalitzada a l'agost, que en alguns casos s'allargava des del maig, amb condicions de sequera registrades a diferents països com França, el Regne Unit, Hongria, Romania i Sèrbia. En paral·lel es van registrar condicions més humides del que és habitual a l'oest de la península Ibèrica, la regió alpina al nord-est d'Europa, l'est de Turquia i les regions adjacents, on fortes pluges van provocar inundacions locals en diverses zones.
1: L'informatiu.

0: Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acollirà la segona edició de la Festa al Cel, que omplirà el seu litoral de vols i exhibicions durant 3 jornades i que arriba després de l'èxit de la primera edició, que va reunir més de 350.000 persones. La programació començarà el divendres entre les 11 del matí i les 3 de la tarda amb els vols d'entrenament i comprovacions tècniques dels equips participants. La gran estrena arribarà dissabte, dia 18, a les 9:25 amb el PortAventura Sunset Air Show, una de les grans novetats d'enguany que combinarà acrobàcies aèries amb llums LED, fum, làser i pirotècnia durant la posta del sol. El diumenge serà el torn de la gran exhibició aèria d'11 del matí a 3 de la tarda. El públic podrà contemplar avions de combat, helicòpters, aeronaus civils històriques, mitjans aeris d'emergències i patrulles acrobàtiques. Entre les aeronaus hi ha de militars, així com helicòpters Tigre i Chinook de l'Exèrcit de Terra. El programa comptarà també amb una important participació internacional, amb avions arribats de Letònia o Escandinàvia. Hi haurà diferents exhibicions des del Regne Unit i participarà Aerospark i des de Polònia Flying Dragons. L'aviació comercial i d'emergències també tindrà el seu espai. Vueling participarà amb un Airbus A320 i els bombers de la Generalitat ho faran amb un AT-802F, especialitzat en la lluita contra incendis forestals. La programació es completarà amb els Jackstars, la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, l'Aeroclub Barcelona Sabadell i l'Aeroclub Alt Camp de Vallmoll. La Festa del Cel no es limitarà a exhibicions aèries. A la zona de la platja també hi haurà simuladors per apropar al món l'aviació al públic. Davant de la gran afluència prevista a l'organització, recomana planificar amb l'arribada de temps, prioritzar el transport públic quan sigui possible i consultar els possibles canvis de mobilitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal quan s'arriben a les 10.000 tones. Escoltem les paraules del coordinador territorial d'Unió de Pagesos del Camp de Tarragona, Sergi Claramunt. Assegura que l'avellana d'enguany és de bona qualitat i demana poder usar fitosanitaris.
2: En un moment les avellanes que hem anat trencant són bones. Es veu poca picada i es veu que l'avellana és de qualitat. Problemes que ens trobem és que seguim sense tindre fitosanitaris. No tenim productes per tractar plagues que ens estan sortint noves, la cendrosa, no podem combatre els cops de calor, perquè les cases comercials, si no hi ha moltes hectàrees i si no hi ha molt de valor, no aposten per un producte que és minoritari avui per avui. Reclamem al departament que se'ns doni autoritzacions excepcionals, des del Ministeri no se'ns autoritzen, jo crec que les deneguen per sistema, i amb això què ens passa? Que no podem competir contra altres... com contra altres països com Turquia, que té un munt de matèries actives per combatre un munt de plagues i, per tant, si no tenen fongs, si no tenen bacteris, doncs l'avellana surt de més qualitat. Tot i això, la previsió d'enguany és que l'avellana és de bastanta qualitat.
0: Diu que plegaran entre un 70 i un 80% d'un any normal.
2: Ens anirem amb un 70-80% d'una collita normal. Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts avellaners vells que arran de les calors i de la sequera que va durar 3 anys, aquests avellaners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: El coordinador territorial d'Unió de Pagesos del Camp de Tarragona diu que tants avisos per temporals els posa la por al cos.
2: Bé, hem tingut 2 avisos en els quals els pagesos, quan ha de ploure amb l'avellana, ens tornem una miqueta bojos i hem corregut a plegar, després resulta que els avisos s'han transformat de 100 litres a ni una gota. que ja ens està bé que no plogui ara en aquesta època, perquè com més seques podem replegar les avellanes, millor, però a vegades te fiquen la por al cos, comences a avançar feines i al final no fa una gota.
0: Tradicionalment, l'11 de setembre era el tret de sortida de la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona. Els últims anys, però, la collita s'ha avançat i la majoria de pagesos comencen a escombrar els camps els últims dies del mes d'agost. S'han plantat noves varietats més primerenques i més ben adaptades a una temperatura que augmenta cada any. Després de tres campanyes de poca producció a causa de la sequera, enguany el cultiu s'ha recuperat una mica. Esperen, com dèiem, plegar 5.000 tones d'avellana al Camp de Tarragona, el que representa entre un 70 i un 80% d'un any normal. Cal tenir en compte, diuen, que les comarques tarragonines han perdut 2.000 hectàrees d'avellaners a causa de la falta d'aigua per regar. La majoria d'arbres han mort i alguns s'han arrencat. Els pagesos, però, celebren que enguany no hi ha hagut cap episodi de pluges fortes que molts anys s'han portat la collita. S'assenyala que les dues últimes alertes de protecció civil a l'agost i la passada setmana per pluges intenses els ha fet córrer per no perdre les avellanes.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Ecos del Port és la nova experiència immersiva que convida el públic a reflexionar sobre el canvi climàtic, la biodiversitat i especialment la memòria marinera. La iniciativa combina projeccions, instal·lacions audiovisuals i creació digital. La proposta arrenca amb les històries de sis savis del barri del Serrallo de Tarragona, seguit d'un mapping. És una experiència immersiva que permet endinsar-se al patrimoni marítim al moll de costa de Tarragona. Per tant, doncs, una reflexió sobre el canvi climàtic i la memòria marinera. La directora i la comissària de la plataforma Jardí Digital, Daviana Muñoz, explica l'experiència immersiva.
3: Bueno, esta es una experiencia inmersiva que tiene dos momentos. Un momento, un primer momento, que es el de los sabis del mar. Son los sabios de la mar, son los sabios del Serrallo. Criados, nacidos y evidentemente también desarrollados aquí dentro del Serrallo y con pertenencia y pertinencia de Ecos del Port. Esta es una experiencia inmersiva que tiene como objetivo retratar la tecnología desde lo que es la creación de un joven que es Eudal Serrano de apenas 24 años y cuál es su visión como joven de artística acerca de lo que es el mar y lo que es el Serrallo. Es una experiencia inmersiva sobre cambio climático, biodiversidad y, por supuesto, la memoria marinera.
0: Diu que l'experiència immersiva Ecos del Port és molt nova i que cal venir a veure-la amb una ment oberta.
3: Hay que venir a verlo con muchísima apertura de mente porque es una experiencia que es novedosa y que está hecho, como les decía hace un momento, entre inteligencia artificial y referencias documentales del Serrallo.
0: Ecos del Port es va inaugurar fa uns dies i es podrà veure fins al 20 de setembre al Refugi 1 del Moll de Tarragona. La iniciativa forma part de la programació del Nou FES, el Festival de Creativitat Digital, que reuneix artistes, creadors i institucions per explorar noves formes d'expressió vinculades a la tecnologia i a la innovació. De fet, Ecos del Port representa el punt de partida d'un nou cicle d'activitats impulsada per el Jardí Digital, que al llarg dels pròxims mesos ompliran el moll de costa de Tarragona de propostes vinculades a la creativitat, la cultura i les arts digitals. Els dies 27 i 28 de novembre serà un dels moments més destacats, ja que arribarà una nova edició del Nou FES. Aquest projecte artístic està cofinançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el GALP Costa Daurada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
4: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: totes les novetats musicals i les cançons ben recents les podràs escoltar de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda al Surfing Safari.
1: Calafell Ràdio. Filatar.
2: Els serveis.
3: Molt bon dia. Són 2:15 de 9 del

0: del dia, fent que la mar hi estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejó més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar, gran part del dia almenys fins al vespre i amb algun núvol baix entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda.
1: Molt bon dia de nou a tots i a totes. Comencem el segon bloc informatiu amb els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. És moment ara de fer un repàs dels titulars dels diaris principals i comencem per La Vanguardia. El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió. En aquest sentit, 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de l'electrificació. La Vanguardia també parla dels papers desclassificats de Ceuta que obren les vies a la causa judicial. Lleu avantatge de l'esquerra a les eleccions a Suècia. El bloc liderat pels socialdemòcrates obtindria una ajustada majoria absoluta amb 175 escons davant els 174 de la dreta. OpenAI endarrereix la sortida a la borsa per la incertesa actual. Continuem a la portada del periòdico. La població reclusa puja i voreja els 10.000 presos. La Generalitat ultima l'ampliació de la presó de Mas d'Enric amb la construcció de 2 mòduls més. Justícia estudia aplicar mesures similars en un altre centre. El periòdico també parla d'Illa, que centrarà la segona meitat del seu mandat en habitatge i educació. El periòdico, en relació al clima i l'agricultura, l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça. El periòdico també té en portada la gran indústria que avisa del risc d'aturada per l'alt cost de l'energia. I el homeschooling, 4.000 nens espanyols reben classe de les seves famílies a casa. Anem ara al punt. Avui té en portada bolets a contratemps. L'estudi del canvi climàtic constata que les temporades van més tard i són més curtes, però falten dades per concloure que n'hi ha menys. El punt avui també té en portada uns tant i nosaltres com sempre. Els independentismes escocesos, gal·lesos, irlandesos es mobilitzen i aquí no hi ha ni places suficients per aprendre català. Passem al diari ara. Té en portada frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. En aquest sentit, el diari Ara diu que el bloc progressista, liderat pels socialdemòcrates i el conservador, es disputen la victòria per un escó. L'extrema dreta baixa i passa de ser segona força a tercera, però podria entrar a l'executiu per primer cop. El diari Ara, així també com el periòdico, parla de les presons catalanes, que ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Passem ja al diari L'Esportiu. Té en portada No sempre es pot brillar. El Barça té una desconnexió en el tram final amb 0-3 i li toca suar, però competeix i suma el 5-5 a la Lliga. L'efectivitat l'enlaira amb dianes de Lamine Yamal, Espart i un golaç de Adeyemi que apaigava la insurrecció dels rocós Llevant. L'Esportiu també parla de MotoGP, que Márquez dinamita el Mundial. Marc guanya a San Marino amb el seu germà Àlex, segon i arrasador.

Passa el lideratge a Martín. El mallorquí Enric Mas rubrica el gran triomf de la seva carrera. I l'espanyol Roberto es reivindica en un inici esplendorós i surt a gol per partit jugat. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana política. Aquest dissabte passat va morir Carla Solà, exrector de la UAP i conseller d'Universitats en el primer tripartit. Referent del valencianisme d'esquerres, va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i la CUP. Irene Montero engega la carrera per ser la candidata de Podem i demana unes primàries obertes. L'exministre d'Igualtat proposa reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros. La CUP critica la detenció de 18 persones durant la diada i acusa els Mossos de reprimir joves independentistes. Casadevall defensa exercir des dels municipis de veritable dic de contenció davant els governs del Partit Socialista de Catalunya. També a la plana política, la Garrotxa demana frenar el creixement de població perquè està al límit i avisa de problemes d'infrahabitatge. Des del Consell Comarcal lamenten que els joves no poden independitzar-se i estenen el problema arreu de Catalunya. La policia trasllada centenars de migrants a una nova instal·lació temporal a Ceuta. El nou assentament està ubicat al barri de Los Rosales, en una parcel·la cedida del Ministeri d'Habitatge. També a la plana política, el govern contempla augmentar l'oferta de cursos de català després de la regularització. Vila assegura que s'està treballant perquè els centres laborals proporcionin més cicles. Anem a ampliar aquesta darrera notícia. Després de ser preguntat pel possible creixement en demanda arran de la regularització, Vila ha defensat que el govern s'està preparant des de fa temps per respondre a aquest increment. Amb tot, ha posat en valor que des del 2021 s'ha duplicat la seva oferta i el nombre de persones inscrites. El conseller reivindica la llengua com eina fonamental per a la integració, ja que la xenofòbia neix de manca de cohesió social i l'aposta pel català ha de ser compartida. Atenció al públic, Vila ha situat els centres laborals com a lloc d'integració lingüística bàsic, màxima oferta, però a més amb voluntat de creixement, ha afegit. I també a la plana política, un homenatge a Manolo Vital del 47 i als emigrants, l'agenda d'Illa per a la Diada d'Extremadura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà aquest dimecres i dijous la celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura. En aquest sentit, la Generalitat trasllada aquesta setmana la tradicional celebració institucional de la Diada a Madrid, a Extremadura. Seran els dies 16 i 17 de setembre. Fins ara se sabia la intenció de fer aquest canvi, però no s'havien donat els detalls de l'agenda del president. Salvador Illa farà diversos actes en què homenatjarà els emigrants que van arribar a Catalunya i recordarà la figura de Manolo Vital, protagonista de la història de la pel·lícula del 47. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem a la plana econòmica. Els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues. Zones rurals, rendes baixes, mobilitat reduïda, dones i migrants, els perfils més afectats per la pobresa de transport. La disponibilitat, l'accessibilitat i el preu determinen si el servei és universal o bé genera desigualtats. També a la plana econòmica, el turisme de la demarcació de Lleida tanca el cap de setmana llarg de la Diada amb més d'un 80% d'ocupació. El bon temps ha fet incrementar lleugerament les reserves en sectors com els càmpings.
Els alcaldes de Lloret de Mar i Blanes veuen la prolongació de la C32 com una necessitat imperiosa. Els dos consistoris consideren que és una oportunitat de desenvolupament i desvinculen la infraestructura del turisme. També a la plana econòmica, els preus mundials dels aliments toquen sostre des del 2022. El sucre i els cereals són els més cars. Els missatges de text provinents d'empreses s'hauran d'associar a un àlies verificat per dificultar les estafes. També a la plana econòmica, Prades, referent del cultiu del llúpol a Catalunya. Aquest any se'n recolliran 7 tones. I també ho hem llegit a les portades dels diaris principals, alerta de l'Agència de l'Energia per l'escassedat de gasoil i l'augment de preus fins a finals d'any. Anem a ampliar aquesta darrera notícia. La guerra de l'Iran no només provoca alteracions en les refineries que hi ha als països del Golf, sinó que també en dificulta el transport per l'estret d'Hormuz, que continua patint moltes restriccions. Això fa que Europa recorri a proveïdors llunyans, nord-americans i asiàtics. Aquesta situació complexa fa treballar al límit la resta de refineries del món, però sense poder complaure tota la demanda existent. I tot plegat impulsa el preu del combustible. El mercat de gasoil, a més, té l'inconvenient que Rússia no pot mantenir les seves refineries a ple rendiment pels continus atacs d'Ucraïna amb drons. La producció s'ha reduït notablement, cosa que provoca restriccions d'oferta dins el país i també pel que fa a les exportacions. Aquest és un factor que també impacta en el preu global del gasoil. Les exportacions marítimes mundials de gasoil han caigut un 9% entre el gener i l'agost. Alhora, els enviaments des de Rússia i el Golf Pèrsic només han arribat als 520.000 barrils diaris, una xifra que suposa un 75% menys que fa un any. Davant d'aquest escenari, l'AIE preveu que el mercat no es normalitzarà fins al 2027, i això perquè de cara a l'hivern moltes calefaccions encara depenen del gasoil, fet que pot provocar escassedat i, lògicament, preus a l'alça de forma continuada. Continuem els serveis informatius de Calafell Ràdio. Estem fent un repàs de la informació general més recent. Ara anem a la plana internacional. Aznar afirma que Espanya ha de recuperar com més aviat millor una relació normalitzada amb Israel. L'expresident avisa que la crisi a Ceuta mostra les conseqüències d'haver-se apartat d'aliats rellevants. Catalunya Internacional lliura 19 noves beques a joves catalans per fer estudis europeus i internacionals a l'estranger. En aquest sentit, més de 350 estudiants s'han beneficiat d'aquests ajuts des de la posada en marxa del programa el 1983. També a la plana internacional, el Congrés aprova concedir la nacionalitat als nascuts al Sàhara Occidental durant l'època d'administració espanyola. La llei tira endavant en plena tensió amb el Marroc, els vots de l'esquerra, l'abstenció del Partit Popular i Junts i el no de Vox. I aquest passat diumenge, 13 de setembre, Rússia ataca amb drons la frontera d'Ucraïna amb Polònia. Un tren de passatgers que cobria el trajecte entre Kiev i Varsovia ha patit danys. Anem a ampliar aquesta darrera notícia. Doncs Rússia ha atacat amb drons en les últimes hores de frontera d'Ucraïna amb Polònia, segons han denunciat les autoritats d'ambdós països. Un tren de passatgers que cobria el trajecte entre Kiev i Varsovia, com hem dit, ha patit danys, sense que s'hagin produït víctimes mortals. Els atacs bàrbars de Rússia a la frontera d'Ucraïna-Polònia no són més que una continuació dels seus atacs a les nostres fronteres estatals, ha afegit el ministre d'Afers Exteriors d'Ucraïna, Andriy Sybiha, en un missatge també a X. Aquest és el terror de Putin picant directament a les portes de la Unió Europea i l'OTAN.
Els bàrbars russos són a les vostres portes, estimats socis, ha dit. Putin ha d'entendre que la seva barbàrie es trobarà amb una acció decisiva que augmenta el cost de la guerra per a ell a un nivell inacceptable. Aquesta és l'única manera d'aturar-lo, ha concluït. També a la plana internacional rescaten un noi de 15 anys que ha sobreviscut 48 hores sobre una llanxa volcada a Alaska. També ho llegíem a les portades principals dels diaris principals. Màxima igualtat a les eleccions a Suècia. Les esquerres guanyen per poc i poden frenar l'extrema dreta. Anem a ampliar aquesta darrera notícia sobre les eleccions a Suècia. Els partits d'esquerra guanyant per la mínima davant la dreta i l'extrema dreta juntes a les eleccions legislatives a Suècia. Amb el 90% dels vots escrutats, les esquerres obtindrien el 49,3% dels sufragis i els partits de centre-dreta i extrema dreta junts el 49,1%. Només hi hauria un escó de diferència entre els dos blocs, és a dir, 175 per a les esquerres i 174 per als conservadors. Els resultats són tan ajustats que podria no haver-hi un guanyador clar entre els dos blocs fins dimecres, segons han advertit les autoritats electorals. El més votat en aquests primers resultats és el Partit Socialdemòcrata, liderat per Magdalena Andersson, que va guanyar les eleccions fa 4 anys, però no va aconseguir prou suport per formar govern. Andersson obtindria el 28% dels vots davant el 30,3% que fa 4 anys. Tot i guanyar, aquests són els pitjors resultats de partit en nombre d'escons des de l'any 1928. I la segona força més votada seria el Partit Moderat de l'actual primer ministre, Ulf Kristersson, que obtindria el 19,9% dels vots, per sobre del 19,1% del 2022. I la tercera seria l'extrema dreta de Demòcrates de Suècia, que en contra del que havien dit anteriors sondejos, perd força, obtindria el 17,6% dels vots, davant el 20,5% de fa 4 anys. Estem fent un repàs de la informació general més recent des de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv. Ara anem a la plana de societat. Ha estat potser un dels grans temes d'aquest darrer cap de setmana, la intel·ligència artificial. Claus del debat sobre aquesta intel·ligència. Més veus demanen frenar una tecnologia que pot amenaçar la humanitat. Anem a ampliar aquesta notícia de 3Cat Info. El ple debat sobre els greus riscos de seguretat de la intel·ligència artificial, les principals tecnològiques es mostren partidàries d'alentir el seu ritme de desenvolupament. Als Estats Units, aquesta qüestió ha irromput de ple al Congrés. Enmig del debat, les companyies tecnològiques es posicionen a favor de reduir una velocitat. Qui ja ha mogut fitxa és l'empresa creadora de ChatGPT, que ha anunciat que posa el fre de mà i que OpenAI no sortirà a borsa el 2026, com estava previst. Tenint en compte tot el que passa en matèria de seguretat, ara mateix seria poc aconsellable sortir a borsa. I no sentim cap pressió de fer-ho, ha dit el conseller delegat d'aquesta empresa. La marxa enrere borsària d'OpenAI arriba després d'una setmana en què el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial ha fet un salt exponencial, a partir de la dimissió d'un enginyer d'Anthropic, Jacob Coxon, que alerta que la intel·ligència artificial ens podria matar a finals de la dècada, així ho ha dit. I el conseller delegat d'Anthropic, Dario Amodei, va sortir al pas demanant que es desacceleri el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Però res indica que la seva companyia tingui previst aturar la sortida a borsa, prevista a mitjans d'octubre, com molt aviat. També a la plana de societat, xifra rècord als testaments solidaris a Catalunya, 120 milions d'euros en donacions el 2025. Educació preveu climatitzar 100 centres en 2 cursos i calcula que fan falta uns 2.500 milions per arribar a tots. Aquest estiu s'han instal·lat ventiladors en 227 centres i se'n posaran 150 més fins a principis de l'any vinent.
Un estudi revela que la psilocibina reorganitza l'activitat del cervell i no simplement la fa més caòtica. El treball, en participació de la UPF, obre la porta a estudiar noves aplicacions terapèutiques en depressió i ansietat. Anem a ampliar aquesta notícia a veure què és la psilocibina. Un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra ha descobert que aquesta substància psicodèlica no fa que el cervell funcioni de manera caòtica, sinó que en reorganitza l'activitat en patrons estructurats segons el que l'individu fa i experimenta. Publicada a la revista Nature, la recerca ha analitzat el cervell de 62 adults sans mentre descansaven, escoltaven música, meditaven o miraven pel·lícules després de prendre aquesta substància, la psilocibina. Els investigadors han observat que aquesta reorganització prediu millores en la mentalitat de l'endemà i pot ajudar a entendre com aquests estats afavoreixen el canvi psicològic. Els resultats obren la porta a estudiar aplicacions terapèutiques en depressió i ansietat.

Estem fent un repàs de la informació general més recent i ara anem ja a la plana cultural. Aficionats a l'anime consoliden a Lleida la seva trobada anual a la segona edició del MangaCon. Èxit de públic durant les dues jornades del certamen que han comptat amb activitats com exhibicions i cosplayers. Fira Tàrrega 2026 clou reafirmant la seva referencialitat internacional i reclamant un reforç d'estructura i finançament. També el Festimariu tanca amb èxit de participació la quarta edició. Roger Mas va oferir un concert aquest dissabte passat a l'Església de Sant Vicenç. L'Arxiu de Blanes dona a conèixer els detalls del vincle de Gaudí amb el municipi i el paper dels americanos. L'arquitecte va visitar la població el 1903 per dissenyar les trones de l'església de Santa Maria. Pablo Trapero: vivim situacions extraordinàries que al cinema serien el gènere fantàstic. El cineasta argentí estrena Sus Hijos, el seu primer film en anglès, amb Bill Nighy i Imelda Staunton al repartiment. La Festa per la Llibertat d'Òmnium tanca la diada a Barcelona amb el retorn de la gossa sorda. Els tradicionals concerts arrenquen amb el DJ Trapella i van culminar amb DJ Casu. I des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, des del 107.9 FM, també online a calafell.tv, anem a fer un ràpid repàs de la plana esportiva. Marc Márquez, nou líder del Mundial de MotoGP. Al futbol, el Barça juga amb foc, però frena la reacció del Llevant, 2-4. Lamine Yamal també entra en la campanya per la pilota d'or. Me la mereixo, diu. Els àrbitres es disculpen pel gol que ha decidit el derbi de Manchester. En aquest sentit, ProRef, l'organisme que gestiona els àrbitres professionals a Anglaterra, ha reconegut com un error del VAR en el gol d'Erling Haaland, que ha donat al Manchester City la victòria per 0-1 contra el Manchester United. El gol havia estat anul·lat inicialment per fora de joc, però el VAR la va acabar validant. La polèmica s'ha centrat en la posició d'Enzo Fernández, que estava fora de joc i ha intentat jugar la pilota abans que arribés a Haaland. Segons ProRef, el VAR no ha valorat correctament si Fernández interferia en Lisandro Martínez i l'hauria d'haver recomanat a Michael Oliver revisar l'acció al monitor. Hores després del partit, l'organisme arbitral va posar en contacte amb el Manchester United per reconèixer l'error i va anunciar que revisarà internament l'incident. El gol de Haaland ha acabat decidint un derbi que el City ha jugat amb 10 des del minut 23 per l'expulsió de Phil Foden. I com sempre, al final dels serveis informatius de Calafell Ràdio, fem l'efemèride musical. Avui recordem a Amy Winehouse, que va néixer el 14 de setembre de 1983 a Anglaterra. L'Amy va morir el 23 de juliol de 2011, només amb 27 anys. Avui la rememorem, la recordem, amb You Know I'm Not Good.

0: Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí i ja torna a sonar aquesta sintonia, la del Calafell Matí, és el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, dilluns, dia 14 de setembre de 2026. Salutacions, aquí us parla el meu nom, Ferran Boquer, al capdavant, una temporada més del Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Gràcies per fer-nos companyia. Ara feia setmanes, mesos, que no teníem sonant la sintonia d'aquest magazín. I també que obríem micròfons a les 9 del matí per dir-vos bon dia, Calafell. Benvinguts a, de nou al Calafell Matí, al programa magazín de Calafell Ràdio. Com dèiem, després d'unes setmanes de pausa, després d'un estiu de molta calor, també de vacances, de descans i de desconnexió, però també amb feina amb altres continguts aquí a la ràdio, avui és el dia en què tot torna a començar. Avui tornem a obrir els micròfons del Calafell Matí. El passat mes de juny ens acomiadàvem de vosaltres fins al mes de setembre. Avui, com dèiem, dilluns 14 de setembre, ens hi tornem a posar. Esperem que hagueu tingut un molt bon estiu, que hagueu gaudit, que hagueu descansat, també compartit bons moments amb la família, els amics, i que, sobretot, hagueu pogut carregar piles. Ara toca tornar a la normalitat, a la rutina, torna el dia a dia i torna la programació regular d'aquesta casa, Calafell Ràdio, calafell.tv. Avui recuperem els horaris habituals, els nostres programes, els nostres espais i els nostres col·laboradors de la temporada regular. Una nova temporada que arriba, a més, a moltes novetats. Avui, al Calafell Matí, estrenem ara aquesta nova temporada al 107.9 de la FM en el seu horari habitual. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, també els dissabtes amb el TVS Moments d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors, moltes novetats i sorpreses. Tenim fins a 9 espais nous. Informació, entreteniment, actualitat i, sobretot, sempre molt bona música per començar i per compartir el matí junts. Volem que ens feu un lloc al vostre matí, que ens escolteu també mentre feu un cafè, mentre aneu a treballar, mentre obriu el vostre negoci, conduïu o simplement doncs esteu fent el vostre dia a dia. Volem compartir al llarg del matí aquestes 4 hores de ràdio amb vosaltres en directe. Perquè al final això és la ràdio, fer-nos companyia. I nosaltres tornem a carregar piles, o millor dit, amb les piles carregades, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de tornar a compartir cada matí amb vosaltres. Així que, si ens heu trobat a faltar, doncs ja estem aquí de tornada. I com dèiem, avui comença aquesta temporada radiofònica 2026-2027 de Calafell Ràdio, calafell.tv. És la meva novena temporada en aquests micròfons al capdavant del magazín. Jo sóc el Ferran Boquer i a partir d'aquest moment i fins la una tenim moltes coses per explicar-vos, moltes coses per compartir. Així doncs, és moment de dir-vos molt bon dia i benvinguts a Calafell Ràdio. Com sempre, després d'aquesta llarga xerrada, és moment de conèixer els continguts que us hem preparat per al programa d'avui. Si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem al matí amb les dades del dia. Les celebracions, també les efemèrides musicals d'aquest 14 de setembre. Tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i també el repàs de l'actualitat amb els titulars i les notícies del dia. Avui, en temps d'actualitat, ens acompanyarà Miguel Ángel Perín, és el regidor d'obres, el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell. Ens parlarà de diferents projectes d'obres que s'estan fent o que estan a punt de començar aquí al nostre municipi. A les 10 arriba Amb altres ulls, l'espai d'opinió, la mirada a Calafell de la Sàbil Gàmez. A partir de les 10 parlarem amb els companys, amb el director de Calafell Ràdio, calafell.tv, en Jordi Nin, perquè ens parli d'aquesta programació que avui engega Calafell Ràdio, calafell.tv. Nou espai a partir de 2:15 del matí amb la Sònia Tré, la pausa conscient. A les 11 el temps amb Josep Miró i tot seguit recuperem les espècies i els paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. A 11:15, espai de salut amb la Lourdes Alonso. Avui parlarem dels polls. Sí, sí, els polls del cap. A les 12, nou espai, Singlish, amb la Laura Bondiull. Amb ella aprendrem l'anglès, si cal, i ho farem a través de cançons, repassant les lletres de les músiques que han marcat una època o que han fet història. Singlish, a partir de les 12 del migdia. I en el tram final del programa, com és habitual, tindrem música, tindrem consells i també l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això engega ara fins la una, és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Déu-n'hi-do, hem començat i xerrem molt, eh? Vinga, som-hi, comencem. Bon dia, bona hora, família.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. les dades del dia.
1: No, és que treballem i cobrem per xerrar, no?, per explicar-vos coses. Doncs aquí ens tindreu també cada dia començant el programa amb les dades del dia. Avui som a 14 de setembre de 2026 i el 14 de setembre és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica, malaltia inflamatòria i crònica que provoca, entre altres símptomes, sequedat, lesions i sobretot un picor que pot arribar a ser molt intens. La primera dada és que més de 200 o 230 milions de persones al món conviuen amb la dermatitis atòpica. Una altra de les dades, que és especialment freqüent entre els infants. Les estimacions situen la prevalència al voltant del 20% dels infants. I ara, la dada que potser sorprèn més, i és que gairebé una de cada dues persones amb dermatitis atòpica té problemes de son. Una revisió d'estudis publicada l'any 2025 calcula que aquests trastorns afecten el 43,4% dels pacients amb dermatitis atòpica. Per això, els especialistes i les associacions de pacients insisteixen que no estem parlant només d'una qüestió estètica. El picor, el dolor i la falta de son poden acabar afectant la vida quotidiana, la feina, els estudis i també la salut emocional. És a dir, que 230 milions de persones pateixen aquesta dermatitis atòpica, un 20% dels infants i un 43,4% tenen problemes de son. Avui que celebra el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Perquè un 14 de setembre, com avui, de fa 67 anys, naixia el cantant de Ha, Morten Harket. És la veu d'aquesta cançó, el Take On Me, un dels grans èxits de la dècada dels 80. La cançó va arribar al número 1 als Estats Units, però també hi va fer història pel seu videoclip, que combinava imatge real i animació dibuixada a llapis. Un dels èxits dels 80, aquell Take On Me, per recordar que avui fa 67 anys, Morten Harket, la veu de Ha.

I qui també està d'aniversari és Ashley Roberts. Avui fa 45 anys. Coneguda per ser integrant de les Pussycat Dolls, el grup que va triomfar als anys 2000 amb cançons com Doncha o Buttons. Roberts va començar a ballar amb només 3 anys i va cantar ja als 8. La música, de fet, li venia de família, el seu pare també era músic i va ser bateria dels The Mamas and the Papas. Avui, Ashley Roberts fa 45 anys de les Pussycat Dolls.

més efemèrides musicals. Ens ho deia fa un moment la Roser Ribas en els serveis. Un 14 de setembre del 1943 va néixer a Londres Amy Winehouse. Avui hauria fet 43 anys. Amb només dos discos d'estudi va aconseguir convertir-se en una de les veus més personals de la música contemporània, barrejant el soul, el jazz, l'R&B i també l'ska. El segon àlbum de la cantant, Black to Black, la va convertir en una estrella mundial. Amy Winehouse va morir l'any 2011 amb només 27 anys. Avui recordem el seu aniversari amb aquest Back to Black, un dels seus grans èxits, Amy Winehouse.

encara tenim una darrera efemèride musical, perquè el 14 de setembre de 1955, Little Richards va entrar als estudis JM de New Orleans, als Estats Units, per gravar Tutti Frutti. O Tutti Frutti. La sessió no anava gaire bé, fins que Little Richards va començar a tocar una cançó que ja interpretava als clubs. La lletra original era molt més explícita i es va haver de modificar abans de publicar-la. Aquella gravació acabaria convertint-se en un dels temes fundacionals del rock and roll. Doncs moment d'escoltar, de recordar aquest gran hit de Little Richards.

0: aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Amb Little Richards hem arribat a les 9:13 al matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Després d'aquestes curiositats a la jornada, moment d'estar ben informats, també aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, començant el Calafell Matí, anem pel temps per la previsió meteorològica. Moment de la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar i estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejol més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix a entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà als 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, quan passen 14 minuts del punt de les 9 del matí, la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, a l'exterior dels nostres estudis, és de 23 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, és moment de posar-nos al dia amb les notícies que recullen els diferents diaris digitals de les últimes hores. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. Ara s'ha de tribunals parlant de la fiscalia que sol·licita 8 anys de presó per apunyalar un altre jove a Cunit. Li va clavar un tall a l'abdomen amb un ganivet. A més, altres individus, la identitat dels quals es desconeix, el van agredir amb barres de ferro. Un jove que va apunyalar un altre a Cunit s'enfronta 8 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. A més, la fiscalia sol·licita que durant 12 anys no pugui comunicar-se amb la víctima ni apropar-s'hi a menys de 300 metres. El Ministeri Públic també demana 20 mesos de presó i una ordre d'allunyament durant 3 anys per un delicte continuat d'amenaces, així com una multa de 540 euros per un delicte lleu de lesions. A més, haurà d'indemnitzar el denunciant amb 1.020 euros per lesions ocasionades, 8.000 euros per seqüeles i 237 euros per la ruptura de les seves pertinences. I no deixem els tribunals perquè també és notícia de les últimes hores, els 4 anys de presó per robar 4 vegades en una benzinera del Vendrell. Sempre hi anava a agafar els diners dels calaixos de les màquines de rec, de l'aspirador de neteja i d'inflar les rodes. Un home que va entrar a robar en 4 ocasions a la benzinera del Vendrell, on una benzinera ha acceptat una pena de 4 anys i 3 mesos de presó. La fiscalia i la defensa van arribar a un acord a l'hora de fixar la pena per un delicte continuat de robatori amb força en establiment obert al públic. A més, en concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar l'establiment amb 7.606 euros pels desperfectes causats i 100 euros pels diners sostrets. Els 4 robatoris es van cometre l'any 2021. Parlem de participació ciutadana perquè els veïns de Calafell poden triar entre 13 projectes per als pressupostos participatius. Les votacions comencen avui dilluns, dia 14 de setembre. I és que l'Ajuntament de Calafell continua la tramitació dels pressupostos participatius per al 2027. La primera edició es va celebrar l'any 2017, fa 10 anys, amb l'elecció de les propostes per al pressupost municipal del 2018. Enguany s'ha arribat a la 9a edició d'un procés participatiu ja consolidat i els fruits del qual són ben visibles. El comerç del centre del Vendrell tindrà una zona d'aparcament gratuït amb limitació horària. És un altre dels titulars de les últimes hores, un espai que ocuparà l'espai que antigament ocupava l'antiga benzinera situada darrere del mercat municipal. En el marc del projecte de reforma integral del mercat municipal del Vendrell, ja han començat les obres per desmuntar les darreres estructures de la gasolinera que hi havia darrere de l'edifici al costat de l'avinguda de Jaume Carner, tal com ha explicat l'alcalde Kenneth Martínez. L'espai que ocupava la benzinera es convertirà en una zona d'estacionament comercial gratuït i regulat, on durant l'horari comercial es podrà aparcar amb una limitació horària. Ha mort una dona de 27 anys a l'Arboç en un accident a la Nacional 340 Altafulla. Quatre persones més han resultat ferides per l'encalç de tres vehicles. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per 11:15 de la nit d'aquest dijous passat. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arboç. Amb aquesta ja són 91 les persones que han mort a les carreteres catalanes en aquest 2025. I acabarem aquest repàs a l'actualitat en titulars parlant de Calafell, que adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer Ring per millorar la mobilitat. El projecte, amb un pressupost d'1,75 milions d'euros, connectarà el carrer Ring amb el baixador, facilitant l'accés a vianants i ciclistes sota les vies del tren. I és que l'Ajuntament de Calafell ha formalitzat l'adjudicació de les obres corresponents al pas soterrani situat al carrer Rim. Aquesta infraestructura viària permetrà crear un nou accés per vianants i bicicletes que travessarà per sota de les vies del ferrocarril, enllaçant el carrer Rim amb el carrer del Baixador. Una connexió que recuperarà la funcionalitat que tenia l'antic pas a nivell en aquest punt, augmentant així la permeabilitat transversal de la línia ferroviària. El disseny contempla rampes accessibles en ambdós costats, afavorint l'ús tant per persones amb mobilitat reduïda com per ciclistes. El projecte inicialment preveia una inversió de 2.001.000 euros. No obstant això, l'empresa adjudicatària Artifax ha presentat una oferta guanyadora valorada amb 1.754.500 euros. Són les notícies que podem trobar en aquest dilluns en els diferents diaris digitals comarcals. Amb aquest repàs hem arribat a les 9:20 del matí.

0: Que al llarg de les nostres 4 hores de programa, aquí en el Calafell Matí, també tenim molta música, moltes cançons que va desfilant al llarg d'aquestes 4 hores per l'antena del 107.9 de la FM.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
0: Aquesta és la més nova del Ginestar. Els germans Serrassoles amb el Nil Moliner i Adrés cantant en català, com no podia ser de cap altra manera. Amb qui estaràs? Doncs jo el que vull, el que desitjo, el que us demano és que es quedeu aquí amb nosaltres, que esteu a Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
0: Estem de tornada, gràcies també a tots vosaltres. Ara està a l'altre costat. Vinga, una pausa i tornem de seguida.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
3: Quan la llum s'apaga, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.

0: què tal? Soc Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
2: Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Tres de noche, arribem al punt de 2:15 del matí, dilluns 14 de setembre de 2026, el dia, la jornada en què tot a Calafell Ràdio, calafell.tv, tot torna a començar. Estrena de la temporada regular d'aquesta casa, en un moment, espai d'actualitat aquí, escoltant el Calafell Matí, el magazín de Calafell Ràdio. Abans, Emerald Eyes, és la nova d'Alex Warren.

0: Film Ràdio, de dilluns a divendres, de 9 a 1. I els dissabtes d'11 a 1 amb el més destacat de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
1: En punt, 2:15 del matí.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Ja sabeu que cada dia aquí en el magazín de Calafell Ràdio ens ocupem de l'actualitat del nostre municipi, també del territori. Avui, moment d'escoltar l'entrevista amb el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell, Miguel Ángel Perín, que ha passat pels estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Degut a que l'entrevista doncs té un accés

0: era aquest pas al carrer Rin, entre Baixador i Rin, sobrepassant per sota el que és Lluís Companys. I, per tant, doncs, continuem doncs, aquest relat de ciutat que anem construint, pedaç a pedaç, en el sentit de que ja vam fer una actuació molt important a Rodríguez Pita, al carrer Baixador, i amb diferents fases, no? Ara el següent projecte doncs, serà la plaça Lola Boronat i acabar el que és el carrer Baixador, que culminarà doncs, precisament amb aquest pas del carrer Rin amb Baixador. No? És un pas doncs, que és de caire totalment peatonal, en el qual doncs, tenim dos accessos amb rampa totalment normativa i també doncs, dos accessos que són amb escala. Amb escala, per tant, doncs, és un pas que té tota la tipologia d'accessos per totes les persones i que, a més, doncs, serà un pas, no un pas tan... Podríem fer una similitud amb el pas del carrer Sant Pere, un pas més agraït, més maco, que en el cas del Pisuerga, que era un pas molt més senzill a nivell tècnic. Per tant, doncs, estem molt contents doncs, que aquesta obra doncs, ja tingui una empresa guanyadora i que en els propers mesos, entre la formalització de contracte, preparació de tasques, ja que és un tema que també s'ha de passar per sota de la via del tren, doncs, hi ha uns permisos associats a Adif, hi ha unes mesures prèvies, doncs, que és una obra doncs, que té una velocitat una mica inferior que altres que només depenem de l'Ajuntament. Per tant, doncs, molt satisfets doncs, de donar aquesta permeabilitat en els dos barris de Segur, nord i sud, o centre i platja, podem dir-ho com vulguem, però sí que ens donarà doncs, la culminació d'aquest relat, aquesta traçabilitat de ciutat, en el qual doncs, hi ha aquesta permeabilitat en un lloc doncs, ja s'ha convertit, podríem dir, el centre de Segur, que és el port i la zona portuària, i també doncs, amb el centre de la plaça Mediterrani, doncs, que d'una manera molt còmoda i a nivell peatonal, doncs, una persona o diferents grups de persones poden anar i circular d'una manera molt còmoda, molt segura i a peu pla.
1: A més, aquesta empresa que durà a terme aquest projecte del pas soterrat ha reduït el pressupost inicial, no? L'import que costarà aquesta obra.
0: Sí, normalment les empreses quan liciten doncs, poden fer baixes del projecte de sortida i a més poden fer millores. O sigui, això és una possibilitat que hi ha a nivell del contractant que pot oferir, doncs, si el preu té possibilitat per ser guanyador, doncs, de reduir d'una manera significativa o no, o fer-lo a preu tancat, però és una consideració que permet la llei de contractes i, per tant, doncs, quan hi ha una petita baixa, doncs, nosaltres ens va molt bé, bàsicament perquè ens permet doncs, petits extras o petites vicis ocults que podem trobar amb els projectes o amb les obres, que sempre d'una manera o d'una altra n'hi han, doncs, poder suplir amb aquests diners aquestes carències.
1: Les obres s'iniciaran abans de final d'any, oi?
0: Sí, la idea és que sigui un projecte plurianual, i per tant doncs, la intenció que tenim, si tot va bé amb tema permisos de DIF, és començar abans d'acabar l'any.
1: Unes obres que coincideixen amb la remodelació d'aquests carrers de la zona de Segur Platja. En quin moment estan aquestes obres?
0: Exacte, de fet, com ja he dit, doncs, anem construint un relat que és de ciutat i anem fent actuacions diverses per diferents àmbits de Calafell i de Segur i de les urbanitzacions. En aquest cas, doncs, estem fent aquests carrers, ja estem acabant tot el que és el barri de la platja de Segur, que estem amb les millores i els arranjaments definitius i els últims carrers que quedaven per resoldre. Però, per altra banda, doncs, vam fer una licitació molt important, d'1,7 milions d'euros, d'arranjar voreres i carrers de Segur, en llocs diversos, en els quals, doncs, precisament en aquest tram, doncs, hi ha una actuació molt important amb Lluís Companys d'asfalt, però no ens oblidem d'altres zones, les quals, doncs, a Segur de Calafell, doncs, es fan actuacions de voreres, de vorades i també d'asfalt. Ara mateix ens hi trobem a la fase 2, en la qual doncs, estem actuant al carrer Bèlgica i al carrer i a l'Avinguda França, i una vegada doncs, acabem aquestes actuacions de voreres, anirem a l'Avinguda Espanya. L'Avinguda Espanya comprem pràcticament, podríem dir, des de la plaça Espanya fins a l'Avinguda Alemanya, o sigui, fa mitja ferradura, pràcticament. Fem arranjaments de voreres i aquest tram es farà totalment d'asfalt. O sigui, és una actuació molt important. I també doncs, després passarem a l'Avinguda Alemanya, la qual també doncs, té afectacions molt importants, sobretot des del carrer Brasil fins al

0: a la plaça Espanya. Ens hi trobem doncs, una mica abans, possiblement, a l'alçada del pavelló Jaume Vilamajor, però sí que aquestes actuacions també provindran després. Cal dir, perquè la gent no s'hi posi nerviosa, que primer fem les voreres, uh-huh. Les voreres i les vorades, i després fem l'asfalt. O sigui, l'asfalt, a més, comporta que ha de vindre una maquinària especial molt gran i que no pots portar l'asfalt cada dos per tres perquè logísticament i a nivell de costos directos doncs, es dispara l'obra. Llavors, de manera més eficient, el que fem és portar d'una vegada tota la maquinària i fer l'asfaltat de tot. Però això ho fem quan hem fet totes les voreres uh-huh. i totes les vorades, perquè si no, tècnicament, se'ns anirien els números, no? I per tant, doncs, quan fem aquestes actuacions, que estigui tranquil·la la gent, que farem l'asfalt. O sigui, no, a més, tècnicament necessitem posar les vorades abans de posar l'asfalt. Per tant, doncs, no tindria sentit primer asfaltar i després fer talls per posar les vorades.
1: Per quan està previst aquest asfaltat?
0: Serà tot aquesta tardor fins a l'hivern.
1: Doncs moltes obres a Segur de Calafell, si li sembla. Tornem ara cap a Calafell, perquè s'ha aprovat la licitació de les obres del primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès.
0: Exacte, és una obra doncs, que quan vam definir el pla de barris doncs, vam estirar tot el que vam poder al seu àmbit, no? I vam arribar fins a aquest límit. Érem coneixedors doncs, que podíem estirar-lo perquè, a més, teníem temes d'equipaments en els quals doncs, aquest pedaç és molt a prop també doncs, d'un equipament que volíem incloure al pla de barris, que era la cooperativa. Per tant, doncs, ens ajudava també doncs, a construir aquesta traçabilitat. I, per tant, doncs, el que vam fer és incloure aquest tram, en el qual era un tram que era continuista amb una zona que s'està desenvolupant ara mateix doncs, al final de carrer Vinya Llarga, que estan fent un supermercat, al qual es desenvolupen aquells carrers. I aquest carrer, aquesta rambla, aquest carril bici que fem aquí, zona jardinada, doncs era continuista amb aquesta obra. I, per tant, podíem consolidar tot aquell sector. És sabut, doncs, des que vam fer doncs, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que volem un carril bici connectat a nivell una xarxa ciclable, connectada a nivell, arreu de tot el municipi, sobretot amb els llocs doncs, són més arterials o de més concurrència, equipaments principals, escoles i instituts. Per tant, doncs, aquest carril bici era coherent amb aquesta iniciativa que es va tindre en el PEMUS, i, a més, amb futures actuacions que farem de carril bici en zones totalment arterials del poble, no? També doncs, teníem la possibilitat d'incloure-ho al pla de barris, en el qual doncs, tenim aquest cofinançament doncs, que la Generalitat ens paga aquest 60%. Per tant, doncs, era un projecte que teníem, a més, vam encarregar amb molta vista amb antelació i el teníem fet. Podíem tancar el cercle i aprofitar doncs, aquesta actuació i fer aquesta construcció d'aquell carril bici i aquestes zones verdes que són lindants amb el mateix, entre els carrers Gironès i Priorat, i aquest acotament doncs, en aquest àmbit.
1: Comença el període de licitació. Per quan començaria a treballar-se en aquest projecte, regidor?
0: Esperem doncs, que l'obra comenci abans d'acabar l'any. És una obra que no és complexa. És una obra a peu pla, amb molts bons accessos, i per tant, doncs, també depenem, en aquest cas depenem de nosaltres, perquè és una actuació preaprovada al Pla de Barris de la Generalitat. Per tant, doncs, el termini que es tarda doncs, en fer les taules de contractació, els concursos, les aportacions de les empreses, si hi ha requeriments, i la formalització de contracte, jo penso que abans de Nadal hauríem de començar.
1: Anem, en aquest cas, a Calafell Platja. Parlàvem fa un moment de remodelació dels carrers de Segur Platja. Ara, a Calafell Platja, també amb el projecte de transformació, de remodelació d'aquests carrers, d'alguns dels carrers.
0: Exacte. Aquest és un, també és un dels, podríem dir, el projecte estrella de la legislatura, comptant també amb l'altre projecte estrella, que era el de Segur. Són els projectes més quantiosos. Al final estem parlant de gairebé 8 milions d'euros. En el cas de Segur eren 10 i mig. Als quals doncs, fem una renovació integral del barri i, a més, fem una renovació amb tècniques totalment innovadores, sobretot de captació d'aigua i de drenatge. En aquest sentit, també incorporem també molta zona verda, en el qual doncs, s'intercala amb la ciutat, amb aquesta aprovació del pla director d'Arbrat que vam aprovar en el seu moment, I per tant, doncs, el que fem és consolidar un barri doncs, que històricament doncs, ja ha donat el que tenia que donar i té molta fatiga perquè és un barri doncs, ja hi viu molta gent i, a més, hi transita molta gent perquè és una zona, és la zona més concorreguda de Calafell, a Calafell Platja. És un àmbit enorme, o sigui, estem parlant des del carrer Sant Pere fins a la carrera en Ralet, o sigui, és a dir, tot el barri de Ponent de Calafell Platja, que el renovem amb zones de permeabilitat, amb zones verdes, amb noves tècniques, també fem la plaça nova, o sigui, la plaça Alcalde Romeu, la renovem integralment, i per tant, doncs, aquest projecte és un projecte molt, molt bonic, molt esperat en tot el barri de la platja, però que a més anirem més enllà. O sigui, hem fet un projecte sectorial al marge, aprofitant doncs, que era una licitació molt potent en el qual podia haver una baixa i unes millores molt importants com ha sigut a Segur, que hem incorporat un projecte sectorial que farem una renovació de tot el paviment de tres carrers peatonals, que seran carrer Mallorca, Carme i Montserrat, i aquests tres carrers els farem alhora, és a dir, els farem en el mateix moment que formalitzem contracte, a l'empresa els hi demanarem i els exigirem que incorporin aquests segons equips per fer aquests carrers a la vegada que fan els altres. Estem parlant que són carrers que s'ha de fer un canvi de paviment, no una actuació de canalitzacions. Per tant, és una obra molt més senzilla, és incòmoda, òbviament, això no li treu a ningú, però serà molt ràpida, i a més serà una obra que podran gaudir abans de, en principi per Setmana Santa, tenen que estar acabats aquests carrers, perquè també la temporada doncs, comença d'una manera primària, i per tant doncs, la gent de la platja podrà gaudir d'aquests tres carrers que són a hores d'ara els més trinxats a nivell de paviment, i farem aquesta actuació.
1: Començarem per aquestes obres. Per Setmana Santa ens deia que estarien fets aquests carrers.
0: Aquest és l'objectiu, que hi ha el planning del projecte, sí.
1: Clar, ens deia que és la zona més concorreguda del municipi. Clar, conviure el que és la població, també els visitants, amb les obres, a vegades això doncs, pot comportar alguns problemes.
0: Per aquest motiu, d'una manera òptima, doncs, vam decidir doncs, que aquesta licitació que sortia ara a la tardor, en el moment que es resolgui, que serà abans de Nadal, ha de ser abans de Nadal la contractació, tingui l'obligació contractual de començar les obres en paral·lel del barri gran i dels tres carrers. O sigui, és la condició que posarem al plec de condicions, i per tant, doncs, és una obra que més o menys en 3-4 mesos es fan, aquests tres carrers. Per tant, doncs, arribaríem a tindre'ls desenvolupats abans de Setmana Santa, que aquest és l'objectiu, doncs que quan vingui el turisme, quan vingui les segones residències i la gent que hi viu, doncs estiguin més que consolidats.
1: La resta de carrers, les obres són molt més llargues.
0: Són molt més llargues.
1: Exacte, per la qual cosa l'estiu, el període gran, no?, de més concurrència, haurem de conviure amb aquestes obres.
0: Bueno, l'estiu vinent
1: tindrem l'oportunitat de parlar de l'evolució d'aquestes obres en aquest espai d'actualitat, en aquesta nova temporada de la ràdio i de la tele de Calafell. Gràcies, regidor. Fins la propera.
0: Fins la propera. Moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat al

0: Born with a Broken Heart va ser la primera cançó en solitari del Damiano David, el que va ser el vocalista dels Maneskin, la banda italiana que fa uns anyets guanyava el Festival d'Eurovisió i es va donar a conèixer a través d'aquest triomf arreu d'Europa. Doncs amb el Damiano David arribem a les 9:49 minuts.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio amb Ferran Boquer. Calafell Ràdio, abans informatiu.
0: I sempre, a cada hora, ens actualitzem, ens posem al dia amb els titulars de la jornada i que ens expliquen, ens amplien en les diferents entregues dels serveis informatius aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv. Un avanç informatiu que, com de costum, també aquesta temporada arribarà a 2:15 de cada hora. Avui amb una miqueta de retard, moment dels titulars amb l'avanç informatiu i serà avui amb la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. També els informatius d'avui, l'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. També parlarem de Santa Oliva, que reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. I mor una dona de 27 anys en un accident a la N340, Altafulla. 4 persones més resulten ferides per l'encalç de 3 vehicles. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països d'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. A Tarragona, Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acull la segona edició de la Festa al Cel. I els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: i també entre la selecció musical de cada dia aquí en el Calafell Matí tindrem grans cançons de la història de la música, grans cançons de la història de la música disco. Ella és la reina de la música disco, és Donna Summer. Recuperant, recordant aquesta cançó del 1979, avui que estrenem temporada radiofònica On The Radio, perquè tot passa aquí. Aquí tot torna a començar. La Donna Summer, que moria als 63 anys, va ser el 17 de maig del 2012, l'hem recordada.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Música, també publicitat, moltes coses per compartir. A l'antena de Calafell Ràdio hem tornat, som al Calafell Matí, junts fins a la una. Ara una pausa, tornem de seguida.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.

0: strike a pose.
1: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
2: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Doncs com us hem dit al començar aquest programa a les 9 del matí, com també us diem des dels serveis informatius d'aquesta jornada d'aquest dilluns 14 de setembre, avui a Calafell Ràdio, calafell.tv, tot torna a començar. Iniciem, engeguem, inaugurem temporada radiofònica regular 2026-2027. També en volem parlar des d'aquest programa magazín. Ens acompanya el director de Calafell Ràdio, calafell.tv, és en Jordi Nin. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: I també ens acompanya l'encarregada d'audiovisuals de Calafell Ràdio, en aquest cas també calafell.tv, la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran.
0: Però també t'escoltem als serveis informatius, també passaràs per aquest programa en diferents espais, és a dir, aquí, multitasca.
2: Sí, com tothom, no?
0: Com tothom, exacte. Jordi Nin, director de la ràdio, engeguem la 43a temporada de Calafell Ràdio, perquè recordem aquest que va ser divendres 11 de setembre,
1: sí,
0: la Diada Nacional de Catalunya, Calafell Ràdio celebrava el seu 42 aniversari.
1: Sí,
0: són molts anys, són molta trajectòria.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I el que és encara més interessant és que algú de les persones que van inaugurar i que van estar treballant perquè hi hagués aquesta ràdio a Calafell, segueixen sent col·laboradors.
0: Aquesta és la
1: gran curiositat i, bueno, aquí hi ha una fidelitat increïble.
0: Per exemple, Josep Cosidó, Ramon Robuster.
1: Per exemple, aquests són les dues figures que encara porten aquesta torxa de l'inici de Calafell Ràdio.
0: Mm-hmm.
1: És genial, això.
0: Clar,
1: poques emissores pot dir això.
0: Sí, esperem que algun dia se'n recordin també de nosaltres, dels que també formem part o hem format part de la història d'aquesta casa. No?
1: Tenim una mica més fàcil, perquè com que ara també tenim temes audiovisuals, doncs, esclar,
0: queda
1: un rastre històric, una crònica d'una altra manera.
0: Doncs avui ens posem en marxa de nou, després de l'estiu. No és que hem tancat per vacances, aquí la ràdio continua.
1: Mai es tanca per vacances.
0: Però sí que es relaxa una miqueta la programació, els continguts, i ara ens tornem tots a activar una miqueta.
1: Sí,
0: no?
1: I avui tenim una gran notícia, que, bueno, no és nostra, sinó de tots els mitjans. Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a Suècia, per això he fet aquesta tassa.
0: Sí.
1: I sembla ser que hi ha un gir cap a l'esquerra i que l'extrema dreta perdrà aquest control sobre la política sueca. Jo crec que és una molt bona notícia, ara que tenim aquesta deriva gairebé mundial cap a la dreta i l'extrema dreta, doncs que hi hagi una mica de resistència per Europa.
0: Parlant d'eleccions, aquest serà una temporada també marcada pel final de la legislatura.
1: A nosaltres també ens tocarà, efectivament.
0: Exacte, i per les eleccions municipals, aquesta cita amb les urnes per escollir els representants al municipi.
1: El dia ja s'ha fixat. Si no el canvien, serà el 23 de maig de l'any que ve, i tindrem les eleccions municipals. Bé,
0: ja és a dir, que també un altre dels temes que estarem molt pendents des de Calafell Ràdio, calafell.tv, perquè explicarem doncs, el futur del nostre municipi.
1: Efectivament, això també ens comporta una mica més de feina.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Vinga, anem a centrar-nos en el que suposa començar una temporada, però també amb novetats. Sempre, doncs, a veure,
1: novetats,
0: està molt bé el que veníem
1: fent,
0: que ha consolidat una miqueta el tarannà d'aquesta casa, però també anar, doncs, presentant noves propostes.
1: Diguem que l'escaleta no canvia gaire, canvien alguns continguts, bàsicament, principalment, els del Calafell Matí. El Calafell Matí sí que hi ha nous col·laboradors.
0: Nou espais, nous.
1: Imagina't, nou.
0: Exacte, a vegades costa de dir-ho, Nous espais.
1: Nous. Això ja ho aniràs explicant tu,
0: sí, que ets
1: el conductor.
0: Sí, avui ja estrenarem dos d'aquests nous espais, serà a 2:15. Jo també l'escaleta la tinc encara una miqueta, si no recordo malament, 11:15 i a les 12 del migdia.
1: Jo l'he portat aquí perquè...
0: Sí, jo també la tinc per aquí, entre tants papers, però avui estrenem dos espais, dos dels nous
1: nous
0: espais, sí.
1: Molt bé. I després, bueno, per fi hem anat acabant, que això ha sigut un procés una mica llarg, hem acabat per fi les instal·lacions del plató de televisió, que això ha sigut un treball complex, perquè, bueno, això és Calafell Ràdio, no Calafell Televisió, ara sí. Ara sí que ja comencem a tindre una estructura, un plató de televisió on podrem fer programes. Ja s'ha recuperat un programa, que és el Calafell Actualitat, que això ja s'havia fet fa molt de temps, però que no va poder continuar el programa per falta d'aquesta infraestructura. Ara sí, i justament quan començàvem l'estiu vam fer el primer programa, que aquest serà conduït per la Mireia Romaguera, que així de pas parlo d'ella, perquè avui per temes mèdics no pot estar aquí.
0: Exacte.
1: I, però bueno, aquest és la primera punta de llança d'aquesta nova programació, que serà pel canal de YouTube. També dir que hi ha molta gent que pregunta, escolta, i quan miro canals per televisió no trobo Calafell Televisió.
0: Correcte.
1: No el troben, ni el trobaran. S'hauran de baixar per YouTube, pel canal de YouTube. Vull dir que el que són les televisions per TDT, per la televisió digital terrestre, ja no es donen freqüències, vull dir, això ja és una cosa anacrònica. La gent ja vol veure les programacions a la carta, igual que la ràdio també, en molts casos, és així. I la televisió és a la carta, vull dir, la gent vol veure un programa i quan li ve de gust veure'l. Per tant, el que anirem alimentant i treballant és aquest canal a la carta, i hem començat pel canal de YouTube, i això és el que treballarem en els propers mesos, i anirem fent programació i anirem fent programes, i tècnicament ho portarà la Roser Ribas, que ara li passo la paraula perquè ens vagi explicant una mica aquest tema.
0: Roser, ja, com tots sabem, ja fa temps que hi ha una nova manera de consumir audiovisuals, Calafell Ràdio, Calafell.tv, doncs aprofitant que fa un any estrenàvem aquests estudis, nous estudis a l'Avinguda Cossetània, però que ja, mica en mica, a veure, la maquinària és molt complexa, ha costat també posar en marxa, no?, tot el mecanisme, i ara, mica en mica, que ja hem canviat de la primera, ja anem per tercera, anem accelerant, doncs vinga, anem a parlar una miqueta d'aquests continguts. Clar, a veure, som un mitjà municipal, la informació local, també de les entitats. Bueno, què veurem reflectit amb aquests continguts d'audiovisuals, Roser?
2: Sí, bé, doncs, en primer lloc, doncs, estic molt contenta i molt agraïda de, per fi, assumir aquest rol, no? És l'àmbit en el qual jo estic especialitzada, perquè abans d'estudiar periodisme vaig estudiar cinema, i juntar aquestes dues disciplines, doncs, m'agrada moltíssim. Per la banda del Jordi, reiterar el que ha dit, és a dir, en relació a les formes de comunicació, doncs ja sabem tots cap a on van, no? I això que deia del canal és important perquè, per exemple, 3CAT està incorporarà YouTube. Vol dir que YouTube és una plataforma molt important, o sigui, s'està veient una clara tendència a l'audiència que està en aquestes plataformes, sobretot el jovent. Hem de mirar també cap al futur, és a dir, l'audiència que tenim ara la deixarem de tindre en el futur, tindrem un altre tipus d'audiència, no? I aquesta part audiovisual, doncs, és molt important. Treballarem, doncs, l'actualitat, sobretot la municipal, perquè al final Calafell Ràdio el que ha de donar és el que la gent no pot veure a un altre lloc, no? I aquí centrarem molt l'atenció sobre aquests temes perquè som els únics que podem informar de primera mà, ja sigui a través de l'àmbit polític, ja sigui a través de l'àmbit de les entitats, ja sigui a través de la població en general, dels ciutadans. Al final som la veu del poble, no?, d'alguna manera, es pot dir així, i hem de donar aquesta informació rellevant a la ciutadania.
0: Quin tipus de continguts reflectiran aquesta realitat, aquesta actualitat del municipi?
2: Doncs tot el que està passant al municipi. I, de fet, també volem explotar temes que no es coneixen tant, però que són importants, no? O sigui, veus singulars, persones d'aquí del municipi, donar-les a conèixer. Tot això és molt important des de l'àmbit municipal. Però també voldríem, doncs, abordar l'actualitat general, perquè als ciutadans de Calafell també els interessa qüestions de salut o d'actualitat. Ara aquest cap de setmana també ha estat protagonista la intel·ligència artificial, per exemple. Doncs ens encantaria rebre aquí un expert, no? Perquè ens trobem en una qüestió d'actualitat que és preocupant, no? Ara mateix.
0: El que sí que és veritat és una realitat que els mitjans de comunicació locals, els que som una miqueta més petits que no els generalistes, no de gran àmbit, a vegades accedir a un cert contingut o a certes entrevistes a vegades també és un repte, no?
2: És un repte.
0: Sí, vull dir que tenim potser menys facilitat d'accessibilitat a aquests recursos, no? Aquestes entrevistes o a l'hora d'entrevistar segons quines persones.
2: Segons quines persones, sí, tu saps bé, Ferran,
0: perquè
2: fa poc...
0: Molt. Es costa molt, a vegades.
2: Vaig intentar parlar amb el Josep Anton català.
0: Sí, a vegades sembla que tenim entrevistes tancades o fàcils i a vegades doncs, es capgira, no? Es complica.
2: Joan Anton català, perdó, sí. Que m'he equivocat. Però bé, no és impossible. Fa poc també van venir aquí la cap de l'àrea regional de Tarragona d'agents rurals, que jo pensava que no vindria, per exemple, i per mi va ser pues, un honor rebre aquesta persona, no? Perquè tens informació de primera mà, o al cap de bombers del Vendrell, també. Aleshores, són personalitats que estan en contacte directe amb aquesta informació que volem saber, i també les volem tenir aquí, a Calafell Ràdio, per què no?
0: Clar, deia el Jordi Nin, tenim un estudi, un plató de televisió per fer aquest tipus d'entrevistes, però on estem ara mateix, aquest estudi de ràdio, l'estudi número 1 de Calafell Ràdio, també és un petit plató, disposem de 3 càmeres, amb un control on es fa la realització, el muntatge, i també el que passa en aquest estudi, també al final passa per YouTube amb els nostres continguts audiovisuals, sí, és així.
1: Això connectarà amb el que s'està dient des de fa molt de temps, i nosaltres també ho hem dit ja fa anys, és la ràdio que es veu. I això és un tema que cada vegada anirem a més, i que totes les entrevistes que es facin amb aquest estudi de ràdio ja serà un estudi plató de ràdio. I ara sí que moltes d'aquestes entrevistes ja es publicaran pel canal de YouTube.
0: Jo afegiria que el mèrit de tot plegat és que som un equip limitat, som un equip petit, Calafell Ràdio i Calafell.tv. Clar, no és fàcil posar en marxa tots aquests continguts. Tenim els mitjans tècnics ara mateix, també l'equip humà, però som un equip petit, Jordi. Això dificulta també, no? Arribar a tanta... Clar,
1: sí.
0: Voldríem fer moltes coses també, sí. Però el temps és el que és i el personal també.
1: La part positiva és que hi ha molta voluntat de voler fer coses, i això els nostres partners ja ho saben, i espero que de mica en mica ho anem solucionant. Però és clar, l'altra part és que també la tecnologia també ens ajuda, perquè és clar, vull dir, fa anys poder fer l'enregistrament que s'està fent en aquests moments ha sigut uns tècnics que havien estat cadascú amb una càmera i més el realitzador.
0: Correcte.
1: Més això, vull dir que fer aquest enregistrament ha sigut un equip de realització d'unes 4 persones. En aquest moment és una persona, i fins i tot d'aquí a poc temps fins i tot es poden fer els enregistraments automàtics connectats amb els micròfons. Vull dir que al moment que s'activa una veu, s'activa una càmera. Vull dir que, aviam, tècnicament també ens ajuda a avançar. Mm-hmm. Però, bueno, la part humana, òbviament, som un equip petit, que Déu-n'hi-do el que fem.
0: Exacte. I abans et preguntava, Roser, el format d'aquests continguts audiovisuals, doncs per això, perquè passen coses aquí en aquest estudi, en el plató, o fins i tot sortir fora de la ràdio, evidentment, perquè la notícia està fora.
2: Exacte, tenim 3 escenaris. Un és a l'estudi en directe del Calafell Matí, en el qual estàs tu, i en el qual es faran gravacions setmanals de tots els col·laboradors i col·laboradores que venen aquí a l'estudi. S'anirà alternant, és a dir, no sempre seran els mateixos, però per tindre una gran diversitat d'aquestes col·laboracions. Després tenim el plató de televisió, on tindran lloc doncs, els espais d'actualitat més en profunditat. I per últim, les cobertures en exterior, que són les que més potencial tenen a nivell visual, perquè tant a nivell visual com narratiu, no? Perquè expliquen una història doncs, en pocs minuts, no? De forma molt visual i molt informativa, també.
0: Potser aquest és l'apartat que porta més feina, també, d'elaboració de muntatge, sí. Perquè una entrevista, sí, porta un temps de preparació, però tot passa seguit i passa en directe aquí.
2: Exacte, sí, sí. El més fàcil és gravar aquí les entrevistes,
0: exacte.
2: No? El més difícil és sortir fora i gravar i després narrar bé la notícia o el reportatge.
0: Per la qual cosa, mica en mica, n'hi haurà més continguts, cada vegada més continguts d'aquest tipus audiovisual a través de YouTube. També es compartirà a les xarxes socials, sí. Perquè és molt important aquesta imatge que donem a través de les xarxes socials, oi, Jordi?
1: Les xarxes socials ha arribat a un punt que és imprescindible ser-hi.
0: Si no, ja no existeixes.
1: I treballar-ho, no? Ara, només posaré un exemple, vull dir que a vegades amb notícies que són, vull dir, notícies que tenen dins, que es podrien dir dins de l'àmbit d'entreteniment, que són les que a vegades porten més visualitzacions, però, esclar, a vegades hi ha notícies d'aquestes que sobrepasses les 100.000, 150, o arribes a les 200.000 visualitzacions.
0: A vegades, permeteu-me l'expressió, la notícia més tonta és la que Clar. A vegades sedueix més el que està a l'altre costat de les xarxes i té allò es torna viral.
1: Òbviament.
0: Què ha passat? Ens ha passat moltes vegades.
1: Clar, i si el nostre treball és informar i comunicar, no podem obviar un mitjà de comunicació que pots tindre aquesta difusió tan, tan important.
0: Doncs avui engeguem aquesta temporada. Alguna cosa més a afegir? Perquè hem parlat dels continguts audiovisuals,
1: sí.
0: Potser, no sé...
1: Hi ha una cosa, que hi haurà algun programa més dins de la programació de ràdio.
0: Sí, exacte.
1: Hi ha algun programa més musical, també.
0: Sí, exacte, la ràdio és entreteniment, però també és música.
1: I també és música, vull dir, hi ha una programació musical del divendres vespre.
0: Sí, aquestes són les dues novetats,
1: exacte.
0: I una que tindrem també els dissabtes. Clar, els col·laboradors tenim aquest espai de dilluns a divendres, entre les 8 i les 10 del vespre, i també durant el cap de setmana, molts d'aquests programes. Les novetats, doncs tenim els divendres a les 8 del vespre La màquina del temps, on, bueno, doncs la música dels 80-90 seran protagonistes,
1: exacte.
0: Amb l'Albert Gómez, si no recordo malament, i l'Esteve Llop al capdavant del Rock and Classics, els divendres a les 9 del vespre, que és un clàssic de la ràdio a Catalunya, però que també aquesta temporada estarà present
1: també
0: a Calafell Ràdio.
1: També estarà, també vol estar amb nosaltres, amb la nostra missió, i bueno, i aquí estarà.
0: Propostes molt interessants, i el dissabte.
1: I després també ens hem adonat que, esclar, quan fem els estudis d'audiència, ens donem compte que a la nit, a la matinada,
0: sí.
1: També hi ha gent que ens escolta, avui hi ha gent que no pot dormir.
0: Clar, és que la ràdio, Calafell Ràdio està a les 24 hores del dia en emissió,
1: exacte.
0: També en emissió online, i a vegades, evidentment, cal repetir alguns d'aquests espais durant la matinada,
1: clar.
0: Perquè els que treballen de nit dormen de dia i també volem que escoltin
1: exacte.
0: Aquestes propostes.
1: Efectivament, hi ha gent que no és que no puguin dormir, sinó que hi ha gent que per la seva feina
0: està treballant
1: de nit i això. Llavors, el que és l'horari des de les 9 del vespre fins a les 6 de la matinada del diumenge, hem mogut una mica la programació per fer-la... Hem donat una mica, potser, no diria coherència, perquè això ja la tenia, però hem posat un ordre que pot ser més agradable per la gent que s'estigui escoltant.
0: Una altra estructuració, no?
1: Sí.
0: De continguts són els mateixos, però amb un altre ordre.
1: Ah, exacte, i a partir de les 6 del matí ja comencem amb els informatius, etc. Qui ens escolti de nit i estigui treballant, el que sigui, bueno, si no, una programació interessant.
0: Permetem que parli també del programa que quinzenalment, inicialment serà de format quinzenal, cada dues setmanes, els dissabtes a les 10 de la nit,
1: bé.
0: Amb el Salva Minguijón i també amb el Manel
1: Gómez. Sí.
0: Doncs també repassaran una miqueta la història de la música rock.
1: Bueno, però aquest és un cas molt especial perquè, clar, quan vam fer el trasllat d'estudis, ens vam adonar que la discoteca de Calafell Ràdio
0: sí.
1: Entre vinils, CDs... Hi havia un fons
0: singles,
1: musical,
0: sí, singles, sí, clar.
1: Estàvem al voltant dels 9.000 discos. Què fem amb tot això, a part de posar-ho en plastatgeria, sí que sigui decoratiu?
0: Doncs... Sí, perquè avui dia, malauradament,
1: sí,
0: molt d'aquest material és això, decoratiu. A vegades, fins i tot, perdoneu-me, però fanosa. Però...
1: Fanosa.
0: Sí, però...
1: Perquè
0: clar.
1: En el futur què farà la gent que clar. Posarà disc durs o plastatges?
0: No, és complicat.
1: No. Doncs tenim uns vinils estupendos. I aquestes dues persones faran doncs, com un treball de recerca, d'arqueologia, de la música de Calafell Ràdio d'aquests 40 anys.
0: En un programa, en un espai, que el títol, permeteu-me, però
1: sí?
0: Va arribar el...
1: Vinga.
0: No, és que no me'n recordo.
1: Ah!
0: Aquest és el problema.
2: Crec que són vinils amb història.
0: Amb història, sí.
1: Vinils
0: no volia mullar-me per si de cas, no volia,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Vinils amb història.
1: Sí.
0: Doncs tindran feina el Manel i el Salva a agafar el drap i treure-li la pols a tots aquests vinils,
1: sí.
0: Perquè molts tenen molta història.
1: Però em va resultar molt curiós perquè tenien un vinil i deien, ostres, mira,
0: sí, a més...
1: aquest és el primer disc del George Harrison després dels Beatles, que va fer jo no... Bueno, la història és increïble.
0: No, és que a més tenen molts coneixements de la història de la música, en saben, i volen doncs, transmetre aquesta passió
1: clar.
0: A través d'aquest espai que anirà els dissabtes a les 10 de la nit.
1: Efectivament,
0: vinils
1: això s'ha d'explicar.
0: Història,
2: Si no ens equivoquem, sí.
0: Disculpeu si ens equivoquem.
2: Si no, que vingui el Salva corrent.
0: Sí, exacte. Vull dir que el tenim a 15 metres a l'altre costat
1: que
0: del passadís, que ens ho expliqui.
1: Ja el farem que ens ho expliqui. Ja.
0: Sí. Doncs res, sé que falta molta gent en aquest estudi, que moltes vegades quan comencem temporada estem tots, però per una cosa o per l'altra, avui som menys, però en qualsevol cas, sigui presencial o sigui com sigui, tots estarem involucrats en aquesta nova temporada. Molta il·lusió, moltes ganes, amb molta feina, que d'aquí a... La temporada dura això, fins a Sant Joan, com al col·le.
1: Com al col·le.
0: Com al col·le. Sí. Nosaltres no pararem durant tots aquests mesos, Jordi. Envieu-li un missatge a la... Jo sempre, quan entrevisto aquí els meus convidats, envieu un missatge, va, a la població, a l'oient, no?, per captar, doncs, amb esdeveniments i coses. Què els diríeu ara a l'audiència?
1: Comença tu, Roser, així és molt
0: Vinga,
1: mulla
0: tu, primer. Sí.
2: Mira, eh?
0: Mira, va.
2: Tenir caps per això, eh?
0: Sí, sí, no, ja, per això són caps.
2: Doncs els diria que a Calafell Ràdio, Calafell Televisió és l'únic lloc en el qual es poden informar properament, molt pròximament, del seu municipi. Per tant, han d'apostar per escoltar i veure Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Jordi.
1: Jo seguiria, o sigui, la teva frase, a continuació, diria que, esclar, vull dir, aquí la nostra intenció és informar sobre el municipi i aquesta informació no la trobaran en un altre lloc. Vull dir, hi ha altres mitjans més generalistes, com pugui ser, doncs, els mitjans corporatius, de catalans, de TV3, etcètera, que venen aquí quan realment passa una cosa molt gran, no?
0: Exacte. Jo diria que el dia a dia de Calafell només es veu i s'escolta aquí. Clar, quan passen desgràcies, esdeveniments allò catastròfics, sí, o grans esdeveniments perquè ve el president Illa o conseller, llavors sí que venen els mitjans.
1: Llavors venen tots els mitjans.
0: Sí, exacte. Però el dia a dia...
1: I quan hi ha coses... curiositats, com per
0: que
1: exemple les pistes,
0: no?,
1: de petanca i tot això.
0: Sí, bueno, llavors, això sí que déu-n'hi-do, eh?
1: Tots els mitjans de comunicació, d'Antena 3, tots aquests truquen a l'alcalde, tots volen, sí, declaracions, sí, aviam, què ha passat amb la petanca, sí, i tal. Jo diria que també la informació que donem aquí, que intentem fer-ho el millor possible i que no serem fi només de les coses que passen a les xarxes, perquè a les xarxes qualsevol se sent valent a dir coses. En canvi, aquí intentem tenir un rigor i que sigui un mitjà de comunicació seriós i que realment pugui ajudar a que el calafellenc estigui informat.
0: Per cert, no hem parlat de l'alcalde de la ràdio, quan parlàvem del Calafell Matí, tornarà l'alcalde, no aquesta setmana, sinó la setmana vinent.
1: La següent, sí.
0: Durant aquesta temporada, fins a que comenci tot el tema electoral, doncs el tindrem aquí els dijous.
1: Els dijous.
0: També passaran els regidors portaveus d'altres grups polítics, amb representació en el consistori.
1: I jo convidaria tots els calafellencs que tenen dubtes i coses i preguntes, quan hi ha aquí l'alcalde de la ràdio en directe, que truquin i que preguntin. Vull dir que per això ho fem, un programa en directe i obert a la ciutadania.
0: No tindrem cinta per donar inaugurada la temporada, però virtualment, doncs això, donem per inaugurada aquesta temporada regular 2026-2027 de Calafell Ràdio, calafell.tv. A vosaltres, també als companys que no estan aquí amb nosaltres, doncs molt bona temporada, molt bona feina. Serà un any, com sempre, doncs això, difícil, de molta feina, de moments complicats, altres que seran molt més agradables, però en qualsevol cas agrair a tothom que està a l'altre costat a la ràdio i a través d'altres mitjans per fer-nos costat i a tots vosaltres bona temporada, companys.
2: Gràcies, Ferran.
1: Gràcies.
0: Doncs vinga, que vagi molt bé la temporada. Gràcies.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: strike a pose.
1: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
2: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
3: Quina és la millor cançó de la història?

0: Lloc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Segons arribem al punt de 2:15 del matí, és moment pels titulars del dia d'aquest dilluns, dia 14 de setembre de 2026. Titulars amb les notícies que a partir de 2:15 ens ampliaran els serveis informatius. Serà amb la Roser, Ribas, però també amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. També els informatius d'avui, l'Avinguda Catalunya de Seguda Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Seguda Calafell. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. També parlarem de Santa Oliva, que reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. I mor una dona de 27 anys en un accident a la N340, Altafulla. Quatre persones més resulten ferides per l'encalç de tres vehicles. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països d'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. A Tarragona, Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acull la segona edició de la Festa al Cel. I els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: La Sònia Tré. Ja la vam tenir aquí, vam gravar una entrevista, de fet també en vídeo, sobre el seu ioga, sobre la seva manera també de veure la vida. I estic encantadíssima de que estiguis aquí, Sònia, perquè el que tens que compartir realment em sembla molt interessant i podrem gaudir-ho doncs, tota aquesta temporada al Calafell Matí amb el Ferran Boquer.
1: Sònia, molt bon dia i benvinguda.
2: Bon dia.
1: A la família de col·laboradors d'aquesta casa.
2: Gràcies, tot un plaer.
1: Nervis?
2: Molts.
1: Molts.
2: És la primera vegada que parlo davant de tants oients.
1: Primer de tot, abans de començar a desenvolupar el primer dels continguts d'aquest primer espai, preguntar què és la pausa conscient o què volem explicar a través d'aquest espai, primer de tot.
2: Bé, la pausa conscient és un espai setmanal de reflexió on ens donarem el permís i sobretot posarem en valor el fet de pausar-nos, de reflexionar sobre allò que ens passa, com ens sentim amb allò que ens passa i donar també eines d'ús pràctic en el dia a dia.
1: Per què és important prendre consciència i fer aquesta aturada, aquesta pausa, per prendre consciència?
2: Pel nostre benestar. Pel nostre benestar, per la nostra salut, tant física, mental com emocional.
1: Això t'anava a dir. Benestar emocional, benestar físic i en general, no? Per nosaltres
2: correcte.
1: Mateixos.
2: Correcte, correcte.
1: Qui és la Sònia Tré?
2: Bueno, la Sònia Tré és una investigadora nata i sempre he tingut molta consciència i molt de contacte amb el benestar a través del cos, la ment, les emocions i l'energia. I llavors el meu camí m'ha portat a través de la pràctica de ioga i a través de les teràpies corporals. Mm. Llavors el focus d'aquesta secció sempre la portarem amb una visió, amb una altra mirada, que normalment és deixar anar la teoria per baixar-la al cos i a través de l'acció poder-nos transformar, poder millorar la nostra salut.
1: Mm-hmm. Doncs vinga, que ens heu preparat, que ens has preparat per aquest primer espai, per on comencem?
0: Doncs cada secció la Sònia ens portarà un tema en concret i el desenvoluparem, no, Sònia?
2: Sí, sí.
0: Avui parlem del valor de fer una pausa conscient.
2: Correcte. És molt important donar-nos cada dia un moment per pausar-nos, algo que no solem fer, perquè estem tan en les nostres responsabilitats, en les nostres exigències, en l'automàtic, que no ens donem el permís de poder parar, escoltar-nos, per decidir allò que realment volem fer.
0: Doncs per donar pas, per poder desenvolupar sempre aquests temes que ens porta la Sònia, doncs jo porto una notícia. Una notícia que la Sònia doncs, farà una reflexió sobre ella. És una notícia que coneixem tots al final, perquè es parla molt últimament d'això, que és sobre el FOMO, no? Últimament es parla molt d'aquest fenomen i hi ha una notícia de 3cat.info que diu que a l'estiu, quan els plans es multipliquen, també pot aparèixer una sensació cada vegada més habitual, la por d'estar-se pendent alguna cosa, o sigui, no només a l'estiu, òbviament, sinó durant la resta de l'any, quan tothom se'n va de cap de setmana o de vacances, doncs sempre tenim aquesta sensació de que potser nosaltres ens estem perdent coses, no? És el que es coneix com el FOMO, les sigles en anglès de Fear of Missing Out, és a dir, la por de perdre's experiències, plans o moments que pensem que haurien d'estar vivint. Les xarxes socials poden intensificar aquesta sensació perquè ens permeten veure pràcticament en temps real què estan fent els altres, un concert, un sopar, una festa, un viatge, i pot aparèixer el neguit de pensar que nosaltres també hi hauríem de ser. Doncs, Sònia.
1: Clar, són aquests termes que poden semblar molt nous, però d'una manera o dits d'una altra, sempre han passat, potser.
2: Correcte.
1: Quines correcte. Conseqüències té el fet de patir aquest FOMO?
2: Bueno, no deixa de ser que el FOMO lo que ve a dir és que hi ha cert impuls a estar més pendent de lo que fan els altres que escoltar-te realment lo que tu necessites. I inclús qüestionar realment lo que tu necessites respecte a lo que es porta o fan els altres, no? Llavors, aquí la reflexió vindria a diferenciar entre desig i pressió. És a dir, ens donem el moment per sentir-nos realment el que nosaltres necessitem o reaccionem davant d'aquesta pressió d'intentar voler fer també el que fan els altres, sigui a nivell de xarxes, sigui a nivell familiar, sigui a nivell laboral, perquè pot ser un tema de vacances, que tothom se'n va de vacances i sembla que tothom hem de viatjar, com pot

0: ser un tema de... em ve de gust anar a aquest sopar o vaig perquè va tothom? Vale, llavors, aquesta pressió, a vegades hi ha, darrere d'això hi ha com una certa carència de poder estar amb nosaltres mateixos. Vale? Llavors, jo el que miraria de reflexionar també és evitar de potser perdre'ns nosaltres mateixos en un intentar d'estar a tot arreu. És a dir, no tant que pots perdre en lo de fora, sinó que potser el que ens passa és que ens perdem dintre de nosaltres mateixos en intentar estar a tot arreu. Vull estar aquí, vull estar allà, vull estar, vale? En aquest sentit. Llavors, davant de la meva mirada, jo començaria a distingir això com? A través del cos. La resposta està en el cos. Diguéssim que la nostra capacitat mental es desenvolupa des de petits en allò que veiem, en imitar allò que veiem, en escoltar, en les responsabilitats, en les obligacions, les creences, i tot això ve, diguéssim, del coll cap amunt, és a dir, tot el que està en aquesta part que seria l'autoritat externa, tot el que ens ve de fora cap endintre. Però del coll cap a dintre, cap a baix, hi ha tot el que és una autoritat interna, el que diríem la intuïció, que tothom sap que és aquesta intuïció, aquesta resposta que es té al cos, no? I aquesta resposta del cos és molt clara i molt coherent amb el que realment nosaltres necessitem, no tant amb el que ens imaginem que podríem necessitar. Llavors, jo convido a poder reflexionar i portar l'atenció en el cos, escoltar el cos, per això la pausa conscient, no? De donar-nos un moment, que això és el que normalment no fem, cada dia, a pausar i reflexionar i sentir què és el que realment necessito en aquest moment, no?
1: Aquesta és la reflexió, Sònia, però després de la reflexió sempre ve, Ferran, doncs la part pràctica. Realment què hem de fer i com ho hem de fer?
2: Exacte.
0: Correcte. Diguéssim que jo us vull proposar, diguéssim, un exercici molt pràctic, que dura menys d'un minut, vale? I podem aprofitar, per exemple, tothom acabem de venir, la majoria, per dir, de vacances, alguns encara estan de vacances.
2: Sí, o tenen previst marxar,
0: tenen
2: també.
0: O aquest cap de setmana que hem passat, jo he marxat 3 dies, per exemple.
2: Sí, minivacances.
0: Minivacances. O pot ser també un sopar, un esdeveniment, un concert, el que sigui. Anem a proposar-nos una situació real que cadascú viu. Vale? Llavors, el primer que hem de fer seria fer una pausa de menys d'un minut on tu tanques els ulls i pares a observar les sensacions que tens en el cos, imaginant de què tu vas amb aquesta situació. Imagina't que te'n vas amb un sopar, no? O te'n vas de vacances. I tu pares i pares a sentir el cos. Quins músculs són els que estan potser més tensos, quins potser no tens energia o estàs il·lusionat. És a dir, com se sent el cos davant d'aquesta situació? Llavors, en el cas en que sí que anessis, què passaria en el cas de que no anessis? I et tornes a reflexionar, a sentir què passaria en mi cos, com se sent el cos en el cas de que jo no anés. Hem de diferenciar, no? I tot això és portant la sensibilitat a sentir i escoltar el cos, no el que jo penso, sinó el que sento. I això és un gran esforç, una gran diferència, no? Posar el cervell al cervell del cos, no? I un nota la diferència, vale? Possiblement, si tothom se'n va de vacances, jo potser estic tan esgotat que jo el que necessito és parar. No perquè em vulgui aullar, no perquè vulgui portar la contrària, no per res, sinó perquè possiblement jo el que necessito és descansar. I si ve que els altres que se'n van de viatge, alegrar-me per ells, el que és la compassió, no?, que parlem amb la pràctica de ioga. Però jo m'escolto i sóc coherent i honest i honro i sóc fidel a el que jo sento. Això, aquesta coherència, és salut. Si jo vaig en contra del que sent el meu cos m'empararà tard o aviat, no? Llavors, aquest seria el primer pas. Jo paro, observo el meu cos davant d'una situació si vaig o no vaig. Que després, respiro. M'adono 3 respiracions. Inhalant pel nas, exhalant per la boca des de la... No bufant, tendim a respirar sempre pel nas, això ens dona molt de control, o a bufar, això és control. Però si jo sóc capaç d'inhalar pel nas i exhalar per la boca des de la A, hi ha una acció en el cos de deixar anar, de sentir el pit, de sentir els ombros. tres respiracions només, i després arribar a lo que és la reflexió o la integració de lo que ha passat. Llavors, ahí sí que jo potser no necessito viure totes les experiències. Potser el que necessito és estar més present amb el que jo estic visquent i ser més honest amb mi mateix. Potser faig aquesta reflexió que em porta a decidir des d'una llibertat. És a dir, potenciar la capacitat de decidir personalment allò que em va bé a mi i no tan pendent cap als altres, no?
1: Això és el gest conscient que hem de fer, no, Sònia? Sí. És a dir, en poques paraules...
0: Després de tot este rotllo.
1: En poques paraules. Si em vull quedar un dia, un diumenge, Ferran, allà espaterrada, al sofà, sense fer res, no passa res.
2: Clar que no.
1: Si jo vull, ho puc fer, no? Ningú vindrà
0: a
1: dir-me...
0: És que ningú no es caurà al món.
1: No es caurà al món.
0: Però inclús davant de qualsevol proposta... Si el Ferran te fa una proposta de mira, després de treballar un dia súper exhaurit, ara nos cogemos, tenemos que tener una reunión cenando. I tu estàs fet a caldo, pues para. Escolta el teu cos, respira tres vegades i dona't compte si el teu cos respon i no reacciona en seguida per complaure el Ferran, que és el jefe, sinó amb tu, és dir, tinc energia disponible per poder atendre aquesta situació i disfrutar d'això. Sí o no? Mm-hmm. Entonces sí. És un espai, és un hiato, és molt petit.
2: Estarem fent malament si escollim anar a la nostra cita a aquesta festa?
0: Absolutament no. És a dir, si tu tens la il·lusió, per això he dit la diferència entre desig i pressió, si el que tu sents és adrenalina, és il·lusió, són ganes, és perquè el cos t'està dient bé. Si el cos t'està dient, no, perquè hem posat l'exemple més del cas negatiu, però en el cas positiu, en què digues em fa molta il·lusió, la il·lusió et fa a tu. L'experiència l'has de viure a tu. Per tant, això t'anirà bé per tu. Entonces, evidentment.
2: Quan explicaves el que és el FOMO, aquesta por de perdre's aquests esdeveniments, però què passa quan no ets convidat i vols participar-hi? Clar, això és una frustració, també.
0: Bueno, és una frustració que hem d'aprendre de petits.
2: Clar, també és una altra manera de
0: El problema és que en els
2: també.
0: Últims anys no, els nens moltes vegades no aprenen a lidiar amb la frustració. La frustració forma part de la vida. I també moltes vegades no podem complaure'ns a nosaltres mateixos en allò que volem, ja. És que ens, bueno, possiblement no és aquest moment per tu i és per després. I si no, aprendre treballar o a travessar aquesta frustració és deixar-te-la sentir. Torno un altre cop al cos, em deixo sentir la frustració, me la respiro i la deixo anar i espero que em convidin o espero a la proposta següent.
2: Clar, qui diu d'una invitació a una festa també pot ser un viatge, no? Que
0: un
2: veus,
0: viatge.
2: Doncs aquests dies estem veient a través de les xarxes socials, a les nostres amistats o coneguts, aquests pedazo viajes que s'han marcat, que ho celebrem molts, però a vegades dius, és que no ho faré i aquí pateix aquest FOMO, doncs això també pot ser doncs una frustració, no? No poder accedir a un viatge d'aquestes característiques.
0: Clar, el tema seria en... què és el que estàs sentint tu pel fet de no poder fer el mateix que està fent l'altre. T'has de mirar cap a tu i has de veure la teva realitat. Si la teva realitat no t'agrada, llavors canvia-la. Però per canviar-la primer m'he de fer aquesta pausa conscient d'adonar-me en quin punt estic i en quin punt vull estar. I llavors fer les accions, com el respirar i les diferents accions per arribar a estar on jo vull estar, no on està l'altre. Jo porto molt de temps sense poder viatjar. Tota la gent que em rodeja fa uns viatges espectaculars. I jo el que faig és alegrar-me'n per ells. Hem de treballar la compassió. Treballar la compassió és una forma també d'atravessar i gestionar la frustració. És que bé que us està passant ell i després m'explicarà per fotos, per vídeos, per explicar-m'ho directament i em transmetrà aquesta il·lusió d'aquest viatge o d'aquesta experiència. I jo també la podré viure a través de l'experiència de l'altre. I també està bé.
1: Per acabar, sempre el que farem, Ferran, és endur-nos una pregunta que ens fa la Sònia per reflexionar sobre tot plegat.
0: Aprofitant aquesta situació quotidiana que hem parlat del FOMO, jo em preguntaria o convidaria a preguntar-nos què passaria si ningú sapigués exactament el que has de fer? Si ningú en xarxes socials, vale, poguessis mostrar-ho i tu haguessis de decidir si vas o no vas amb aquest esdeveniment, sigui un sopar, sigui un viatge, sigui... si tu no poguessis compartir-ho a ningú, si ningú ho sapigués, ho faries igualment? Llavors és la pregunta de m'ho estic fent perquè jo vull o ho estic fent per demostrar o per... Allí sí que podríem trencar el que és el tema de FOMO, seria una pregunta per fer-nos.
1: Doncs aquesta pregunta que ens endurem per reflexionar durant tota la setmana i anotem també doncs, tota aquesta part pràctica, no? De cara a la setmana vinent, Sònia, parlarem d'un altre tema, que és l'estrès, que també és un tema molt actual.
0: Temazo. I...
1: temazo, no? Ferran, temazo, estrès.
2: Temazo, a veure, jo em sembla que FOMO no em pateixo, però estrès... A veure,
0: qui avui... Qui no pateix de l'estrès?
2: Clar, exacte, jo penso que podríem dir que està molt més generalitzat, no? Qui al llarg de, del seu dia a dia o de la setmana o en algun moment puntual pateix d'estrès o un atac d'estrès o un estrès més continuat.
0: Però tu saps que hi ha estrès bueno i estrès malo?
2: Ah, no? N'hi ha de... Sí, no ho sabia, això.
0: Hay que saber diferenciar.
2: Doncs ens ho expliques d'aquí una setmana a la Pausa Conscient amb la Sònia Tré i també la Roser Ribas en aquest espai. Que com t'has sentit, per cert?
0: Ai, molt bé.
2: Sí, sembla que ho hagi fet tota la vida,
1: sí,
2: això, eh?
1: Sí, ja li vaig dir, ja estava patint, però per què? No sé pas.
0: Mm. Bueno, pues perquè l'escenari és diferent a lo que uno fa. I tot lo que fa una persona quan ho fa la primera vegada, hi ha exigència, hi ha nervis a intentar fer-ho bé. Jo espero que se m'hagi pogut entendre la meva idea d'intentar fer aquesta pausa conscient i anar cap a dintre, perquè totes les respostes estan a dintre nostre.
2: El més xulo de tot és que si a algú se li ha escapat alguna coseta, després compartirem el podcast a les nostres xarxes socials, o si no, a calafell.tv, Ràdio a la Carta, Calafell Matí d'aquest dilluns, a la Pausa Conscient, recuperen aquest espai, se l'escolten i, escolten, posen en pràctica, i no només pel FOMO, sinó per l'estrès i tot el que anirem explicant al llarg d'aquesta temporada amb la Sònia, la Roser... I aquest que és un...
1: Un verge.
2: Sí, també és un verge, sí. Gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana.
0: Gràcies.
2: Bona setmana.
3: Adéu-siau. Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: Tenim molta música a la nostra selecció de cada dia al llarg de les 4 hores del Calafell Matí. Entre l'actualitat i el record, moltes propostes com aquesta de Cat Celler. De l'actualitat, la seva proposta es titula Animal.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqués.
0: En un moment, una aturada, una pausa, també amb la previsió del temps, amb Josep Miró, però abans tenim més cançons per apropar-nos al punt de les 11 del matí. I una de les cançons que han sonat al llarg d'aquest estiu és aquesta, l'última, de Bob Sinclair. Amb Kiesa, això que es diu I Can't Wait. És que no puc...

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Segons si arribem al punt de les 11 del matí, cada dia a mig programa, aquí a l'Equador del Calafell Matí, el que farem és connectar amb en Josep Miró per conèixer la previsió meteorològica. Avui aquesta connexió en directe no la tenim disponible, per la qual cosa, això sí, la tenim enregistrada a Crònica del Temps, per avui dilluns, també de cara a demà dimarts, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar i estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejó més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar, gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix a entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejó a la tarda.
0: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs, en definitiva, tram final d'aquest estiu oficial del 2026, amb bon temps. Ara mateix la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel és de 27 graus. Aquí a l'exterior dels nostres estudis, a l'avinguda Cusatània de Calafell Platja, a la zona del Masmel.

0: avança quan arribem a les 11 del matí, amb 2 minuts. Som a dilluns, dia 14 de setembre de 2026, dia que tornem a la normalitat, a la programació regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv. Tenim novetats, però també continuen altres espais que ja fa tot just un any vàrem estrenar aquí a la graella del Calafell Matí, com és el cas d'Especies i Paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez. Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: I ben retrobada.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com estàs? Com ha anat l'estiu?
1: Doncs l'estiu ha anat molt bé, moltes coses, bueno, un viatge, que parlarem avui.
0: Avui serà el protagonista.
1: Sí.
0: De fet, ja ens ho anunciaves, no?, quan acabàvem la temporada, que te n'anaves, doncs, lluny d'aquí a viure una experiència, ara ens explicaràs, entenc jo, que inoblidable, no?
1: Doncs sí, Ferran, la veritat és que sí.
0: Tot just ara fa un any estrenàvem aquest espai. Com recordes aquell moment i quina diferència hi ha entre el setembre, aquell primer programa de fa un any enrere, i el d'avui? Avui molt més tranquil·la, no?
1: I tant,
0: per
1: molt
0: favor,
1: més. Estava
0: res a
1: molt
0: veure.
1: Nerviosa en aquell primer programa.
0: Sí, però sí. I com has vist la teva evolució?
1: Doncs
0: bona,
1: bé,
0: no?
1: Poc a poc, però anar fent. Hmm. Sí, bé, bé.
0: Explica'm què... Explica a l'audiència, no? Aquells que potser es connectin avui per primera vegada a aquest programa, qui sap, potser sí, i que no sàpiguen de què va aquest espai. Especies i Paisatges de Calafell, una miqueta el nom ja ve a explicar, no?, el que fem.
1: I tant. Aquest espai és de natura, d'una enamorada de la natura, una naturalista, i de les relacions que tenim a tots els animals, inclús nosaltres, que també ho som. Som una espècie més al medi. I d'això va aquest programa, i, bueno, en general, i avui va d'un viatge que he fet a Tanzània. Mm-hmm. Que la veritat és que jo vaig anar per trobar-me en aquella megafauna que fa 40.000 anys, vam dir, ja ho vam dir en un altre programa, que teníem,
0: sí,
1: aquí.
0: Exacte. Fa 40.000 anys, tot el que avui en dia podem veure a Tanzània, ho teníem aquí a Calafell.
1: Exactament, sí, sí.
0: Vas anar a retrobar, potser,
1: sí,
0: doncs, amb el Calafell d'aquella època,
1: sí, perquè, clar,
0: en un lloc tan lluny d'aquí.
1: I tant, amb els fòssils i tal, t'imagines, no?, com seria, doncs, bueno, és més o menys com ara a Tanzània. I la veritat és que era un somni tan antic que jo ja no podia esperar més per fer-lo realitat. I va ser realment meravellós trobar-me amb aquella abundància d'animals, de girafes, lleons, búfals, impales, de tot. La realitat va superar totes les meves expectatives. Però me'n vaig tornar cap a casa donant voltes a un altre tema, a una ètnia de la nostra pròpia espècie.
0: Doncs ara ens ho explicaràs. Comencem pel principi. Què passa quan arribes?
1: Doncs mira, la veritat és que no tinc paraules per explicar totes les impressions i emocions que vaig experimentar. Ja l'arribada a l'aeroport de Kilimanjaro va ser peculiar. I quan vam agafar la carretera cap a Arusha, molt transitada, a la 1 de la matinada, sorprenentment, de cop veiem 3 fileres de rames al terra, esteses a la terra, a la carretera, vehicles parats i altres apartant-se, i resulta que és que els camions sovint es queden avariats i així els senyalitzen amb rames a la carretera, tres fileres de rames. El tràfic de dia amb els minibusos de la Dala, les mototaxis, eren molt divertits, i tot al voltant paisatges interminables coronats de les eternes acàcies africanes, a Tarangir, al Ngorongoro, al Serengeti i als boscos densos del voltant del llac Manyara. La terra i l'aigua bullien de fauna salvatge. La trobaves sense buscar-la. I quan es tractava d'herbívors, com les zebres, els nyus, les gaseles de Thompson, eren incomptables. A l'aigua hi havia hipopòtams, cocodrils, i a les selves, micos, com el babuí, els micos verbet, el mico blau, innumerables espècies al llarg de més de 500 quilòmetres, sense comptar els desplaçaments dins de les zones protegides.
0: Sempre dius que aquí als boscos de casa nostra també tenim ple d'animals, el que passa que no els veiem, oi?
1: Exacte, Ferran, no els veiem perquè s'amaguen de nosaltres, especialment els mamífers, però també perquè no n'hi ha tants i tampoc són tan grans. Aquí les meves expectatives quotidianes de veure fauna són molt més escasses. Per això, arribar a un lloc on la vida salvatge et surt al pas és tan emocionant que costa d'expressar.
0: Entre aquesta varietat de vida, com va ser la gent local, què et va sorprendre més de tota aquesta fauna tan abundant que ens deies?
1: Doncs mira, les persones locals són gent amable, encantadora, però hi havia una presència que, tot i que minoritària, era destacable, que era la dels massais. Te'ls trobaves als mercats que flanquegen la carretera, als marges i a l'interior de la sabana, als poblats propers als parcs, però mai dins d'aquests.
0: Sempre he vist, doncs, aquestes civilitzacions, no?, a través, hem pres consciència de la seva existència a través de documentals a la televisió, amb audiovisuals, però com definiries tu la vivència, com viuen aquests massais?
1: La veritat és que jo em pensava que des de mitjans del segle passat fins ara, amb tot el turisme creixent i tot, haurien perdut en gran part la seva cultura. Però la veritat és que no és així. Els massais són un poble orgullós de la seva forma de vida i s'han adaptat als canvis i les restriccions d'aigua i de territori. Per exemple, augmentant la proporció de cabres i ovelles que estan millor adaptades a la sequera que les seves vaques, que encara hi són també. Però s'han diversificat. Alguns conreen blat de moro al costat dels poblats. Els més joves fan una migració temporal cap a Zanzíbar, que són els joves guerrers, els morans, que ara venen polseres o treballant com guardes de seguretat en hotels turístics.
0: Vaja, suposo que això ho fan per obtenir diners, no?, per tenir més recursos, no?, en què se'ls gasten. I per què van tan lluny, no?, de les seves civilitzacions, que es desplacen fins a llocs llunyans?
1: Sí, doncs, clar, la modernitat no para, no? I ells, de manera immediata, doncs, han de menjar cada dia quan estan allà tan lluny de casa seva. També poden canviar els diners per un mòbil, perquè és molt important tenir mòbil també pels Maasai. Però sobretot tenen una funció més important, que és comprar més animals quan tornen a la Boma, que és el poblat. O sigui, no s'han rendit a la modernitat, Ferran. L'han adoptat com una estratègia orientada a mantenir la seva forma de vida ancestral. I no oblidem que són polígams i necessiten molts caps de bestiar per mantenir la família.
0: Déu-n'hi-do. Jo sé que hi ha alguna cosa dels massais que et preocupa, Núria.
1: Doncs sí, he vist que s'han vist obligats a retirar-se dels millors territoris en nom de la creació d'àrees protegides i parcs per a la conservació de la biodiversitat. I això em sembla profundament injust. El Serengeti es va convertir en parc nacional el 1951, a l'Ngorongoro en àrea de conservació el 1959, al llac Manyara i els seus boscos el 1960 i el Tarangire en parc nacional el 1970. I des de llavors han vist reduir dràsticament l'accés dels massai a la pastura verda i a l'aigua, tan importants per ells.
0: Aquests fets podem atribuir-los a conseqüència de l'època colonial, però encara passa avui en dia, això?
1: Doncs sí. Avui continua com un negoci verd en expansió, de fet, per exemple, amb el pretext de crear corredors ecològics i reserves de caça controlada, les administracions continuen desplaçant comunitats massai per arrendar aquests espais a firmes de safaris d'èlit. I aquí la paradoxa es torna brutal, perquè s'expulsa el pastor local, la petjada del qual és sostenible, per obrir-la a un tipus de turista que paga desenes de milers de dòlars pel dret a disparar a un gran i, per altra banda, confiat animal.
0: El que jo no puc entendre és com els hi posen dificultats per poder accedir als recursos naturals d'aquests parcs protegits, quan ells ja hi eren molt abans, no?, de que apareixessin aquestes idees de conservació.
1: Doncs sí, Ferran, ja hi eren. A més, van conviure durant generacions incomptables amb un entorn salvatge i amb tota la fauna sense transformar el medi i sense exterminar-la ni desplaçar-la. Els qui van decidir quines espècies i quins espais mereixien conservació, en principi, van ser els que ja havien deteriorat bona part dels ecosistemes dels seus propis territoris europeus. amb una idea de natura verge presa de la seva pròpia tradició cultural, un Edén que només és concept pur si està buit de presència humana i d'animals domèstics.
0: Has parlat d'un Edén on no poden viure persones a dins, però sí pot ser visitat anualment per moltes persones, doncs a canvi de diners, no? D'un pagament del preu d'una entrada.
1: Exacte, Ferran. Només perquè els massais i els seus ramats no encaixaven en aquesta imatge ideal de natura salvatge, se'ls va demanar que se'n quedessin fora.
0: Has dit que els que van decidir, van prendre aquesta decisió, venien d'Europa, d'uns territoris dels que ja havien expulsat doncs, moltes espècies.
1: Sí, van ser precisament representants de les societats que des de la Revolució Industrial, en un temps rècord, havien arrasat els seus propis ecosistemes, desforestant, extingint, contaminant, les que van decidir que aquells que havien mantingut la natura al seu voltant no podien accedir ara lliurement. No vull pensar que ho van fer per mala voluntat, potser més per aquesta idea errònia del paper dels humans en la natura.
0: Llavors vols dir, Núria, que el problema no som els humans?
1: Vull dir que el problema no som tots els humans,
0: ja,
1: ni qualsevol societat humana, Ferran, ni tampoc és una qüestió de bons i dolents, no vull caure en això. El problema és una barreja de condicions ecològiques, climàtiques i culturals, a més d'una variable que sovint se'ns escapa, que és l'escala, perquè l'impacte d'una societat sobre el seu entorn depèn de la seva grandària i capacitat per transformar el medi i del seu grau de desconnexió, també mentalment, respecte al seu entorn salvatge. Els caçadors-recolectors són els que menys impacte tenen, perquè són grups petits, nòmades, que no tenen tecnologia complexa com per provocar transformacions de gran magnitud al medi. La seva interpretació de la natura, a més, és que formen part d'ella com la resta d'éssers vius. En canvi, moltes persones a les grans ciutats pensem que l'ésser humà és contrari a la natura i, per tant, ha de mantenir-se a part. Però no tots pensem i fem el mateix, ni totes les cultures tenen el mateix impacte. Els massais, tot i que són pastors, també són seminòmades i tot i la seva presència sostinguda al nord de Tanzània, al sud de Kènia, inclús quan mataven lleons com a ritu de pas a l'edat adulta, que ja no ho fan això ara, no van esgotar els seus ecosistemes. Ells no mengen animals salvatges ni tampoc maten per esport. El que sí van esgotar els seus ecosistemes van ser els que tenien les armes, els germans i la serp, com el títol del famós llibre de Jared Diamond. I després van decidir, des d'una còmoda distància i carregats de bones intencions, quines parts d'Àfrica mereixien convertir-se en santuari.
0: Però, Núria, amb el temps, potser, els massais sí esgotarien els recursos. Els experts diuen que els humans som una força geològica i, per això, a la nostra era li diuen l'antropocè, l'era de l'ésser humà.
1: Sí, és indubtable que tenim una capacitat de transformació de la natura molt gran. Però comença a ser preocupant quan som molts i amb moltes i complexes tecnologies. Potser, amb la idea d'antropocè, estem fent un gran massa, perquè, de fet, al març del 2024, els geòlegs de la Subcomissió d'Estratigrafia del Quaternari va rebutjar, per àmplia majoria, formalitzar l'antropocè com una nova època geològica. I l'argument no va ser ideològic, sinó tècnic. El nostre impacte sobre el planeta resulta massa heterogeni en el temps i en l'espai per fixar-lo en un succés geològic. Això no nega el nostre impacte actual, ni molt menys. Només diu que no tenim una petjada uniforme a nivell geològic. Llavors, amb quina legitimitat continuem tractant allò humà com una categoria homogènia d'amenaça, indiferents a l'enorme diversitat de formes en què els diferents pobles s'han relacionat amb la resta de la natura?
0: Núria, quina és la lliçó que t'emportes, que ens emportem d'aquest viatge?
1: Em ve al cap una altra pregunta. Per què no entenem que som una espècie més a la Terra? En comptes de pensar en els humans com destructors o salvadors de natura, proposo tenir en compte que l'impacte negatiu o positiu als ecosistemes no passa per ser humà o no ser-ho, sinó per la mida de l'impacte, que alhora depèn del nombre d'individus, d'una societat, de les tecnologies, ideologies i costums. Els Maasai són un poble digne d'admiració per la seva resistència, la seva cultura de baix impacte ambiental, per moltes coses. De fet, quan et miren els ulls, veus el reflex de la seva noblesa. I són una peça més del territori i es mereixen tenir accés a l'aigua i a les pastures, com havien tingut sempre.
0: Doncs amb això ens quedarem, amb aquest missatge. Alguna cosa que vulguis afegir més, Núria?
1: Avui no. Gràcies, Ferran. Dilluns vinent continuarem explorant les espècies i els paisatges d'aquí i de més enllà. Bona setmana.
0: Doncs hem de dir que qui vulgui estirar el fil pot llegir un article que la mateixa Núria ha escrit a la revista Jot Down, es diu així?
1: Sí, Ferran,
0: més
1: Jot Down.
0: Més que res, per si de cas no vull canviar-li el nom, Jot Down.
1: Sí.
0: Es titula Tanzània, la cuna de la humanitat, està escrit, entenc, en castellà.
1: Sí.
0: Per la qual cosa, qui vulgui, doncs trobarà aquest article a Jot Down.
1: Gràcies, Ferran.
0: Núria, ho deixem aquí.
1: Molt
0: bona setmana.
1: Bona setmana.
0: I benvinguda de nou a Calafell Ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Fins dilluns, adéu.

0: sempre la nostra varietat musical, compartint cançons de l'actualitat, cançons força recents, però també clàssics. Cançons que han marcat un moment en la història de la música. Aquesta que acabem d'escoltar ens ha portat fins l'any 2002. Acabem d'escoltar el clàssic de la Vanessa Carlton, aquesta estatunidenca que l'any 2002 publicava A Thousand Miles. Amb això hem arribat a les 11 i 22 minuts. Estem a punt de fer una aturada, una pausa. Després de la publicitat i després de l'avanç informatiu, parlarem. Ens acompanyarà la Lourdes Alonso, metgessa jubilada, que recupera també aquesta temporada el seu espai de salut. Avui parlarem dels polls. Ara que hem tornat a les escoles, o els joves, els nens han tornat als centres educatius, doncs ja sabem, els polls, que estan molt presents en molts caps d'aquest jovent, d'aquests nanos, d'aquestes noies i d'aquest jovent. En parlarem d'aquest moment a partir del punt de 11:45 del migdia. Això continua, i el que tenim pendent és escoltar amb altres ulls de la Sàbel Gámez, que ara arriba a l'antena del Calafell Matí.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sàbel Gámez.
2: Calafell, quan comprar, també és una manera de sentir el poble. Hi ha llocs on anar de compres és simplement anar de compres, i n'hi ha d'altres on sortir a passejar, entrar en una botiga, descobrir una oportunitat i acabar prenent alguna cosa en una terrassa o a sobre de la sorra de la platja es converteix en tota una experiència. I Calafell és un d'aquests llocs. Els dies 12 i 13 de setembre, els carrers i els comerços de Calafell han tornat a tenir una cita especial, la 45a edició del Mercat d'Estocs, una iniciativa que ja forma part de la història comercial del municipi i que any darrere d'any ens recorda una cosa molt important: comprar el comerç local és també fer poble. I ara, amb el final de l'estiu, ha arribat un d'aquells moments que ens ha convidat a sortir de casa, passejar sense presses i deixar-nos sorprendre pel que tenim més a prop i a vegades no veiem. El Mercat d'Estocs és una oportunitat per trobar productes de qualitat a preus especialment atractius, sí, però és molt més que això. És entrar a una botiga i trobar aquella peça que no buscaves però que acabes pensant que sembla feta per tu. És descobrir una ganga, és conversar amb qui t'atén, és recórrer els carrers de Calafell mentre l'estiu encara deixa la seva empremta. És aprofitar els darrers dies de la temporada per regalar-te o regalar un petit caprici. I és donar suport a les persones que fan possible que el comerç de proximitat continuï viu. Perquè cada compra feta a una botiga de Calafell té un valor que va molt més enllà. Ajuda a mantenir oberts els establiments, dona vida als carrers i contribueix a conservar aquella proximitat que fa que un municipi no sigui només un lloc on vivim o on passem uns dies, sinó un lloc amb ànima. Per això, aquest 12 i 13 de setembre, de nou ha valgut la pena voltar per Calafell. Sense presses, amb ganes de passejar, de mirar paradors, de buscar aquella oportunitat que potser no esperaves trobar, de descobrir comerços, de fer un cafè, compartir un dinar o acabar el dia amb aquella sensació tan agradable d'haver aprofitat el temps. Perquè potser el millor d'aquest mercat no ha estat el que hem comprat. Potser ha estat tot el que hem viscut mentre ho busquem. Així que aquest cap de setmana ens hem deixat portar, passejant pels carrers, entrant en els comerços i descobrint els que ens espera i el que volem. Perquè quan comprem al comerç local, no només ens portem un producte a casa, ens en portem una petita part del poble. I que la Calafell, sens dubte, mereix ser viscut amb una mirada autèntica. La dels ulls del cor, la dels altres ulls.
1: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sàbel Gámez.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, TKSBEC o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 8:15 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
3: Hola, què tal? Soc Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
4: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: En segons arribem al punt de 11:45. Tenim 90 segons per conèixer en titulars l'actualitat d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026 amb la Roser Ribas. Roser, hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. També els informatius d'avui, l'Avinguda Catalunya de Seguda Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Seguda Calafell. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. També parlarem de Santa Oliva, que reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. I mor una dona de 27 anys en un accident a la N340, a Altafulla. Quatre persones més resulten ferides per l'encalç de tres vehicles. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països d'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. A Tarragona, Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acull la segona edició de la Festa al Cel. I els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, 11:32 minuts pràcticament, d'aquest dilluns, dia 14 de setembre de 2026. En directe som Calafell Ràdio, som al Calafell Matí, aquest espai que combina doncs, espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música i sempre aprenent coses noves. I qui torna també a la nostra graella una temporada més és la metgessa, la Nuri, la Lourdes Alonso, ja et canviava el nom. Sí. Molt bon dia, Lourdes.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Com ha anat aquest estiu?
1: Bé, bueno, molta calor.
0: Molta calor, eh?
1: Molta.
0: És que tothom, en boca. Oh, quanta calor, quanta calor. Sí. I també ho diuen les estadístiques, batent rècords, de calor.
1: Sí. Ara ja està fresquet,
0: sí, avui ja està. Bueno, fresquet no ho sé, però millor sí. Més suportable
1: ja,
0: aquesta temperatura.
1: Sobretot la gent gran, ja podem sortir una mica més de casa.
0: Sortir de casa per venir aquí a la ràdio els dilluns i parlar, doncs, de diferents temes sobre salut. Sí.

0: Elles, no? I després, bueno, això ja fa molt que no es veuen aquí al nostre país, els del cos, que això es veu en zones de guerra, així, no? Però aquí el que tenim és els polls del cap, és el que ens fan anar tots de cap. Mai millor dit.
1: Mai millor dit, exacte.
0: Sí. Llavors són uns insectes que s'ha de saber que són petits. Ho dic perquè moltes vegades, i això en parlarem ara, hi ha molta gent que ni els veu ni els vol veure.
1: També.
0: Perquè se'n fan de menys. Oh, el meu nen, no, això, la meva nena, de cap manera. I no volen ni mirar-ho. Llavors es pensen que si no veuen un gos damunt del cap no veuran res, m'entens? No. Bueno, doncs no. S'ha de saber que són el que és l'insecte, que es veu poques vegades, però es veuen, és marronet, marró grisenc, i fa uns 2 mil·límetres, l'adult, 2 mil·límetres, vull dir que és petitet. Dona molta guerra, però són petits. I cada bitxo d'aquests viu un mes, més o menys, uns 30 dies. I, bueno, i les femelles van poner ous, que els hi diem llèmenes, i es reprodueixen molt ràpidament.
1: Ja t'aviso que és un d'aquells espais avui que jo acabaré gratant-me, sí, el cap, el cos, i que... Ho dic perquè ja em comença a picar el cos.
0: Sí.
1: Parlaves de les llèmenes, ous, els ous dels polls, no?
0: Sí, les llèmenes són els ous que posen els polls, i aquests ous... Són blanquets i s'ha de saber que són molt petitets, són com una caspeta, com una caspa, I cada femella en pon uns entre 100 i 300 ous d'aquests i els deixa molt, es queden molt enganxats, cada un d'ells al cabell, a un cabell, i s'incuben durant més o menys una setmaneta, més o menys. I llavors, si els volem trobar, que ja en parlarem, doncs és més fàcil veure'ls a la zona del clatell i al darrere de les orelles, és on és més fàcil. I s'ha de saber que les llèmenes són viables les que es troben a prop de la pell. Si ja estan a diversos centímetres, aquestes no arribaran a ser viables. I ja està, això és el...
1: Estic evitant... Portar-me la mà al cap, Ja t'ho dic. Com es transmet això? A veure, els polls.
0: Doncs mira, són contagiosos, són molt contagiosos. Es poden difondre fàcilment entre les persones. Llavors, només que una persona d'un grup, d'una família, d'un grup d'amics, d'una classe, doncs en tingui, hi ha perill de contagi pels que l'envolten, sobretot pels que són més propers, familiars, companys d'escola... tots els que passen moltes estones junts. I es transmeten per contacte directe entre persones i també a través d'estris, pintes, raspalls, pinces del cabell, barrets, gorres, que a vegades no hi pensem, tovalloles, el casc de la moto, etc. I pel contagi el que ajuda molt és que el contacte sigui proper, que comparteixin coses. I, sobretot, no té res a veure la higiene personal, ni a favor ni en contra. Allò que diuen, no, si els polls volen els caps més nets. No, això, rucada, perdó, no ho he dit. Els polls són insectes, és com dir que els mosquits piquen els que van bruts o els que van nets. No té res a veure, són insectes, val? I llavors els polls adults... es mouen rapidet pel cabell. No salten, no volen, tampoc.
1: Però mira què es diu, Que d'un cap a l'altre es transmet perquè salten els polls.
0: No. Només passen d'un cap a l'altre pel contacte dels cabells. I llavors la transmissió és possible mentre hi hagi polls vius en la persona que ho té o també en els seus accessoris i també fins que s'hagin eliminat totes les llèmenes.
1: Es diu que n'hi ha molts, moltíssims.
0: Sí, n'hi ha. Però també diré el mateix que de la higiene, igual. Totes aquestes coses que es diuen, que si un avió els llença, que si els treuen als laboratoris... Mira, són bajanades, Ara canvio la paraula, abans he dit rucades, ha dit bajanades.
1: Bueno, està tot acceptat, també, també ho haig de dir, que no passa res si surt.
0: Llavors, què passa? Jo crec que el que sí que passa és que ara els nens fan més vida a escoles, a colònies, etc. I fa 60 o 70 anys, quan la gent gran eren petits, els nens no començàvem a escola fins als 4 anys, per exemple. No anàvem a escola, a l'estiu cada canalla es quedava a casa seva. No hi havia activitats al poble a les tardes pels nens. Els nens s'avorrien a casa seva i poc entre els germans i sortien una mica al carrer, no?, a jugar, però no hi havia tanta vida comunitària dels nens, que la vida és així, anem cap aquí i ja està. Jo crec que aquest pot ser un dels factors que fa que n'hi hagi molts més. I després, ara amb les colònies o les, tornant de colònies, tots hem hagut de revisar i

0: Treure polls, tots ho hem fet, i no ens hem de fer de menys, és així. Tots a la canalla els hi revisàvem i n'hi ha alguns que tenen molta tirada a agafar-ne.
1: Hi ha alguns nens, nenes o persones amb més predisposició a contagiar-se, a agafar aquests polls?
0: Sí, no se sap ben bé per què. Pots pensar que potser són persones que tenen més contacte físic. Potser tenen el cabell més llarg, és més fàcil que un cabell arribi així a un altre. Potser són més simpàtics i abracen més els altres, o potser els altres nens se'ls estimen més i els fan més abraçades, no sé. No hem de tenir manies de dir, no abracis, no, això no, vull dir, ves, què vols fer-hi? Ja. No és fàcil de dir quin és el motiu perquè hi ha uns nens que en tenen més. Ja ho saps, n'has d'estar pendent i aquella criatura, doncs, anar-ho vigilant. El que sí que fa molt perquè n'hi hagi, és això de que hi hagi pares que els pensin que això és una vergonya. I llavors neguen que la seva criatura en pot tenir, no volen ni mirar-ho ni tractar-ho. I així tu tractes el teu fill o la teva filla al cap de setmana, ho deixes tot net, la criatura sense un poll tot el cap de setmana fent tractament, i arriba el dilluns sense polls al col·le i el divendres et tornen polls una altra vegada. Per què? Doncs perquè no paren d'agafar-ne. I llavors és fonamental revisar bé a tots els nens, i si en tenen o n'hi ha el més mínim dubte, a llavors tractar. Sobretot, no és cap vergonya tenir polls.
1: Exacte, no hem d'estigmatitzar cap nen, a cap persona, per tenir polls. Clar. Millor si no en tenen, però si això passa,
0: però
1: doncs
0: és normal.
1: Es tracta i ja està, perquè... Clar. No.
0: És com tenir un refredat.
1: Això anava a dir. Entenc que les conseqüències, si es detecta a temps, doncs no és important. Com es diagnostica aquesta presència de polls?
0: Sí. A veure, no és massa fàcil, però... Perquè és veritat, només de parlar-la ja ens pica tot.
1: Sí, a mi sobretot, eh?
0: Sí. A veure, saps que una persona en té només quan els veus al cap, tant si són les llèmenes com si són polls adults. I quan un nen o un adult li pica molt el cap, cal mirar bé el cap. Jo, per exemple, me'n recordo una vegada que em va venir una noia que era mestra, que feia poc temps que era mestra, que em va venir que li picava molt el cap, i quan li vaig mirar aquell cap estava pobreta,
1: pobreta,
0: plena, és que fins i tot vaig fer venir una companya perquè et dic, mira, perquè ho veiés, és que això...
1: Un cas insòlid, no?
0: Sí, de tants que n'hi havia. A veure, però a la que una criatura li pica el cap, doncs buscar si n'hi ha, sobretot això que dèiem, darrere les orelles i el clatell, i si en trobem, ni que sigui un ou, fer el tractament. És molt poc freqüent veure els polls adults passejant-se pel cap. A vegades també ho veus, també veus polls adults per allà passejar, però és poc freqüent. I llavors això, sempre que hi ha algú té picor, doncs ho mirem a veure si n'hi ha els ous.
1: Parlàvem de com són els polls, però com són les llèmenes?
0: Sí, doncs mira, les llèmenes o els ous aquests, és molt important saber com són, perquè és que si no te n'adones. Sobretot nens rossos, costa més veure'ls, sí, perquè són
1: blanquets i clarets, i es poden confondre entre un cabell clar.
0: Exacte, són molt petits, com d'un mil·límetre només, són blanquinosos, i penses, és una caspeta o no? I la manera de saber-ho és si està enganxat al cabell, que l'hagis d'agafar entre dues ungletes i estirar-lo cap a la punta. I llavors allò és una llèmena, és un ou. Mirades de molt a prop tenen una forma com de gota, que la punteta és la que està enganxada al cabell, i sobretot saber què costa de treure. I després la gent que si les xafa, que si no sé, un cop ja no estan allà, no sé, ja no cal tot això. I ja està, no cal patir. Si ja les has desenganxat, no cal patir.
1: Vinga, hem detectat que tenim polls o llèmenes. Què hem de fer? Quin és el tractament? Quina mesura hem de prendre?
0: A veure, només que trobem una, ja hem de tractar. I el més efectiu és combinar els tractaments amb les pues, aquestes, les pintes especials.
1: Sí. Per... Si m'has enganxat rascant-me, gratant-me el cap, si ho sento. No tinc, res. Que jo sàpiga no en tinc.
0: No, a tots ens passa. És allò com si et diuen, no pensis en llimones i ja estàs, ja salives més, no?
1: Ja. Yeah.
0: Bueno, doncs mira, se posen aplicats de diferents tipus. Per exemple, o sigui, s'aplica una loció al cabell sec, o una crema específica. No, no valen els xampús. Els xampús és una altra història, no, perquè el xampú no el deixaràs prou estona i, per tant, no serveix. Les locions o les cremes especials. Es frega tot la pell del cabell, la pell, o el que diem cuir cabellut, tota sencera, i darrere les orelles, el clatell, tot això ben, ben fregat, i tota la part de dalt, tot ben fregat. I llavors hi ha diferents tipus. N'hi ha les típiques, que són les que porten insecticides. Per això també és molt important que tots els pares ho mirin i ho facin a la vegada, perquè si no, igual tens una criatura que li estàs fent tractaments amb insecticides cada setmana durant tot un any i li estàs quasi no intoxicant, però a veure...
1: No, sí que no és bo,
0: no,
1: fer-ho
0: exacte.
1: Sovint.
0: Per això, tothom a la vegada i ben fet.
1: Això, avui en dia que tenim, doncs, per exemple, el WhatsApp, aquests de l'escola... A veure, el que dèiem, no és una vergonya. El meu fill... Estic barrejant les paraules. El meu fill li ha trobat polls. Escolteu-me, preneu mesures, perquè pot ser que s'hagin contagiat.
0: Aleshores, n'hi ha aquests que tenen els insecticides que s'han de deixar entre 20 i 30 minuts o més. O sigui, mínim 20 o 30 minuts es venen les instruccions. Però, per exemple, els que hi ha sobretot dos tipus, permetrina i malatió. Els que porten permetrina de 4 a 8 hores, és a dir, molt, i els de malatió de 8 a 12.
1: Déu-n'hi-do.
0: I després, rentar el cap amb un cabell normal, deixar-lo assecar sense assecador, perquè la calor inactiva la loció. I aquests productes no s'han de posar a criatures de menys de 6 mesos, pobrets, i quasi no tenen cabell, però bueno, i si li trobes un pollet, treu-li amb els dits i ja està, m'entens?
1: En qualsevol cas, que consultin també amb els professionals de la farmàcia, que és on, entenc, es poden comprar aquests productes.
0: I després d'aquests dos, de permetrina i malatió, saber que el que és el malatió, que és aquest que s'ha de deixar unes 10 hores, més o menys, aquest no està indicat en menors de 6 anys, no deixen de ser insecticides, són forts, i llavors també per això es busquen altres productes. Llavors ara n'hi ha uns que el que intenten és ofegar els polls, hi ha com una mena, no és una silicona, però si sembla que és el que és la dimeticona, que es posen tota una nit, que és una, és com, no és greixós, però és, bueno, això, és un producte que ofega els polls. També hi ha un que porta isopropil. Després hi ha els olis naturals, que no estan ben estudiats, i a més n'hi ha que els hi poden tenir al·lèrgia. Després el que sí que s'utilitza és el suavitzant de cabell, però aquest s'utilitza no per tractar els polls, sinó per ajudar a treure les llèmenes. Amb la pinta aquella estreteta, una mica de suavitzant t'ajuda, perquè una pobra criatura li fas unes estrebades que li fas mal. I després, a banda d'això, el tractament s'ha de repetir sempre, sempre, sempre, als 7 o 10 o 8 dies, perquè les llèmenes no les mata cap dels tractaments, ni els que ofeguen ni els insecticides. I després la roba de la criatura que estava infectada, pijames, llençols, la roba, etc., s'ha de rentar a tovalloles també, a 60 graus. I el que no es pugui rentar calent, aquí hi ha una mica de debat, però es pot deixar tancat en una bossa fosca, en un lloc fosc, una setmana o 10 dies, i mira... recordar treure les llèmenes amb la pinta i anar vigilant les setmanes següents, si tornen a aparèixer, que pot ser, i es torna a fer, ja està.
1: I el que dèiem, potser avisar altres pares de que el nostre fill té polls i que es poden haver contagiat.
0: Sí, sí, sí, exacte. El que sí que cal tractar a tots els nens del brot o de l'escola, no, es revisen i es tracten només els infectats, però s'ha de revisar bé i mirar-ho molt bé. I sobretot això que et deia, nens rossets, que les llèmenes costa molt de veure. Amb els que tenen el cabell fosc, contrasta més i es veuen més. Però, doncs això, i si pot ser que tots siguin tractats al mateix dia. També els familiars afectats, que a vegades diem, tota la família, home, si hi ha un que li revises de dalt a baix, no li en veus ni un, doncs no cal. I sobretot no cal desinfectar locals ni escoles, no cal.
1: Però si per exemple a la tornada de l'escola un vespre, una tarda, veiem que el fill ens té polls, fem el tractament aquella mateixa tarda, a l'endemà pot anar a l'escola o no? O cal esperar
0: un
1: temps?
0: El que es diu és que la canalla afectada no ha d'anar a l'escola fins passades 24 hores des de l'inici del tractament i comprovar que totes les llèmenes s'han eliminat amb la pinta especial aquesta i revisant cada dia durant 8 dies després del tractament, però en 24 hores no convé fins que estigui segur que ho has tret. I els que tenen polls i no han fet tractament, aquests no han d'anar a l'escola ni de colònies.
1: Clar. Hi ha algun tractament de prevenció?
0: No, els preventius no funcionen. ni repel·lents, ni res, tot això. A veure, a vegades els olis essencials, aquell de l'arbre del té, s'ha utilitzat bastant. Hi ha gent que diuen que els hi va bé, però també el que dèiem, els olis essencials, a vegades hi ha gent que els hi té al·lèrgia. A la majoria de gent no, però pot ser que funcioni. Mm. El que sí que pot anar és recollir el cabell, per evitar el contacte entre que els cabells arribin a l'altre cap. I sobretot tractar tots els infectats i deixar-nos de manies i de vergonyes.
1: Té conseqüències per la salut la picada d'un poll o de molts polls?
0: A veure, si saps què passa? No, per la salut no et transmeten res ni res.
1: Doncs
0: però, clar,
1: aquest és el missatge de tranquil·litat, eh?
0: Sí,
1: a veure, malgrat això, que això s'ha de fer el tractament, desinfectar i treure aquests polls, doncs les picades, en principi, no tenen conseqüències.
0: El que a vegades passa és que si una criatura es grata, no sé si ho heu vist, allò que s'infecten, els nens es graten a vegades i la pell aquella s'infecta, es fa el que en diem impetigen, però bueno, és igual, s'infecta. Llavors, si veus que fa dies que la teva criatura s'està gratant i allò se li fan com unes crostetes i no té bona pinta, és una de les ocasions és que has d'anar a consultar el pediatre.
1: Danys col·laterals, que diuen.
0: Sí, exacte.
1: Sempre parlem de la Camfic, d'aquests fulls per pacients. Sí. Tenim un full per els polls i per les famílies que puguin patir-les.
0: Exacte, tot això ho trobeu en un full d'aquests de la Societat Catalana de Metges de Família, que és la Camfic, i que els trobeu molt fàcil al vostre mòbil, que el porteu la majoria a sobre. Busques al cercador...
1: Fulls per pacients,
0: i allà els trobes de seguida i busques un que és el dels polls, i sí, allà ho tens amb totes aquestes recomanacions.
1: Recordes quants fulls tenim publicats a dia d'avui?
0: Moltíssims, moltíssims. La numeració va per al 190 gairebé, però és que n'hi ha un número que en té 20 a dintre, hi ha un altre que en té 10, és a dir que moltíssims.
1: Doncs moltes recomanacions en aquest espai radiofònic amb la Lourdes Alonso, però també en aquests fulls per pacients de la Camfic. Què tal la retrobada a la ràdio?
0: Bé, no?
1: Satisfeta?
0: No sé si ha durat massa, jo...
1: No, sempre... no pateixis, no? Te va interessant. Bé, com sempre, la mitjana normal. Anem bé. Doncs aquí t'esperem cada dilluns en aquest espai de Salut Lourdes. Bona setmana, gràcies per col·laborar un any més amb nosaltres. I això, ens retrobem d'aquí una setmana. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, Lourdes, adéu.

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo, quina bona energia, amb DJ Night Affair i aquesta nova proposta, que també forma part de la nostra selecció d'aquest dilluns. One More Chance, és així com es titula aquesta cançó que ens encanta i que ens fa moure els peus i aixecar-nos de la cadira. Doncs vinga, 5 minuts, arribem al punt de les 12, moment d'una aturada, una pausa, d'aquí uns minuts engeguem una nova secció, noves propostes a l'antena de Calafell Ràdio, el Calafell Matí. En un moment, Singlish.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
2: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Hem arribat a les 12 del migdia, ara mateix, en un minut. I cada dilluns, a partir de les 12 del migdia, ens acompanyarà Singlish. A través de la música aprendrem cada setmana, cada dilluns, anglès, i ho farem amb la Laura Bandui, o com es diu el teu cognom, Laura? Molt bon dia.
1: És una mica complicat el meu cognom, diguem-ne Bandoyu.
0: Bandoyu.
1: Sí.
0: Si ho dic malament, perdona'm.
1: No passa res.
0: Escolta'm, qui és la Laura Bandoyu? Explica'ns.
1: És una dona que viu a Calafell des de fa bastants anys, no molts, però bastants. He provat d'integrar-me per aprendre català i també fer de voluntària. I una de les activitats que vaig fer de voluntària va ser aquesta d'una activitat en anglès a Vendrell, precisament al Club Social El Llorer. I entre totes les activitats resulta que la música és la que més reuneix a la gent i endavant. Vaig pensar que seria una bona idea per a Calafell la ràdio també.
0: Tu, Laura, no ets anglesa?
1: No.
0: D'on ets,
1: tu? Jo vaig néixer a Romania.
0: Ets romanesa?
1: Sí, soc romanesa. L'anglès va entrar a la meva vida quan era bastant gran, diguem-ne, tenia uns 11-12 anys. O sigui, un idioma pot entrar més tard a la vida d'una persona. El català i el castellà van entrar quan tenia 35 anys, o sigui...
0: Quantes llengües parles?
1: Doncs aquestes, vàries.
0: Entenc que romanès,
1: català, castellà, anglès,
0: sí?
1: Una mica de francès.
0: Molt bé. Doncs bueno. Poliglota al final.
1: Sí, quan fa falta parlem de tot.
0: T'ha ajudat la música per aprendre l'anglès?
1: Sí, moltíssim. De fet, quan era jo adolescent, sortia per la ràdio un programa semblant al que intento fer jo avui, però era en romanès, i era escoltar una cançó, explicar, llegir la cançó i explicar què vol dir cada paraula, o tota la cançó, i repetir la cançó fragments i sencera.
0: Jo el que et demanaria és que estiguis tranquil·la,
1: sí,
0: que gaudeixis.
1: Provo, però...
0: A veure, jo sé que és el primer espai,
1: sí,
0: el primer Singlish.
1: Sí.
0: Com dèiem, aprendrem a través de la música, de les cançons, les analitzarem, la seva lletra, el seu contingut, i d'aquesta manera entendrem la cançó, però al mateix temps també aprendrem a través de la música anglès.
1: Ho provem.
0: I sobretot et demano que gaudeixis. Jo sé que el primer espai, el primer programa és això, són nervis.
1: Sí.
0: Però bueno, mica en mica anirem fent. Laura, per
1: tant.
0: On comencem? Vols que comencem escoltant un fragment d'aquesta cançó?
1: I tant.
0: Quina cançó? Quina cançó és la triada per aquest primer Singlish?
1: Avui comencem amb el Hello, Goodbye, pels The Beatles.
0: I per què aquesta cançó, Laura?
1: Perquè des del principi tenim dues paraules molt importants en anglès, la de principi i la del fin, d'una reunió, d'una conversació. Diem hello per la benvinguda, quan ens trobem amb una persona, i també diem goodbye quan ens despedim d'aquella persona.
0: Per la qual cosa estem començant amb un nivell molt bàsic, per la qual cosa tothom pot aprendre a partir d'avui anglès amb Calafell Ràdio. Vinga, anem a escoltar aquesta cançó Hello Goodbye dels Beatles.

0: Doncs diríem que aquest és un fragment d'aquest Hello Goodbye. Per cert, és una cançó molt antiga, té molts anys, del 1967, Laura.
1: Sí, però és una cançó perfecta per el primer dia de Singlish, perquè està plena de paraules senzilles, repetitives i oposades.
0: Doncs vinga, per on començarem?
1: Començarem per unes parelles de paraules oposades. La primera parella ja la tenim, la de hello, que vol dir hola, i després el goodbye, que vol dir adeu. I també tenim com a manera de dir-ho de manera menys formal, en lloc de hello podem dir hi, i en lloc de goodbye, que és bastant formal, podem dir bye o bye bye o see you.
0: Tindríem la versió llarga i la versió més reduïda, eh?
1: Més amigable.
0: Exacte.
1: La segona parella que tenim és yes, que vol dir sí, i el seu oposat no, que vol dir no. Vaja, una parella que tots coneixem.
0: Exacte.
1: I la tercera és la stop, que vol dir aturat, para. I el seu contrari, go, anar, continuar. Doncs amb aquestes tres parelles seguim amb la primera part i llegiré i traduiré aquesta primera part de la cançó. Diuen així, you say yes, tu dius sí, I say no, jo dic no. You say stop, tu dius aturat, and I say go, go, go, endavant, continua, oh no. You say goodbye, tu dius adeu, and I say hello, jo dic hola. I don't know why you say goodbye, no sé per què dius adeu, I say hello, jo dic hola. I don't know why you say goodbye, I say hello. Com es veu, és bastant repetitiva.
0: Sí, i millor, perquè d'aquesta manera doncs, et dona temps a anar captant i anar traduint i entenent el seu contingut. Aquí també hem incorporat say.
1: Say, yes. Això és el verb per dir.
0: Exacte.
1: I say, jo dic. Continua, you say.
0: Tu dius.
1: Tu dius. El diu ve amb una S final. He says or she says. El diu o ella diu. Per nosaltres diem we say. Per vosaltres you say. I per ells they say. O sigui, tenim el say damunt a baix, excepte la tercera persona on li afegim una S.
0: Doncs el que direm és go, go, go, continuem amb més fragments d'aquesta cançó dels Beatles, no?
1: Sí, escoltem aquesta primera part que acabem de llegir i traduir i després anem amb la segona.
0: Anem per escoltar la segona, doncs, Laura.

0: És més del mateix.
1: Sí, és més del mateix, això.
0: És molt repetitiva, aquesta
1: sí,
0: cançó.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Bueno, per el primer
0: millor?
1: Dia.
0: Exacte, no, no, no. S'agraeix, eh? S'agraeix que es vagi repetint i que no vagi ampliant gaire el vocabulari.
1: Exacte. Per la segona part tenim dues parelles més d'oposades. Tenim high, que vol dir dalt, adalt o alt, and low, que vol dir baix, a baix. I l'última, que segurament hem sentit ja, why, que vol dir per què. La seva parella, la resposta d'aquest per què és I don't know, no ho sé. Bueno, a veure com sona en la cançó, mentre ho llegeixo i ho tradueixo. Diu així, I say high, jo dic alt, you say low, tu dius baix, you say why, tu dius per què, and I say I don't know, jo dic no ho sé, oh no. You say goodbye, and I say hello. Així van repetint, jo dic goodbye, tu dius hola. I don't know why you say goodbye. No sé per què tu dius goodbye. Jo dic hola, I say hello. I don't know why you say goodbye, I say hello.
0: Doncs ja tenim analitzat. Hem après ara aquestes dues paraules més, high i low, alt exacte. I baix.
1: A dalt i a baix, mm-hmm. Igualment.
0: Seguim analitzant més, escoltant més fragments?
1: Escoltem una miqueta aquest segon fragment de la cançó, o sigui el tercer, com el tens tu.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, anem a escoltar-lo. I say

0: A veure, què tenim de nou en aquest fragment? Perquè com que és tan repetitiu, tinc la sensació que hem tornat a escoltar tota l'estona el mateix, Laura.
1: Sí, és veritat que ens perdem una miqueta escoltant aquesta cançó de Beatles que va ser composada com un joc. De veritat.
0: I els hi va funcionar molt bé, el que passa que a base d'escoltar tantes vegades aquí a l'espai, no sé jo si em vindrà de gust tornar-la a escoltar algun altre dia.
1: Sí, és veritat.
0: En qualsevol cas, està bé per aprendre.
1: Avui que tenim dos minutets més, jo tenia un joc i també deures, perquè quan escoltem una i altra vegada el mateix, com dius, sí que és repetitiu, però també ens queda. Què podem fer amb aquesta cançó, amb altres? Trobar les paraules que coneixem, intentar agafar-los del vol, així cada vegada que escoltem alguna cançó. Avui tenim les parelles hello, goodbye, yes, no, stop, go, high, low, why, and I don't know. Aquests són opposites, antònims, contraris. També tenim altres en anglès. Tenim big and small, hot, cold, day, night. Els coneixeu? Potser que sí, potser que no, ara tornaré a dir. Big vol dir gran, small, petit, hot, calent, cold, fred, day, dia, night, nit. I amb això crec que hem fet per avui, i perquè, mira, l'anglès està ple d'oposats i les cançons ens ajuden a recordar-los perquè els associem amb ritme i música. Uh-huh. També quan ho fem, quan diem hello, es pot dir de diverses maneres. També hi ha aquella cançó d'Adele que diu hello, can you hear me? Sí, que diu hola, m'escoltes? Em pots escoltar? És totalment un altre missatge. No és aquest ve i va del Beatles de stay and go, hello, goodbye, com la mateixa vida que alguns venen i altres se'n van. Però es pot dir de diverses maneres.
0: De diverses maneres?
1: Sí.
0: Alguns deures? He sentit en algun moment que ens manaries deures?
1: Ah, aquestes deures. Buscar una paraula que coneixes en anglès i intentar trobar-li el contrari i escoltar-la en una cançó, potser si la trobes, o si no, bueno, en un diccionari més antiguat, així com als anys 60, o amb el mòbil, que tots en tenim internet avui dia.
0: Segur que a l'escoltar molta música, si anem escoltant atentament la lletra, segur que trobem algunes d'aquestes paraules.
1: Exacte.
0: Que avui hem recordat, algunes persones potser han après, o fins, si més no, els hi ha quedat més clar.
1: Sí.
0: I, si no, doncs està bé per anar recordant i anar repassant, doncs també el que diuen aquestes cançons, cançons històriques del 1967, com la d'avui, aquest clàssic dels Beatles, que es diu Hello, Goodbye. Alguna cosa més, Laura?
1: Només dir goodbye per avui i amb una promesa que la propera vegada la cançó serà una mica més complicada.
0: Doncs els dilluns, Singlish.
1: I la Laura menys nerviosa, potser.
0: I la Laura menys nerviosa, a veure, força bé. Hem d'entendre que posar-se davant d'un micròfon quan habitualment no ho fas mai, doncs també comporta els seus nervis. La Laura Bandoiu, ja ho diré bé, potser el proper dia, abans d'obrir micròfons, ho practiquem. Laura, bona setmana, bona feina. Gràcies
1: Moltes
0: per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres.

0: Doncs vinga, amb aquesta gran veu, amb aquest gran artista, amb el Teddy Swims, i una de les seves últimes cançons, Break Up in Reverse, hem arribat a les 12 i 22 minuts. Vinga, anem buscant el punt de dos quarts. Tenim més coses per compartir. Anem camí del punt de dos quarts, un moment que farem una pausa, en un moment també l'avanç informatiu, i també en l'últim tram del programa, com sempre, Agenda Cultural de Calafell.
1: Els èxits del pop. Totes les novetats i les cançons més recents. La millor selecció musical al Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Déu-n'hi-do, quina parella, quina combinació. Sens dubte, ha estat una de les parelles musicals, un dels èxits d'aquest estiu. Ana Mena, Lola Índigo i això, Petit Oa.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. 30 segons i arribem al punt de 12:15 del migdia.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: I com sempre, cada hora, quan arribem al punt de 12:15, connectem amb l'actualitat del dia amb titulars, l'abans informatiu, amb les notícies que d'aquí una horeta, a partir de 13:45, ens explicarà la Mireia Romaguera, l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Ens ho explica la Roser Ribas. Hola de nou, Roser, molt bon dia. Anem a escoltar els titulars.
4: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell Ràdio, Calafell Televisió, estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. També els informatius d'avui, l'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. També parlarem de Santa Oliva, que reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. I mor una dona de 27 anys en un accident a la N340, Altafulla. Quatre persones més resulten ferides per l'encalç de tres vehicles. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països d'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. A Tarragona, Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acull la segona edició de la Festa al Cel. I els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

aquí, eh? No hem marxat. Aquí estem al capdavant del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell. I fins la 1 i des de les 9, compartint el Calafell Matí, actualitat, entreteniment, sempre amb bona música i bones cançons. Vinga, que arriba la Kylie Minogue, la reina del pop o la princesa del pop.

Ja sabem que aquests títols venen i marxen ràpidament, però com ens agrada tot el que fa aquesta dona. Aquest és un dels seus grans hits, no gaire llunyà, per cert. El Padam Padam, aquesta versió que va fer la Kylie d'aquest hit.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Anem de bòlit avui, El dia de l'estrena, de la nova temporada i del retorn a la normalitat. Anem de bòlit amb els continguts, amb nous espais. I ja sabeu que cada dia, també ho fèiem les temporades anteriors, també ho repetirem aquesta temporada, i és en el tram final del Calafell Matí. Comentarem, repassarem l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc de l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Comissaria de Parramon Arnabat, Mata, i Berta Llorenç Dichós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. Es podrà veure entre avui, dia 14 de setembre, i el 26 de setembre serà la Biblioteca Ventura Gasol. Deportats a l'Alt Penedès, la Noia, el Baix Penedès i el Garraf. Mai més amb aquest títol es podrà veure aquesta exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Una exposició que es pot veure a la Biblioteca Ventura Gasol, al carrer Marquès de Samà número 8. Atenció, perquè la inauguració es farà aquest pròxim dijous a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, a la Biblioteca Pública Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell. I fins al dia 26, des d'avui mateix, es pot veure aquesta exposició. Parlem ara del recital poètic musical amb Isabel Llanos, que es farà aquest pròxim dissabte, dia 19 de setembre, a partir de 6:45 de la tarda, al Museu Casa Barral. És una activitat gratuïta. Recital poètic amb la poeta, dramaturga, performer i artista visual Isabel Llanos. Serà en el jardí del Museu Casa Barral, al passeig marítim Sant Joan de Déu de Calafell Platja, amb acompanyament musical a càrrec de Tomoyuki, artista convidat. Es vendran i assignaran exemplars de Todo queda al otro lado, de Eolas Ediciones, d'Isabel Llanos, que és l'autora d'aquest llibre. Recordeu aquest recital poètic aquest pròxim dissabte 19 de setembre, 6:45 de la tarda, al jardí de la Casa Barral, al passeig marítim Sant Joan de Déu de Calafell Platja. I anem al diumenge, perquè es celebra, a partir de les 12 del migdia, la 21a edició Roda d'Esbars Veterans. Serà a la plaça de Cal Cubano. Torna a repetir-se aquest esdeveniment un any més. Participaran l'Esbar Agarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Juventus de l'Esbar Maragall de Sant Andreu de Palomar i l'Esbar d'Ensairat de Calafell. Aquesta exhibició dels Esbars Veterans, 21a edició, que serà, com dèiem, aquest pròxim diumenge, dia 20 de setembre, a les 12 del migdia, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. I anem al Teatre Joan Colet de Calafell, perquè aquest diumenge 20 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, Los Hijos Adolescentes, amb Andrés Torres. La venda d'entrades es fa amb un enllaç que podeu trobar en el web municipal calafell.cat. A la seva agenda està anunciat aquest esdeveniment. Allà trobareu l'enllaç per fer la vostra compra de les entrades. Recordeu, 6 de la tarda, al Teatre Auditori Joan Colet de Calafell, Adolescentes, Los Hijos Adolescentes. Això serà a càrrec de l'Andrés Torres.

0: I tot això ho podeu trobar a l'agenda cultural del web municipal calafell.cat, al web de l'Ajuntament de Calafell, a la seva agenda. I cada dia en el Calafell Matí repassem aquests esdeveniments.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural. Let's go.

0: Potser no es tracti de la cançó més comercial que hagi publicat mai aquesta dona, la Miley Cyrus, però és una de les novetats recents que hem incorporat a la nostra selecció musical aquí a Calafell Ràdio. Torna, Bass Persuades, i no sé com es pronuncia això, és la nova cançó de la Miley Cyrus. 12:43, fem una aturada, la pausa última, l'última del Calafell Matí d'aquest dilluns, i tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Ha estat versionada en infinitat d'ocasions. Podríem dir que aquesta és l'última que nosaltres sabíem. Alphaville va ser l'originari del Forever Young. Ara, en aquest 2026, recentment David Guetta i també Ava Max han fet de la seva versió, vaja. És que ens agrada compartir, ja sabeu, al llarg de les 4 hores, bona música. Tenim de l'actualitat força recent i també grans clàssics que formen part ja de la història de la música. L'original també forma part de la història, el Forever Young d'Alphaville.

I parlant de clàssics, aquest és un d'ells que ens agrada també de tant en tant recuperar. Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight. Això és de pel·lícula, eh?

Doncs cançons que també ens fan anar enrere, retrocedir en el temps. Recordar, esperem que bons moments i amb bona música, com aquesta, el Can't Fight the Moonlight, de Leon Rimes, per arribar a les 12:54 minuts. Vinga, anem tancant aquesta primera edició de la temporada recent estrenada de Calafell Ràdio, temporada 2026-2027, de Calafell Ràdio i del Calafell Matí. Aquest programa que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música i tot aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys i dels nous i també dels vells col·laboradors que fem això possible. Sense ells això no seria el mateix. Marxem amb música fins a una. El més immediat, Ellie Goulding, la nova cançó For You and a Chinaman. Pel teu entreteniment, així es diu la nova cançó de l'Ellie Goulding. Gràcies, fins demà a les 9. Que vagi bé el dilluns.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: vagi molt bé.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns 14 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns la programació de la nova temporada 2026-2027. En parlarem d'aquí uns minuts. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. L'Avinguda Catalunya d'asseguda Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre d'asseguda Calafell, apunta l'Ajuntament. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. Santa Oliva reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. Mor una dona de 27 anys, veïna de l'Arbós, en un accident a la Nacional 340 Altafulla. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països de l'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acollirà la segona edició de la Festa al Cel. Els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre les noves plagues.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquesta casa, Calafell Ràdio, Calafell Televisió, estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. Els serveis informatius d'aquesta casa, de dilluns a diumenge, segueixen prenent-li el pols a l'actualitat de proximitat amb les notícies de Calafell, comarca, el Penedès Marítim, Camp de Tarragona i d'àmbit general. Es mantenen les tres edicions de l'informatiu de dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Els dissabtes, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i també els diumenges, amb el resum de la setmana amb qui els acompanya, qui els parla, Mireia Romaguera. D'altra banda, aquesta temporada, el magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio, de 9 a 1 del migdia, conduït per Ferran Boquer, a més de mantenir les seccions habituals d'actualitat i entreteniment, amb la secció de l'alcalde de la ràdio, portaveus, espai escoles i sempre amb la millor varietat musical, suma nous col·laboradors amb noves propostes, espais on es parla de xarxes socials i curiositats, biodiversitat i medi ambient, benestar animal, espais de cuina, també un espai sobre novetats de cinema i sèries, aprendre anglès a través de la música, es parla

0: Els clàssics i les novetats de la música en català es troben cada dimarts al vespre al Puntcat. Els dimecres, Ramon Robuster es posa al capdavant de tot un clàssic a la ràdio, l'Hora del Jazz. Els dijous és el moment del daiquiri pels combinats de la música llatinoamericana a les 8 del vespre. Els divendres, de 8 del vespre a 9 de la nit, la màquina del temps amb Albert Gómez, amb els hits dels 80 i 90. De 9 a 10 de la nit, rock en clàssics, amb Esteve Llop. Els dissabtes, de 5 a 7 de la tarda, primera llista, amb els 40 èxits musicals del moment. També dissabtes, de 10 de la nit a 11, nou programa Calafell Ràdio, vinils amb història. Els dissabtes per la nit, la música electrònica ballable arriba de la mà dels DJs catalans del moment, amb el programa Alter Ego. Una temporada més, es mantenen espais com l'Abecedari Poètic amb Maica Duaigües els diumenges o l'Esperit Viatger dissabte i diumenge a la una del migdia durant 30 minuts. La música de les grans pel·lícules els diumenges amb el BCO de Duaraves. També diumenge, Festa dels 80 amb Ferran Boquer. Calafell Ràdio és la ràdio que ens uneix. Aquesta temporada continuem amb vosaltres 2026-2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I a partir d'avui dilluns ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. I és que l'Ajuntament continua la tramitació dels pressupostos de cara a l'any 2027. La primera edició va ser el 2017 amb l'elecció de les propostes pel pressupost municipal del 2018. Enguany s'ha arribat a la novena edició d'un procés participatiu ja consolidat i que els fruits són visibles. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic o als equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius. Les propostes que han passat a tall per aquest pressupost són adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers a Calafell Park, arreglar voreres a Mar Romeu, també a Brises, Montmar i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del parc infantil de la urbanització de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat, i una altra proposta són menjadors per a colònies de gats. Per tant, doncs, recordem que avui dilluns, 14 de setembre, ha començat la votació dels pressupostos participatius. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes que els hem esmentat fa uns minuts i poden participar els empadronats o empadronades a Calafell majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal per l'any 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell ha incrementat la presència policial a l'Avinguda Catalunya de Seguda Calafell. L'any 2025, entre l'1 de gener i el 31 de juliol, es van fer 151 serveis. En el mateix període del 2026 s'han fet 164. En matèria de seguretat ciutadana, en el mateix període, els serveis han passat de 101 a 122. Aquest increment no respon a un augment de delictes patrimonials, que han passat de 6 a 5, sinó a una major activitat preventiva, ja que s'han incrementat les amenaces i alteracions de l'ordre, passant de 18 a 23 en el mateix període. L'Avinguda Catalunya constitueix un dels principals punts d'atenció operativa al municipi de Calafell, apunta l'Ajuntament, tant pel volum de serveis registrats com per la visibilitat de les incidències que s'hi produeixen. L'anàlisi de les dades mostra, però, que una part molt significativa de l'activitat policial té caràcter preventiu, mitjançant controls i vigilàncies, que han passat de 55 a 71, i identificacions, que passen de 8 a 14. D'inseguretat s'explica principalment per la visibilitat i la reiteració de baralles, amenaces, discussions i alteracions de l'ordre públic, més que no pas per una elevada incidència de robatoris o furts. És recomanable que aquests establiments limitin l'accés als seus establiments a les persones que consumeixen molt d'alcohol, ja que això té un efecte

0: immediat en el carrer, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Caselles. L'Avinguda Catalunya requereix un seguiment específic i continuat per la concentració d'activitat i conflictivitat visible. Les dades posen de manifest que una actuació policial preventiva sostinguda i un increment de les intervencions orientades al control, la vigilància i la identificació de persones i vehicles porta els seus fruits, apunten des de l'Ajuntament. La retirada dels bancs ha permès, diuen, treure el focus de venda de droga que hi havia fixa a l'Avinguda Catalunya. Ja no es veuen moviments d'aquest tipus. Els veïns ho havien demanat per escrit, apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, l'equip de govern ha proposat l'Avinguda de Catalunya com a emplaçament per la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, entre Calafell i Cunit, que la consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, va anunciar en la darrera Junta de Seguretat Municipal de Calafell. L'Ajuntament de Calafell, en un comunicat, diu que una de les ubicacions possibles va prenent força per la facilitat de sortida en vehicle, per no haver d'enderrocar cap edificació i per estar en un lloc ben visible i fàcil accés. Ben aviat plantejaran un acord, diuen, amb la propietat d'una de les finques amb qui s'ha parlat per poder ubicar la nova comissaria dels Mossos al centre de Segur de Calafell, ha manifestat l'alcalde Ramon Ferrer. Així mateix, no es descarta haver d'expropiar altres finques de la mateixa Avinguda Catalunya per eliminar focus de venda de droga i ocupacions il·legals i conflictives que mouen aquest negoci en aquell entorn. Alguna d'elles, la propietat, ja ho ha exigit, segons apunta l'alcalde de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els centres cívics de Cunit donen el tret de sortida a la nova programació d'activitats setembre-desembre amb una oferta pensada per continuar fomentant el benestar, la creativitat, la formació i la convivència. Amb una àmplia varietat de cursos i tallers, aquesta nova temporada combina les activitats més consolidades amb diverses novetats que amplien les possibilitats de participació. La programació manté propostes molt sol·licitades, com pilates, ioga, zumba, sevillanes i rumba, patchwork, costura, dibuix, escultura, modelatge, guitarra o francès, consolidant una oferta diversa que s'adreça a totes les edats i interessos. Aquest trimestre, però, destaca especialment per la incorporació de noves activitats que responen a inquietuds actuals i aposten per l'aprenentatge pràctic i el desenvolupament personal. Dansa afrobrasilera és una proposta plena de ritme i energia per treballar el cos a través de la música. Entre costures, màquina de cosir, un nou taller destinat a persones que volen iniciar-se o perfeccionar les tècniques de costura en màquina. I a per a tothom, nivell 1, una introducció pràctica al món de la intel·ligència artificial. Bricolatge per a la llar, un curs per aprendre petites reparacions i tasques de manteniment domèstic de manera pràctica. Brilla davant la càmera, orienta't a millorar la comunicació i la seguretat davant les càmeres i les xarxes socials. Els monogràfics especials de tardor i Nadal són sessions gratuïtes que permetran descobrir noves tècniques creatives en format puntual. També s'incorpora un cercle de dones i gestió emocional. A més, la programació cunitenca continua apostant per activitats gratuïtes, com sardanes i diferents monogràfics, reforçant el compromís dels centres cívics. Les activitats es desenvoluparan als centres cívics Calcego i als Jardins, entre setembre i desembre. Les inscripcions romanen obertes de 9 del matí, per tant, fins al 24 de setembre amb places limitades. Aquest setembre, els centres cívics de Cunit tornen al punt de trobada per aprendre, compartir i créixer en comunitat. Més informació al web www.cunit.cat.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim endavant amb més notícies. L'Ajuntament de Santa Oliva ha completat la instal·lació d'un nou sistema de càmeres de lectura de matrícules en diferents punts estratègics. Aquesta mesura s'emmarca dins de les línies d'actuació de l'equip de govern per millorar la seguretat ciutadana i augmentar la vigilància a les vies d'entrada. En total s'han desplegat 6 punts de control repartits per diverses zones i accessos clau del terme municipal santaolivenc. L'objectiu principal d'aquests nous dispositius és oferir eines més eficaces per al control del trànsit, també per la prevenció d'actes delictius, alhora que facilitaran la tasca de recerca i intervenció dels cossos de seguretat quan sigui necessari. Actualment, l'empresa adjudicatària està duent a terme el procés de certificació tècnica de les instal·lacions. Un cop es completi aquesta fase de validació, el sistema estarà completament a punt per ser integrat i supervisat directament pel cos de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra. Amb aquesta intervenció, el municipi de Santa Oliva fa un pas més en el compromís continu per reforçar la prevenció i garantir la tranquil·litat i el benestar dels veïns i veïnes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una dona de 27 anys ja mor en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, segons ha informat el Servei Català de Trànsit aquest passat divendres. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per 11:15 de la nit. Per causes que s'investiguen, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós del Penedès. Amb aquesta ja són 91 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any. Arran de l'accident es van activar 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i 7 unitats del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Com dèiem, des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accident a la carretera catalana, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. 35 d'aquestes víctimes mortals circulaven en motocicleta. També han mort en sinistres a la carretera Nou Vianants, 6 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Passem ara a les notícies d'àmbit general. L'agost del 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol del 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustible combustibles fòssils i a l'augment de les temperatures mitjanes de la superfície del mar a l'oceà Pacífic Equatorial, associat a les fortes condicions del Niño. A més, l'agost va ser el primer mes en superar els 1,5 graus sobre els nivells preindustrials des del novembre del 2025. Durant el mes es va registrar la mitjana mensual de temperatures de la superfície del mar més alta mai registrada als oceans extrapolars. De fet, la registrada mai a escala mundial, amb 21,11 graus als oceans extrapolars. Mentrestant, es van observar temperatures rècord de la superfície del mar a tot el Pacífic tropical, una zona on el fenomen del Niño és potencialment extrem i continua intensificant-se. Els efectes d'aquest fenomen ja es fan sentir a terra, amb unes condicions que afavoreixen la intensificació d'incendis forestals a Indonèsia, segons ha informat el Servei de Vigilància de l'Atmosfera de Copernicus. Aquest mes va marcar el final de l'estiu més càlid mai registrat a Europa Occidental, superant l'anterior rècord establert l'any 2003. Una gran part de la regió i àmplies zones d'Europa central i oriental també van patir una sequera generalitzada a l'agost, que en alguns casos s'allargava des del maig, amb condicions de sequera registrades a diferents països com França, el Regne Unit, Hongria, Romania i Sèrbia. En paral·lel es van registrar condicions més humides del que és habitual a l'oest de la península Ibèrica, la regió alpina al nord-est d'Europa, l'est de Turquia i les regions adjacents, on fortes pluges van provocar inundacions locals en diverses zones.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Thank you. Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acollirà la segona edició de la Festa al Cel, que omplirà el seu litoral de vols i exhibicions durant 3 jornades i que arriba després de l'èxit de la primera edició, que va reunir més de 350.000 persones. La programació començarà el divendres entre les 11 del matí i les 3 de la tarda amb els vols d'entrenament i comprovacions tècniques dels equips participants. La gran estrena arribarà dissabte, dia 18, a les 9:25 amb el PortAventura Sunset Air Show, una de les grans novetats d'enguany que combinarà acrobàcies aèries amb llums LED, fum, làser i pirotècnia durant la posta del sol. El diumenge serà el torn de la gran exhibició aèria d'11 del matí a 3 de la tarda. El públic podrà contemplar avions de combat, helicòpters, aeronaus civils històriques, mitjans aeris d'emergències i patrulles acrobàtiques. Entre les aeronaus hi ha de militars, així com helicòpters Tigre i Chinook de l'Exèrcit de Terra. El programa comptarà també amb una important participació internacional, amb avions arribats de Letònia o Escandinàvia. Hi haurà diferents exhibicions des del Regne Unit i participarà Aerospark i des de Polònia Flying Dragons. L'aviació comercial i d'emergències també tindrà el seu espai. Vueling participarà amb un Airbus A320 i els bombers de la Generalitat ho faran amb un AT-802F, especialitzat en la lluita contra incendis forestals. La programació es completarà amb els Jack Stars, la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, l'Aeroclub Barcelona Sabadell i l'Aeroclub Alt Camp de Vallmoll. La Festa del Cel no es limitarà a exhibicions aèries. A la zona de la platja també hi haurà simuladors per apropar al món l'aviació al públic. Davant de la gran afluència prevista, l'organització recomana planificar amb l'arribada a temps, prioritzar el transport públic quan sigui possible i consultar els possibles canvis de mobilitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal quan s'arriben a les 10.000 tones. Escoltem les paraules del coordinador territorial d'Unió de Pagesos del Camp de Tarragona, Sergi Claramunt. Assegura que la avellana d'enguany és de bona qualitat i demana poder usar fitosanitaris.
2: En un moment les avellanes que hem anat trencant són bones. Es veu poca picada i es veu que la avellana és de qualitat. Problemes que ens trobem és que seguim sense tindre fitosanitaris. No tenim productes per tractar plagues que ens estan sortint noves, la cendrosa, no podem combatre els cops de calor, perquè les cases comercials, si no hi ha moltes hectàrees i si no hi ha molt de valor, no aposten per un producte que és minoritari avui per avui. Reclamem al departament que se'ns doni autoritzacions excepcionals. Des del Ministeri no se'ns autoritzen, jo crec que les deneguen per sistema, i amb això què ens passa? Que no podem competir contra altres països com Turquia, que té un munt de matèries actives per combatre un munt de plagues i, per tant, si no tenen fongs, si no tenen bacteris, doncs la avellana surt de més qualitat. Tot i això, la previsió d'enguany és que la avellana és de bastant de qualitat.
0: Diu que plegaran entre un 70 i un 80% d'un any normal.
2: Ens anirem amb un 70-80% d'una collita normal. Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts avellaners vells que arran de les calors i de la sequera que va durar 3 anys, aquests avellaners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: El coordinador territorial d'Unió de Pagesos del Camp de Tarragona diu que tants avisos per temporals els posa la por al cos.
2: Bé, hem tingut 2 avisos en els quals els pagesos, quan ha de ploure amb l'avellana, ens tornem una miqueta bojos i hem corregut a plegar, després resulta que els avisos s'han transformat de 100 litres a ni una gota. que ja ens està bé que no plogui ara en aquesta època, perquè com més seques podem replegar les avellanes, millor, però a vegades te fiquen la por al cos, comences a avançar feines i al final no fa una gota.
0: Tradicionalment, l'11 de setembre era el tret de sortida de la campanya de l'avellana al Camp de Tarragona. Els últims anys, però, la collita s'ha avançat i la majoria de pagesos comencen a escombrar els camps els últims dies del mes d'agost. S'han plantat noves varietats més primerenques i més ben adaptades a una temperatura que augmenta cada any. Després de tres campanyes de poca producció a causa de la sequera, enguany el cultiu s'ha recuperat una mica. Esperen, com dèiem, plegar 5.000 tones d'avellana al Camp de Tarragona, el que representa entre un 70 i un 80% d'un any normal. Cal tenir en compte, diuen, que les comarques tarragonines han perdut 2.000 hectàrees d'avellaners a causa de la falta d'aigua per regar. La majoria d'arbres han mort i alguns s'han arrencat. Els pagesos, però, celebren que enguany no hi ha hagut cap episodi de pluges fortes que molts anys s'han portat la collita. S'assenyala que les dues últimes alertes de protecció civil a l'agost i la passada setmana per pluges intenses els ha fet córrer per no perdre les avellanes.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Ecos del Port és la nova experiència immersiva que convida el públic a reflexionar sobre el canvi climàtic, la biodiversitat i especialment la memòria marinera. La iniciativa combina projeccions, instal·lacions audiovisuals i creació digital. La proposta arrenca amb les històries de sis savis del barri del Serrallo de Tarragona, seguit d'un màping. És una experiència immersiva que permet endinsar-se al patrimoni marítim al moll de costa de Tarragona. Per tant, doncs, una reflexió sobre el canvi climàtic i la memòria marinera. La directora i la comissària de la plataforma Jardí Digital, Daviana Muñoz, explica l'experiència immersiva.
3: Bueno, esta es una experiencia inmersiva que tiene dos momentos. Un momento, un primer momento, que es el de los sabis del mar. Son los sabios de la mar, son los sabios del Serrallo. Criados, nacidos y evidentemente también desarrollados aquí dentro del Serrallo y con pertenencia y pertinencia de Ecos del Port. Esta es una experiencia inmersiva que tiene como objetivo retratar la tecnología desde lo que es la creación de un joven que es Eudal Serrano de apenas 24 años y cuál es su visión como joven de artística acerca de lo que es el mar y lo que es el Serrallo. Es una experiencia inmersiva sobre cambio climático, biodiversidad y, por supuesto, la memoria marinera.
0: Diu que l'experiència immersiva Ecos del Port és molt nova i que cal venir a veure-la amb una ment oberta.
3: Hay que venir a verlo con muchísima apertura de mente porque es una experiencia que es novedosa y que está hecho, como les decía hace un momento, entre inteligencia artificial y referencias documentales del Serrallo.
0: Ecos del Port es va inaugurar fa uns dies i es podrà veure fins al 20 de setembre al Refugi 1 del Moll de Tarragona. La iniciativa forma part de la programació del Nou FES, el Festival de Creativitat Digital, que reuneix artistes, creadors i institucions per explorar noves formes d'expressió vinculades a la tecnologia i a la innovació. De fet, Ecos del Port representa el punt de partida d'un nou cicle d'activitats impulsada per el Jardí Digital, que al llarg dels pròxims mesos ompliran el moll de costa de Tarragona de propostes vinculades a la creativitat, la cultura i les arts digitals. Els dies 27 i 28 de novembre serà un dels moments més destacats, ja que arribarà una nova edició del Nou FES. Aquest projecte artístic està cofinançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el GALP Costa Daurada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: I fins aquí l'informatiu del dia d'avui, dilluns 14 de setembre. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
4: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
5: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
4: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
6: Les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Places lliures. Aquest és l'espai que queda disponible a les presons catalanes davant l'augment d'interns dels últims anys, Joan Bota.
7: Des del 2022 el nombre de presos ha pujat un 23%. És un percentatge molt alt que contrasta amb la baixada de la dècada anterior. La Generalitat ho explica en part perquè abans els lladres multireincidents eren castigats amb multes, mentre que ara entren a la presó. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, avança els plans del govern.
8: Incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris, un mòdul a Mas d'Enric, nous mòduls en algun altre centre penitenciari.
6: Això el dia en què la Xina s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial.
7: Per perills com la desinformació i la manipulació de la societat, l'ús militar descontrolat de la IA, la filtració de dades o els ciberatacs, entre altres.
6: Pequín, Francesc Canals.
9: Pequín també llança una acusació als Estats Units sense anomenar-los. Diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països. Llegir la Xina.
6: Ho analitzarem en aquest Catalunya migdia, en què també passarem per Suècia, on el resultat de les eleccions d'ahir és tan ajustat que encara no se sap qui governarà.
7: Ara mateix els partits d'esquerra superen per la mínima la suma de la dreta i l'extrema dreta, però el resultat encara està pendent del vot exterior.
6: Enviada especial Cèlia Cernadas.
10: Suècia s'aboca un període d'incertesa després dels resultats més polaritzats de la història recent del país nòrdic. Només tres diputats separen els dos blocs, el de centre-esquerra i el conservador, amb la socialdemocràcia al capdavant i una extrema dreta a la baixa. El país ha fet un gir molt restrictiu els últims 4 anys en migració i seguretat.
6: A Espanya, després de la crisi de Ceuta, el PSOE cau i Vox puja, segons el CIS.
7: Que diu que si ara hi hagués eleccions generals, els socialistes les guanyarien, però amb el marge més petit sobre el PP des de l'esclat del cas Cerdán. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
6: Tot això el dia en què ha arrencat el curs pels més de 176.000 alumnes de formació professional. Enguany hi ha hagut rècord de matriculats. Lleida, Estela, ho som-s.
11: Sí, són 76.000 de primer curs, 5.400 més que l'any passat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura des de Lleida que l'optimització del procés per assignar places ha reduït sensiblement la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar i que s'ha de seguir per aquest camí perquè l'FP encara no ha tocat sostre.
12: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
6: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
6: Lamine Yamal entra de ple en la campanya per intentar guanyar la pilota d'or d'aquest any. Aquest any, diu ell, l'ha de guanyar ell mateix.
13: Sí, el davanter del Barça es considera el millor jugador del món actualment, juntament amb Mbappé, i per l'any que ha fet creu que hauria de guanyar ell la pilota d'or. Ho ha dit en una entrevista a Movistar i el sentirem al Catalunya migdia. Un altre protagonista blaugrana, Gabriel Jesús, avui entrevista al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda, i el Madrid Mourinho demana 3 mesos de marge per veure el millor nivell del seu equip i Zverev guanya el US Open.
6: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Natàlia Ramon, bon dia.
14: Bon dia. L'incendi d'un vehicle a la B30 a Sant Cugat del Vallès talla un carril en direcció a Girona i provoca cua que afecta també els carrils de l'AP7 en els dos sentits de la marxa. A més, un cotxe variat a la 2 a Brera lenteix el trànsit en sentit Lleida i també hi ha retencions a la ronda de dalt a l'alçada de Pedralbes.
6: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
6: Torna a fer calor d'estiu.
16: sí, sí, absolutament intensa. I demà toca sostre, els valors més alts a Ponent, 36-37, i en general a Catalunya entre els 30 i 35. I avui ens hi quedarem molt a prop, amb domini del sol aquesta tarda i demà. Dimecres, nova possibilitat de tempestes, nord i nord-est de Catalunya, bàsicament, no passa a Ponent ni al sud, i el nord i nord-est podrien ser intenses en alguns casos. De cara a demà, perdó, ja miraríem d'afinar-ho, igual que la veu. I pel que fa a la temperatura, doncs sembla que tornarà a baixar amb ganes a darrera hora de dimecres i sobretot dijous.
17: El Puyol et diria que prenguis clorat de potassa. Te va bé per la veu.
16: Me'n recordo.
17: Doncs vinga.
16: Sí.
17: Ànims, demà et retrobem, a veure si em miro la veu. Fins ara.
16: Ha estat una cosa puntual. Molt. Adéu-siau.
17: Perfecte. Fins ara.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
17: Les 2:05. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns. Arriben al 95% de la seva capacitat. De fet, si haguessin fet una foto fixa el dia 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. De l'any 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant. Però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos, Miquel Jarque.
18: Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per l'eficiència del sistema.
19: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
18: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir noves presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar, això sí, la capacitat de les que ja hi ha.
19: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
18: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
17: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem si hi ha alguna mesura més que es pot prendre i com és que hem arribat a aquesta situació en què les presons catalanes pràcticament estan plenes i gairebé no queden places lliures si és que s'ha de posar algú més a la presó. Com també tornarem a la segona hora sobre aquest pròxim tema. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
20: Esclar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
17: Les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la intel·ligència artificial. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupa de manera saludable i ordenada. A banda, reclama accedir als nanochips que ja els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
21: Bon dia. Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple, a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa, juntament amb els Estats Units. Advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yixin, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, els directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
2: El desenvolupament de la intel·ligència pensar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
21: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
3: En dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats d'aquest sector. Tot i la desconfiança, els que en saben també creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament de sistemes i d'aplicacions, Núria Har.
22: Els especialistes coincideixen en el diagnòstic: cal més control humà sobre la intel·ligència artificial. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Cristian Cantón, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
23: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs, pensar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
22: El debat apocalíptic obert per les mateixes tecnològiques ja es nota a les borses. Les empreses d'energia i de semiconductors, per exemple, han caigut al mercat de valors. De fet, el mateix Sam Altman d'Open AI ha ajornat la seva sortida a borsa. Per això, hi ha especialistes que sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al matí de Catalunya Ràdio.
24: És més fàcil lanzar una AI al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
22: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
3: Com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem què és el que es pot fer i si és veritat o no aquests crits d'alarma que fins i tot els magnats de les grans empreses que hi ha al darrere de la intel·ligència artificial han llançat en la...

0: mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà quin és el resultat definitiu. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que l'any 2010 va entrar al Parlament suec. Tot i això, si guanya el bloc conservador, manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas, bon dia.
1: Bon dia. Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
2: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
1: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Andersson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema dreta ingressaria el govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
0: Anem amb la política espanyola. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, el CIS situa el PSOE com a guanyador si ara es fessin unes eleccions generals espanyoles. I Vox, com el partit que més creix després de l'entrada massiva de migrants del juliol passat a Ceuta, Pilar García.
3: Sí, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 31% dels suports, el nivell més baix, això sí, des del juliol del 25, quan va esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament 4 dècimes fins al 25% en estimació de vot i escurça la distància amb el PSOE. A 5,5 punts, a l'enquesta anterior eren 8. Qui més puja, però, és Vox. Creix més d'un punt fins al 16,6%. Més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament per continuar al davant de Junts, que manté resultats.
0: Aquest baròmetre del CIS també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta. 8 de cada 10 defensa que Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants com el que hi va haver aquest estiu.
3: Sí, el baròmetre no pregunta directament per la gestió de la crisi, planteja qüestions com ara l'enteniment amb el Marroc i més del 90% creuen que seria important. També demana pel paper de la Unió Europea i 9 de cada 10 defensa que hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la crisi migratòria. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició, des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics.
0: Però la crisi de Ceuta no només marca aquest CIS, també marca tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu passat. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del Partit Popular el seu portaveu, Borja Sémper, reclama cessaments immediats.
4: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
5: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
0: Recordem que l'únic càrrec que ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Per cert, la jutgessa que investiga el cas ha proposat als jutjats de Ceuta que sigui l'Audiència Nacional qui també assumeixi la investigació sobre el paper que va tenir el delegat del govern espanyol en la ciutat autònoma en tota aquesta crisi de l'estiu. I encara una cosa més, perquè la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Ripoll.
3: L'ha presentat un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. En una part de la seva intervenció, Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
6: O ens convertim en islam i vivim com ciutadans de segona, o fem la guerra i, perquè ens afecta, siguem derrotats.
3: L'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Oriol, assegura que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyís estrictament a la reivindicació de la Diada.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat avui un memoràndum per treballar conjuntament per la independència dels seus països. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han augmentat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes tots tres a la vegada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
7: Hola, bon dia. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Luke MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
8: It is not an exaggeration.

0: de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
1: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
0: Finalment, Rim Ap Iorwerth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
2: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gales.
0: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
3: Passant gairebé 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
4: Catalunya Migdia.
5: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un fotocàncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
11: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
12: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
13: Sí, sí, puto ficus.
14: Les gilipolles també tenen càncer.
15: Bam! Em cau la catapalta a terra!
16: No! Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Nou rècord de matriculats a formació professional a Catalunya. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Bussoms. Bon dia.
18: Bon dia. Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa 2 anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
19: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
18: A l'Escola del Treball de Lleida el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de plaça. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
20: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no han de fer formació solament en els nostres centres, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
18: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin siguin buscant opcions de futur.
3: Per cert, l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre de l'any. Són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%, Jordi Canal.
8: Sí, la demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per sectors, al segon trimestre, tots han crescut, amb els serveis liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors, i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat.
3: Més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània, amb esprais, amb pegats o amb gels, com ara el Letzeto o l'Evopat. Mònica Mas, bon dia.
21: Bon dia.
3: Hi ha alternatives a aquests medicaments que no es troben?
21: Doncs sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a Catalunya Ràdio en Toni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
22: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè si el medicament té més un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat.
21: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica també a Catalunya Ràdio que es poden substituir aquests gels o esprais per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
23: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
21: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
3: I encara parlant de salut, la psilocibina, una substància psicodèlica que es troba en alguns bolets, fa que el que passa al nostre voltant tingui més influència en l'activitat del nostre cervell. En lloc de desordenar el cervell, com s'havia pensat fins ara, la substància reorganitza la seva activitat en funció del context i de l'experiència de cada persona. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional en participació de la Universitat Pompeu Fabra, publicada a Nature. A què consisteix aquest estudi, Toni Fortesa?
24: Doncs l'estudi ha analitzat 62 adolescents després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat el seu cervell mentre descansaven, feien una meditació guiada, escoltaven música o miraven una pel·lícula. I han comprovat que, sota els efectes de la substància, l'activitat cerebral s'alinea més amb el context. A més, han observat que com més intensa és aquesta reorganització de l'activitat del cervell, més millores en la mentalitat s'observen l'endemà. Això pot ajudar a entendre com una experiència psicodèlica pot afavorir el canvi psicològic. Gustavo Deco, catedràtic i investigador d'ICREA de la Universitat Pompeu Fabra.
25: Puede ser positivo, porque imaginaos una persona que está en depresión y que, por ejemplo, está rumiando, está atrapada en sus pensamientos negativos porque está en su casa con las paredes cerradas. Al abrir esta transparencia, al abrir el contexto, no solamente es informativo, sino que incluso puede ayudar a esta persona.
24: De fet, ja hi ha estudis que investiguen possibles usos terapèutics dels psicodèlics en problemes com la depressió, l'ansietat o les addiccions. Però els autors són prudents i recorden que aquest estudi de moment s'ha fet amb adults sans i que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
3: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps de cultiu. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, però també passa amb la vinya, amb les hortalisses o amb l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia, de 3Cat Info, que aviat traurà una ajuda per instal·lar sistemes antigelades, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos, Sara Riera.
26: Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents. I quan això no és possible, doncs protegir els cultius amb mesures com aquestes que explica Stanis Torres, investigador de l'IRTA.
27: Les xarxes de sombreig, cada vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures. Per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques, que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
26: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara, però, ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus de les gelades que vindran.
0: Serà adreçat això, a agricultors que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests episodis canviants.
3: I encara parlant d'agricultura, els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta el 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava en declaracions a aquesta emissora Antoni Almo Dever, president de la comunitat de regants.
2: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IME Delta Dret, quasi un 80%.
1: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos però reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
4: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va el caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponina, sinó tindrà altres motius de lluita.
1: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Atenció a aquesta notícia perquè l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins han reduït a la meitat les captures de pop a Galícia i estan afavorint una explosió d'aquesta espècie de pops a la costa sud d'Anglaterra, Montse Poblet.
26: Sí, els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000 i, en canvi, els anglesos ja n'han capturat 6.000 de gener a juny i l'any passat en van pescar 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Tot i que es podria pensar que es tracta d'un desplaçament dels pops gallecs cap a les costes britàniques, perquè és la mateixa espècie, els experts ho desmenteixen. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Ens ho explica Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo.
5: Unes temperatures marines molt adequades per a aquesta espècie, a latituds més elevades. A més, una gran abundància d'aliment, crancs i llamàntols o llagostes, i a més, ha coincidit que unes corrents favorables que han transportat i retingut les paralarves procedents principalment del canal de la Mànega i les illes del canal i també al nord de França, no?
26: I això mateix és el que explica la caiguda de captures a la costa gallega, on les condicions són cada cop menys favorables pel pop, un dels plats més emblemàtics de la cuina de la zona. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries.
6: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
26: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics interessats en els crancs i els llamàntols que demanda el seu mercat i que ara s'estan cruspint els pops.
3: Una cosa més abans de la publicitat, ara passen 2 minuts de 2:15 de la tarda, l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una nova regulació que no els obligui a fondejar el vaixell lluny de la costa. Aquest estiu, els Mossos han acusat directament alguns patrons d'haver destrossat les boies que fixen els límits, precisament per poder arribar amb la barca fins a la platja mateix. Girona, Fèlix Martín.
7: Sí, des de l'associació neguen aquests anys a les boies que es van denunciar el juliol entre Palamós i Monràs del Baix Empordà, encara que no hi estiguin d'acord. Es queixen que hi ha cales d'accés molt restringit a peu, per tant, amb pocs banyistes, i diuen gairebé sense Posidó ni el fons marí, on els obliguen a ancorar el vaixell molt lluny de la costa. Sentim Francesc Davant, membre de la Junta de l'Associació.
9: Nosaltres són una veu que després de molt temps hem dit ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, pel medi ambient i per tothom. A veure, s'estan fent coses exagerades i arbitràries. Perquè la sensació que tenim des d'algunes administracions, sobretot municipals, que van a prohibir per prohibir.
7: L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava aplega uns 400 socis.
3: Passant gairebé 4 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
11: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
12: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, però sona, no?
13: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
14: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
11: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
14: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
11: Catalunya migdia.
3: Passant 5 minuts de 2:15. Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona. És l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una

0: absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
1: I pel galerista d'art, Artur Ramon, un visionari.
2: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
0: Lady Gaga.
2: Exacte.
1: Demà s'inaugura aquest espai permanent al Passeig de Gràcia, l'avinguda on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys.
3: Això ho trobareu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Si us quedeu al sofà de casa, també teniu novetats, en aquest cas a través de la televisió. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la sèrie Monstruo, que s'ha fet famosa per retratar amb detall diversos assassins en sèrie rellevants de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'spin-off de Reacher. Marc Garriga.
4: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. Completen les novetats destacades Nigli, a Prime Video, l'spin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Nigli, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Reacher.
3: I ara parlem de cinema. L'autor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i a Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es fa a Sitges, Òscar Callau.
5: Sí, Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora de la fundació que organitza el certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
6: Se dio a conocer en la cantera del fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West, y suma y sigue.
5: El festival presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fan, que rebran les cineastes Mei Kokaji i Adrian Barbó.
3: I una cosa més abans dels esports.
7: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
3: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'en Somni, considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestres. Valèria Obereda.
8: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
9: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Altre Empordà. És aquesta part fosca, amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
8: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
10: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo amb arrels en un poble al costat de Figueres, cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert tàlit de misteri, suposo que hi ha per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor.
8: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics, i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Altre Empordà.
11: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Lamine Yamal fa com Mbappé i entra també de ple en la campanya per demanar la pilota d'or d'aquest any.
1: Lamine convençut que l'ha de guanyar ell perquè és el millor del món i perquè ha fet un gran any.

0: Barça segueix guanyant. Ahir nova victòria a la Lliga, 2-4 al camp del Llevant, i els blaugranes són líders en solitari a la Lliga. 4 gols al Barça amb 2 gols de Lamine, que torna a ser protagonista per la pilota d'or. La setmana passada Mbappé presumia de l'any històric, que diu que el fa mereixer de la pilota d'or, i ara ha estat Lamine Yamal qui també reclama aquest mateix premi. Ramon Salmurri.
1: Lamine parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. Transmet confiança en si mateix, fins i tot un cert punt d'arrogància o de prepotència, però també de veritat. I en una entrevista a Movistar amb Jorge Valdano aquesta setmana ha sortit a defensar la seva candidatura a la pilota d'or.
2: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
3: Sí, no,
2: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Les declaracions d'Mbappé la setmana passada, on reclamava la pilota d'or, semblen haver engegat el botó d'encès, la campanya del Barça. Per posicionar Lamine Yamal a la pilota d'or treu fum. Dimarts, en la prèvia al Feyenoord, surt Lamine a parlar. Dimecres, al dinar de directives, Joan Laporta reclama la pilota d'or per ell. Flick, en el postpartit, s'hi suma. I Rafa Juste, el vicepresident esportiu, en la prèvia al Llevant, també. I ara, Lamine a Movistar. Un Lamine que diu que vol fer història del futbol, que ho té molt clar i que no es deixarà anar, i admet que el Mundial no va ser el seu millor nivell.
2: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento, en llegar a repetirse el Mundial, yo hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener a un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podría haber hecho más. Sí que ajuda a l'equip, però crec que tenim molta gana que llegui el següent.
1: Doncs d'aquí pràcticament un mes, el 26 d'octubre, sortirem de dubtes en aquest cos a cos entre Lamine Yamal. Cos a cos, verbal, públic, dialèctic, però també sobre el terreny de joc, perquè tots dos han començat el campionat de Lliga amb la pilota d'or entre cella i cella.
4: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'aire, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el gol de la tranquil·litat, el gol!
0: Karim Adeyemi va marcar el quart gol del Barça en el Llevant 2, Barça 4 d'ahir, el gol de la tranquil·litat que deia el Bernat Soler a la TDT, una victòria que manté el Barça com a únic equip invicte a la Lliga i líder en solitari, Salmo.
1: Tot i que no va ser la millor versió del Barça i va començar dominant el partit, a la mitja hora ja guanyava 0-2, el Barça va exhibir instint, gol, Xavi Espar va obrir la llauna, Lamine en va fer 2 i empata Rafinha amb 6 al capdavant de la classificació de golejadors, i a Adeyemi, com ara escoltàvem, va tancar el partit amb un golaç. Però va ser un Barça vulnerable que es va deixar espantar, sobretot amb errades de Xavi Espar i de Marc Bernal, però tothom es va desconnectar un punt per passar del 0-3 al 2-3. Flick, però, a la roda de premsa postpartit, va voler positivitzar, almenys, de portes en fora.
5: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: I avui protagonista al tot costa, Gabriel Jesús, el nou que el Barça ha fitxat aquest estiu i que ja ha debutat i que a més ja ha marcat el Camp Nou, al tot costa. Què li ha demanat Flick? Com va ser el seu fitxatge? Què en pensa dels seus companys de vestidor i de Lamine? Doncs les respostes avui a partir de les 7. Hem començat parlant de la pilota d'or i del que deia Lamine Yamal, recordant també el que havia dit Mbappé. Avui hi ha hagut roda de premsa a Madrid. Se n'ha parlat poc. Ha parlat José Mourinho, que comença a estar tip dels periodistes. Ha dit que voldria no haver de fer tantes rodes de premsa, però de moment les ha de fer. Avui previ al partit de demà al Camp de l'Elx. I no ha entrat gaire en aquesta campanya de la pilota d'or, sinó que el que ha fet avui és demanar paciència pel seu equip, Montserraia.
6: El portuguès té clar que fins d'aquí uns 3 mesos no veurem un Madrid amb l'empremta Mourinho. Diu que encara tenen marge de millora i també veu millorable l'actuació de Vinícius.
7: Pero existe otro Vinicius, existe el Vinicius que ha eliminado el Benfica temporada pasada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel. però estic content, estic content con él.
6: No vol entrar si Lamine Yamal es mereix la pilota d'or, com diu el mateix Blaugrana, i compta amb el trident Bellingham, Mbappé i Vinícius per als pròxims enfrontaments. Demà al camp de l'Elx i diumenge al derbi, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, on van punxar la temporada passada. Qui no punxa és el Barça de Flick i l'Atlètic amb Simeone, amb penals assenyalats a favor dels dos equips en l'última jornada. El tècnic del Madrid ha increpat els periodistes perquè no li han demanat per aquest tema.
7: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
6: I la recepta per evitar lesions? Diu Mourinho que els jugadors estan arribant mitja hora abans als entrenaments per fer gimnàs i reforçar la part física. Es queixa de molts partits jugats en pocs dies i també de moltes rodes de premsa, 6 en una setmana. I fa broma per dir que si els periodistes aconsegueixen restar-li una roda de premsa setmanal, els convidarà a un pica-pica.
0: Però demà, abans d'aquest partit del Madrid, jugarà l'Espanyol. Ho fa a les 7 contra el Rayo i a Butar, que ja sabeu que no es pot jugar encara a l'estadi de Vallecas. I avui hem vist un tècnic, Manolo González, ambiciós. Han sumat 4 dels últims 6 punts i en vol més, David Gallofré.
8: Sí, perquè abans del partit contra l'Osasuna, Manolo González ja es marcava l'objectiu de fer 9 punts de 9 possibles abans de l'aturada per seleccions. Després de la victòria dissabte a El Sadar, avui el tècnic blanc i blau ha insistit que ara l'objectiu és guanyar demà el Rayo i divendres l'Elx per completar aquesta setmana perfecta, però no vol pensar més enllà.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia a l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
8: Manolo tindrà algunes baixes, no podrà comptar amb els lesionats Quique García i Gorosabel, ni tampoc amb Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties al pubis.
0: I el València intenta aturar com sigui un inici de temporada nefast, només un punt en 5 jornades, i això ha fet saltar pels aires tot el projecte esportiu de Peter Lim, que ja s'ha carregat l'entrenador i també el director esportiu, Marcos García.
10: El València ha fet fora Carlos Colberán, busca ara entrenador. Ernesto Valverde i Iago Barrasate, però també José Luis Mendilibar encapçalen la llista de candidats a la banqueta valencianista. També sonen noms com Marcelino o fins i tot Javier El Vasco Aguirre. De cara al partit de demà contra l'Alavés, l'entrenador serà de forma interina al tècnic del filial, que és Óscar Sánchez.
11: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
10: Declaracions en roda de premsa fa menys d'una horeta. El nou director esportiu del València és Braulio Vázquez. Des d'ahir és qui ocupa el lloc de Ron Gorlay, molt criticat per un mercat d'estiu ple de dubtes.
0: I encara la Lliga de la jornada, ahir destaquen el triomf de l'Atlètic de Madrid, que al minut 84, Montse, empatava 0 al camp de la Real Societat.
6: 3-0 per als de Simeone en 10 minuts. Grimaldo va fer el primer gol de penal per unes mans d'un jugador donostiarra. Just després, el 90 va marcar Jonathan David i ja al descompte Giuliano va fer el tercer. Els matalassers pugen a la quarta posició de la classificació amb 10 punts. Aubameyang continua en ratxa, 5è gol en 5 jornades. Ahir va donar el punt al Deportivo en l'empat a 1 al camp del Getafe i manté l'equip gallec invicte. El gol de l'equip madrileny va ser del català Ramon Terrats i primera titularitat de l'exblaugrana Marc Casado amb el Depor. Un altre català i ex-blaugrana, Ferran Jugla, va fer el gol del Celta, que va empatar una casa contra el Màlaga. I avui es tanca la jornada cinquena amb el partit Villarreal-Betis a les 9 del vespre.
0: La segona divisió, mal cap de setmana pels equips catalans. El Girona va perdre dissabte contra el Castelló. A més, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes a baixa per una lesió muscular. I primera derrota del Sabadell d'aquesta temporada, Francesc Ripoll.
12: Va arribar ahir a Somoix davant el Mallorca. 2-0 al camp d'un dels equips que està cridats a pujar a primera divisió. I en un partit on 2 errors del Sabadell van permetre als balears marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Malgrat millorar a la segona meitat, va faltar encert. Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats, és conscient que les errades els van penalitzar.
13: Els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les, i en això no hem estat bé, i la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
12: Tot i perdre, el Sabadell suma 8 punts de 15 possibles en la temporada del seu retorn a segona divisió. El proper partit serà diumenge a les 2 del migdia i contra un altre rival de categoria. L'Oviedo visitarà la nova Creu Alta.
0: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women es va imposar ahir al vespre al camp de l'Eibar, 1-4, va guanyar, són cinquenes a la classificació amb 6 punts dels 9 possibles. Han sortit horaris de la sisena jornada i això vol dir que ja sabem quan es juga el clàssic. El Barça-Real Madrid es jugarà diumenge, 4 d'octubre, a les 5 de la tarda al Camp Nou. El dia abans, dissabte 3, es juga l'Espanyol a l'Alavés i el Sevilla-Badalona, tots dos a les 12 del migdia. Fem una pausa i després...
14: És Zverev, acaba de guanyar...
15: No ho sembla.
14: El US Open, tot i que no ho celebra gens.
15: No,
14: però s'ha acabat, sí.
15: No s'havia assabentat!
14: No sabia.
0: Després de la pausa sabrem per què Zverev no s'havia assabentat que havia guanyat el US Open.
16: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
17: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
16: Entrades a auditori.cat.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
22: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
21: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
23: Com et dius?
24: Ferran Adrià.
23: Quina és la teva experiència com a cuiner?
24: Has estat a alguna escola?
23: Has tingut algun mestre?
24: Això és una altra lliga.
23: Això són dos estrelles Michelin.
25: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
26: Estàs posant a tots al límit.
27: Tendreu tots mal.
25: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: Abans de la pausa i ho sentíem, Alexander Zverev, nou campió del US Open dels Estats Units, va guanyar en 4 sets Ben Shelton, però una de les imatges més curioses, Marcos, va ser quan el mateix campió no se n'adona quan guanya.
10: És allò que guanyes al torneig, que ho diu la jutgessa de cadira, però tu no n'ets conscient.
29: In that moment I was in the zone a lot.
30: Estava enfocat en la meva zona, no sentia cap soroll. Vivia al meu túnel, en aquella mena de moment que no sentia res. No tenia cap consciència de l'ambient. Al cap i a la fi, havia oblidat el marcador. És tot el que et puc dir. Pensava que era 5-1 i no 6-2.
29: I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
10: És veritat, aquest any també ha guanyat el Roland Garros en tennis. L'empordanesa Badosa debuta aquest vespre al torneig de Sao Paulo. Juga contra Daria Smetinsaya.
0: Ciclisme, Enric Mas va guanyar ahir la Vuelta i el ciclista mallorquí que aconsegueix la primera victòria en una gran volta per etapes, Isaac Vilalta.
31: Doncs sí, el ciclista d'Artabi ha estat 3 vegades segon a la Vuelta, la gran volta per etapes, que sempre li ha anat millor. Però semblava que mai aconseguiria una gran victòria. I, de fet, aquesta edició de la Vuelta va començar marcada pel domini absolut de Tadej Pogacar. Però quan l'eslové va caure i es va retirar a la 8a etapa, Mas ho va saber aprofitar, situant-se líder i reafirmant la primera posició l'endemà, amb el final d'etapa a l'Alt d'Aitana. Des d'aleshores, tant ell com l'equip s'han mostrat sòlids per tancar una victòria que suposa un somni per al mallorquí.
32: He soñado, he duchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no...
1: Es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
31: Al podi final, Enric Mas, Primoz Roglic i Fèlix Gol. Bon paper en aquesta volta de Pau Miquel, Marcel Camproví, Marc Brustenga. També d'un David de la Cruz que ja ha anunciat que es retira al final d'aquesta temporada.
2: Últim sector. Guanya la cursa Marc Márquez. El tro de Cervera Marc Márquez, que és nou líder.
0: El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, que ha remuntat 102 punts per a convertir-se al nou líder empatat amb Jorge Martín Damià Aguilar.
2: La victòria total de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino té un valor especial. Significa posar-se líder del campionat per primera vegada aquesta temporada. Significa donar un fort cop moral als rivals a domicili. I significa que després de molt de patir aquest any, amb quiròfan inclòs, se sent alliberat per atacar.
3: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo hasta el final.
2: Ara bé, els atacs d'aquest Márquez són diferents. Ja no són a l'estil huracà, amb tot. Ara el tro de Cervera se sap dosificar i aplicar quan toca tota la força sobre els rivals. Marc Márquez ha tingut moments de pessimisme aquesta temporada, ara és tot el contrari. Aquesta setmana, Gran Premi d'Àustria.
0: I aquest cap de setmana s'ha estrenat el circuit de Mad Ring del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, una prova envoltada de polèmica. Oriol Rodríguez.
4: Madrid ja té la fotografia que tant temps fa que desitjava, la dels monoplaces de Fórmula 1 passant pels seus carrers. Si l'objectiu era acollir una cursa de Fórmula 1, ja tenen l'objectiu complert. Això sí, encara que la cursa ahir, amb victòria del líder Kimi Antonelli, hagi estat la més avorrida dels últims anys, en un traçat on és impossible avançar i que ha indignat els pilots i també els equips. Però pels promotors, la cursa en si deu ser el de menys, tenint en compte la quantitat de VIPs que s'han passejat per Madrid aquest cap de setmana. Això sí, un circuit que està a punt de mira dels veïns que estan indignats per les dificultats amb les que es troben per accedir a casa seva des de fa mesos, a banda dels problemes acústics que el genera la prova, tot plegat sense entrar a valorar d'on deuen haver sortit els centenars de milions d'euros que ha costat el projecte faraònic d'Ayuso i companyia. A més, els veïns ara pretenen anar un pas més enllà, busquen començar una batalla judicial contra aquest Madrid perquè l'any que ve la prova no s'hi pugui celebrar, tot i el contracte signat per 10 anys amb la Fórmula 1. Veurem com s'acaba tot plegat.
0: I en bàsquet, el Barça, que comença l'era Sekulić amb el primer títol, victòria a la final de la Lliga Catalana davant del Lleida, però sí que és cert que també va tenir la lesió de Brizuela, Ernest Macià.
5: Doncs sí, a Brizuela se li acaben de fer les proves fa poca estona, de manera que els metges ara es miraran els resultats i aquesta tarda sabrem ja l'abast de la lesió de Brizuela. El fet que no sigui el tendó d'Aquiles és positiu, és el turmell i no és el genoll, això també és positiu, però veurem si hi ha afectació òssia o simplement és un esguinç fort. Això faria variar molt el temps de baixa, el que segur és que no estarà per la Supercopa. Sí, com deies ahir, el Barça es va imposar el Lleida, que ha sigut l'equip més madur en aquesta Lliga Catalana, però el Barça, amb el talent físic dels seus jugadors, va fer un últim bon quart i es va imposar l'ahir en 96-87.
0: I la selecció espanyola femenina, que guanya la medalla de bronze al Mundial.
5: És el tercer cop que ho aconsegueix, va guanyar el partit la final de consolació a Alemanya de manera clara, 81-58, i la gran final, l'Estats Units-França, novament i per 5 anys seguit el guany als Estats Units. França va fer bons tres primers quarts, però novament, com a la final de la Lliga Catalana, el físic d'un dels dos equips, l'equip guanyador, Estats Units, va ser decisiu.
0: I per acabar, David Ubach, què més expliquem?
7: Doncs que en golf aquest cap de setmana Europa ha guanyat la Solheim Cup enfront dels Estats Units amb marcador ben ajustat. Als Països Baixos, l'equip europeu femení ha recuperat el títol aquest cap de setmana per un marcador final de 15 punts davant dels 13 dels nord-americans, de les nord-americanes. Recordem que la Solheim Cup és la competició bianal femenina que enfronta Europa amb els Estats Units. I un apunt també per destacar que l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa amb entrevista amb Gabriel Jesús. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya Migdia. Fa
6: una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. El govern ho explica, en part, pels lladres reincidents, que ara compleixen penes de presó, a diferència de fa uns anys, quan el càstig es limitava a una multa. També hem connectat amb la Xina, el dia en què el seu règim s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial. I hem analitzat el primer baròmetre del CIS després de la crisi de Ceuta d'aquest estiu. Un baròmetre que dona la victòria al PSOE en cas d'eleccions generals avui, però, això sí, amb menys marge sobre el Partit Popular que fa un mes. Vox puja amb força, a Catalunya Esquerra baixa lleugerament i Junts per Catalunya es manté. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi abans d'entrar en la segona, Joan Bota?
8: Doncs aquesta hora estem molt pendents d'un incendi a la zona sud de Mataró, al costat del Rengle, a la Vall de l'Arquera, per qui sigui de la zona. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema en una indústria tèxtil al polígon de les Hortes. Els treballadors han pogut sortir a temps i no consten ferits. Anem cap allà, Marta Vallès.
9: El foc afecta una nau de l'empresa tèxtil Punt Roma al carrer Uberlocaire d'aquest polígon industrial de les Hortes, a tocar del Pla d'en Buet. Els bombers han rebut l'avís a 1:45. Quan ha començat l'incendi, els treballadors que eren a la nau han pogut sortir. La columna de fum negre és visible des de tota la ciutat i també des d'altres municipis del Maresme. Protecció Civil ha posat en alerta el Pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També demana que ningú s'acosti a la zona.
8: Mentrestant, a Lleida han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. L'acusat, que ara té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet als jutjats de la capital del Segrià. En crònica política, Junts per Catalunya diu que el govern de Salvador Illa ha tocat fons i l'acusa d'estar sotmès permanentment a Madrid, i a Pedro Sánchez, el principal partit de l'oposició, ha demanat al president de la Generalitat un gir de guió coincidint amb l'equador del seu mandat i hores abans de la conferència que ella ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats del país pels pròxims anys. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts.
11: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa. I l'últim exemple d'aquesta espanyolització el viurem aquesta setmana amb el fet de portar, doncs, la celebració de la Diada a Extremadura.
8: I ara sentiu això?
12: El govern no està...
8: Això segon que és la gran cita. La BBC ha adquirit els drets internacionals d'aquest programa original de 3CAT. L'operació representa una fita per l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena del país i desenvolupat originalment en català.
6: Doncs amb aquesta notícia, per aquesta estrena, aquesta compra, de fet, de la BBC d'un format original del 3CAT, arribem a passats 3 minuts de les 3.
16: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
6: Des d'ara fins a les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
13: Bona tarda.
6: L'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
6: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
15: Bona tarda.
6: Tot bé?
13: M'estava imitant. M'estava imitant l'Iu, es veu.
6: Sí?
13: Sí. No arriba el Cabré, no arriba el Cabré.
6: Els oients no poden tenir el gust de sentir i tastar aquesta imitació de Jordi Cabré per part de Iu Forn?
15: No.
14: Te l'ha tornat, Jordi?
15: Sí, sí, no. Coses que passen a fora. Mira, jo no sé,
6: si a final de temporada fem una mena de baròmetre dels tertulians entre els oients, que la gent es sàpigui que Iu Forn s'ha negat categòricament a compartir amb els oients les seves imitacions.
15: I són les 3 i 4 minuts. Fins les 4...
6: Encara tens temps de muntar més embolic, Molt bé. Endavant. Intentarem torejar-ho com puguem. Qui primer muntarà fora l'embolic no serà l'Iu. Sabeu que les segones hores dels dilluns les comencem amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
17: Bona tarda, què tal? Com estem?
6: Estàs? Tu has pogut sentir la imitació de l'Iu?
17: Per descomptat.
6: I què?
17: Molt acurada.
6: Ens hem perdut una cosa...
15: És que no
17: notaríeu la diferència. O sigui, si ara mateix l'Iu fa la imitació d'en Jordi, no notaríeu la diferència, per tant, no paga gaire la pena que ho faci.
6: Tu l'estàs perdent el temps fent de periodista, igual, com a humorista, imitador...
17: Podries anar a l'Hormiguero, nen.
15: O sigui, no m'ha dit periodista.
17: Ah, sí?
15: Ho has sentit?
6: I t'he presentat com a periodista, fins i tot.
15: Hem de dir, quan acabi la temporada i fem el baròmetre d'insults i d'allò cap als tertulians, Òscar Fernández un dia li va dir a Iu Forn periodista.
6: Ah, com a insult.
13: Com a insult.
12: Molt bé, molt bé.
14: A ja veure, què? Dos, eh?
12: Sí, aquí, va, això, escolta'm, aquí haurem de venir amb una mena de cuirassa perquè els punyals vagin rebotant, que no se'ns clavin. Què proposes, Elisenda? A veure.
17: Doncs mira, avui us vull parlar d'un tema que és el meu imperi romà. Ah? És una cosa de la qual no puc deixar de pensar, i per bé que sé que Iu Forn no en té cap interès de que jo li parli d'aquest tema, però crec que no té cap interès de gaire res. O sigui, que jo llançaré i llavors tu, Iu, bueno, entres quan tu vulguis, d'acord? Farem així.
15: És que no m'interessa.
12: Abans de començar, sense saber de què és, però endavant.
17: Doncs mira, és l'afer Harry i Meghan. Ja sabeu qui són, no? Harry és, aquest, és el que hauria de ser substitut.
12: Anava a dir substitut. Família reial britànica, però bé, no són ben bé família, perquè els han com expulsat de la família. Biològicament sí, sí, però...
17: Sí, té molts matisos, eh? Ah, sí, sí. Tot aquest tema té molts matisos. Bé, com bé sabreu, fa 6 anys van decidir protagonitzar el Mèxit, que, mal m'està el dir-ho, li van posar el nom d'ella, com marxaven tots dos, saps? Ells van dir que volien marxar definitivament, per bé que s'havien ofert a la reina d'Anglaterra per tenir un peu aquí i un peu allà, treballant per la Commonwealth i a la vegada, doncs, cobrant de diferents negocis que ells mateixos muntaven. La reina va dir que puja aquí dalt, que veuràs Saragossa. Bueno, li va dir, puja aquí dalt, que veuràs Westminster.
12: Per exemple.
17: I si ets membre de la reialesa, ho ets amb tots els drets i els uts, i si no, doncs no ho ets. Aleshores, ells van marxar, saps, enfadats, amb un avió que li van dir el Freedom Flight, que és com el vol de la llibertat. Exacte, exacte. Total, que ara han escolaritzat els seus fills 6 anys després al Regne Unit i volen tornar a... us faré una pinzellada una miqueta grossa dels fets històrics, la cronologia, de tot plegat, eh?
12: Però jo agafo paper i boli perquè em perdonem una mica, eh?
17: Exacte, ja veureu. La Meghan Markle, direu que és aquesta mossa. Aquesta mossa no la coneixia ni casa seva a l'hora de sopar. Llavors, un dia va fer una sèrie que es diu Suits. I en aquesta sèrie, doncs, tenia un paper, sobretot la primera temporada, la segona ja no va sortir, una miqueta de la noia sexy, que de tal. Llavors, era una mica famosa per això, d'acord? Llavors, la tenim situada. El príncep Harry, sabeu qui és el fill de la Lady Di i del Carles III d'Anglaterra. Molt bé. Llavors, s'enamoren perdudament perquè ells queden un dia a Londres, fan, bueno, un gin tònic o el que sigui, o una naranja, un allò de naranja, saps? I llavors, de cop i volta, el Harry es torna mig boig i li diuen al William, jo em vull casar amb aquesta senyora. I el William li diu, calma, diu, perquè jo la Kate Middleton l'he tingut esperant 12 anys, abans no m'hi he casat, que de fet li deien Waity Katie, saps? Com dir, aquesta dona que s'espera i desespera a la vegada. Total, que el Harry li diu, que m'has de venir a dir a mi, jo ja sóc grandet, jo em casaré amb qui sortir del reial d'allò.
12: Sí.
17: D'acord. Llavors, diuen que es casen i es casen. I aquí comencen les tensions, perquè la Meghan té diferents xocs amb la família reial a nivell de protocol, bueno, de coses que ella vol fer i que, evidentment, no se li permet perquè ha entrat a una institució absolutament rígida. Però, de portes en fora, del Palau de Buckingham, té una gran acceptació pel públic, és a dir, la ciutadania britànica l'accepta perquè diu, mira, és una noia que és mestissa, és una noia que es declara obertament feminista, és una noia que ve de Hollywood, que és una xiqueta del segle XXI. Aquesta noia obrirà les portes de Palau i entrarà a l'aire i veuràs que ve. Clar, però el que no sabien és que de portes endins la mel d'abelles se'ls estava convertint en mel de vespes. Perquè comencen els conflictes, les exigències de la Meghan, les declaracions públiques poc encertades i, a més, diversos treballadors de la seva oficina declaren obertament i pleguen de la feina dient que reben maltractament per part de Meghan i de Harry, que sóc el Harry tampoc no és un sant baró. Bé, hi ha un episodi d'aquests que m'encanten. I és que la Meghan, això t'encantarà, Iu, la Meghan, que a aquesta noia li agraden molt els diners, molt li agraden els diners, ella va arribar a Palau pensant que li posarien la pompa i les circumstàncies, saps què vull dir? I que tots serien, bueno, unes catifes vermelles i uns vestits i una cosa. Clar, li va tocar una caseta, fill meu, amb un hort allà mig mort, que ella va haver de posar-hi allà unes tomaqueres i una cosa, saps? I ella va dir, home, si entro a la família reial britànica...
12: No, per això no calia.
17: I diu, i quan jo hagi de sortir, que hagi d'anar a rebre una princesa o un príncep d'una altra reialesa, com em vestiré? I llavors es va posar en contacte amb diferents firmes de haute couture, d'aquesta, i llavors els hi va dir, si vosaltres em deixeu els vestits, jo me'ls poso i us faig la publicitat. Ella el que no entenia és que quan ets un treballador públic no pots acceptar regals.
12: No
17: exacte. Així. Què va passar? Que de cop i volta ens fem les víctimes. És que no puc fer res, és que mira quina casa que m'heu donat, és que mira quin racó de món que per anar-me a morir, és que no puc portar ni un vestit com Déu mana si no me'l grato de la meva butxaca. Bueno, noia, què t'esperaves? Això funciona així. Aleshores, què van fer? Plorar molt, plorar molt, plorar molt, fins que arriba un dia que agafen el Freedom Fly, que és l'avió d'allò, de la llibertat, i se'n van a Montecito, que és un lloc que està fa riure, no?
12: Montecito se'n van anar?
17: A Montecito, això és Califòrnia. Què passa? Que allà lloguen, no compren, lloguen una mansió enorme.
18: Aquí en diem el cotxet.
17: Lloguen una mansió enorme amb 37 habitacions i 200 sales de bany. Bueno, és que li passa la mà per la cara a la Isabel Presley, saps? Que dius, home, amb els diners que tens, Harry, perquè a Harry havia heretat de la Lady Di molts milions. Compra't un xalet d'aquest aparellado, d'aquest, saps? I ja està, i tu estàs allà amb una piscineta per fotre els nanos allà dins, les nits de juliol, que no emprenyin. Però no, ells van voler la gran mansió. I aleshores què passa? Comencen a donar entrevistes a l'Oprah Winfrey, fan el documental per Netflix, dient coses íntimes de la família reial, acusen a la família reial de racistes, perquè algú els hi va dir que es preguntaven de quin color sortiria la criatura que portava la Meghan a dins de la panxeta. Bé, coses que potser no calia saber. I entre elles, també explica a Príncep Harry en un llibre que també fa, que es diu Expert, intimitats tan grosses com que el dia que es van casar el seu germà i la seva cunyada, ell va acudir en aquest casament amb el pito congelat, perquè venia de venia d'una missió amb l'exèrcit britànic, havia estat a molt baixes temperatures, exposat a molt baixes temperatures, i resulta que el seu membre se'n va sentir, pobret meu.
12: I concretament quan... allò és el que es va congelar,
17: allò és el que es va congelar.
12: La resta anava bé, però va ser...
17: Perquè també la família real britànica és molt donada a beure segons quins brebatges alcohòlics, llavors a les 11 del migdia la resta del cos ja anava que lentet, com les orelles i les galtes, però el pito el portava com un palito de cangrejo, saps el que em vull dir? I llavors, bueno, pobret meu. A més, el príncep Harry, recordareu aquell episodi que es va vestir de nazi en un carnestoltes, i aleshores, clar, l'opinió pública se li va llançar al damunt. Doncs en aquest llibre ell explica que qui li va proposar de vestir-se de nazi van ser William i Kate, perquè ell, pobret, no sabia que era el símbol nazi ni un soldat de les SS, un noi que ha estudiat a Eton, vull dir, o no va aprofitar gaire bé les classes o realment ets més curt que la cua d'un conill. Bé, tot això passa mentre s'està morint el príncep Felip, que és el rei consorte de la reina d'Anglaterra. La reina d'Anglaterra també se'n va dormir la migdiada dels justos, s'ha quedat amb Sant Pere i, bueno, passi, que vora el piset. Clar, i tot això és un desgavell i una trencadissa enorme. Què ha passat a partir d'aquí? Doncs que el rei Carles sempre ha intentat mantenir una relació cordial amb el seu fill. Suposo que de portes endins li ha picat la cresta de dir-li, escolta'm, què vas explicant de casa pels llocs? Aquests draps bruts no cal que ningú els sàpiga. De portes endins se soluciona. I sempre ha intentat, doncs, trobar aquest equilibri perquè no s'acabin d'enfadar el Harry i la Meghan. I llavors aquí és quan arribem a aquest punt que ells volen tornar i que tothom es pregunta per què. Per què volen tornar al Regne Unit aquesta gent? Ja et veig interessat, tio, t'he dit fa un moment que estaries tan amb les orelles obertes, això és com un conte de princeses i de prínceps. Clar, ells volen tornar, hi ha diferents teories. La primera, volen tornar perquè el rei Carles realment empitjora la seva salut i ja veuen que fa la viu-viu i mira, escolta'm, aviam si repleguem alguna cosa i ens donen un palauet. Han tornat perquè diuen Meghan Markle ha aconseguit un contracte amb Guy Ritchie, que és el director d'una sèrie de Netflix que es diu The Gentleman i que té un paperet per ella, o han tornat perquè estan preparant un documental per commemorar els 30 anys de la mort de Lady Di, que són l'any que ve. Aleshores, clar, tot això és un poti-poti que la gent ha fet les seves conjectures, però el rei Carles, de cop i volta, ha dit, ep, que aquí la ciutadania s'estan sumant, que aquests tornen i jo aquí posaré quartos, perquè ells es queixen que no tenen seguretat, no porten uns guardaespatlles que els hi controlen una miqueta el tema. I clar, diu, ostres, vull recalcar a la ciutadania britànica que no sortirà ni un duro de les arques del govern per protegir i per salvaguardar la seguretat d'aquest parell i dels seus dos fills. Total, que quan fa aquest comunicat, a Harry i la Meghan s'enfaden moltíssim perquè es veu que això tampoc no ens agrada. I a última hora han fet aquest cap de setmana un vídeo fantàstic en el que estan amb els seus nens per la campinya britànica fotent uns bots com si fossin esquirols i de cop i volta, ai, mira un gosset, ai, mira, ara sortim a pescar. La mar de bé, no?, amb la bandera britànica i un cor i tot plegat. Molt bé. I aleshores, amb tot aquest cacau mental que ara vinc, que ara torno, que ara no sé qui sóc, clar, jo ara penso, si fóssim ciutadans britànics per un moment, imagineu, que aquests ciutadans britànics veuen la monarquia britànica com si fossin cosins germans seus, perquè se'ls estimen moltíssim. Tu fas aquí una enquesta ara mateix de popularitat i tothom s'estima moltíssim els membres de la monarquia britànica. Si un de cop i volta que tornen a aquest parell i que potser de la teva butxaca els hi has de pagar, no ho sé, una rosa els diumenges, saps? Vull dir, això, com ho veuríem? És a dir, aquesta gent poden permetre el luxe d'anar i venir només perquè, de cara a la galeria, els interessa tenir un cert estatus i bueno, i estar lligats sempre a l'ombra del rei Carles III i de viure d'això, no? Vull dir, no hi viuen potser directament, però indirectament sí. Si aixequés el cap la reina Isabel, vosaltres creieu que se'n tornaria a la tomba pobra? Tu deixes
18: per aquesta pregunta.
17: En tinc més, eh? Però la primera és aquesta. O sigui, aquesta gent que va i ve d'aquesta manera, vull dir, a nivell de ciutadà, amb els teus diners públics, perquè a més s'ha sabut després que el rei Carles els hi passa 2 milions cada any.
18: Amb negre.
17: Amb un sobre per Nadal. Per Nadal els hi posa.
18: Ara no es diu amb negre, es diu economia...
17: Bé.
18: Com has de dir?
19: Submergida.
18: No.
17: Bé.
18: Informal, economia informal.
17: Informal?
18: Sí, l'altre dia vaig sentir un expert que deia, no, l'economia informal, diu, que escolti, negre.
17: Doncs clar, si realment està passant 2 milions en el seu fill, vull dir, aquí poden tenir una miqueta de... No sé, el govern britànic s'hi hauria de posar d'alguna manera, perquè aquesta gent són els que controlen quina economia gestiona o no gestiona a través de la monarquia, i això ja ho trasllado a totes les monarquies. Vull dir, quins privilegis es tenen o no es tenen, o si amb economia, com ho has dit?
20: Informal.
17: De color. Clar, segueixen passant coses per bé que nosaltres pensem que no.
19: Bé, us han fet preguntes.
17: Us han fet preguntes, a veure si les contesteu. 3-2.
19: No esteu atents a classe.
18: No, jo primer, com diria el Núñez, m'ha criticat una imitació que he fet fora d'antena. Jo m'acabaré, però...
17: No se t'ha criticat gens.
19: Però tu s'ha demanat que la faci d'antena.
18: Però tu has imitat a Meghan Markle. I ningú ha dit res. Has imitat a Meghan. Has dit, sí, perquè jo... Has imitat a Meghan i no han dit res.
19: I era clavada, més o més.
18: Era clavada. Jo quan l'he sentit, dic, hòstia, és la Meghan.
19: Perquè parla català, la Meghan, eh?
17: Se li ha dit Sussex, ara, perquè si no s'enfada. Sí, no se li pot dir Meghan Markle, s'enfada. Perquè ella, clar, veus, aquest voler sempre està lligat a la monarquia. Bé, si sabem que el rei Carles li estan passant 2 milions així, amb el sobret i tal, clar, aquí potser, com a ciutadans britànics, tanta monarquia, s'haurien de fer mirar, no?, d'alguna manera.
20: Jo això de quan la gent es canvia la sang blava per sang vermella, així, amb un vol, per anar al Montecito.
17: Montecito, van anar a Montecito.
20: Jo tinc la sensació que si hagués estat la Lady Di, que la va haver d'adquirir transferida, la transfusionada, la sang,
17: sí.
20: Potser a la gent no li sabria tant de greu. És a dir, aquesta parella em sembla que tenien l'esperança de caure millor. I ara haver de justificar tot el que fan i que els hi paguin o no els hi paguin, etc. L'opinió no només està dividida, em sembla, allà sobre monarquia o no monarquia, sinó sobre ens creieu bé o ens creieu no, també.
17: És un tema de pell.
20: Em sembla. De sang, també. Sí.
17: Exacte. Estobrir la cuca en canal.
20: Em sembla, sí. Perquè l'ell sí que és d'aquesta cosa plebea que va caure molt amb gràcia.
17: Sí.
20: No només perquè va morir com va morir, ja abans era una mena com de monarquia alternativa, com d'aristocràcia alternativa, que va funcionar molt bé.
17: Sí, la princesa del poble, l'ell.
20: Sí. En aquest cas sembla que...
17: De fet, Meghan es compara molt amb ella. El mateix Harry, en el documental, diu Meghan és com la meva mare. Saps? O sigui, que hi ha aquesta intencionalitat d'intentar que l'opinió pública els vegi com els prínceps del poble, no? Sí. Sí.
21: A veure, jo intento fer un exercici, perquè ens dius, si fóssiu, no? Deia, si fóssiu ciutadà o ciutadanes, en aquest cas, al Regne Unit, clar, a mi em costa posar-me ja amb la pell de gent que vol, desitja i sent la monarquia, perquè soc republicana i em tira molt enrere, però si tu al final acceptes les regles del joc, de dir, bueno, teniu una monarquia, jo crec que t'has de menjar amb patates els avis, àvies, pares, fills, filles, els que van, els que tornen, perquè al final o juguem a una cosa o l'altra.
19: Llavors... Perquè a més hi ha una trampa, i és quan en les famílies reials entra gent que no està acostumada al joc de les famílies reials, tot el que fan i tots els diners que es gasten se sap.
21: Totalment.
19: En canvi, quan els que entren a les famílies reials són d'altres famílies reials i per tant s'estan més acostumats, tu saps en què es gasten, no sé, tots els descendents a la monarquia espanyola, a la monarquia sueca, a Holanda... No se sap. En canvi, de Lady Di o de Meghan Markle, com que no són allò de família reial, sinó que venen adquirits, se sap si s'han llogat una casa o no, si han marxat a no sé on, si tenen una feina o no. En canvi, dels prínceps i això com passa com
21: més desapercebut. Bueno, per això, d'alguna forma, en Harry...
20: De l'Andrew, si n'hem sabut alguna cosa, de l'Andrew, però...
21: Però en Harry, jo crec que... Bueno, al final, ara hi haurà, crec, tinc la sensació, una mica de rabequeria, però acabaran, ja estan allò que ven xupant del bote.
17: És aquest el tema, clar, perquè aquest pobre noi no ha treballat mai a la vida. vida.
21: Clar,
17: no, llavors... no sap treure's les castanyes del foc.
21: Clar.
17: Aleshores ell, doncs mira, si ara faig un llibre, després un documental, aprofitant que venc tota la martingala monàrquica,
21: però i clar, aquests 2 milions, no? Que dius que li passa.
17: I els 2 milions, i el que va heretar de sa mare, que ja s'ho ha petat tot amb el lloguer de Montecito. Vull dir, tot allò, pam, pam, ja està, eh? Vull dir, ha desaparegut el mapa. Clar,
19: però el Lio, que fa estona que mira amb una cara amb uns ulls com els plats.
18: No, crec que aquesta parella està a l'alçada de les monarquies. Vull dir, és perfecta. Vull dir, tu si comences a mirar el que vindria a ser el nucli familiar de les famílies reals, més o menys, de tota Europa, ja no descompto les de l'Àfrica, perquè són un altre tipus de monarquies, és això, no? Vull dir, trobo que estan a la normalitat més absoluta.
17: O sigui, de fet, si ho traslladem a la monarquia espanyola, clar, nosaltres tenim el cas de Froilán, que és un senyor que ens ha donat titulars molt sucosos, com disparar-se en un peu.
19: Iñaki Urdangarín i el duc empalmat i tots aquells correus.
17: Quina fantasia, això va ser horror. Sí, senyor. Victoria Federica, també, que anava amb una targeta blanca, anava amb una B, o més d'una, i que tenim constància que es comprava les bosses de mà al Corte Inglés d'allà de la Castellana amb aquestes targetes. Clar, creieu que la monarquia espanyola en aquest sentit ha posat bé aquest cordó sanitari per dir prou a tot això i empetitir?
20: La reina és plebea.
17: La reina, per això
20: mateix. No només això, és periodista.
17: Algú que ve de fora...
18: A sobre és periodista.
17: Com que ho viu.
18: Hosti, tu.
17: La sabries imitar, la Letícia?
18: Sí.
19: En el teu repertori d'imitació hi apareix Letícia?
18: Sí, bueno, de fet, jo ara quan surti d'aquí faig la festa major de Sant Adrià del Besòs, que va acabar la setmana passada, i vaig a fer una actuació d'imitació, sí. No, però és que ha sortit el tema de la reina d'Espanya. Jo que miro poc, aquestes coses, fotos, però cada cop que veig una foto, aquella senyora sempre està enfadada. És a dir, fa cara de jo no voldria estar aquí. Coi, doncs no hi vagis. És a dir...
17: Jo ja sabies el que anaves, una mica, no?
18: No, ja no entro en això. O sigui, ella no sabia on anava i se va trobar allò i va dir, hòstia, no m'acaba de... Bueno, molt bé, un cop això li dius, molt bé, jo sóc la reina, mira, aquest acte no hi aniré. No has d'anar-hi perquè no sé què. Pues, si no estàs contenta, és a dir, tens dues opcions. O hi vas i somrius, perquè és que sempre fa... O sigui, sí, podríem agafar...
20: No es guanya el sou.
18: Qualsevol xarxa que penja fotos la Casa Real espanyola i mai fa cara de... Pues jo aquí estic bé.
21: Però estem fent el que diu l'Òscar, eh? L'estem trinxant en ella.
19: Sí, sí. No, si entres a la família real, ja saps que seràs motiu d'escarni.
21: Sí, sí, sí.
18: Però no, perquè si no sigui...
19: Ara viuràs bé, això sí.
18: Tu vius, o sigui, tu... O no, no sé. Tu de què treballes? Tu de què treballes? Jo sóc reina. Molt bé. Quina és la teva feina? Anar als actes i ser simpàtic amb la gent. És la teva feina? I donar la mà a la gent i...
17: Aquí et diré una cosa, diu, eh?
18: Però, coi, fes una cara de...
17: D'estar contenta.
18: No cal fer cara d'estar content, però no cara de jo no vull ser aquí.
19: Fes de relacions públiques i, per tant, no, guanya't el sou.
18: Escolta, jo he anat a molts llocs que no voldria anar-hi. No és aquí el cas, eh? Jo la tertúlia...
20: Ah, no, la cara que fas aquí ara.
18: Però jo he anat a llocs que preferia que em tanquessin la tapa del piano a les meves parts més toves abans d'anar a aquell lloc. Però jo aguantava. I anava allà i feia veure que estava... Hosti, que bé que m'ho estic passant.
17: Clar, no li costa
18: arribar a casa, quan arriba a casa, és la cosa més... Sí o no?
20: I tant.
18: Bueno, doncs, escolta,
20: jo, tots,
18: jo no soc reina...
17: Però no creieu que Letícia ha tingut un paper important a l'hora de netejar una miqueta, per bé que aquí podem ser monàrquics o no, jo aquí ni entro ni surto, però en tant que institució, d'on veníem i com està la cosa, no sabem si ella també ha tingut a veure amb l'educació també de les seves filles, amb com han mantingut el rei emèrit lluny de tot el que vindria a ser el nucli familiar actual, aquests esforços que ha fet per acostar-se a la reina Sofia, per bé que sabia que la reina Sofia també, pobreta, anava a coixer de les dues cames.
18: Però si es va posar davant d'una foto perquè no li fes una foto...
17: No va semblar una fantasia, imatge, allò.
18: Aquella imatge que es col·loca davant, diu, a mi hija no la fotografien con Sofia.
17: Sí, meravellós.
18: I vesteix a les nenes, que podia anar a l'humana a comprar-li la roba.
17: Però no les vesteix ella.
18: La roba l'agafa dels contenidors de roba d'aquest, que la gent va llançar roba i posa les nenes, que semblen un armari... Bueno, semblen una làmpara. La làmpara Strumpflens, que venen a l'Ikea. Sí o no?
17: Sobretes meves, sí.
21: Bueno, jo crec que sí que és cert que el paper de Letícia ens pot agradar més o menys, és molt fàcil criticar-la, perquè crec que no, però sí que és cert que segurament ha marcat un punt d'obertura, no?, de la monarquia més tradicional, del paper de la dona. Jo crec que sí que segurament ha fet canvis, però també no sé fins quin punt, una cosa és allunyar-los, el que tu deies, no?, els apartem una mica, però no sé si tota aquesta economia informal segueix mantenint a tots aquests personatges que estem pagant entre tots i totes.
19: Hi ha uns quants, totes les famílies reials. Mira, escolta,
21: i aquests sí que els estem pagant nosaltres, eh?
17: Hi ha un que treballa, que és aquest que juga amb vol, amb el Granollers.
19: Un fill d'Urdangarín.
17: Juga amb vol.
19: Com el pare.
17: Exacte.
19: Doncs l'Elisenda Pineda, que ens ha fet preguntar-nos sobre, d'una banda, Meghan i Harry, però de fet, al final, de sobre les famílies reials.
17: Exacte, i jo crec que en el fons això de Meghan i Harry és la tapadora per amagar tot lo del príncep Andreu, que aquí sí que tenen una merderada ben grossa, ben grossa.
19: Veus que no hagis tocat al final, eh? Elisenda, gràcies. Fins la setmana que ve. 5 minuts i seran 2:15, una pausa i de seguida continuem.
1: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
10: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
22: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
23: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
24: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
25: La IA és bona?
26: A quina edat puc tenir mòbil?
27: Com sé si una notícia és veritat?
28: Cada dia et fas més preguntes i cada pregunta n'obre una altra.
29: I això per què passa?
30: I a qui m'he de creure?
31: I què puc fer jo?
32: Per això fem l'Infocar.
33: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
34: ben explicades.
35: Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
36: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
37: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: Catalunya migdia.
38: Atenció, comenzó el faraguero, pica, Koeman!
39: Sí, Pizzi, che, que bueno que viniste!
1: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
40: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
1: On va començar tot.
40: A Catalunya Ràdio.
1: On tot continua.
40: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
1: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
40: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues, Barça, s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
1: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
40: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
1: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Som 3Cat.
40: Catalunya Ràdio.
1: Som
40: 3Cat.
19: Dos minuts i seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i Liu Forn. El dia en què hem començat el Catalunya Migdia a les dues explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat, gairebé 10.000 interns. Entre el 2010 i el 2022, la xifra de població reclusa havia anat baixant, però des del 2022 fins avui s'ha passat de 7.700 interns a 9.600 actualment. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara, en canvi, amb entrada a la presó, explica part d'aquest augment, ja que 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. El pic de població interna en persones va ser l'any 2009, quan hi havia 10.500 persones complint penes, 1.000 més que ara. Ara bé, la millora de les condicions de vida dins dels 13 centres penitenciaris els últims anys fa que les places disponibles actualment siguin de 10.100, Per això, el conseller Ramon Espadaler es planteja construir mòduls nous, per exemple, dins de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que podria guanyar unes 250 places noves.
0: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
19: En qualsevol cas, potser hauríem de diferenciar entre la capacitat física de les presons a Catalunya, és a dir, quants llits disponibles hi ha, quanta gent hi cap físicament, però també la capacitat logística i de personal que necessita per atendre els milers de persones recloses. Saludem Montse Balaguer, que és portaveu de la UGT Presons. Montse, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
19: Primer de tot, està saturat el sistema penitenciari català?
2: Sí, sens dubte, sí.
19: I el personal que treballa a les presons està dimensionat per 10.000 reclusos, que són pràcticament els que tenim?
2: No, per això està saturat el sistema penitenciari, perquè si bé la capacitat, molt bé, com has dit, física és de 10.000 i escaig, la capacitat real per part del personal de rehabilitació, d'interior i d'administració és de... el topall seria 7.500 interns. Estem treballant molt tensionats en els tres àmbits.
19: I quan sentiu el conseller dient que les primeres mesures que pensen és crear mòduls dins de les actuals presons, què us sembla?
2: Doncs mira, fa moltíssims anys això ja es va fer amb mòduls prefabricats a Quatre Camins, i de fet avui encara hi són. Són tres mòduls d'aquests mòduls prefabricats. Això va en detriment de l'espai físic, ja de per si. És a dir, aquests mòduls que van posar Mas d'Enric aniran en detriment d'un camp que hi ha de futbol, per exemple. Però amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, els equips de tractament estan tensionats, el personal d'administració està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Llavors, nosaltres com UGT Presons hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i imprescindible, i ja, el personal en els tres àmbits, perquè estem molt tensionats.
19: I s'haurien de construir noves presons o amb les que tenim ja n'hi hauria prou si hi hagués més personal?
2: Si hi hagués més personal, tens fins a la capacitat física de 10.500. Ara obriran la zona franca, perquè la zona franca dona cobertura a un problema de fa 7 anys, i és quan els interns homes comencen a envair l'espai de la presó de dones en secció oberta. Llavors, sempre van retard. Diguem-ne que l'administració va a ritme creuer i la vida va a ritme de carrera de ràpida, no? Llavors, hem d'adequar el ritme de l'administració a la realitat, perquè la realitat és que són éssers humans, és a dir, quan tu atens éssers humans no pots anar a 10 anys donant solucions a 10 anys abans, amb problemes de fa 10 anys, ens has de donar ja amb caire de futur.
19: Per tant, ha faltat previsió als diferents governs que hi ha hagut.
2: Sí, bé, clar, que veníem d'una conselleria abans que abogava molt per la obertalitat. Clar, per un costat, i això és una mica enganyar quasi a l'electorat, no? Perquè si per un costat tu estàs augmentant les penes i com és molt bé has dit, les petites faltes es converteixen en pena de presó, i per un altre costat el que fas és l'obertalitat, és a dir, és facilitar el tercer grau, sí que podem dir llavors que quan entren uns surten els altres. Llavors, no té cap sentit. Un estat ha de poder fer les dues coses. Per un costat, si creu que ha de, que amb punitivisme s'aconseguirà reduir la delinqüència al carrer, ha de facilitar i ha de preveure que això seria així. De fet, unes declaracions del conseller quan pren possessió ja diu, ell és conscient en aquell moment, ja va dir en el seu moment que aquesta pressió policial al carrer acabaria tensionant les presons. D'acord? Doncs ja estem en aquest punt, ho hem anat avisant i seguim estant igual que fa 2 anys, el mateix personal.
19: La situació actual dins de les presons és com per preocupar-nos a nivell de tenir, per exemple, presos en algunes instal·lacions o en algunes cel·les que no compleixen els requisits, o de moment ho teniu tot controlat?
2: Depèn de la presó. Hi ha presons més velles com Quatre Camins, o com Brians 1, o com Ponent, per exemple, que són presons molt velles i és que feia falta ja fa també 15 anys. Per l'espai en si, com que tens capacitat fins a 10.000, l'espai no és tant el problema com la massificació. Quan tu tens massificació, estàs menys fent la tasca que et correspon de vigilància, de rehabilitació, del que sigui, perquè portes molts més interns i la teva capacitat és la mateixa. Llavors està tot tensionat. O sigui, s'està sustentant el sistema penitenciari català gràcies als recursos humans que tenen a tensionar la plantilla, però la plantilla té un límit. I avui ja estem en aquest límit.
19: Doncs és la Montse Balaguer, portaveu de la UGT a presons. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
2: Gràcies a vosaltres.
19: Home, doncs el discurs és força clar. No sé com ho veieu.
3: Bueno, jo crec que és un tema complex i crec que la mirada només des de la part més dels centres penitenciaris deixa fora com una gran part d'un problema social que tenim, no? Que té a veure en què el debat jo crec que sobretot s'ha de construir sobre si ella parlava de la multireincidència, no? Per mi un sistema funciona o no funciona no únicament tan sols pel nombre de presos que tens, sinó pel nivell de reincidència d'aquests presos i també per graduar aquells delictes, no? Si són delictes més greus, doncs evidentment entren a presó i llavors hi ha tota una graduació que amb aquells delictes que no són tan greus s'haurien de buscar altres alternatives. De fet, hi ha tota la justícia restaurativa que intenta, no?, que descol·lapsar els centres penitenciaris no únicament per això, sinó també per oferir alternatives a aquestes persones que surten d'aquests centres penitenciaris, i ella parlava, no?, aquests perfils que surten i tornen a entrar. Llavors, què ens està passant amb la multireincidència? Per mi, i l'enfocament no està únicament amb la part policial ni de justícia, sinó a nivell social. Quins perfils de gent tenim? Què busquen? Què necessiten? Com podem fer d'alguna forma per trencar aquesta cadena de reincidència? Per tant, jo crec que cal aquest enfoc més global. Hi ha altres sistemes, hi ha altres models a nivell europeu que segurament no estan tan enfocats, no?, en condemnes que acaben sent en centres penitenciaris, sinó mesures que són com alternatives a l'ingrés de centres penitenciaris, i segurament Catalunya, tot i que ja està enfocada, cal fer avenços en aquest sentit. Jo crec que

0: que no té fills i, en canvi, multiplica enormement la seva població i sembla que volen que arribem a 10 milions. Això és impossible que no sobredimensioni tot. Les presons, però també les escoles i també la sanitat. És a dir, tothom ha de fer gran les coses, no només perquè canvia el codi penal o perquè endurim o per si la multiresidència, que també, sinó perquè som més. I de debò, tant se val d'on venim, però som més. Llavors, si som més, és bastant probable que hi hagi més delinqüents, de la mateixa manera que hi hagi més alumnes, i hi hagi més malalts, i hi hagi més vells, etc. No? De tal manera que això em sap greu, perquè quan es parla tan específicament del tema de les presons, doncs sembla que estiguem parlant d'una mena de societat a banda, que no és un servei social, i és un servei social, és un servei cap al presoner, que s'ha de rehabilitar, s'ha de reincidir, i és un servei cap a nosaltres, que necessitem poder castigar algunes conductes i aïllar-les, ni que sigui durant un temps. Però no és un espai que ara hem de dissenyar perquè sigui una bombolla fora de la societat i que llavors ara resulta que no hi caben perquè hem canviat el codi penal. No, és un reflex de la societat, és un mirall, són vasos comunicants. Si nosaltres som més, el més normal és que haguem de sobredimensionar tot, els ràtios de les escoles, el ràtio de les classes, dels hospitals, etc. I per tant també de les presons només faltaria.
1: A veure, jo que no tinc ni idea del món penitenciari, però crec que el 99% de les persones que ens estan sentint no, és un món absolutament aliè a nosaltres, no coneixem què està passant allà, ni sabem les condicions de persones que han allà, però arran de tot el tema dels presos polítics es va començar a parlar de situacions reals de persones que viuen a les presons i vam començar a conèixer una realitat que sembla que estigui absolutament allunyada de... No, està absolutament allunyada
2: fins
1: de nosaltres.
2: Fins i tot alguns consellers, perquè alguns dels líders del procés que van entrar a la presó van després fer declaracions, per exemple, Carles Mundo, dient... he vist coses que ara, si tingués la responsabilitat política, potser canviaria coses després del que he vist a dins de la presó.
1: Per tant, la realitat aquesta és el que a vegades es nota faltar a l'hora d'afrontar políticament les situacions. Aquest migdia heu passat en l'informatiu unes declaracions del conseller Espadaler, que venia a dir que era un èxit que hi hagués un 95% de presos, perquè vol dir que està funcionant la policia i s'està combatent la reincidència i tal. És a dir, és donar-li la volta a l'argument. És a dir, no, si és que és un èxit que tinguem les persones plenes. Bueno, no ho sé, però necessitem sempre vendre... és a dir, si no és aquest argument, serà el contrari. És a dir, passi el que passi, sempre hem de vendre que és positiu. Bueno, potser s'han d'afrontar les coses i això que deies, no?, que hi havia molts consellers o algun conseller que va estar a la presó i jo no m'imaginava que això fos així. Quan, com a societat, no sabem quines són les històries... I t'explicaven històries de gent que només aconseguint fer una trucada aconseguies que una persona veiés a la seva mare o al seu pare després de 3 anys de no poder-lo ni veure, no? Bé, és una realitat. Llavors, estem fent bons la gent que està a la presó? No estic dient això, però són persones que formen part de la nostra societat que estan a la presó, de les quals no en sabem res, ni d'ells ni de la seva vida, ni de com és complicat, suposo, després tornar a la vida un cop has estat a la presó per diversos motius. Per tant, com a societat, potser hauríem de començar a entendre què és el que està passant dins del... com hauríem d'intentar començar a entendre què està passant a molts altres llocs, però el debat polític és un altre.
2: No, i a banda hi ha moltes coses, és a dir, quan hi ha un clam popular per no endurim penes, endurim mà dura contra la reincidència, per exemple, que efectivament els mateixos Mossos d'Esquadra diuen no, és que amb la reincidència tenim un problema. Molt bé, però, si es decideix que hi hagi mà dura, hi ha d'haver algun lloc per
1: colocar-lo. Però la reincidència se soluciona perquè la persona que ja no reincideixi vol dir que l'has de jutjar i fotre a la presó, perquè si no el fots a la presó, mentrestant continua reincidint. Clar, diu, és que té 36 detencions. Bueno, si a la primera el fots a la presó, si és que li toca fotre a la presó, s'han acabat les altres 35.
2: Després hi ha altres derivades, o sigui, per exemple, també els que hi treballen a les presons es diuen, no, hi ha molta gent que no hauria d'estar a la presó, hauria d'estar en algun centre, per exemple, psiquiàtric, perquè tenen molta gent amb problemes de salut mental, que com que no se sap molt bé què fer-ne, entre cometes, no, i acaben a la presó. I dius, home, doncs potser no, les presons han d'estar pels delinqüents. I en canvi hi ha gent que el que necessita és una atenció mèdica, perquè el que tenen és més un problema de salut mental que no pas de reincidència o de delictes.
3: Però el que passa que aquí, a més, amb l'auge de l'extrema dreta, que té un marc que és molt punitivista, no? I que és

0: molt simplista en l'anàlisi, deixa fora tot és blanc o negre, no? Has fet un delicte, doncs entres a la presó. Però és el que deies, a vegades es cometen delictes perquè realment hi ha un problema de salut mental, un problema d'addiccions, un problema social al darrere que acaba d'alguna forma empenyent determinats contextos, i jo crec que l'important seria realment fer un pacte social de debò per analitzar amb calma i veure realment quins casos han d'entrar a presó, on situem també si funciona o no els centres penitenciaris, que tenen molt a veure amb la reincidència de la gent que ja ha estat a la presó, si tornen o no tornen, i llavors també tenir la capacitat de desenvolupar, que jo sé que s'estan treballant en programes alternatius, però ser capaços com a societat d'entendre que hi ha altres maneres, d'alguna forma, de reparar aquell dany que justícia restaurativa i altres models, perquè no tots els delictes s'han de perseguir ni treballar ni posar a la presó de la mateixa manera. Realment hi ha molts, molts matisos, i a mi em fa molta por perquè la idea que s'està imposant, que s'està barrejant immigració, no?, presons, delinqüència, és blanc o negre, i fa fredat, perquè al final dona la sensació que no hi ha matisos, quan és un tema que està ple de matisos, i realment com a país, si volem donar una bona resposta a això, s'ha d'entendre que hi ha diferents fets delictius amb diferents graduacions, i s'han de treballar sobretot des d'una perspectiva també social i comunitària, que això no vol dir un plantejament bonista, no, vol dir realment destinar els diners públics perquè les coses canviïn, fent un tractament adequat per aquella persona.
1: D'aquí a 2 minuts, seran 3:15, òbviament les dades són les que són, queden aproximadament unes 500 places lliures ara mateix a les presons catalanes, però com ens deien les representants de l'UGT, el problema no només és físic, quanta gent hi cap, sinó després a quanta gent pots atendre, perquè si vas col·locant gent però després no tens prou múscul, diguem-ne, tant de personal com de mitjans per poder-los atendre, llavors acaba sent allò un polvorí, perquè encara pot ser pitjor el remei que la malaltia. Per tant, en les pròximes setmanes i mesos haurem de veure com ho afronta el govern, tant si s'han de fer noves presons, que també és un tema tabú, ningú no vol una presó al costat de casa, aquest és un altre debat, o si s'han de continuar fent mòduls dins de les actuals presons, amb el que això comporta a l'hora de, doncs, que estiguin en pitjors condicions els que hi són a dins. En tot cas, alguna cosa cal fer, perquè és evident que ara mateix estem tocant el col·lapse, si no és que havien col·lapsat ja, com ens deia la representant de l'UGT. Gairebé 3:15, una pausa, i de seguida anem amb la intel·ligència artificial. No us enlliurareu, tot i que hem buscat reforços, no us amoïneu.
2: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Aquí el tens.
4: Ja?
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
2: Catalunya migdia.
7: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Al matí tenim els protagonistes del dia.
9: Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
8: Fem els debats que calen, encara que siguin incòmodes.
10: El govern hauria de dir, mira, ens encantaria fer una escola inclusiva, però no tenim tots aquests recursos que es necessiten.
8: I t'expliquem per què ens sentim com ens sentim.
11: Un antidepressiu en si mateix no ha curat mai cap depressió. Un antidepressiu has d'entendre que moltes vegades com una sordina que apaga les emocions.
12: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3cat.
2: 14 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, Jordi Cabré, Alba Alfagema i Iu Forn. Fa dies que sentim com diversos experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector, que han llançat un avís sobre els perills mundials que pot comportar la nova tecnologia. I per això, les principals tecnològiques es mostren partidàries ara d'alentir el ritme de desenvolupament d'aquesta tecnologia. Tant la Unió Europea com la Xina no volen donar carta blanca al desenvolupament de la IA. En canvi, Donald Trump no vol aixecar el peu de l'accelerador. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria i té por que alentir el desenvolupament podria comportar que la Xina acabés avançant als Estats Units. De moment, a les borses europees i a les asiàtiques, les tecnològiques perden força. De fet, tenen les pèrdues més importants dels últims 2 mesos. Els que en saben, els experts, creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament dels sistemes i les aplicacions de la intel·ligència artificial. El dubte és com i qui ho decideix. Saludem Ramon López de Mántaras, és pioner de la intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Ramon, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Què et sembla aquest debat que s'ha generat en els últims dies de manera tan sobtada?
3: Bé, ja la primera sensació és que sembla que estem vivint en una espècie d'histèria col·lectiva, òbviament no justificada fins a l'extrem en com ens la presenten, no? És obvi, és cert, que és una tecnologia de doble ús, la intel·ligència artificial, com moltes altres, i que, per tant, comporta riscos. Però això ho sabem des de fa dècades, eh? No és una cosa completament nova. Fa molts anys que es fa intel·ligència artificial. Passa que darrerament ha arribat a tothom, a les mans de tothom, als mòbils, als ordinadors de tothom, amb tota aquesta història al voltant dels models de llenguatge. I el més conegut, doncs, que la gent coneix més segurament, és la ChatGPT, no? I similars, no? I el problema és que al darrere de tota aquesta, diguem-ne, intel·ligència artificial, no li diríem, podríem dir una mica nova o diferent del que fèiem abans, que en diem intel·ligència artificial generativa, perquè ja deia, manipula el llenguatge, es presenta i es tracta amb expressions, amb un llenguatge completament, excessivament antropomòrfic. I quan es diu una intel·ligència artificial es revela, s'escapa del control, això no és cert, això no és cert, en absolut. O sigui, els coneixem, sabem els motius i les explicacions tècniques, el per què funcionen com funcionen. El problema és que s'han entrenat mitjançant una tècnica que se'n diu aprenentatge per reforç, no? Això recordaria, tothom ha sentit parlar segurament del gos de Pavlov, que aprèn doncs, a través de recompenses o de càstigs, doncs aprens a dur a terme certs comportaments, no? Amb la intel·ligència artificial s'entrenen, aquests sistemes s'entrenen més o menys d'aquesta manera, no? Reben recompenses quan aconsegueixen assolir uns, o sembla que assoleixin uns certs objectius que nosaltres els hem donat, eh? I en aquest cas, doncs, quan això que vam sentir parlar ja fa unes setmanes, de que havien escapat i atacat Hugging Face, havien atacat una altra web, tot això, en el fons, no és gens sorprenent, perquè estaven entrenats, havien estat entrenats per fer això, o sigui, per hackejar i per trobar maneres d'escapar, entre cometes, no s'escapen, del que en diem el sandbox, l'entorn suposadament aïllat que no hauria hagut de tenir connexió a internet. Per començar, no era cert, hi havia connexió a internet. Segon, quan es va dissenyar malament, i aquest és un dels problemes, perquè aquesta intel·ligència artificial pogués fer el que va fer. O sigui, es va entrenar i se li van donar objectius mal donats, no ben definits. I llavors, com que a gran velocitat, per prova i error, van provant moltes coses, milers i milers i milers d'accions, van fent proves i la que alguna té èxit rep una recompensa i aquesta activitat, aquest comportament queda reforçat i llavors, un cop ha estat entrenat, repeteix aquest comportament. I això és el que va fer OpenAI. És exactament com el que va passar amb un robot d'aquests aspiradores que se'l va programar, se'l va entrenar perquè rebés recompenses si era capaç d'anar cada cop més de pressa evitant obstacles, i sense xocar. Com se sabia si xocava? Doncs perquè el para-xocs del davant té uns sensors, i quan hi havia una col·lisió, bum, rebia un càstig, una mica com el gos de Pavlov, no? El que va passar, però, com que el para-xocs del darrere no està sensoritzat, el que va aprendre és, en lloc d'evitar obstacles, va aprendre que per evitar càstigs havia de tirar marxa enrere. Llavors topava contínuament, però com que no hi havia sensors, doncs el sistema informàtic, el controlador, no rebia cap senyal de cap sensor de que hagués topat, no s'enterava, el software no sabia que havia topat, i el robot el que feia és contínuament fer això, anava cada vegada més de pressa però sempre anava enrere. És a dir, no va aprendre allò que els dissenyadors havien pensat que havia d'aprendre, és evitar obstacles, sinó tot el contrari, col·lisionava contra tots els obstacles perquè anava a marxar enrere. Això és un exemple que ens serveix molt bé per il·lustrar el que passa amb la intel·ligència artificial. S'entrena mitjançant aquesta tècnica de recompenses o càstigs i pot trobar vies inesperades i tenir comportaments inesperats. Ara, això no vol dir en absolut que tingui cap intencionalitat la intel·ligència artificial de fer-ho. És simplement estar optimitzant una funció matemàtica, ni més ni menys.
2: I ara què et sembla que hi hagi?
3: Ja són matemàtiques.
2: Què et sembla que hi hagi fins i tot els mateixos responsables de les grans empreses d'intel·ligència artificial, sí, o ara també els governs, avui per exemple la Xina, dient que hem d'anar més a poc i que s'han de posar límits?
3: Bé, jo estic d'acord en que s'ha d'alentir tot això, però repeteixo, no perquè hi pugui haver una intel·ligència artificial d'aquí 4 dies superintel·ligent i que decideixi per iniciativa pròpia extingir la humanitat. Això és pura ciència-ficció i a més és irresponsable dir-ho, és completament irresponsable, perquè d'una manera injustificada es transmet por a la gent, i això és inacceptable, no? Això és inacceptable. Ara, dit això, com que és de doble ús, i sí que efectivament amb males mans es pot fer servir malament la intel·ligència artificial, i no només d'aquesta, sinó mirem els drons autònoms, armes letals autònomes, hi ha constància de que s'han fet servir en conflictes armats. Aquests drons decideixen quan disparar, quan identifiquen un objectiu que se li ha prèviament programat, no? Això és un exemple claríssim i real, molt real, malauradament, d'un mal ús de la intel·ligència artificial, d'acord? Per tant, aquests sistemes que tenim ara, aquesta intel·ligència artificial generativa, models de llenguatge, els agents que fan accions per si mateix, sí que plantegen, doncs, nous reptes que posen riscs, afegeixen nous riscos als que ja tenim, no? Però, ja et dic, riscos que sempre estan, es poden ser controlats i haurien de ser controlats i monitoritzats per éssers humans. El problema és que no sempre es fa així. Se'ls dona excessiva autonomia i excessiva per fer aquestes activitats que fan aquests sistemes, no? Però jo estic d'acord amb ralentir, però no només això, no només alentir el desenvolupament. S'ha de, en la meva opinió, s'ha de reorientar completament el que s'està fent amb intel·ligència artificial, reorientar el que estem fent. En lloc d'intentar fer en aquesta cursa boja cap a gens cada vegada més autònoms i més poderosos, etc. Fent això, el que estem fent és posar en mans de les dades tecnològiques cap on va la intel·ligència artificial, que són ells els que prenen les decisions que cap on anirà, on va aquesta tecnologia, i això no ho hem de permetre. El que hem d'aconseguir és que es reorienti el desenvolupament de la IA, i en lloc de fer aquests agents cada vegada més autònoms, cada vegada més, que consumeixen, per cert, molt més recursos, requereixen més centres de dades, amb la seva insostenibilitat a nivell del medi ambient, el que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades per coses concretes, no pretendre a fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa. S'han de fer coses ben trencades, ben delimitades, ben específiques. Si no anem per aquí, és possible que en mans de qualsevol persona amb males intencions puguem tenir conseqüències greus, vaja.
2: És Ramon López de Mantas, és pioner en l'intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: Pues moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
2: 4 minuts per arribar a les 4, ja ho sabeu, és exagerat dir que acabarà amb nosaltres la intel·ligència artificial.
0: Però és que no cal, que... És a dir, no cal arribar a l'extrem de morir-nos tots, només que hi hagi un país o un grup de gent disposat a fer molt de mal a un altre grup important de gent, ja n'hi hauria prou. És a dir, no cal l'apocalipsi, només cal saber que aquesta eina, que vol dir que pot fer les persones més eficaces, també les pot fer més eficaces a l'hora de fer mal. I per tant, això és, em sembla una lògica gairebé, no? Vull dir, no. El que m'estranya, de fet, és que ja no hagi passat. El que m'estranya és que estiguem ja durant una colla d'anys amb l'intel·ligència artificial, no hi ha hagut cap desgràcia directament associada a aquesta tecnologia.
4: Bueno, jo simplement afegir que això és una guerra geoestratègica entre Estats Units i la Xina, cadascú juga les seves cartes i simplement molt ràpid. Aquest cap de setmana hi ha hagut reunió dels BRICS, dels països emergents, i ha anat Xi Jinping, que és el líder xinès, a fer un discurs dient, escolta, a tots els països que se suposa que tindran importància en el tauler global, no? En els pròxims anys, ja els he dit, jo us dono codi obert, però amb tot el que necessiteu. Per què? Doncs perquè vol col·locar el seu producte. Mentre els altres, els Estats Units, anaven dient, doncs ara en aquesta cursa nosaltres frenem. Frenem per què? Perquè hi ha una bombolla, que potser hi ha una quantitat de gent que està invertint una quantitat de milions de dòlars brutal i que no està tenint rèdit. Per tant, és una manera com de retirar-se d'una manera elegant i que no peti la bombolla. I fins aquí a la xapa.
5: Jo molt ràpidament, tot i el moment de por, no?, que estem vivint tots i totes, crec que és sobre una oportunitat, que és la reflexió col·lectiva i social sobre quins límits hem de posar. Èticament, jo crec que es situa en el centre aquest aspecte que impactarà en la vida de tots i totes i d'alguna manera també és treu de les mans únicament de les grans tecnològiques. Espero que els estats, els països prenguin cartes amb això i la ciutadania també, que tenim molt a dir.
2: 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
6: Un programa fet 100% amb intel·ligència humana.
2: Sí, 100%? No gasteu res d'intel·ligència artificial ni cap dia?
6: Percentatge ínfim.
2: Ah, però per tant, si hi ha un percentatge ínfim, vol dir que alguna cosa hi ha.
6: Una mica d'impacte sempre té, això. No ens podem tancar a la innovació, però tampoc ens rendirem al nostre esforç.
2: Clar, és que aquestes proclames tan contundents com la primera que has llançat...
6: Bé, home, perquè el titular, després ja...
2: Veus que no era ben bé veritat. El Maraibar diria allò que no és del tot veritat, eh?
6: Bé, comproveu-ho.
2: A veure si ho
6: trobeu.
2: Molt bé. Què més faràs aquesta tarda?
6: Doncs mira, avui justament farem això, teories de la conspiració, el Yeti.
2: El Yeti.
6: Avui explicarem el Yeti. I després hi ha coses més terrenals.
2: No ens posis més por, no me'n recordo. La intel·ligència artificial i la gent ja està com histèrica. No, ara no diguis que ve el Yeti, també.
6: Haureu d'esperar el Toni García Ramon i l'Òscar Broc.
2: Ui, mare meva, vaya
6: barreja. Farem prèvia al Zemi, que aquesta matinada hi ha el Zemi. Normalment són en diumenge, però hi havia futbol i els han passat a dilluns.
2: I futbol del seu, eh?
6: Del seu, sí, d'aquest que no ens agrada aquí, excepte tu.
2: A mi sí, a mi m'agrada.
6: I ara preguntarem... Dir que mereixes la pilota d'or és falta d'humilitat o és confiança? Ui, de què serveix la humilitat? Té cap sentit? Ens ajuda en alguna cosa? Ara ho debatem.
2: Molt bé, doncs escolta'm, no m'ho perdo. Nosaltres ho deixem aquí amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i l'Iu Fort. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
0: Gràcies, bona tarda.
2: I de seguida, en 30 segons, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o si esteu a 3Cat Info, doncs els blocs informatius donen la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Humilitat. Actitud de qui reconeix les pròpies limitacions, mèrits o capacitats sense vanitat ni pretensió de superioritat envers els demés. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ja ho fem el que fem l'Antoni Bassas. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Humil, nom humil, nom sempre, ambiciós.
2: Sempre no és exactament el mateix. O sigui, no són antònims, eh? Sí, tu pots ser molt ambiciós...
1: I humil.
2: Però, exacte, i després és humil, no? Però per sempre recordaré la presa de possessió d'Obama, de les primeres paraules que va pronunciar, em presento davant de vosaltres humilment, humble, que és una expressió que fan servir molt en els discursos, sí. No? O sigui que jo crec que és un valor que hauríem de redescobrir en una societat que només fa que exhibir-se i mostrar les preteses millors cares que tots tenim.
1: Jordi Pastor, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Marta Montaner, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: Us considereu humils? Una qualitat que potser un mateix tampoc s'ha de...
3: Clar, és que si tu mateix
1: no?
4: dius que ets humil, sembles un sobrat. És que sembles un sobrat.
1: Reflexionem-hi. Són les 4 i un minut.
0: Mini Tot Costa.
1: Perquè després del diumenge que ens va donar el Barça, toca recollir una mica aquesta victòria del Barça al camp del Llevant, 2-4, Bassas, i va ser per gaudir un altre cop, eh? De fet, no és que
2: sigui tan diferent. Sí, excepte el moment que el Llevant es va posar 2-3, però...
1: Va durar un minut.
2: Però, esclar, no pots guanyar tots els partits marcant 5 gols i, déu-n'hi-do, marcar-ne 4. O sigui, aviam, mira la classificació, no hi ha ningú que hagi fet 5-5, que tingui una diferència de més 17 en els gols, doncs és un gran començament de temporada.
1: El Barça va guanyar, va aconseguir un altre gol Lamine Yamal.
2: Dos.
1: De fet, dos, el tercer doblet consecutiu. Estem davant del millor Lamine Yamal?
2: No, a Lamine Yamal encara li queda molt. Encara li queda... O sigui, en el terreny individual hem de tornar a veure que fa gols com els que feia, com l'últim del de Dayemi, per exemple, no? Seria un gol de Lamine o un gol de Messi. I encara que individualment és capaç de marcar un gol del no-re o de fer una assistència inesperada com l'altre dia el Gabriel Jesús, jo crec que encara no està en el seu millor moment, i millor que sigui així, perquè el millor moment de la temporada és quan les coses es descapdellen, i això és cap al final.
1: Bé, la Mínia me l'ho té clar. Considera que ell mereix guanyar la pilota d'or, ho ha assegurat així en una entrevista que veurem aquesta setmana a Movistar.
5: A quién se lo daría yo es al mejor jugador del mundo.
6: Sí, pues no,
5: pero... A quién se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
6: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
5: Yo creo, sinceramente, que...
1: Le costa,
5: però... Que como mejor del mundo, a lo mejor llenta. Somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y...
6: Así de claro lo tienes, ¿no?
5: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Us agrada que la minja... No estem acostumats a que els jugadors del Barça facin aquestes declaracions.
4: És que alguns venim de l'escola Pep Guardiola, on això... era totalment inaudit.
1: Feia el Madrid, Cristiano, Mourinho, Clar. Special One...
4: Clar. I a part és que ell és molt jove, té 19 anys. Vull dir que xoca una mica que una persona d'aquesta edat, un jugador de nivell professional d'aquestes alçades, estigui dient això i no en tingui 35 o no en tingui 33, que estigui més aviat cap al final, no? A mi em xoca.
7: Ara és curiós com ho diu, eh? Aquestes parades que va fent...
1: Li costa una mica, diu.
4: Aquest jo primer, després Mbappé. Sí. A mi m'ha xocat.
2: I a més és contradictori. Fa una setmana va dir, no penso suplicar la pilota d'or. Va dir això a la roda de premsa.
1: Tu entens que aquí l'està demanant.
2: Home, esclar, tu diràs, bueno, només cal veure els titulars, tothom ho entès de la mateixa manera. Jo crec que el Lamine en això s'equivoca, en l'actitud de demanar-ho, no cal. I després, això del que jo he guanyat a la pilota d'or no li serveix gaire. Vull recordar que l'últim jugador que va guanyar la pilota d'or i el Mundial va ser el 2006, és a dir, fa 20 anys, Fabio Cannavaro.
1: I ja va ser una mica escandalós.
2: Sí, perquè li hauria tocat a Zinedine.
1: O a Ronaldinho.
2: O al Zinedine Zidane, però li va fumar aquell cop de cap. Però fixa't, el 2010 el Mundial la va guanyar Espanya, la pilota d'or va ser per Messi. El 2014 el Mundial la va guanyar Alemanya, la pilota d'or va ser Cristiano Ronaldo. El 2018 va guanyar França i se la va emportar Luka Modric. El 2022 va guanyar Argentina i la pilota d'or va ser per Karim Benzema. I el 26... això ho haurem de veure. És a dir, els títols col·lectius orienten molt, naturalment, la pilota d'or, però clar, aquí estem parlant del millor futbolista, no del millor...
1: Tu a qui li donaries?
2: Jo crec que aquest any és dificilíssim, perquè jo crec que no sal... És a dir, si em dius entre Lamine
1: i Mbappé,
2: jo diria Lamine. Perquè els mèrits d'Mbappé són comptables. Com a golejador, que li donguin la pilota, la bota d'or, com a golejador. Això és objectiu, no? Com a jugador, un equip que no contribueix en res, que el seu equip durant dos anys seguits guanya alguna cosa, i a més se'n va de París i el París comença a enxufar victòries a la Champions, home, doncs és com bastant discutible. És a dir, hi ha anys més fàcils i anys més difícils.
1: Home, des que no hi ha Messi i Cristiano, s'ha fet
4: però
1: més difícil.
4: Però Messi no la pot guanyar aquest any?
2: Home. Si com poder-la guanyar, també la podria guanyar.
1: Home, ja més justet.
2: Bueno, més sí, justet. Però més justet, sí. Justet, sí. En el seu campionat ha guanyat, no?
1: Sí, va guanyar la Lliga Nord-Americana i va acabar
2: com a supercampió.
4: Molt bon mundial va fer.
2: Final, no?
1: Xino López, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Humil, li podem dir ja a Lamine Yamal, àlies a l'Humil?
1: L'Humil Yamal.
8: Jo crec que podria ser, no? Bona.
1: Però si tu ets més madrileny ja que res, això et deu encantar.
8: A mi m'encanta. Jo ja li he donat pals. Tots els pals que no li donava al Cristiano Ronaldo.
1: Exacte, ara els hi fots amb ell, no? Quina barra.
8: També és veritat que la gent que li donava pals a Cristiano ara estan encantats també en aquestes declaracions i en aquesta humilitat.
1: No tots, mira, el Barça s'ha dit que no li ha agradat gaire, això.
8: No, bueno, ja sé, però és que el Bassas és el Bassas.
1: Clar, sí,
8: no,
1: veritat, sí.
8: No té res que veure.
2: No sé com ho haig d'aprendre, és una...
1: Agafa-t'ho bé.
8: Tu ja saps que t'estimo molt.
1: Agafa-t'ho bé, sí, no, tu, si no, a qui li donaries la pilota d'or?
8: Jo al Harry Kane.
1: Mentre no sigui un del Barça, et serveix qualsevol.
8: No, si tu em preguntes entre el
1: Mbappé i Lamine?
8: El Lamine Yamal i l'Mbappé, se la dono a l'Mbappé. Per què?
2: Sí, clar.
8: Però m'explico.
1: I entre Lamine i Carvajal, li dones a Carvajal, sí, també, clar.
8: No. Jo soc de les persones que he dit que el Humil Yamal és la peça bàsica de la selecció espanyola, que és el nostre Messi. O sigui, que jo no discuteixo la qualitat del Lamine Yamal. És un jugador increïble, que pot arribar a ser el millor jugador del món. El que passa és que jo no estic d'acord en el que ha dit i en aquesta falta d'humilitat. O sigui, perquè jo no he escoltat...
1: Que és el mateix que va dir Mbappé la setmana passada.
2: Que algú de Madrid digui que no està d'acord amb una falta d'humilitat
8: sensacional. L'Mbappé no ha dit que era el millor jugador del món. L'Mbappé ha dit que ell se donaria a la pilota d'or. Això és distint.
2: Ergo?
8: Sí. No.
2: Qui li donen el millor jugador d'Osona, diguéssim?
8: No, jo el que estic en desacord amb el Lamine Yamal, primer, que està començant en això. O sigui, tu no pots dir que tu ets un dels dos millors jugadors del món. No ho pots dir. Perquè, a més, no és veritat. Bueno. Perquè per davant d'ell, és que és una falta de respecte a per exemple...
2: A Madrid a parlant de falta de respecte.
8: Que és, que és l'emblema del Barcelona, que és el Messi. O sigui, tu no pots dir que tu ets un dels dos millors jugadors del món. Bueno, te poses el primer. Sí, bueno, pues està molt bé. O sigui, sí. Però que això també ho ha dit el Cristiano Ronaldo... I li han caigut pals de tots els jocs, que és el millor jugador de la història. Bueno, anda, vinga, ves a entrenar una altra vegada. O sigui, però repeteixo, una cosa és aquesta, dir que s'ha equivocat i que no té... És que aquest xaval no és humil. O sigui, això està clar. I una altra cosa és no reconèixer la seva... qualitat futbolística.
1: No, evidentment. Mira, deixa'm afegir a la conversa un filòsof, perquè això és més filosòfic que futbolístic. Leo Espugol, com estàs? Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Ambició. Què és l'ambició? L'ambició és una qualitat dolenta?
9: No.
1: Bona?
9: No, jo crec que
1: neutra?
9: No. No crec que no. Jo crec que és una qualitat molt bona, i ja crec que la filosofia aquí, excepció de la filosofia més durament cristiana, que sí que té molta animadversió per l'ambició, acostuma a estar bastant d'acord que és una qualitat positiva perquè acostuma a potenciar la vida, no? De fet, ara bé, l'ambició està sempre dirigida a la glòria, O sigui, aquí sé que són termes una mica quasi com clàssics, no?, d'Alexandre el Gran o el que sigui, però la glòria és el que busca la persona que té ambició, no? I de fet crec que Lamine Yamal ho està mostrant de manera molt clara i distinta, que la manera que té de demostrar que és el millor jugador del món és a través del reconeixement que li donen a través de la pilota d'or, no? O sigui, ella està demanant aquí una ambició que és glòria, búsqueda de glòria, però jo crec que és bona, no sé, jo crec que està bé.
1: Clar, però estem poc acostumats a aquests discursos.
8: Però l'ambició privada, no?
9: No, pública,
8: o sigui,
9: pública.
8: Cosa és l'ambició privada i no donar-li altaveu. Jo estic convençut que el Messi es considera el millor jugador de la història, però mai ho ha dit.
1: No ho deia, clar. Quina diferència entre el que ho diu i el que no ho diu?
9: Aquí hi ha una diferència que és aquesta cosa del ben cada burgès, no? Que és la diferència entre la vida pública i la vida privada, no? Aquesta vida privada, segons el qual tu pots fer el que vulguis, però després de cara a l'exterior has de comportar una cosa molt victoriana, no? Ara bé, jo prefereixo una... L'avantatge que el Lamine Yamal sigui sincer en aquest cas és que després, si no ho aconsegueix, se'l pot mesurar de manera racional, no? És a dir, lo positiu de l'ambició és que és clara amb les seves intencions. En canvi, aquesta humilitat, que no és real, perquè recordem que la humilitat vol dir estar a prop de terra, etimològicament vol dir estar a prop de terra. Quan la humilitat és una falsedat retòrica, després ens queixem, no?, de la correcció política, de no sé què, però al final és una cultura de la hipocresia.
1: Perquè serveix d'alguna cosa a ser humil?
9: Sí, per ser un ressentit encobert, no? O sigui, això
4: és... Llavors, ser humil és dolent. La humilitat és dolenta.
9: És dolenta, sí, és dolenta, perquè la humilitat és una... O sigui, el que és bo és estar a prop de terra. És una persona mesurada, adequada, correcta, assenyada. Però la persona que es vesteix les gales de l'humil és la que et clava l'esquena per darrere, després la daga o com pot.
2: És a dir, qui va presumint d'humil no és humil.
9: Exacte,
2: això
9: per
2: és
9: definició.
2: És una miqueta el que dèiem abans, i per tant hi hauria una contradicció. Ara, l'humilitat, entesa com el desig de...
4: El no ser cregut.
2: Sí, de fer les coses perquè creus que les has de fer amb el millor resultat possible per tu i pels teus.
9: Ser ambiciós, per definició.
2: Ambiciós sense necessitat de presumir-ne.
1: Però el que dius, a Lamine, en el fons, només el pot perjudicar ser ambiciós i fer-ho públic, perquè aconseguir la pilota d'or no l'aconseguirà, per més que ho digui, i en canvi, si no l'aconsegueix i ho ha dit, el fa quedar malament.
9: Clar, però llavors aquí és el que estem demanant a una figura pública és que es vesteixi de personatge públic i no d'humà. No? O sigui, li estem demanant a les persones que quan parlen no siguin sinceres, sinó que facin el discurs oficial.
2: Sí, el que passa és que Lamine es contradiu. Insisteixo que això és molt important. La setmana passada tots vam dir quin tipus més intel·ligent, quina roda de premsa més brillant que ha fet, perquè fixa't que li han preguntat per la pilota d'or i, a diferència de l'Mbappé, ell ha dit que no pensava anar demanant la pilota d'or.
1: S'ho guardava pel baldà.
2: Home, doncs això no. Doncs no. Doncs una cosa o l'altra.
9: Potser no ha de ser tampoc un referent intel·lectual.
2: No, però ho semblava. La setmana passada semblava que... I després hi ha una cosa també, deixa'm posar la falca catalana. No estem acostumats a que els jugadors del Barça parlin en aquests termes.
1: Clarament.
9: Però ja està bé, una mica de... No? Una mica de...
1: Home, sempre, mira, anem a fer repàs, perquè això en el món de l'esport i fora del món de l'esport és habitual, però potser no tant a casa nostra. Perquè, Judit, hem fet un repàs i, evidentment, si quan parlem de declaracions de confiança, d'ambició, de zero humilitat, ens ve al cap un nom, que és el de l'amic de Ciro López, Cristiano Ronaldo.
7: Sí, ja ha sortit, eh? Jo crec que podria ser el president del club dels qui s'estimen a si mateixos, però no sé com l'hauríem de qualificar. L'hauríem de qualificar de segur d'ell mateix, de cregut, fins i tot d'arrogant, no sé com...
8: De sobrat,
7: sí.
9: Exacte,
7: o tot alhora, no? Té moltes perles, per exemple aquesta.
10: Yo creo que soy el jugador más completo que existió. Mi opinión, una cosa es un gusto, yo creo que soy yo, porque yo juego bien de todo, yo hago todo en el fútbol, juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, ¿sabes? Soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes?
11: ¿Eres el mejor jugador de la historia?
10: Yo creo que sí, sinceramente, yo no vi nadie mejor que yo.
2: Això és tan bo com aquell dia que va dir que la gent li tenia mania i ell havia arribat a una conclusió.
8: Aquesta conclusió.
10: Yo pienso que puedo ser rico, puedo ser guapo, puedo ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí.
1: Yo estaba allá aquel día.
10: No tiene otra explicación.
2: Sí, fixa't que aquí ja entraven qüestions que no són estrictament futbolístiques. Per
7: guapo,
2: ser guapo.
7: Ric, o sigui... Ho té tot ell. Sí. És un semideu.
4: És allò de no et fa falta àvia, perquè no, ja t'ho dius tu.
1: Leo, aquell dia potser tenia raó. La gent li té enveja perquè era ric, o és ric, i era guapo, o és guapo, sí. Ja potser és més...
2: Però és que ell no sap que la gent, perdó, que la gent, molta gent no li tenia cap enveja. Més aviat li feia pena.
9: Home...
8: Tenir una mica d'enveja, si tenia.
1: Home, una mica.
9: Ressentiment, no?, de la injustícia de que una persona així de irrespectuosa tingui èxit i la gent normal no.
1: Va, un altre amic de Ciro López.
7: Home. El senyor Josep Mourinho,
1: Josep,
7: eh?
1: Tot i que ara, ara el veiem una mica més tranquil·let, però ha tingut èpoques maques.
7: Per exemple, juny del 2004, primera roda de premsa de Mourinho com a entrenador del Chelsea, li pregunten si es veu capaç de triomfar en una lliga molt més competitiva que la portuguesa, i contesta això.
11: Please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
1: Soc l'especial.
12: Especial.
1: Què volia dir Mourinho aquí? Creus que,
12: Mourinho,
1: que
12: és el més gran?
9: Jo li tinc una mica d'inversió, però és, he de dir, l'únic entrenador de futbol de la història que ha tingut l'osadia de citar a Hegel a una roda de premsa.
1: I per la seva et va guanyar una mica.
9: I a mi m'ha guanyat, a mi m'ha guanyat. Per criticar un periodista, li va dir, saps qui és Hegel? La totalitat està a la veritat. Calla una estona.
1: I tenim un altre personatge mundialment conegut que també fa gala de saber-ho tot i de saber-ne més que ningú.
7: Sí, i no només pel que diu, sinó també per com ho diu, per com es mou pel món, no? Donald Trump. D'exemples en tenim moltíssims. Ha dit d'ell mateix que és un geni, que és molt llest i que ell tot sol pot arreglar un país tan enorme i tan complex com els Estats Units, no? Això és el que va dir durant la Convenció Republicana el 21 de juliol de 2016 quan va acceptar la nominació presidencial.
13: Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it.
1: Només jo ho puc arreglar, això.
12: Jo sol.
4: Però és que és aquesta cosa, aquesta gent fa ràbia, Leo. No ens cauen bé, els sobrats.
9: Crec que la diferència, he de dir, sent honest, la diferència entre potser un Donald Trump o un Ronaldo o un Yamal o aquesta gent és el background que té, no? El lloc d'origen. O sigui, hi ha certes actituds que es poden entendre més o menys. En el cas de Trump ja és, o sigui...
7: Perquè ell no s'ha esforçat. Anar dient tota l'estona lo bo que ets, al final no denota una inseguretat? Perquè potser hi ha gent, potser no, segur.
1: Trump ha dit que en sap més de tot, més ell que ningú.
9: La cosa és que el món... És mentida, però com el món tan sencer és una mentida, li dona la veritat. O sigui, al final ell és president.
12: Si va arribar a dir, jo podia haver anat d'astronauta, perquè estic en molt bona forma, i hauria pogut anar també a la nau aquesta espacial.
1: Això és confiança.
12: Sí, això... Bueno, això... No, això
8: és... Un excés de confiança.
12: No, de tota manera, si tornem al futbol, hi ha una cosa que no hem de perdre de vista, tant si parlem de Lamin com si parlem d'Mbappé o de qui sigui. El futbol és un esport col·lectiu. I els premis individuals, insisteixo, s'han d'objectivitzar. I algunes coses com el porter menys golejat o el davanter màxim golejador que ho posen més fàcil. A mi, particularment, la història aquesta de la pilota d'or, o sigui, tinc unes ganes ja que la donguin perquè s'acabi d'una vegada, perquè després... resulta que això depèn. Ho podríem parlar del millor davanter del món, perquè a Cubarsino li donaran, per exemple?
1: No.
12: Molt bé. Doncs ja està, doncs no hi ha més preguntes. O sigui, aquesta història d'anar a buscar la glòria amb un premi subjectiu és molt equívoca, sobretot en un esport col·lectiu, on pesa molt el conjunt.
1: Mira, estàvem fent un repàs ara de noms i... el més fàcil és trobar homes amb aquestes actituds.
7: Ah, amic meu, és que hem estat fent un repàs de declaracions tan contundents de dones que diguin soc la millor del món. He estat incapaç de trobar alguna declaració d'alguna dona amb tanta contundència. Sí que hem trobat esportistes, cantants, artistes que demostren i diuen que estan orgullosos amb allò que fan, però la manera, fixeu-vos, hem seleccionat un exemple de Lady Gaga. Ella és una artista super exitosa, super talentosa, estrella mundial, 16 Grammys, un Oscar, 110 milions d'àlbums venuts arreu del món. Però tot i així, fixeu-vos, per dir que està orgullosa d'ella mateixa i posa alguns matisos. No es compara amb els altres ni es creu superior a ningú.
14: On this record, I think I'm much more confident and sure of who I am. And I didn't feel the need to like completely reinvent every part of who I am because I've started to become proud of who I am.
1: Començo a sentir-me orgullosa de ser qui sóc. És una actitud especialment masculina, aquest orgull, aquesta arrogància fins i tot, aquesta sensació de soc el millor?
9: Sí, és marca de la casa. A més, quan ho diuen els homes, al públic s'estan dirigint a altres homes, no? Mai es dirigeixen a una dona.
7: Però allò de veure qui la té més llarga.
9: Exacte, és una búsqueda de reconeixement masculina, no?, de tota la vida. El tema és que, clar, és un llenguatge recordem-ho, funcional. O sigui, aquest és un llenguatge que segueix utilitzant perquè, diguéssim, aquest patriarcat el segueix premiant. No? Seguem premiant aquestes figures, el geni boig i respectuós, no? Seguem validant aquests tipus de comportaments i ens encanten aquestes figures, encara que no ho reconeguem.
1: Ens fascinen. No sé si ens encanten, però ens fascinen i ens fan una estona de ràdio parlant-ne, valorant-ho i comentant-ho. Ciro, qui creus que guanyarà la pilota d'or? Qui creus?
8: Jo crec que entre Mbappé i el humil Jamal...
4: Ja la és molt difícil de dir a sobre, Ciro.
8: Jo crec que Mbappé, però perquè al final la dona, una revista francesa, un diari francès, que és l'Equip i France Football, i els corresponsals, molta de la gent que vota són corresponsals de l'Equip i France Football.
1: Ciro Mbappé.
8: Llavors, és que està molt obert. Per mi, repeteixo, jo crec que per el que ha fet al llarg de la temporada tindria que guanyar-lo al Harry Kane. Però és que estic convençut que no estarà ni entre els tres primers.
1: Basses, qui creus que guanyarà? Creus?
2: Sí, segurament per tot això que acaba de dir el Ciro, l'Mbappé, però no ho sé.
1: Quin escàndol. Leo, tu ets futboler?
9: No.
1: Qui creus que guanyarà la pilota d'or?
9: Jo?
1: T'és igual, absolutament.
9: No m'és igual, eh? No m'és igual. L'Mbappé no... Bueno, m'és igual. Sí, realment m'és igual. Sincer, m'és igual.
1: Marta, qui creus
4: que guanyarà? Jo diré Messi. Però... Jo dic Messi. Home, és un desig. Garriga, és un desig i ja està. I tu?
7: Jo faig cas als experts i diuen Mbappé.
1: Jo, Lamine Yamal. Crec. Veurem. Home. Leo, gràcies. Ciro López, fins la setmana que ve. A veure si el teu amic José ens dona una mica d'alegria.
2: Té a favor que...
8: Sí, segur. Ja veuràs. I a més estarem... No. Després del partit del derbi, Cuidado.
1: Sí. És que
8: el Madrid juga al derbi.
1: És més, et dic una cosa, Ciro. És possible que dilluns que ve, quan parlem, el Madrid ja no depengui de si mateix per guanyar la Lliga.
8: Sí, estigui a 6 punts del Barça.
1: Imagina't.
8: No vull pensar. I pot arribar al Camp Nou a 6 punts i si guanya el Barça, que pot guanyar, que entra dins de la lògica, pot estar 9 punts. O sigui, no vull ni pensar això.
1: Octubre a Canaletes farem. Ciro, gràcies.
2: No, jo només volia dir que la Minte a favor, diguéssim, al mercat. O sigui, és un tipus que per la seva joventut, per la seva barreja de procedències, aquesta cosa tan diversa, tant del món d'ara, és un tipus que fa molts millors portades que Mbappé.
1: Però no sé si els periodistes que voten això ho tenen gaire en compte.
2: Bueno, però els que organitzen potser...
1: Tant de bo. Pausa.
15: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
16: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
17: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
18: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
16: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
18: Entrades a teatrepoliorama.com.
19: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
20: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
19: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
20: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
19: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
20: Apialia, la força de vendre junts.
21: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
22: Com et dius?
23: Ferran Adrià.
22: Quina és la teva experiència com a cuiner?
23: Has estat a alguna escola?
22: Has tingut algun mestre?
23: Això és una altra lliga.
22: Això són dos estrelles Michelin.
24: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
25: Estàs posant a tots al límit.
26: Tendreu tots mal.
24: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
27: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Cinc minuts per 4:45 de la tarda. Avui hem conegut una notícia que ens ha frapat. Ha mort als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya, Marina Vilalta.
28: Jo he de sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament. Jo he de sortir cada dia.
1: Això ens ho deia Ara fa gairebé un any, aquí, en aquest programa, a la tarda de Catalunya Ràdio, la pròpia Marina Vilalta, una dona que va dedicar la seva vida a les muntanyes.
7: Des de ben petita, a més, la Marina vivia a Bruguera, al Ripollès, i va començar a pasturar quan només tenia 5 anys, acompanyava llavors el seu pare, però és que encara ara, que estava a punt de fer els 100 anys, treia el seu ramat d'ovelles i cabres a pasturar pels peus del Tagà cada tarda, cada tarda. Marina Vilalta va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022 per tota una vida dedicada al camp, per la seva devoció per la ramaderia i per haver contribuït a la difusió de les tradicions del país.
1: Amb 99 anys ha mort. Fa 3 anys, la història de la Marina Vilalta es va convertir en un llibre. Una vida a les muntanyes, que va escriure el nostre company i amic, l'Abraham Orriols. Abraham, bona tarda.
0: Bona tarda, Garriga, Judit, què tal, com esteu?
7: Hola.
1: Nosaltres, bé, contents de saludar-te. Tu com estàs? Com t'has quedat avui?
0: Doncs, home, no és un bon dia. Ahir el Josep, el net, ja em va advertir que la Marina doncs estava a l'hospital, que estava molt malament, que s'estaven esperant que s'apagués. També amb la bona notícia que fins dimarts havia seguit pasturant les seves ovelles cada dia, com ha fet sempre, això, des de que era una nena, ha anat pasturant el seu ramat, les seves ovelles, les seves cabres, i així ho ha seguit fent fins aquest mateix dimarts. Ostres. Però que doncs un refredat l'havia portat a l'hospital i que la situació doncs era complicada, i aquest matí a primera hora la família m'ha fet saber la notícia, que evidentment doncs és una mala notícia, però també té aquesta part positiva, que és una dona que ha fet 99 anys i que fins al final ha fet allò que l'omplia, allò que li agradava, que era, per tant, anar a pasturar les ovelles.
1: Ja ho firmaríem tots, això, arribar als 99 anys fent allò que ens agrada. És una relació la que vas establir amb ella molt curiosa, perquè us portàveu 70 anys de diferència pràcticament, però vau establir una amistat molt, molt, molt peculiar, no?
0: Sí, és a dir, nosaltres ens vam conèixer per escriure el llibre i em pensava que la nostra relació quedaria aquí, en un aspecte més professional, més laboral, però no, ens vam convertir en amics. Jo mai em pensava que... mai m'hagués pensat que tindria una amiga de 99 anys. El Manel Elias, company d'aquesta casa, un dia ho va descriure molt bé, deia, clar, ella va néixer abans de la Guerra Civil i tu després dels Jocs Olímpics. Doncs aquestes dues generacions tan allunyades, que semblava que podíem tenir moltes coses diferents, també ens unien molts altres aspectes, i sí, vam establir una relació que va anar molt més enllà d'aquest llibre. Després, això es va publicar fa 3 anys, i durant aquests 3 anys ens hem seguit veient. L'última vegada, de fet, fa 2 setmanes. Fa cosa de 2 setmanes vaig pujar a Bruguera, vam estar amb ells un parell de dies, i res feia pensar que això podia passar, però, com deia, era un gust veure-la encara tan activa, tan alegre. Era una dona que somreia amb la mirada, que vivia la vida amb humor, amb energia, que es deixava estar de tonteries, que no volia estar enfadada. Els renecs els deixava per les ovelles i tot just després els donava uns glans de roure. Per tant, era un enfadament molt, molt temporal.
1: Avui parlem, avui, aquests dies, molt d'intel·ligència artificial i de coses com molt, molt modernes, molt avançades. Ella, que és una dona de 100 anys, què creus que anem d'agafar d'aquesta gent, d'aquestes generacions? Tu, que la vas conèixer tan bé i que hi vas poder conviure, aquestes persones que van néixer, doncs això, com deies tu, no?, abans de la Guerra Civil, i que han vist tot el món evolucionar, què ens hem de quedar d'aquestes generacions?
0: Mira, jo per ella, una de les coses que m'ha ensenyat, i m'han ensenyat moltes, començant per les cançons populars, perquè ella no sabia ni llegir ni escriure, i eren les cançons populars el que li servia com a biblioteca i també com a mecanisme per explicar la realitat que l'envoltava. També em va ensenyar a donar importància a allò important, que a vegades ens estem per moltes tonteries, i d'importants, de coses, n'hi ha molt poques. I ella és això, del llibre, una vegada es va publicar, no en van parlar pràcticament més. Em preguntava pels meus pares, em preguntava per la meva àvia. Vaig estar durant un bon temps fent de missatger entre la meva àvia i ella, que es feien regals, i jo el portava cap a Bruguera, després cap a Berga. I justament quan va fer 97 anys, ja li vaig preguntar, diu, algú quan fa 97 anys, què pensa? És a dir, quin consell pot donar? I ella em deia, poc que pogués donar un consell, jo diria que a la gent que s'avinguessin, que no tinguessin enveja l'un de l'altre, que no es vulguin menjar, que estiguin units, i em deia, i tranquils amb ells i amb la natura, perquè aquest tall que posàveu al principi de que ella estava molt nerviosa amb les ovelles, sempre deia, quan no estic amb les ovelles, estic nerviosa, però quan estic amb elles, encara n'estic més. I jo crec que és aquest nervi, aquesta passió, que ella em deia afició, per les ovelles i pel bestiar, el que ella l'ha mantingut en viva, en vida i activa fins l'últim dia. Ella deia que el més important és tenir salut i estimar el del costat. Ja sé que ara això sona com una frase mastegada, però també, amb el món que tenim i que ens envolta, potser faríem bé tots plegats de recordar-nos-ho.
2: Sí, el llibre aquest li podríem enviar a la ment, també, trobo, no? Això d'estar tranquil amb un mateix. No, una dona que ha mort als 99 anys, en l'ambient natural que ella estimava, doncs ha tingut una vida molt, molt plena. Ara, s'ha de dir que algú nascut l'any 27 ha tingut una infància, segur, molt trista,
1: molt dura,
2: molt plena de privacions, és a dir, possiblement va conèixer, no sé si la misèria, però la gana, o gairebé amb tota seguretat, la repressió d'una dictadura. És a dir, són vides gairebé inimaginables per nosaltres, perquè és a dir, es van forjar a la força amb valors com els de l'austeritat, perquè és que materialment no hi havia res més. I és clar, veure com aquestes persones se'n van d'aquest món amb un somriure i encomanant-nos tan bones vibracions, doncs té un punt emocionant, francament.
1: Abraham.
0: Sí, perquè...
1: Digues.
0: Anava afegint només una última cosa, que ella, tots aquests reconeixements dels darrers anys, la Creu de Sant Jordi, li van dedicar una plaça a Bruguera o al llibre, ella no ho entenia justament pel que deia l'Antoni, que deia, però si jo he tingut una vida de misèries, jo he fet el que feia tothom, jo he tirat endavant això amb molta austeritat. Eren 12 germans de Can Grata. Ella fins i tot va haver de viure una temporada amb els seus tiets, perquè a casa no hi havia menjar per tothom. I és cert que jo li deia, no és una vida de misèries, és una vida de resistència, de treball, d'esforç, però també d'amor, perquè ella, ningú la va obligar a ser pastora. Fins i tot en els moments que hi en va tenir, tant ara quan era gran, com també quan era més jove, que podia haver deixat de ser pastora, ella no ho volia deixar de ser. Les ovelles eren la seva vida. I, per tant, jo que parlava d'aquest nervi, aquest nervi també contrasta amb la calma interior que ella tenia. Tenia una vida que no se'n va anar pràcticament mai de Catalunya, només va sortir de Catalunya una vegada, poques vegades també va sortir del Ripollès, però amb això en tenia prou. Era contenta amb la natura, amb les seves bèsties i amb una vida que amb ella l'omplia. I, per tant, doncs, això també és una altra lliçó.
1: Doncs amb aquesta lliçó ens quedarem. Abraham, una abraçada molt forta, fins aviat.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Una pausa i li preguntem a la Marta Montaner qui li ha fotut la tarda en l'aire.
3: Uf, no me'n parlis.
1: Avui està contenta la Marta, eh?
3: Per dir alguna cosa.
1: Ara bé.
5: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Vine a Quadis R Motors, concessionari oficial Kia Reus i Tarragona, o visita'ns a Kia.com.
10: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
11: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
12: Solidaris.
10: Amb Mercè Folch.
12: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
10: Som 3CAT. Podríem tenir son.
13: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
14: Mare, literalment.
10: Tinc poques ganes de treballar.
14: És que tinc molta feina.
13: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
10: O quedar-nos al llit una mica més.
14: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
13: Quina ràbia.
10: Però per alguna cosa som els matiners.
14: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
13: A mi això també em va passar.
10: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
26: Som pura cafeïna.
10: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Ara la nostra audiència està expectant què o qui li ha fotut la tarda en l'aire.
7: Estic nerviós, eh?
1: Dilluns a Marta Montaner.
7: Mira, Garriga, el problema és que no ha estat només la tarda de dilluns que m'han fotut en l'aire. Ha estat el cap de setmana sencer.
1: Home, divendres vas tenir festa i tot, i vens enfadada.
7: Mira que rabiós.
1: No, home,
7: una mica de ràbia, no?
1: M'ho havia deixat dit.
7: Et diré una cosa, no serveix de res tenir festius si després hi ha gent en aquest planeta que decideix enfonsar la vida dels altres.
4: I Marta?
7: Ja pot ser festiu, que si algú et fa un comentari on no toca, t'has garrat el dia i el cap de setmana.
1: Ja.
7: Jo aquests dies m'he enfadat molt i la protagonista accidental de la notícia és la influencer i presentadora de 3CAT, Laura Escanes.
1: A veure, que jo la vaig veure l'altre dia allà a la presentació de 3CAT, a la Laura Escanes. T'has enfadat amb Laura Escanes, Marta?
7: Jo amb la Laura, Francesc.
1: Mato, no?
7: Per la Laura faria moltes coses. I no m'hi he enfadat mai.
1: Ah.
7: Reconec per això que només em vaig ofendre una mica quan la vaig veure amb la samarreta de la Roja aquest estiu, però és una cosa que parlaré amb ella en privat.
1: Vas fer veure que no ho veia.
7: Vaig fer veure, em vaig posar una bena i vaig dir, bueno, com amb tanta gent, perquè tots els famosos la van dur.
1: Sí.
7: Però bé, la qüestió és que ella aquests dies no ha fet res.
1: Ah.
7: El problema, com sempre, és tota aquesta gent amb accés a internet, que es mou per l'odi i l'enveja i que és tan valenta a l'hora d'enviar missatges directes per xarxes socials.
1: A veure, va, què ha passat?
7: Passa.
1: Jo em sembla que he vist un altre món, jo no m'he assabentat de res.
7: Mira, divendres passat, mentre aquí fèiem programació especial per la Diada... Jo em sento Catalunya Ràdio com a meva.
1: Així m'agrada.
7: Vale. Però casa... jo estava a un altre lloc.
4: Un punt afectat, que la Marta fes festa.
1: Sí. No, al revés, s'ho mereix.
7: Jo estava pel carrer amb la meva filla, al concert de DJ Trapella, que va estar molt bé.
4: Puríssim.
1: Ben fet.
7: Doncs mentre aquí fèiem programació especial per la Diada, la Laura Escanes no estava per això. Ella va anunciar la seva nova aventura com a emprenedora juntament amb una senyora que es diu Cris Díaz, que és l'entrenadora dels famosos a Madrid.
1: Cris, amb Y, eh?
7: I què?
1: Ah, no, com que la

0: la seva llista d'aventures empresarials, com per exemple un saló de perruqueria. Ella està businesswoman.
1: Perfecte, endavant.
0: I estava molt emocionada i va compartir aquesta notícia divendres passat a través d'Instagram. Però no van tardar a arribar els missatges amb faltes de respecte.
1: És un clàssic, no? Penges una foto amb tot l'amor del món i la gent, alguns tontos...
0: Un clàssic, però no ens hem d'acostumar a aquests clàssics.
1: Ja, això també és veritat.
0: Hem d'alçar la veu, si hi ha comentaris i faltes de respecte, ho hem de denunciar. I és un clàssic, deixa'm dir, especialment quan ets una dona.
2: Digue-ho.
0: Ah, gràcies, Judit. Un dels primers missatges que va rebre la Laura Escanes i que va voler compartir amb tots nosaltres va ser textualment aquest que llegiré ara. Pues para hacer tanto deporte, estás lozana.
2: Vaja.
0: Una faltada, com sempre, d'algú anònim.
1: Clar.
0: Que la Laura contestava dient... Ella és una reina. Gordi, amb el meu cul i la meva esquena puc trencar nous.
1: Carai, molt bé.
0: I afegia un text més pel públic general que deia seguirem educant la gent fins a l'infinit. Però és que la cosa no va acabar aquí i en va seguir rebent més.
1: Clar, hem de tenir en compte que Laura Escanes quants té? 2 milions de seguidors?
0: Gairebé 2 milions de seguidors.
1: Clar, quan tens 2 milions de seguidors,
0: sí.
1: És fàcil que se t'encolin uns quants de desagradables.
0: Però tu mira això, imagina't que tu reps això, Garriga. És una mica estrany que una persona com tu, que no té físic d'esportista i que està una mica passada de quilos...
1: Opa.
0: No dic que estiguis grassa, però prima i atlètica no estàs. Que una persona amb el teu físic munti una marca d'esport. No sé, és raro. Jo faig esport per veure'm fibrada i amb múscul, sense greix. No per veure'm com tu.
1: Opa!
2: És que mare meva...
1: A veure, clar, és veritat que això et pot afectar... Però clar, com ho arregla? És a dir, que això...
0: Jo no sé com s'arregla, però jo
1: no?
0: Només volia recordar que aquesta tia només havia anunciat que treu una app d'esports.
1: Sí,
0: i ja està,
1: no ve a tom.
0: I a la Laura se li van inflar els ovaris. I a banda de contestar-li per privat, amb un estàs totalment tarada i em sap greu per tu, ànims, va voler anunciar a tots els seus seguidors un parell de coses. La primera és que seguirà exposant aquest tipus de missatge d'odi a tothom, de dir jo estic rebent això i vull que vosaltres ho sabeu. I la segona... és que a partir d'ara ho farà ensenyant el nom
1: això,
0: de l'usuari.
1: Això, molt a favor. Si tu ets capaç d'insultar-me en públic, doncs retratem.
0: Mira, hi ha influencers que proposaven també sobre aquests missatges d'odi que reben tot sovint que els comptes de les xarxes anessin vinculats al DNI. Així, clar, això és un debat,
1: eh? Sí, això és un debat.
0: És un debat, però que així la gent es replantejaria una mica quins comentaris envia i quins no a la gent en general. I bé, després la Laura també va voler compartir amb tots els seus seguidors una reflexió que, malauradament, en l'època que ens ha tocat viure, on no parem de veure clavícules marcades a les catifes vermelles i os en pic amunt i avall, una reflexió que no és tan habitual i que jo personalment aplaudeixo. I fa així. Has vist que hem portat la banda sonora èpica?
1: O sigui, ara llegim un comunicat, però
0: sí,
1: com
0: sí.
1: Si fos això...
2: Titanic.
0: O els Jocs de la Fam.
1: Exacte.
0: Mira, mai millor dit.
1: Li pots posar eco a la Marta?
0: Vols dir que quedarà bé, això? Tiro?
1: Sí, sí.
0: Soc la Laura Escanes, recordeu, eh?
1: Sí.
0: Sort que ara mateix no m'afecten aquest tipus de missatges i em sento molt bé amb el meu cos i amb mi mateixa. El que realment em fa por és el missatge que puguin rebre les noies joves a xarxes i aquesta tendència de l'extrema primesa, que quan veus un cos evidentment normal et pensis que allò és estar passat de quilos i que a sobre et creguis amb el dret d'opinar sobre un cos aliè, sense saber si aquest comentari pot fotre-li la vida a algú. Penso en la meva filla i en tot el que haurem de treballar a casa perquè això no li afecti. Penso en totes les nenes i m'espanto massa. I a la seguidora que m'ha enviat el missatge. Saps per què entreno jo? Per no tenir la ment com la teva.
1: Opa,
0: perquè el cos ve i va, Garriga. Però l'important és el que tens a dins, amiga. Molta sort.
1: Està molt bé aquest missatge.
0: Bravo.
1: Està molt bé aquest missatge. Està molt bé, està ben escrit. No, ho dic sorprès i no hauria de dir
0: sorprès. I crec que el va escriure des de l'AVE. Vull dir que no és fàcil, tampoc.
1: No, multitasking. Sense cobertura.
0: Que va fatal, que mai hi ha internet.
1: Que fa calor, sí,
0: exacte.
1: Sí, fa calor. Està molt bé.
0: Sí.
1: Està molt bé. Has parlat amb la Laura,
0: mira,
1: tu, no?
0: Mira, volia fer-ho, jo li vaig posar un like, que segurament entre 2 milions de seguidors no haurà vist mai, i ha quedat enterrat entre molts d'altres.
1: Les notificacions, però quan tu reacciones.
0: Però és que van al casament de la Dulceida, que suposo que ja saps que es va fer aquest cap de setmana.
2: Home, ho comentareu, el que no surti.
0: Ho comentarem, però és que no en tinguis cap dubte.
1: I que no fem un comentari abans.
2: Ah, sí?
0: Ah!
2: Ah!
0: Però et diré, Garriga, que sí que vam parlar amb la Laura de la pressió estètica fa uns mesos, al capítol 3, diria, o 4, del que no surti d'aquí al Descobert de 3CAT, i he volgut recuperar un fragment d'aquella conversa.
3: Vulguis o no, jo crec que sí que en algun moment se m'ha ficat al cap moments que em deien «Ai, t'has engreixat una mica més». És inevitable que els hi facis cas a aquests missatges. No sé, m'ha passat, de viure-ho amb culpa, de pensar «Joder, és que està...»

0: setmana no he pogut entrenar perquè el rodatge és la nena. Però bueno, s'ha d'anar amb compte també, això, perquè sí, em segueixen moltes nenes també. Que
1: pot ser un missatge molt delicat.
2: És una responsabilitat,
1: delicat,
2: però hi ha discursos...
1: Ja, has de fer esport, sí, bueno, sí, però...
2: Tu el que ensenyes és que has de tenir un estil de vida activa, no?
0: Exacte.
2: T'has de moure.
0: I que provis coses i que potser la bici no és per tu, potser vés-te'n a escalar, o sigui, com que vagis provant coses, deixa't portar, envolta't de gent per fer esport, per anar a caminar, a córrer, el que sigui.
2: Jo no sé quina solució té tot plegat, però aquest món cada cop és un lloc més inhòspit, suposo que estem tots d'acord.
3: Sí.
2: I les fades, com la Laura Escanis, que per mi és una petita fada del bosc, s'han de protegir i ho farem... Ho farem, sí, de manera incondicional. Que, per cert, avui ho he estat mirant el calendari i falten 15 dies perquè la nostra fada estreni la travessa VIP a 3CAT.
4: El moment ha arribat. 8 parelles de famosos s'enfronten a l'aventura més extrema.
5: 15 dies? Això és ja, eh?
2: Això és ja, és el dia 29 de setembre.
4: S'estrena la travessa Expedició Tramuntana. No us ho perdeu.
5: Tu basses en Deus en una travessa? Bueno, jo vaig de muntanya.
6: Jo vaig posar a la pica d'estat l'estiu passat.
2: Ai.
6: Perdona.
5: No, però una cosa és fer la pica d'estat, que té molt mèrit.
6: És el sostre d'aquest país.
5: Té molt mèrit,
6: 3.100
5: però la travessa...
2: No, i travessa VIP, que hauries de triar una parella VIP.
5: Amb qui aniries a parlar?
6: Amb qualsevol de vosaltres dues.
2: Sí,
5: vinga. Perdona.
3: Entrenem.
5: Seria molt bona aquesta parella, eh? Amb la Judit o amb la Marta Montaner.
6: Cap problema.
2: Vinga.
3: Hauríem de fer servir l'aplicació aquesta de la Laura Escanis per entrenar una mica, eh?
2: Veritat. El Razo aquest.
3: Sí.
6: Però vaja, deixeu-me dir-vos que això, tot això que dius, que tens molta raó i que tota aquesta gent és molt mal educada, aquesta és una batalla perduda. Les xarxes socials s'han convertit en el que s'han convertit.
5: Tu creus que està perduda?
6: Sí.
5: Ni amb educació ho arreglarem, això, no immediatament, però...
6: No, perquè és un espai on...
5: Però els camps de futbol s'insulta menys que abans, potser, no? No estàs d'acord? Que potser si es poden arreglar els camps de futbol...
6: Depèn una mica de l'humor. Vull dir, si el teu equip guanya tens menys motius per... Sí, per insultar...
5: Potser,
6: bueno,
5: potser.
6: Però això va així. És que avui dia qualsevol cosa que diguis, però és igual, encara que diguis bon dia, algú dirà, però si està plovent, per què dius bon dia, burro? Vull dir, és impossible.
2: Des del sofà de casa t'ho escriuen amb una foto de perfil de...
6: I amb anonimat, o sigui...
2: Sí, clar.
6: Jo vaig entrar a Twitter el 2010. Aleshores, era bastant possible mantenir un cert diàleg. La gent
5: no
6: estava...
5: No hi havia ningú, clar.
6: Bueno, home, no, hi havia uns quants milers. Molts menys que ara, no? Ara es tracta d'anar a segar l'herba sota els peus del primer capiuli. I això va així. I a més, això que dèieu vosaltres, una dona i parlant de presència física, doncs ja som al cap del carrer. Jo en això sí que crec que és una batalla perduda.
5: Bé, doncs la Laura Escanes, que ha hagut d'aixecar la veu perquè li han amargat el cap de setmana.
6: Això és una altra cosa, aixecar la veu està molt bé. Sí, sí, això, sí. Cap problema.
5: Mira, farem una pausa. Quan tornem, atenció, Basses, que et quedaràs de pedra. Una producció catalana que passarà de 3CAT a tot el món.
6: Bueno, per què m'haig de quedar de pedra? Què passa, que els catalans no tenim capacitat de fer produccions que vagin a tot el món?
2: Mira, encara rebràs.
5: Doncs tens tota la raó. Basta, és una notícia que passarà desapercebuda. Quan tornem de la pausa.
7: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
8: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta la programació a filmoteca.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Borgir, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
10: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
11: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
12: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bell. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
13: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
14: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
15: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
16: Sí, sí, puto ficus.
17: Les gilipolles també tenen càncer.
18: Bam! Em cau la catapalta a terra.
15: No!
14: Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Aquest dimarts sabrem com s'està avançant en investigació relacionada amb la salut.
20: Estarem en directe al Caixa Research Institut, el primer centre de recerca del país especialitzat íntegrament en aritmologia. Escoltarem investigadors, metges i també persones que s'han pogut curar gràcies als seus descobriments.
19: De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
5: Oh, quins records, aquesta sintonia.
3: Pell de gallina, ja?
5: L'altre dia, la presentació de 3CAT, ens han donat unes pulseres que eren les mateixes. De la gran cita.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT?
3: Uau!
2: I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau!
5: És una gran promo, això, eh? I si el teu gran amor és en aquesta casa?
3: Però no contesta.
5: Home, tant de bo.
3: Ah,
2: qui t'agrada?
5: No, tant de bo no, quin embolic.
2: És barrejar feina i eina, sí. Però de vegades surt bé.
3: Embolic, sí, no, tinguis.
2: No, on tinguis la feina, no hi fiquis l'eina.
5: Doncs guardarem l'eina.
6: Que sona molt millor que el seu cal que
2: es farà. La olla, sí.
5: Sí, som més, com més fins a Catalunya, sí. No?
6: Millor.
3: Més humils, més elegants.
6: Sí, més elegants.
3: Ja ho tenim, això.
6: Això. No, no, un dia podem parlar d'això, de l'elegància, no ho dubtis, eh?
5: Sí, sí, notes l'olla per cuinar.
2: L'olla a la cuina.
5: L'olla a la cuina. A veure, que tenim molt bones notícies per 3CAT i per als seguidors d'aquest format, que és la gran cita, perquè la gran cita fa el salt al món. Atenció aquesta, eh? La BBC... La de veritat, eh? No Benzema, Bale, Cristiano. No, no.
6: Bodes, bautizos i comuniones.
5: Tampoc. La British Broadcasting Corporation ha comprat el format de la gran cita i a partir d'ara es podrà veure a tot el món.
3: I és una fita històrica, això, perquè tant pel 3CAT com per la indústria catalana, perquè és la primera vegada que la BBC Studios, que és la filial comercial de la BBC, compra els drets per adaptar un format creat per una cadena del país i, a més, desenvolupat originalment en català. Un acord que permetrà distribuir, desenvolupar i produir adaptacions de la gran cita en diferents mercats d'arreu del món.
5: The Big Date.
3: Us imagineu,
5: la grande cita. Com es diu? Citazione. No sé, tots els idiomes. Ho podem buscar en tots els idiomes. Tenim en línia el Tono Hernández, que és el director de la gran cita. Tono, bona tarda.
21: Molt bona tarda, com esteu?
5: Ara hi ha gent imaginant-te com el tio Gilito nedant amb una piscina de bitllets.
21: Jo sóc el director del programa, sóc un dels creadors, juntament amb un equip molt gran, però això no vol dir que passi a enriquir-me. No? Jo continuo treballant, d'acord, evidentment. D'acord. Sí, sí.
5: Com es deia el tio Gilito en català? Perquè això és en castellà. Ara
2: però tu creus que es va doblar això en català?
5: Home, sí, el tiet Gilet, no sé, ara
2: Gilet, ho busquem. Sí,
5: per a veure, va, anem a la cosa que ens interessa. Un acord amb la BBC...
3: Oncle Garrepa, perdoneu.
5: L'oncle Garrepa. Bé.
2: Però això no és el mateix.
5: Mola més el tio Gilito. Com ha anat aquest acord amb la BBC? Perquè això ara ho dèiem, és bastant inèdit en la història de l'audiovisual català. Explica'ns una mica com s'ha gestat.
21: Doncs s'ha gestat d'una manera que des que vam començar a preproduir el format, ja quan el teníem en paper ja hi va haver interès internacional.
5: Ah?
21: I hem estat un format molt sexy internacionalment. De manera que hem sigut nosaltres, en aquest cas, el departament de 3CAT de venda internacional, que ha triat amb qui ens posàvem d'acord, amb quin soci anàvem endavant. Perquè realment la gran cita ha tingut un gran reconeixement i molt interès de distribuïdores grans i de cadenes i plataformes d'arreu del món, molt contents.
5: Però llavors només es pot vendre amb una i la BBC llavors ja és la que ho distribueix o com funciona això?
21: O bé es podria vendre a un mercat i anar mercat per mercat, doncs el mercat britànic o el mercat francès, anar per països, o bé es pot vendre, com ha estat en aquest cas, que no és gens habitual, que jo crec que és la primera vegada que passa també al mercat d'un format fet a l'estat espanyol, vendre els drets globals. Això vol dir que la distribuïdora hi està molt interessada i que té molt clar que confien molt en el format, i això ens fa molt contents.
5: Sabeu com es dirà en anglès?
21: No ho podem comunicar encara, però el que sí que us puc avançar és que no es dirà The Big Date.
5: Ah.
21: La cita no hi serà el títol. Van per un altre costat.
2: Potser jugaran més amb IA, no?
21: Poden jugar més amb la tecnologia,
2: amb el concepte
21: amb la IA, exactament.
5: I, per tant, quan veneu el producte, també veneu aquest superordinador que fa les cites, el format, tot, eh?
21: Clar, quan es ven un format internacionalment, sigui on sigui, es ven tot. Sencer, és tot el llibre d'instruccions del format, les músiques, els grafismes, la tecnologia que hem desenvolupat per fer anar la IA, tots els processos que fem de càsting per trobar els participants i quins són els formularis que els hi fem que després ingestem a la IA. Tota aquesta metodologia que hem creat, això ho venem en aquest cas a la BBC Studios.
5: I hi ha idea de quan es començaran a veure altres grans cites en altres idiomes?
21: Clar, ara es presentarà el MIPCOM, que és el certamen de televisió més important del món i se celebra a mitjans del mes d'octubre. Serà una de les grans novetats del Festival de Televisió de Cannes d'enguany. I aleshores aquí es preveu que ja sabem que hi ha operadors internacionals interessats i a partir d'aquí comença la preproducció. Ja sabem que normalment en televisió doncs hauríem d'esperar un any més per començar a veure les primeres rèpliques de la gran cita arreu del món.
5: O sigui, arribarà abans la segona nostra que la primera internacional.
21: Sens dubte. Arribarà primer la segona nostra, que comencem a gravar aquesta setmana.
5: Ja teniu tots els concursants preparats?
21: Tenim tots els participants preparats, molt nerviosos, amb moltes ganes d'enamorar-se i, com ja hem vist a la primera temporada, la majoria d'ells esperant trobar la seva parella ideal.
5: Ha estat més fàcil trobar-ne per la segona edició, havent vist la primera?
21: Sí, ha estat molt més fàcil. Ha estat, ells ja saben on van, coneixen el format, i aleshores ens ha passat que hi ha molts perfils que no anirien a un format així, però se'n refien del tractament que tindran estant a la gran cita.
5: El nostre Marc Andreu al final no hi serà, no, em sembla?
21: No hi serà. No riguis,
2: que el tenim pobre plorant per les cantonades,
5: sí,
2: eh?
5: Et
21: sap molt greu, eh? Ens va fer un vídeo preciós. presentació preciós.
5: Hi havia molta esperança en això, eh? Hi havia molta esperança. Sí, el que sí que tinc és el compromís de Siegfried Grass, que si hi ha la gran cita VIP, jo tinc plaça, eh? Sí, ara sí, falta la gran cita VIP pels que necessitem...
0: És que vol anar a França.
21: Sí,
0: sí.
21: Si la gran cita VIP...
1: Si que si fem la gran cita VIP, tu hi seràs.
5: Això ho ha dit el director de TV3.
21: Jo per part d'Incís i tot l'equip del programa també us dic que sí, Francesc, em comprometo des d'aquí i, si us plau, el Marc Andreu també.
2: Potser us entendríeu, no?
21: També hi hauria d'haver el Marc Andreu, evidentment.
5: No, i potser el Roger Carandell, si està interessat. Roger Carandell, bona tarda.
22: Bona tarda i enhorabona, Tono. Jo no vindré, jo no podré venir.
0: No podré.
5: No et va bé
2: aquella setmana. Quin dia és perquè no puc?
5: Aquella setmana no em va bé.
0: Aquell dia tinc metge.
22: A mi fer-me petons a la tele...
5: No és obligatori fer petons.
22: Sí, perquè volem espectacle.
5: Clar, no et triarien.
22: No.
5: Si no fas petons, el Roger no fa petons, no.
2: Seria un repte, trobar l'amor d'en Carandell.
22: Home, estaria bé.
21: Ens venen casos molt difícils a la gran cita, eh? Ens venen casos molt difícils.
2: Sí, l'Alexis no era fàcil, no.
5: Per cert. L'Alexis mereix un puny a part. Per cert, o no, abans d'acomiadar-te, però aquest cap de setmana crec que és un dels continguts que tenen preparats el que no surti. Tu has tingut una gran cita social, no?
21: Jo he tingut una gran cita social. He tingut el plaer d'assistir a la reboda de la presentadora de la gran cita i la seva muller, amb qui han renovat els 10 anys d'amor. I ha estat molt maco, la veritat.
5: Creus que donarà molt de sí el que no surti d'avui si expliquen detalls d'aquests íntims que només poden saber ells? Vas veure moltes barbaritats?
21: Jo no vaig veure ni cap ni una ni mitja, però estic segur que sabran moltes més coses que jo, i em vaig dedicar a passar-m'ho bé, a xalar de la situació.
5: Home, alguna entremaliadura devies veure.
22: Però és molt prudent, perquè és molt amic de
2: la Dulceida repartint Jagger per tots els convidats. Això s'ha vist per xarxes.
21: És una gent molt continguda, molt amb el mòbil, sabeu, o sigui, molt, no, ningú aixecava la veu. Una gent molt, molt amable, molt, molt bé. O sigui, no
2: pot dir res.
22: A quina hora vau arribar a casa vosaltres?
21: Vam arribar a la matinada.
5: Matinada o matí?
21: No, la matinada.
2: Sí, del 0 al 10, com de bé t'ho vas passar?
21: Ho vaig passar molt bé. Sí, un 10.
5: Que bé. Tono, enhorabona per la venda dels drets, enhorabona per la gran cita i ganes de veure-ho ja l'any que ve.
21: No, estem molt contents, tot l'equip d'Incís com de 3CAT, molt content perquè això no passa cada dia.
5: Per això.
21: I sí, sí, ens dona molta energia per a fer una temporada 2 encara millor.
5: Vinga, una abraçada.
21: Una abraçada.
5: I el que no sortir d'aquí, doncs, home, una mica de dolfeida, no?
22: Una mica molt, perquè no realitzen moltes coses.
5: Tu no estaves convidat, en principi.
22: A què?
5: Al casament de la dolfeida.
3: A la reboda.
5: No, deus haver anat a alguns casaments que no t'esperaves anar.
22: Sí.
5: Quin és el casament més estrany que dius, mira, em van convidar i encara era un tertulià que venia, una tertuliana que...
22: Va, sí, la gent no es controla.
3: Per compromís.
5: En tens un al cap que no em vols dir.
22: Deixem-ho així. I dos.
5: Te l'encertaríem si diguéssim noms de col·laboradors?
22: No me l'encertaria.
2: Vas donar diners?
22: Sí, és clar, sí.
3: Pel cobert.
2: Hi ha gent que no em porta, eh?
3: Ah, això és un...
2: Hi ha gent que no em dona. En Carandell.
22: Jo ja... Ara en torno a donar, per durant una època.
5: Torno a donar.
22: Perquè
5: ha reprès l'activitat.
22: Perquè no ho explicat per la ràdio i un dia uns ja casats em van dir... Bueno, ens va saber greu que ho expliquessin per la ràdio i jo vaig dir, bueno, doncs ara pagaré fort els propers
5: per compensar. Perquè el karma a vegades...
22: I ara l'últim que vaig anar vaig pagar fort. Sí, cada cop es paga
2: més.
22: Bueno,
2: clar, també,
22: que cada
2: cop 250 vas pagar.
22: Sí. Bueno, no sé si és fort o és el límit.
2: Que és el mínim, crec.
5: Estàndard, no?
3: 250.
2: Abans era 150.
3: Jo m'havia quedat a 150.
22: Sí, jo recordo el 150.
3: Jo m'havia quedat a 150.
2: Ara ha pujat.
22: I a la que m'he tornat a enganxar...
3: Ha pujat. Com la inflació, nen.
5: El BOE de la setmana passada van actualitzar les tarifes. Per tant, avui tenim dolfeida per un tub, el que no surti.
2: Sí, Dulce Wedding.
22: Sí, Dulce Wedding. I llavors també parlarem de... Anava a dir l'adopció, però no és una adopció que han fet tant la Míndia Mal i la Inés García, que ara tindran a casa uns gossets quan els hi arribin.
2: Què et pensaves? Oh. Eren pares.
5: Això, Lamin.
2: Home, el futbolista va molt ràpid.
5: Més feina.
2: Mm. És raro que els del Barça ara no estiguin tenint nens, eh? Això és qüestió de dies, ho saps,
5: faltar...
2: no? No ho trobo a faltar, dic que és estrany.
22: El futbolista històricament ha anat molt d'hora
5: sempre.
22: Sí, és
5: veritat.
2: En 23, 24 ja s'hi posaven.
22: Sí, però tot va més tard en general, també pels futbolistes. Jo crec que...
5: Bé, doncs ho debatrem avui, el que no surti d'aquí.
22: Perfecte.
5: A partir de les 6 de la tarda. Antoni Bastes, moltes gràcies.
22: A vosaltres.
5: Junts que ve més, Judit, Marta, fins després.
3: Fins després.
5: Arriben les notícies de les 5 de la tarda i atenció a les 5, eh? Oasis anuncia gira, tocarà Barcelona, ara ho sabrem.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. Ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent i això, diu, ja ho tenen els Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina, recordem que rebutgen la Carta Blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. En ple debat sobre aquesta tecnologia, Ramon López de Mántaras, fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, ha dit en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que cal reorientar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
8: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
7: Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues, arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador de les companyies tecnològiques. Ho fa després que les companyies del sector hagin demanat alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Més notícies amb la Maria Costa.
23: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat, que ara ja té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat als jutjats de Lleida. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
9: No és un consol per a res del món. És tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser.
24: Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
7: La jutgessa que porta el cas de la gestió de la Dana al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració diversos afectats i testimonis. En una interlocutòria, la magistrada tampoc descarta que pugui acabar obtenint els missatges de WhatsApp el dia de la Dana i que va esborrar l'excap de gabinet de Carlos Mazón. La instrucció acabava el 30 d'octubre i la jutgessa ha acordat prorrogar-la 6 mesos a partir d'aquesta data.
23: El preu del petroli puja un dia més enmig d'atacs renovats dels rebels hutis del Iemen a l'Aràbia Saudita i del bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, de referència a Europa, s'ha enfilat fins als $108 i el preu del gas també va a l'alça. Les milites xiites, que controlen cada vegada més part de l'oest del Iemen i que són un dels principals aliats de l'Iran, han tornat a llançar atacs amb drons i míssils contra objectius saudites.
7: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha tret a concurs per 9 milions d'euros la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'objectiu, que obri portes el 2028. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. El projecte es treu ara a licitació i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha concretat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'any, amb un termini d'execució de 18 mesos.
11: La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
10: El futur Monestir de les Arts ha de ser una realitat el 2028. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
7: Esports, Sònia Oleart, bona tarda.
12: Bona tarda, Marc. Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió. L'entrevista sencera s'emetrà a partir de les 7 de la tarda. Lamine Yamal considera que mereix guanyar la pilota d'or. Ho ha assegurat en declaracions a Movistar en una entrevista a Universo Valdano. L'Espanyol juga demà a la 6a jornada de Lliga Primera. Els blanquiblaus juguen a Butarque contra el Rayo Vallecano a les 7. Manolo González, el tècnic, vol guanyar al Rayo i divendres a l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. També demà l'Elx Madrid a 2:15. Mourinho, el tècnic blanc, ha defensat l'actitud i el rendiment de Vinícius, tot i que admet que el brasiler encara té marge de millora. I avui es tanca encara la 5a jornada de primera, a les 9 amb el Villarreal Betis. El partit de la Lliga F entre el Barça i el Madrid ja té data i hora. Jugarà el pròxim 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Pel que fa al Girona, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill s'estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta. I en bàsquet avui li han fet més proves mèdiques a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, lesionat ahir. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació.
13: Fins aquí les notícies.

0: Tots junts.
1: Hòstia, quin moment tan
2: trist. Vell de gallina, tu.
1: Jo crec que com t'escolti les tornen a separar.
2: Francesc, m'agrada molt començar així, eh? T'ho dic.
1: Sí, amb
3: una
1: sí.
3: música i que la canteu
2: vosaltres. Amb nostàlgia, nostàlgia dels nostres bons anys d'Oasis.
1: Atenció, perquè és notícia calentíssima. Oasis, aquest grup mític que... Jo no ho sabia. Oasis. Van dissoldre's o es van separar el 2009. Es van retrobar ara amb una gira el 2024-25. Doncs ja tenim la confirmació oficial que tocaran a Barcelona. 10 i 11 de juliol de 2027. 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: Vinga, vinga, amics.
2: Hi haurà,
3: ja estem a la cua digital.
2: Hi haurà trets per aconseguir entrades per aquests dos concerts.
1: Atenció, perquè les entrades...
3: Estem ja a la cua.
1: Les entrades surten. 17 de setembre, això és...
2: Ja.
1: 14, dijous. 15, 16, 17, dijous, a les 5 de la tarda.
3: No, 14, 15, 16, 17, sí.
1: Dijous.
2: És que es col·lapsarà
3: dijous,
2: tot.
3: No, jo ja estic a la cua. Tinc 1.800.000 persones davant.
1: Passaran per Escòcia, per Anglaterra, per Alemanya, per els Països Baixos, per França, per Itàlia, Estats Units i per Irlanda.
3: I per Catalunya.
1: I per Catalunya.
3: Toquen a Madrid?
2: Bona pregunta.
1: No, només Catalunya.
2: Només Barna.
3: Vinga, Oasis.
1: Només Catalunya.
2: Només Barna.
1: Oasis no passa per Espanya, només per Catalunya.
2: Això és que a algun dels germans li falta calarons, eh? Deu haver perdut diners amb alguna història, alguna inversió.
3: Ja ho vaig explicar, això.
1: 5 concerts a Glasgow.
3: 5?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a Manchester. 2 a Munic, 2 a Barcelona, 2 a Amsterdam.
3: Aquí el que passa és...
1: 2 a París, 2 a Roma, 3 a Boston... 3 a Las Vegas.
2: És una bogeria.
1: 2 a Irlanda i 3 al Regne Unit.
3: Tu recordes aquella... Hi ha una entrevista mítica, crec que dels anys 40, d'una periodista del New York Times, no sé si era Rockefeller, que li diu "How much is enough?" No? Quan és suficient. I Rockefeller li contesta "A little bit more."
1: Doncs una miqueta més.
3: Els Oasis, si tens 800 milions al banc i pots tenir-ne 1.600...
1: Doncs home, 1.600.
3: Clar, perquè...
2: I si vols que el teu grup tingui èxit, separa't amb una bona bralla amb algú del grup, com van fer aquests dos a París, que es van abrallar abans d'un concert que es va haver de suspendre.
3: Hòsties, eh?
2: I van estar, segons diuen...
3: No una baralla aquesta teva, Francesc, de cridar-se.
2: No.
3: De lluny.
2: De veritat.
3: No et parlaré més. El meu WhatsApp, et bloquejo.
2: Que, per cert, Francesc, el documental d'Oasis, que s'ha estrenat aquest divendres en cinemes, explica a Noel Gallagher que van estar 15 anys sense dirigir-se
3: la paraula. No coneixia ni el fill.
2: No, de fet, els fills que tenen no es coneixien fins que van fer la nova gira fa qüestió de 2 anys.
3: Tu imagina't, tio.
1: En aquesta ràdio tenim un expert en Oasis que ja està a la cua digital, que és el Bernat Soler. Bernat Soler, bona tarda.
4: Ostres. Bona tarda.
1: Fanàtic.
4: Noto molta pompa i una mica de no sé...
1: T'està sabent greu el to? T'està sabent greu el to que té aquest programa?
4: Sí, perquè aquí el que s'ha de saber és que... Bé, i ho sabeu perfectament, tots els que esteu a l'estudi, és que la gira de l'any 2025, que és la gira de reunió...
2: Sí.
4: Com ara ha retratat aquest documental que comentàveu, va ser un èxit tan aclaparador, tan bèstia, però de públic i artístic també, perquè
2: clar.
4: Que la reunió musical va funcionar perfectament, han estat en millor forma que mai.
3: Home, és que són molt bons.
4: Clar, però és que per això un artista com els que es reuneixen avui en dia, que ho fan tots durant quan fan 70, 80 anys, no actuen millor que en el
2: seu moment,
4: que en el seu moment de joventut. I Oasis ho fa millor ara que quan eren joves.
3: Home, s'han estat preparant 15 o 20 anys, no?
2: I, de fet, el que fa millor és el Liam Gallagher, que en teoria era el més problemàtic de tots, no? Al final, qui diria que al cap dels anys seria el més centrat de tot el grup?
1: Bernat, tu...
4: Jo crec que el que va passar el 2025 va ser... Jo crec que va ser el fenomen d'això que s'anomena el FOMO, més gran de
3: la història. La història.
4: És a dir, tu veies els vídeos dels concerts a Wembley.
3: Eren els Beatles arribant als Estats Units.
4: Sí, van omplir tots els estadis importants de Gran Bretanya i jo me'n recordo d'estar-ho veient i dir, mare meva, això, si ho tornen a repetir, no podem faltar. Com jo, doncs milions de persones, i per això es preveu que hi haurà, vaig llegir, 10 milions de persones fent cua.
3: Escolta, Bernat,
1: tu seràs un d'aquests 10
3: Bernat,
1: milions.
3: De quins fils has estirat per aconseguir les entrades? Pots explicar-ho aquí?
1: Ja tens les entrades, Bernat?
2: Les tens, no?
3: Ens han dit que ja les tens.
4: Jo no tinc les entrades.
3: Però les tindràs.
4: Però crec que les tindré.
3: Ostres! Ho sabia que Bernat les tindria.
1: Espera, i per quina ciutat les tindràs?
3: Per totes, ara dirà.
4: Per una ciutat que no és Barcelona.
3: Ara. Aquest és el clàssic que va a Glasgow. Val.
2: No, però anirà a Manchester, ja veuràs. Anirà a Manchester perquè jugarà al Barça.
3: Bernat,
1: només us dic una cosa. El concert de Manchester es fa al Camp del City.
2: Pues mira, lògicament.
1: Que
3: Bernat, escolta, Bernat, podem trobar-nos després de la secció per parlar un moment d'un tema amb tu, el l'Òscar i jo? Una petició privada?
4: Ja parlaré, ja parlaré.
1: Bernat, les entrades, no. Tu no les pagaràs perquè te les regalaran segurament.
4: No, sí, que sobre. Jo vull
3: Garriga ara està en modo hate.
1: Els preus oscil·laran entre els 85 i els 255 euros, més una quota de servei de 2 euros.
3: Bernat té les de 500 euros ja, al palco.
2: Suposo que la revenda, si és que es pot fer revenda, serà astronòmica.
1: Als Estats Units segur que hi haurà revenda.
3: Mai, hi haurà revenda, segur. Com no hi haurà revenda?
1: Doncs Bernat Soler, volíem compartir amb tu aquesta notícia. Estàs content?
4: Sí, el que passa que he intentat entrar ja... Hi ha una pre-web per registrar-se i està bloquejada.
3: I està col·lapsada, ja.
2: A la web d'Oasis ara mateix hi ha un tècnic dient hi ha un tal Bernat Soler que porta tot el matí intentant entrar.
3: I ho està fent per telèfon, també, trucant. Bernat Soler, here.
4: Vinga, una abraçada.
1: Va, una abraçada, Bernat,
2: les entrades.
1: Bé, deixem Oasis, anem a teories de la conspiració.
3: Sí, vinga, va. Que la setmana passada va ser molt dens, perquè hem parlat d'una cosa molt seriosa, i aquesta setmana hem volgut aportar lleugeresa.
2: Rebaixat.
3: Lleugeresa, Francesc. És el concepte d'aquesta setmana, d'acord?
2: Suau.
3: Pren nota, Francesc. Lleugeresa.
1: L'entradeta és molt llarga. Avui.
3: Sí, però avui és bona. Llarga. És bona.
1: Avui sí?
3: Sí, home, el teu equip sempre la fa bé.
1: Puja música. Ahir diumenge era a la meva residència a Saint-Tropez esmorzant un llamàntol viu i un suc de papaya amb un rajolí d'Armand de Brignac. Mentre li arrencava el cap al llamàntol amb les dents, observava l'horitzó i pensava en la sort que he tingut en aquesta vida. A la nit vaig trucar al director de Catalunya Ràdio, sense dir res, només respirant molt fort. Ho vaig fer 7 vegades. Al cap de 5 minuts, per sorpresa meva, em va trucar ell i em va dir: Francesc, tinc el teu telèfon guardat. Sé que ets tu que em truca. A Movistar em van dir que era impossible que em descobrís. M'ho van garantir. Així que per desfogar-me vaig agafar el cotxe... No! Vaig agafar el cotxe i vaig atropellar un senyor random que caminava pels límits de la meva propietat de 2.500 hectàrees. Toma Movistar, li vaig dir, mentre li passava per sobre amb el Lamborghini. Tot i això era un bon dia fins que vaig anar a dormir. Llavors vaig recordar que demà seria dilluns, i els dilluns venen dos imbècils que estan vius perquè tenen un recordatori al mòbil que els avisa que han de respirar. A partir d'aquí, tinc flaixos pertorbadors. M'he aixecat a les 2 del matí i li he llançat un gerro de la dinastia Ming de 2.000 anys d'antiguitat al Prudencio, el meu criat. L'ha trencat amb la cara, així que l'haurà de pagar. Després he començat a destrossar els mobles del saló amb una serra elèctrica, però ja no recordo res més. Els companys de redacció que han vingut a buscar-me a casa asseguren que m'han trobat fent la croqueta al voltant d'una foguera i cridant tota l'estona el nom de dues persones. Tònia García Ramon.
2: Tònia! Ui, sí, Tònia! I Òscar.
1: I Òscar Broc. Bona tarda.
3: Francesc Garriga, com estàs?
1: Ai,
3: de costat, eh? Oh.
2: Avui venim forts.
3: Parlem molt el teu exercici, de llegir-ho sense assajar-ho abans.
1: M'ha costat. Bona tarda, amb què estem avui?
2: Doncs mira, Francesc, jo comencem amb l'oasis de les conspiracions, diria jo.
1: Ah,
2: algun cop, Francesc, has mirat al cel i has vist com unes estranyes ratlles blanques suspeses al firmament? No veus cap avió, no veus cap helicòpter, res. Només aquestes línies misterioses. Sí. Segurament t'has preguntat què són. Doncs aquestes línies han donat peu a una de les teories de la conspiració més bèsties, amb més creients, jo crec que més arrelades de totes les que existeixen.
1: No ho entenc, això.
2: Són, sí, jo tampoc.
3: Sí, futbolistes, tota classe de gent, cantants...
2: Són
1: tan obvi.
2: És obvi. És més, jo crec que és perquè és tan obvi que acaba fent gràcia. Són els chemtrails, perquè la gent ho sàpiga, així es diuen. I és una teoria que està tan arrelada a la cultura pop que fins i tot la Lana del Rey li va dedicar una cançó als chemtrails.
3: Te la tradueixo, eh? Ens estan contaminant, ens maten des de l'aire amb un gas verinós.
2: La lletra està dient, veig els chemtrails...
1: Això és una IA que hem contractat.
2: Sí, és la nova IA. És la nova IA, millor dit. Doncs mira, fa dues setmanes l'equip d'esports ens demanava pels chemtrails. Sabem que l'equip d'esports és molt fan de les teories de les conspiracions, sí. I se les creu quasi totes. Això és així.
3: Si ens esteu escoltant, una salutació.
1: Una abraçada al tot costa.
3: Sí.
2: Els chemtrails són aquestes marques blanques que deixen els avions que creuen al cel. Després explicarem com es formen, però el que han fet els amants de les teories de la conspiració és agafar aquestes línies estranyes i donar-los, diguem que, un rarafons de ciència-ficció, distopia, pel·lícula de misteri, que no es creu ningú, només ells. Què és el que es pensen que són aquestes línies? Doncs què estan fent aquests avions? Ens estan fumigant.
1: Fumigant,
2: literalment, Francesc, a nosaltres, a tots.
1: Som escarbats.
2: Segons aquesta teoria, l'estat profund...
1: El,
2: això que es coneix,
1: el Toni
2: ja està fumigat.
1: No,
2: ja
1: l'han fumigat, avui.
3: No, és que em trobo malament perquè he vingut i m'ha caigut directe... d'un...
1: Que em treia la sobra.
3: Surto del tramvia i em cau un tramvia a la boca. I, hòsties,
2: tot això, això neix a finals dels 90 i tot neix arrel d'un misteriós informe que l'exèrcit de la Força Aèria dels Estats Units va publicar, on especulava sobre un futur llunyà en el qual podries utilitzar el control del clima com un arma. A partir d'aquest informe, els fòrums d'internet, els amants de les conspiracions van començar a crear aquesta teoria dels chemtrails, que han anat afegint capes a mesura que han anat creixent i passant el temps, i s'han adaptant també a les pors de cada moment de la societat. Si vols et diem una mica quines són les diferents teories
3: que hi ha. Hi ha diverses
2: teories diferents.
3: Abans que comenci amb les teories, et diré que això està tan de moda que cap de setmana els MAGA americans, no? Els seguidors de Trump més radicals,
1: sí,
3: han dit que gràcies a que Trump ha prohibit els productes químics que s'utilitzen per fer els chemtrails, no hi ha hagut huracans.
1: Clar.
3: I algú els ha explicat que no. Que ha prohibit els productes químics.
1: Thank you, Mr. President.
2: Vinga, anem amb una de les teories.
3: Fake news.
2: Una de les teories diu que ens estan fumigant amb productes per debilitar el nostre sistema immunitari i reduir així la població. Si et trobes malament, Francesc, no creguis que s'ha agafat un virus al metro. Ha estat culpa d'algun chemtrail, que com veus també ha fumigat el Toni aquest matí. I ben fumigat. Després, una altra teoria. Ens ruixen amb substàncies que fan que la població sigui més dòcil i no es rebel·li, perquè sempre és millor culpar els chemtrails que no pas acceptar que vivim a una societat idiòtica i apàtica.
3: Però et caiem bé o no?
2: Soc. Després, hi ha una altra teoria que diu que ens ruixen amb productes que redueixen la fertilitat de la població per controlar la demografia. En aquest cas, en el meu cas, és cert. A mi ha funcionat.
3: A mi també.
2: Sí, és veritat.
1: Oi, a mi.
3: A nosaltres ens...
1: Ara resulta que funciona tothom.
3: Ho hauríem de veure aquí quanta gent...
2: El favor que li han fet al món, eh? Sí. De veritat.
3: Quanta gent no té descendència en aquest estudi? Teniu descendència, vosaltres?
1: La gran majoria.
3: No, ningú
2: esteu fumigats.
3: Estem fumigats.
1: Només el tècnic.
3: No és perquè n'hagueu volgut.
1: Sí.
2: Una altra teoria. Els avions alliberen uns components, com deia el Toni ara, per controlar en secret el clima i provocar desastres naturals a la carta.
3: Ah,
2: a la carta. Per exemple, durant la sequera del 2023 a tota Espanya van...
1: Com aquell joc, el SimCity, que provocar incendis.
2: Sí, exacte.
3: Com al principi de Flash Gordon, l'emperador Mink, que té com un taulell de posar huracán, tornado, i el tio preta això.
2: Sí, doncs quan va haver-hi la sequera, a Espanya van florir molt les teories que deien que els chemtrails dissipaven els núvols i evitaven que caiguessin les pluges. De fet, hi ha negacionistes del canvi climàtic que fins i tot apunten els chemtrails com els culpables d'aquest canvi climàtic perquè s'imposi l'agenda de control climàtic d'aquí, dels woke, que són la gran por de tota aquesta gent. Escolta, sempre és millor pensar que l'escalfament global els provoquen d'uns paios amb unes avionetes que no reconeixen que els culpables som nosaltres amb els combustibles fòssils. Et quedes molt millor i dorms molt millor.
3: Què és aquesta teoria woke?
2: És així, és així.
3: No esperava que fossis woke.
2: I hi ha una altra encara millor. Els flipats de la ciència-ficció, els conspiracionistes que consumeixen més Doritos. Asseguren que en aquestes línies blanques hi ha nanorobots, nanopartícules.
1: Ah, això segur.
2: Sí, que serveixen per rastrejar i controlar els moviments de la població.
3: Aquestes veus que sents dins del cap
2: són
3: nanorobots.
2: Són els nanobots aquests. Si algun dia notes un passigullet...
3: Cesc, travessa el semàfor amb vermell, això són els nanorobots. No facis cas d'aquestes veus.
2: No notes un pessigolleig al clatell i no és el Toni bufant. és un nanobot.
1: Bé, ara sí que era el Toni bufant.
3: Ara sí.
2: Com diu el Termcat, i anem a explicar ràpidament com estan aquestes línies, en català es diuen els deixants, vale? Que quedi clar, són els deixants dels avions. Són
3: aquestes... això no serveix per... que no tenia la conspiració, els deixants. És el millor chemtrails.
2: Sí, sense dubte, els chemtrails. Com diu el Termcat, és la condensació visible de gotes d'aigua o cristalls de gel a l'atmosfera i que es produeix sota certes condicions amb el pas d'una aeronau, un coet o un míssil. És a dir, són cristalls de gel que es queden suspesos a l'atmosfera com una reacció per les substàncies, pels gasos que expulsa un avió. I punt. I quan es queden suspesos al cel, que la gent diu com és possible que es quedin suspesos? Doncs quan els veus suspesos al cel és perquè la humitat relativa és molt alta. I quan més alta és, més estona es queden suspesos.
3: A tu també.
2: Quan el clima és molt sec, es dissipen.
3: A tu també tant, formes part del ramat.
2: No, ja has passat el científic. Els científics porten dient-nos molts anys que són aquestes línies blanques, però volem seguir creient que ens estan fumigant.
3: Ens estan matant.
2: Doncs vinga, tu. Que ens fumiguin.
1: Els chemtrails, aquestes...
3: Que em tirin nanorobots, m'entens o no? Perquè jo ja no funciono. Necessito ajut.
1: Necessito que em fumiguin una mica.
3: Exactament, necessito nanorobots que facin la meva feina, m'entens o no?
1: Va, segona teoria de la conspiració o segona... anada de bola.
3: Magnífica, aquesta. Aquesta és un clàssic, eh? De fa molts anys ja. El Yeti.
1: Oh! El Yeti. El Yeti. Una figura mítica. Hi ha teories que expliquen
3: correcte,
1: el Yeti.
3: Com sempre he fet, una recerca de música, no?, que és posar a YouTube. Yeti.
1: Aquesta és... Això és el,
3: sí, la... Bigfoot. Atenció, eh? Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Ara.
2: Bigfoot. Hòstia, el veig ballant, eh? Allà, sí, sí, al bosc, al bosc.
3: El Bigfoot, a la nit.
2: Saltant.
3: La rei del Bigfoot, que és ell sol.
2: Voles, eh?
3: Clar, no fa més ningú.
2: Despullat,
3: home, amb Yeti vestit.
2: No, perquè la imatge és contundent.
1: Tenim tres explicacions de possibles orígens del
3: sí,
1: Yeti.
3: Sí, que són també tres conspiracions, d'acord? Però l'última, diguem-ne, que és un desmentit. La primera, però, és que el Yeti existeix i és un supervivent prehistòric. És un animal real que la ciència encara no ha aconseguit classificar. Segons aquesta hipòtesi, una petita població d'un gran primat hauria sobreviscut durant milers o fins i tot milions d'anys als racons més... Que rius
2: molt de temps,
3: desgraciat,
2: per sobre...
3: No, vull dir... Desgraciat.
1: Però a mi aquesta em quadra.
3: Clar. Però els racons... Jo... Deixeu-me acabar, hòsties. No m'interrompeu.
1: Va.
3: Els racons més inaccessibles de l'Himalaya. O sigui, aquest bitxo estava a l'Himalaya, ok? Llavors...
2: Jo m'ho crec.
3: Aquesta teoria té un problema. I és com s'ha reproduït.
1: Ah, clar.
3: Que perquè, clar, no contemplen que pugui ser un molt vell.
1: No. En principi no té...
2: Un dos milions d'anys.
3: No. Imagina quin avorriment. Aquesta vegada s'estrenaria la vida.
1: Sí, sí.
3: Al
1: sí,
3: cap
1: sí,
3: d'un
1: sí.
3: milió d'anys sol.
1: Sí, sí.
2: Tampoc fa pinta d'estar molt divertit. Les imatges que surten del Yeti no són d'una persona que està divertint-se.
3: Per això, llavors aquí la ciència diu perquè si això és cert i és així, mai no s'ha recuperat un esquelet, un cadàver, un os, una mostra de l'ADN que demostri l'existència d'un primat desconegut. Les anàlisis genètiques de restes trobades a l'Himalaya han acabat identificant, a la majoria dels casos, ossos, no?
1: Ossos,
3: sí.
2: Animalots.
3: Animalots a l'Himalaya.
2: Bestioles.
3: El clàssic os del Tíbet.
1: El típic os del Tíbet. Bé, per tant, primera opció...
3: Primera opció existeix, és un primat que ha sobreviscut. No riguis, Brock, tio. Ets tan woke.
2: És que ho diu amb una seguretat.
1: Segona opció.
3: El llet existeix, però... les autoritats ho amaguen.
2: Ah, aquest és el que volem.
1: Aquest
2: és el que volem. Jo compro aquest.
1: Vinga, Catalunya!
2: Amunt, eh?
1: Vinga, Bigfoot.
2: Que treguin el Bigfoot, el volem veure. Tu,
3: mans amunt, braços amunt, excepte si esteu conduint.
1: Sí, sisplau.
3: Ara, d'acord.
1: Ah, no ha dit el Bigfoot, ara. Ja l'havia dit.
3: Foot. Vinga, va. Aquesta és la versió més conspiranoica, d'acord?
1: Vinga.
3: S'ha trobat el Yeti, d'acord? Se l'ha trobat, però algú s'ha encarregat que nosaltres no ho sapiguem.
1: I sabem...
2: Ho ha amagat.
1: I sabem... O sigui, ho sabem, però
2: no ho diem.
1: Se suposa que no ho sabem.
3: Un dels episodis que alimenta la llegenda és que a la Guerra Freda... Les autoritats nord-americanes van establir normes específiques per a les expedicions que buscaven el Yeti al Nepal. I que la gent va dir, si no existeix aquesta bèstia, aquesta criatura, per què poseu normes específiques d'on podem anar i on no podem anar?
1: Clar.
3: Això, òbviament, era un tema geopolític, no? No era un tema científic. Però el fet és que els fòrums, no?, i la gent que parlava ja deia, hòstia, aquí hi ha gato encerrado.
1: Aquí passa alguna cosa.
3: Exactament. Per què un govern es preocuparia tant per controlar la caça, les fotografies o la difusió d'informació sobre una criatura que oficialment no existeix?
2: Vés a saber. No, deixes la pregunta a l'aire.
3: No la penso contestar.
1: Ah, no?
2: D'acord.
3: No?
2: Estem
3: no, perquè no ho sabem. Jo, el meu... O sigui, la meva pulsió... El meu instint em diu que aquesta bèstia està amb el gegant de Kandahar, Bruce Lee i Adolf Hitler amb un hangar de l'àrea
1: 51.
2: I ballant sardanes.
3: Veieu com ho sabeu?
1: Va, i l'última teoria que desmunta
3: una mica. L'última teoria, que és una teoria... Ho lamento, és de Baixona.
2: Ja, aquesta és...
3: És de Baixona.
1: Ja m'ho imaginava.
3: Jo us l'explico.
2: No sé per què l'has posat.
3: Ja, la poso perquè som wokes una mica.
2: És la menys creïble de totes.
3: El Yeti existeix, però en realitat és un os.
2: Això, Toni, no ens ho facis.
1: Sí,
2: ara intenta posar-ho, vinga.
1: Un os de tota la vida.
3: No us, o sigui, si ho esteu escoltant, no us desanimeu.
1: No.
3: Ok, penseu que aquesta és la versió xunga, vale?
1: Sí.
3: Les bones són la primera i la segona, d'acord?
1: Aquesta última la diem
3: existeix,
1: per mirar.
3: Existeix, però és un primat i tal, i no, encara l'han capturat. Segona, existeix, però ens l'amaguen.
1: I la tercera és un os.
3: La tercera és que és un os. Simplement, quan han trobat això, doncs han juntat la imatge, no?, que és un os de peu, no? Fes així. Algú li ha fet una foto. Te recordes com tu? Quan van agafar a tu nua per la Frugell i van dir, hòstia, era el Yeti.
1: Ah, sí, sí.
3: No, algú va dir, no, era Cesc.
1: Era el Garri.
3: Cesc Garri, que és pelut.
2: Que pot passar, pot passar.
3: Pot passar.
2: Però hi ha gent que és peluda i que es pot...
3: Quantes vegades has estat al Yeti, tu, sortint de l'Apolo?
2: Jo he vist molts Yetis a la meva vida. I ballant fins a altres hores de la matinada.
3: Sí, sí. I dracs, també has vist.
2: Dracs, Yetis, qualsevol mena de criptoanimal.
1: Atenció, que aquesta matinada estem ocupats.
3: Va.
2: Sí?
3: Sí.
2: Això? Aneu de festa o...?
1: Aquesta matinada se celebra la 78a edició dels Premis Emmy.
3: I això no és una teoria conspiranoica, eh?
1: I això és veritat.
2: És real, eh? Això és comprovable.
3: Cert, eh?
1: És la gala on es premien les millors sèries i programes de televisió de l'últim curs. I ja que estic aquí, us anava a fer una mica de repàs, a veure qui creieu que guanyarà les principals categories que vosaltres teniu punt d'haver revist.
3: Et pot sorprendre,
1: molt.
3: Eh, el que direm?
1: Mira,
2: el
1: Yeti no competeix. La millor sèrie té una gran favorita. Welcome
2: back. Took some time. Millor sèrie drama, entenem, no?
1: Millor sèrie de drama, correcte. Aquí, The Pitt, d'HBO, és la que té més nominacions aquest any, 25 nominacions.
3: Aquí jo no sé si s'ha explicat alguna vegada, jo ho he explicat algunes vegades, però no en aquest programa, ho explico diverses vegades a casa meva sol, en veu alta, i és que la creació d'aquesta sèrie, que és una cosa calcada a Urgències,
1: sí.
3: No? ER, recordes que és una sèrie...
2: El protagonista és el mateix.
3: Que en el seu moment va ser molt popular i és on va sortir, per exemple, la Juliana Margulis o el George Clooney,
1: George
3: per dir
1: Clooney,
3: alguns
1: correcte,
3: noms, no?
1: Sí.
3: Hi ha un moment que un dels personatges d'aquesta sèrie, que és el Noah Wyle, no?, que és el protagonista de The Pitt, decideix que vol fer com una espècie de remake d'Urgències, no? Explicant, doncs, la història del doctor Carter, després de tots aquests anys i tal, i va veure la dona de Michael Crichton, que és el creador de la primera ER, no?, juntament amb Spielberg, i li diu, mira, vull fer això, ER, no?, com un remake i tal, explicant... I diuen que no. I llavors, el tio Tatxa, urgent, ja s'hi posa, The Pitt.
1: I ja està.
3: I diuen,
1: ho posarem a Pittsburgh i a...
3: I això és un judici que està ongoing. És a dir, la dona de Michael Crichton ha denunciat als productors de The Pitt.
1: Per fer una mena de plagi encobert.
3: Correcte. És un plagi absolut, perquè tu has de ser aquí. És igual que...
2: És el mateix.
3: Sí, és igual, el mateix. És clarada.
1: Però mereix guanyar l'Emmy.
3: A mi la segona temporada no em sembla tan bona.
1: A mi em va agradar molt, eh?
3: Però, a mi la primera m'agrada molt.
2: Però és a dir, independentment del que em sembli, jo crec que The Pitt guanya clarament.
3: Sí,
2: això,
3: tot guanyarà
2: que
3: clarament.
2: Pateix en Pluribus, que per mi és infinitament millor.
1: Pluribus.
3: Good morning, Carol. A mi Pluribus em sembla infinitament superior, sí. Que recordem que és una espècie d'invasió alienígena, no?, que bàsicament converteix tot el món en una ment colmena.
2: Oh, és boníssim.
3: És com el teu equip, que és una ment colmena. El que tu penses, ells ho pensen.
1: No, veure.
2: Imagina't que hi ha com una invasió alienígena i totes les persones es converteixen en persones meravelloses.
3: Doncs en la mateixa persona.
2: Volen complaure.
1: Ràdio.
3: Tu ets la ment colmena, series aquesta persona al centre, al nucli, la vella reina.
1: Estan nominades també.
3: L'ovella reina, m'agrada molt.
1: Diplomat, la Gilded Age, el cavaller dels set regnes.
3: Cap li arriba...
1: Paradise, Slow Horses.
3: T'ho dic cavaller, el cavaller. El cavaller dels set regnes és una gran sèrie que a mi em va semblar magnífica. I Paradise, en l'última temporada.
1: El cavaller dels set regnes, quina és?
3: És un altre d'aquestes temporades que surt de Joc de Trons.
2: De totes maneres...
3: És una minissèrie que jo crec que té... 7 capítols màxim.
1: Ai, doncs no l'he vist.
3: I és magnífica, la tens de veritat. És magnífica, molt millor que aquesta cosa de House of Dragons, que és insuportable.
1: Ai,
3: que estic de dracs. Si jo encara no entès com acaba. He vist l'últim capítol 7 vegades. No paro de quedar-me dormint, no entenc qui té quin drac. Veig gent per allà, però no sé qui són.
1: Bé, vosaltres apostaríeu per Pluribus?
2: Jo, no, la que guanyarà...
3: No, guanyarà de Pit.
1: Per vosaltres.
2: Nosaltres
1: no creieu
3: si
1: que guanyarà,
3: que guanyarà de Pit. Si fos per nosaltres, si fos cosa del Broc i meva, guanyaria, òbviament, el Yeti.
1: A comèdia.
2: I'm Tom Lofton. Oh, això és el que ha de guanyar. Això que sona. No?
1: La maldición de Widow's Bay.
3: La nostra sèrie favorita.
2: Jo crec que si els Emmy...
1: Pot ser que no hagis ni sentit a parlar d'això, jo.
2: Què dius? Ho dius de debò?
3: A veure, en el teu cas, clar, que pot ser. Sí. No,
1: no,
3: no em sona. Clar, és que...
1: No em sona.
3: Sí, és Francesc. No hi ha una cosa
1: sona.
3: Que se t'ha de dir, d'acord?
1: Ja.
3: No t'ho prenguis malament.
2: Si els Emmy són justos, Aquesta és la sèrie que hauria de guanyar sense discussió. La millor,
1: és boníssima.
2: La millor comèdia.
3: Tens Apple, Apple TV?
1: Sí, sí, tinc tot.
3: Doncs avui d'Ovei és meravellosa.
1: 4.000
3: euros d'Ovei és meravellosa. És una sèrie que si avui la comences, tu passaràs pipa, Cesc.
1: No l'he vist. No, però
3: avui, avui els nostres deures són que arribis a casa teva, d'acord? Et fumis el i vegis la sèrie.
2: Però fa por, eh? És a dir, és una comèdia de terror. Jo crec que estaria molt bé premiar aquesta sèrie, perquè, ostres, estaríem premiant una comèdia diferent. Competeix amb Hacks, que jo crec que ja l'han premiat 50.000 vegades.
3: Per l'última temporada és absolutament terrible.
1: Bé,
3: és
1: una bona... Hacks fa cap avall, també.
3: Una baixada.
2: Sí. Jo crec que avui dos veies premiar una fórmula, ostres, superfresca i diferent de com fer por i a la vegada fer riure amb una sèrie.
3: Hi ha molta gent que em deia a Twitter, aquesta sèrie ja l'hem vist abans. Jo deia, d'acord, en quin... Sí, posa'm un...
2: Jo no l'he vist, aquesta sèrie.
3: No, ningú l'ha vist.
2: No,
3: ningú és una sèrie igual.
1: Saps
3: és una
1: vaig
3: sèrie.
1: Vaig acabar de veure ahir?
2: És diferent.
1: Vaig acabar de veure això.
0: Are you and Josh happily married?
1: Beef, la segona temporada.
2: Ah, t'agrada Beef?
3: No, m'agrada Beef.
1: La primera sí, la segona...
3: La primera ja no em va agradar, imagina la segona.
1: No, la primera està bé, aquella discussió de trànsit i tal. No. Això està nominada millor minissèrie, juntament amb... DTF, Saint Louis.
3: Aquesta, per mi, és la sèrie de culte de l'any i crec que una de les millors sèries que he vist al segle XXI.
2: Jo diria que quan...
1: DTF, Saint Louis, eh?
3: DTF, Saint Louis, és veritat que és una sèrie que juga molt, molt al límit, molt, i que explica la història d'una parella, no? Que de sobte té una crisi, no? I com aquesta crisi es resol d'una manera molt inesperada. No direm més, no mireu el tràiler, no us farem spoilers. Està HBO i és absolutament... David Harbour està increïble.
2: Un humor molt negre i és molt enrarit. Negríssim. Molt enrarit, és a dir, que t'incomoda, però precisament per això jo la trobo superior a Beef.
3: Té uns diàlegs,
2: superior.
3: Té uns diàlegs absolutament desconcertants i tota l'estona juga a inquietar-te. És a dir,
2: tota la
3: sèrie té una direcció d'art espectacular, no? I després hi ha converses aparentment innòcues que es converteixen en coses com, hòstia, que se't posen per dins a la sang.
1: Hòstia, molt difícil. DTF, Saint Louis, HBO.
3: Acabes amb gust de sang a la boca.
1: Recomanadíssima. I l'altra que he de veure és aquesta, com es deia?
3: Widow's Bay.
1: Widow's Bay.
3: No, de veritat.
2: La maldició de Widow's Bay.
3: De veritat, t'envejo perquè és una sèrie que a qualsevol persona que tingui Apple TV i no l'hagi vist, si no l'ha vist, que es faci aquest tour gratis que fan a les teles. Pots fer com una espècie de...
1: De prova.
3: De prova, no? I pots tenir, doncs, això, 3 setmanes veient les sèries. Us poseu, veieu que... Doneu de baixa, feu el que vulgueu. Sí. Però Widow's Bay és possiblement la sèrie... És que és divertidíssima. Com penses que és una sèrie divertidíssima, et fot un ensurt que flipes i després agafa un to negre, xungo. Hi ha algunes escenes absolutament delirants, però estan tan ben fetes.
2: Per cert, Noah Wyle guanyarà el millor actor, que és el protagonista de The Pitt.
3: I tant de bo Rhea Seehorn guanyi...
2: Aquí és on anava jo. Rhea Seehorn, que és l'actriu protagonista de Furibus,
3: aquí és on crec... Era de Better Call Saul.
2: Aquí és on crec que poden premiar aquesta sèrie i donar-li el valor que mereix a través d'aquesta actriu.
3: Recordem que el creador d'aquesta sèrie és Vince Gilligan, que portava molts anys sense fer res, que és el senyor de Breaking Bad i Better Call Saul. Així que us la recomano moltíssim.
1: La miraré segur. Mira, em diu la Laura Marín, companya d'aquí aquesta casa, boníssima Widow's Bay, doncs ja està.
3: Boníssima, no,
1: recomanadíssima.
3: Què vol dir? Fins ara no tenies...
2: Un... Que ha preguntat.
3: És molt fort. David escrivint, aquests dos imbècils diuen no sé què de Widow's
2: Bay. És com el que va al metge i busca una segona opinió.
3: Correcte. D'acord, doctor, eh? D'acord, gràcies, doctor.
1: La doctora Marín dona l'ok.
3: M'ho opero demà, eh? D'acord. I vas al matí següent vas a un altre metge pagant.
2: I no ens ha dit res.
3: Quin tio miserable que és.
1: Una pausa. Adéu-siau.
5: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
10: El meu sol soler.
9: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
10: Que xula!
9: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
10: Superxuli!
9: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
11: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
12: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
14: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre. La vida és
15: ara, la vida... Solidaris.
12: Amb Mercè Folch.
15: Dissabte a les 10 de la nit.
12: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
12: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
16: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Amb un horari nou.
17: Més d'hora, de 9 del vespre a 11 de la nit.
15: Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
17: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.

0: Més hi ha per divorciar-se que per casar-se, diria.
1: Potser és
2: veritat que hi ha una...
0: La majoria de gent ja està casada.
2: És veritat que hi ha una barreja estranya, però hi ha una explosió de...
0: No, avui a la reunió del programa s'ha proposat aquest tema d'onada de casaments. I de casaments allò, a lo bèstia.
1: Jo crec que la gent es torna a casar més. Ho penso de veritat.
0: Pot ser.
1: Senzillament... Bé, no sé què deu ser.
0: Hem de mirar-ho, hem de mirar dades.
1: No, s'ha d'estudiar. Jo no sé com no està l'equip de Catalunya Informació ara ja posant-s'hi.
0: Jo crec que hi ha una unitat de casaments ja muntada.
1: Doncs d'aquí mitja hora nosaltres el que no surti avançarem una mica aquesta feina perquè farem una anàlisi detallada i exhaustiva de la reboda de la influencer catalana Dulceida i amb aquesta excusa ens semblava que podíem aprofitar per parlar de casaments i matrimonis, que és un gran tema de la literatura.
0: Home, clar, dona molt de joc, això dels casaments.
2: Sí, jo crec que hi ha per això dues menes de casaments i es pot ser o molt elegant o molt hortera. I no hi ha terme mig.
0: No?
2: Crec que no.
0: Es passa d'un costat a l'altre.
1: Després hi ha l'opció de fer un casament que no és casament, que és anar a firmar, fer aquella cosa super petit comitè.
0: Allò és administratiu.
1: Que és el que va fer en Roger Escapa i la Diana Gómez, que jo ja li vaig dir personalment a en Roger que això era una falta de respecte per tots els catalans, perquè per una parella de superestrelles que tenim, ells tenien la responsabilitat de muntar un casament però gegantí i amb aquesta premissa de fer-lo al màxim elegant. Ets la Diana de nòvia.
2: Home, això sí que ajuda.
0: A la Dulceida, però més nostrat.
1: Home, una mica menys barat, si pot ser, perquè clar, és que allò de la Dulceida sembla que hagi valgut un euro. Tot ha valgut un euro. Ella va anar allà amb una monedeta i li van fer tot.
0: Tot a un euro.
2: És molt fort com es veu des de les fotos, tots aquells teixits llampants, és horrible.
1: Okay.
2: Tindreu molta feina.
0: Sí, igual que no surti ho aprofundirem, però va, amb quin casament voleu començar o amb quina història?
2: Ai, doncs comencem amb una història d'un casament que, com acostuma a passar, no va gaire bé.
0: Però,
2: perquè
0: això va així.
2: Comencem per un llibre que es diu Algú en la distància, que és una novel·la de Dorothy Whipple, l'acaba de publicar una nova editorial que es diu Veus pròpies, que rescata escriptores oblidades o no prou reconegudes de la tradició i és el primer llibre d'aquest catàleg, val? I aquesta és una novel·la que enganxa moltíssim, sobre el sentit del matrimoni, i està escrita des d'un moment, que és en el que va viure Dorothy Whipple, més o menys, en què el divorci comença a ser una cosa acceptada, però encara no del tot. És a dir, que divorciar-se no és una cosa tan normal com és avui mateix, per entendre'ns. Era una cosa que estava més mal vista, costava més, era tota una gestió una mica més pesada. Dorothy Whipple, aquesta escriptora anglesa, segurament no la coneixeu.
0: Jo no.
2: I jo tampoc la coneixia abans d'aquest llibre. Però és una escriptora anglesa que escriu, fa una cosa que fan molt les angleses, que és que escriu sobre la quotidianitat.
0: El dia a dia, una mica,
1: Se m'està a punt d'estripar ja la pell de les ganes que tinc d'agafar aquest llibre i devorar-lo.
2: A més, és que t'agradarà molt, perquè de debò que és una novel·la que la comences i és d'aquelles que estàs esperant de dir sé que passarà alguna cosa, no sé què passarà, però ho vull saber moltíssim.
0: Ambientada a la seva època, això és principis de segle XX?
2: Sí, aquesta XX? És de les... Sí, això és principis de segle XX, això és com pels anys 30, però perquè Whipple va escriure durant tot el període de la seva vida. Ella neix a finals del XIX i llavors es mor al 66, per tant, descriu
0: mig
2: molt
0: segle.
2: Bé sí, aquest principi de segle XX que tot va canviar d'una manera rapidíssima, no? I llavors, deia que recull una mica, o sigui, com les escriptores angleses sempre han escrit sobre quotidianitat i la primera que va fer això, doncs, és d'alguna manera Jane Austen, per dir-ho molt ràpid i malament, però Jane Austen va explicar com es construeix una casa, no? Què és el que vol dir tenir una llar, què és el que és una família i com funciona una societat a partir d'una família. Llavors, els novel·listes del segle XX, que van venir molt després, el que van explicar és com les dones s'escapaven d'aquestes cases, és a dir, l'esforç que van fer tota una sèrie de senyores que es volien sentir més lliures del que sentien, doncs, atrapades en els seus matrimonis una mica massa constrenyidors, no? I Whipple fa una cosa molt interessant, que és que explica com se sentia una persona que encara es vol quedar en aquella casa, però és que el problema és que només s'hi vol quedar ella. O sigui, tot el món va canviar massa ràpid i ella diu, hòstia, és que jo no vull que tot canviï. Llavors, clar, això és una situació complicada. De fet, la protagonista d'aquest llibre és això, una dona casada, feliç, amb dos fills, viu als suburbis de Londres, i la seva sogra és una senyora vídua que s'avorreix i que contracta una noia francesa que vol fer una estada a Anglaterra.
1: Carai. Ja està, no cal que digui res més.
0: Carai.
1: Ja sabem de què va el llibre.
0: Una història...
2: A més, el contrast, això, entre la senyora britànica perfecta i la típica noia francesa que vol viure alliberada, és que és més llesta del que és, no penso explicar res més perquè realment destrossaríem aquest llibre i lo interessant és veure què passa i

0: com enfronta la protagonista del llibre aquests problemes, perquè és això, ella no vol que res d'això li estigui passant, però la vida li passa per sobre. Llavors és una senyora que creu en el matrimoni, però pobra, està sola creient en ell.
1: El tren de la vida li passa per sobre, eh?
0: És així.
1: I no para.
2: Això passa en moltíssims matrimonis, per desgràcia. Sí. El tren de la vida et passa per sobre i encara que et casis amb tota la il·lusió, el vaixell s'enfonsa. I el que és sorprenent és que encara que tu ja sàpigues que és probable que aquest matrimoni que ara t'il·lusiona acabi, t'acabes trobant allà.
1: Perquè ho vols provar, no?
2: Perquè per això tothom s'acaba casant, perquè en el fons creiem en aquesta idea i creiem profundament en aquesta idea de viure per sempre enamorada d'aquella persona. I això aquest any, com dèiem, per mi s'ha demostrat més que mai i es demostra ja amb una vista molt ràpida dins del món de les famoses, que són moltíssimes aquest any les que s'han volgut vestir de blanc.
1: Home, les fotos d'aquest estiu que ens ha donat aquesta senyora, eh?
2: Per favor, Dua Lipa. Oh. La Dua Lipa es va casar aquest estiu a Itàlia amb en Callum Turner i se n'ha parlat moltíssim.
1: Moltíssim. Aquest va ser més enigmàtic.
2: Aquest va ser un casament més enigmàtic perquè Taylor Swift al final també és una mica més famosa que la Dua Lipa. I al final també ella intenta protegir una mica més la seva intimitat, no? Cosa que no aconsegueix,
0: no.
2: Perquè és una estrella de tals dimensions que per molt que intentis apagar-la, t'enlluerna. Llavors es va filtrar tota la informació, es va acabar sabent bastanta cosa.
0: Una
2: però...
0: putinada.
2: No, horrible.
1: Molts
2: horrible.
1: Casaments.
2: Molts casaments. També s'ha casat l'actriu Zendaya.
1: Jo és que m'ha passat com molt desapercebut aquest casament.
2: A tu i a tothom. La Zendaya s'ha casat amb en Tom Holland, aquesta parella d'actors que ja fa molts anys que van plegats, però ells sí que han aconseguit que la cerimònia sigui del tot privada.
1: No
2: ha transcendit cap detall. I atenció, perquè la Zendaya aquest any no només s'ha casat a la vida real, també s'ha casat a la ficció.
3: The wedding is this Saturday. The stories are you gonna do?
4: What do you mean, my speech?
3: Yeah.
2: Aquest estiu es va estrenar The Drama, que és una pel·lícula en què Zendaya es casa amb Robert Pattinson, que és el somni de qualsevol persona.
1: La tinc pendent. La pel·lícula, no Robert Pattinson.
2: Tu saps que Robert Pattinson, ja ho hem explicat algun cop.
0: És el teu tio.
2: És fascinant, va tenir una nòvia catalana.
1: Ah, sí que em sona
2: la Marina Gatell, en una minoria absoluta.
1: És veritat,
2: no
1: és
2: més. Bé, The Drama és una comèdia romàntica que ajuda, juga amb elements del thriller, com ja podem intuir per aquesta banda sonora que ens posa la pell de gallina. I ens presenta una parella que es coneix a Nova York i juga amb tots els principis de la comèdia romàntica, sobretot a l'inici. Tots són rialles, confessions a cau d'orella, aquells t'estimos. Ell està preparant el discurs per llegir el casament, que és la setmana següent, i ella està contentíssima ultimant els detalls de la cerimònia. I nosaltres, els espectadors, anem veient flashbacks de com es van conèixer, què els va fer enamorar l'un de l'altre. És adorable.
1: Fins aquí tot bé.
2: Fins que queden per tastar un possible menú de boda amb una parella d'amics.
1: Ja es veu que amb la música alguna cosa passa allà.
0: Alguna cosa passa, i el que era una comèdia romàntica perfectament rodada, elegant, fantàstica, es gira com un mitjó i estan sopant ells amb una altra parella i la parella planteja un dubte que canvia tota la pel·lícula sencera i canvia tota la seva relació, perquè algú pregunta: què és el pitjor que has fet mai a la vida?
1: Quina pregunteta, eh?
0: Sí.
2: Sí, sobretot perquè, clar, la resposta pot variar molt. Hi ha gent que el pitjor que haurà fet a la vida és robar un xiclet quan era petit en una botiga de gominoles, i hi haurà gent que...
1: que t'emportaràs una sorpresa.
2: Que potser t'endús un disgust.
1: Exacte.
0: I és el que passa amb el que explica l'Emma, el personatge de Zendaya, que confessa un secret que ningú de la taula pot suportar i que, a més, és aquesta cosa que canvia tota la concepció que Robert Pattinson tenia d'ella.
2: I que planteja un tema molt interessant sobre la taula, per mi, que és... saps realment no només qui t'envolta, sinó qui és la persona que més t'estimes? Saps amb qui t'estàs a punt de casar?
0: I fins a quin punt...
1: Molta gent no ho deu saber.
0: No, i fins a quin punt pots acceptar-ho? O sigui, fins a quin punt en realitat et sembla bé i pots entendre més coses de l'altre, o tens una idea tan tancada que allà no hi pot passar res?
1: Quantes preguntes de drama. Però hi ha més històries de casaments.
2: Doncs sí, Francesc, recuperarem justament un escriptor del qual ja hem parlat aquí i que agrada molt a la Marina. Estem parlant de Henry James, i estirant una mica també aquesta estela de The Drama sobre aquests secrets foscos, no, del teu enamorat. Jo vull parlar d'Història d'una obra mestra.
1: Història d'una obra mestra.
2: Francesc, aquest jo crec que és el primer que has d'agafar de la secció d'avui, abans fins i tot que la pel·lícula de drama.
1: Vinga, Història d'una obra mestra.
2: Bàsicament perquè és el més breu. Això tocaves si te'l pilles avui amb el trajecte que facis a casa Tu no, perquè vas amb moto,
0: no ho recomanem.
1: Però només arribar a casa, abans de sopar, ja la tinc.
2: De veritat, tu te'n vas a sopar amb aquesta novel·leta llegida, perquè és una novel·la molt
0: conte. Sí, és un conte una mica llarguet, però és que Henry James era un mestre dels contes.
2: És una novel·la molt breu, editada per la col·lecció de Petits Plaers de Viena Edicions, que parla sobre aquest pes de la veritat en una parella i com de vegades l'art pot confessar-nos misteris que l'altre està volent amagar.
1: L'art.
2: Sí. És una història situada en l'època daurada de Nova York. El protagonista és un vidu ric i distingit de l'alta societat, que s'anomena John, i que està contentíssim, il·lusionadíssim, perquè s'acaba de prometre.
1: Que bonic.
2: Hi ha un casament a punt d'arribar.
1: Aquells moments, de prèvia.
2: Aquell moment d'enamorament extrem. Ell està enamoradíssim de la Marian, que és una noia que és joveníssima, que és alegre, és una preciositat de noia, és tota dolçó.
1: Pinta ideal, de moment.
2: I ella ha acceptat casar-se amb ell. És un dia de sol etern el que està vivint en John.
1: Què més vols?
2: Però, molt poc abans del casament, coincideix que en John coneix per casualitat un pintor, que es diu Charles, i en el seu taller resulta que hi veu un retrat inacabat, que ja de seguida veu que és el retrat inacabat d'una tia, d'una dona, que s'assembla moltíssim a la seva promesa.
1: Ja ho estic veient a mi, això.
2: I clar, ell ja pregunta una micona, perquè diu, aquí hi ha gat amagat.
1: Aquesta noia qui és?
2: Quina està passant alguna? I el pintor, en Charles, li explica que efectivament coneix aquesta noia, coneix la Marianne, la seva promesa, que la va conèixer en un viatge a Itàlia, i llavors accepta fins i tot que el retrat inacabat està inspirat una micona en ella. Algú hi ha. I en John, que serà moltes coses, però beneit, no? Ja li puja la mosca al nas de mala manera.
1: Ja. Yeah.
2: I diu, mira, saps què? I encarreguen en Charles un retrat de la Marianne, que vol regalar-li com a regal de compromís i de casament. I finalment aquest retrat, una mica... És que, de veritat, Francesc,
1: no s'ha
2: de vigilar
1: spoiler,
2: molt amb els retrats. No, jo no et dic res, només et dic que és un retrat que li acabarà confessant moltíssims secrets, en realitat també prou foscos, sobre la que és la seva promesa, aquesta persona que ella, que ell es pensa que coneix tant. Que aquesta és una idea també que impera molt sobre els matrimonis, la idea de el conec millor que ningú, sé perfectament el que pensa. Abans que ho digui, jo ja ho estic pensant.
1: Doncs potser no.
2: De vegades jo crec que no coneixem tant l'altre i que aquesta també és la màgia, que potser no el coneixeràs mai, encara que sigui el desig més profund de l'enamorat, no? Conèixer l'altre fins a l'últim detall.
0: I lo sensacional, d'aquest relat és que passar...
2: No passa res.
0: És a dir, que això, com en moltes coses que passen a les relacions, en realitat tot s'ho fa tothom, tots els personatges s'ho fan al seu cervell. Mm. Llavors, clar, tu estàs fent una acció sobre la realitat d'una cosa que, si ho penses, tu estàs fent bastant sol, perquè no tens cap element de realitat.
2: No, tot és a base d'intuïcions i la resta de paisatge i el pintes de fantasies. I la ment és, ja ho saps tu, Francesc, molt, molt perillosa. Sempre es posaran lo pitjor.
1: Història d'una obra mestra de Henry James, aquesta perla curteta, ràpida i amb aquest gir artístic sorprenent.
0: Sí, sobre el poder de l'art, en realitat.
2: T'agradaria casar-te tu, Francesc?
0: Home, jo no el veig amb ell fent tot de fotos, venent...
1: Si trobo
2: amb lo que s'agrada al Francesc,
1: la persona ideal... No és que deixi càmeres. No, no, és que serà obligatori fer fotos i penjar-les.
2: Clar que sí, evidentment.
1: Ja t'ho dic ara.
2: Espero que ens hi convidis.
1: No en tinguis cap dubte. Gràcies, Juliana, gràcies, Marina. 932017474. Tinc una subhasta. Subhastem 60 euros del Condis. 932017474. Dos oients per participar a la subhasta. Ara venim.
4: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
5: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del lliure estrenat el 1979.
4: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
5: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
6: 205 cavalls i només 4,3 litres?
7: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
8: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
9: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzofi Muta amb la Filarmònica de Múnich,
10: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
11: i l'Estats Capilet Ruiz amb Daniele Gatti.
12: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat. Grau, què et passa?
13: Faig masses coses.
14: T'has de calmar i organitzar-te millor.
13: Només demano que el dia tingui 48 hores, si us plau.
15: Ja, però això és impossible, Grau.
14: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
13: Esclar, un altre Grau?
12: Buah, això seria la bomba.
15: Buah, no m'ho perdria per res del món.
14: Un altre Grau?
16: Nova temporada de Projecte Beta. Divendres 18, estrena al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
17: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
18: Sara Roy i els errors que valen la pena.

La persona correcta en el moment equivocat. Si féssim un recompte de les parelles que s'han trencat per aquest motiu, ens quedaríem sense números. Ara ens ho canta Sara Roy, acompanyada de Judith Nederman i Pau Figueres, a L'error més bonic, on reconeix que, tot i que aquest amor no hagi funcionat, sempre haurà valgut la pena.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: La subhasta. La subhasta és el concurs nou dels dilluns, on us preguntem un concepte i m'heu de dir quantes respostes sou capaços de donar. Qui me'n pugui donar més, guanyarà. Ara farem la subhasta, és més fàcil de fer que d'explicar. Tinc dos concursants per subhastar. El David de Manlleu. David, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Com estàs?
3: Bé.
2: Estàs preparat per participar en una subhasta?
3: Bueno, a veure com va.
2: Abel, dos de Balaguer, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Escolta'm una cosa, com estàs?
4: Molt bé, anem.
2: Sí? A veure, jo ara us plantejaré un tema i us preguntaré a tots dos quantes respostes sou capaços de donar-me. Farem una subhasta. No comenceu, no tireu molt llarg d'entrada. No arrisqueu, perquè si em dieu que em podeu donar 500 respostes, després me les heu de donar. Per tant, David, Abel, quantes sèries catalanes emeses a TV3 sou capaços de dir-me? David, quantes creus que me'n podries dir?
4: 5.
2: 5. Abel, me'n pots dir 6?
4: 6, pot ser, sí.
2: David, me'n pots dir 7?
4: Sí, també.
2: Abel, me'n pots dir 8?
4: No, 8 no.
2: 8 no, eh?
4: No.
2: Si el David me'n diu 7, guanyarà ell el premi, eh?
4: Sí, no m'atreveixo.
2: No t'atreveixes? D'acord, doncs fins aquí la subhasta. Guanya la subhasta de moment el David, però ara, David, tens un minut per dir-me 7 sèries emeses a TV3 fetes a Catalunya. Tinc la verificadora Marta del Cor aquí al costat.
5: Aquí estem a punt, eh?
2: Per verificar totes les respostes. Estàs preparat pel teu minut, David?
3: Sí, aviam, podem quedar aquí... Bueno, va.
2: Temps. Vinga, digue'm sèries en català.
3: Plajuts.
2: Una.
3: Hòstia. Anar molt ràpid, eh? Uh-huh. Plajuts, sí. Hòstia, el Poble Nou.
2: Poble Nou, dues. Te'n falten cinc.
3: Nissaga de Poder.
2: Nissaga de Poder, tres. Tens mig minut.
3: Mig minut, mare de Déu. Hòstia, ara he quedat aquí en blanc.
2: Ai, els nervis del directe.
3: Els nervis. La nit al dia.
2: La nit al dia. Hauran de verificar després. Quatre.
3: No sé, diria que sí. Cites.
2: Cites, en portem 5. 10 segons. 9, 8, 7, 6, 5.
3: Hòstia, no em surt ara. Ja et parada, ara quan d'allò ja em surten totes.
2: Temps! Ai, ai, ai, ai, David. No has arribat, eh?
3: Res.
2: Has perdut l'aposta. Abel!
4: Dis-me.
2: Tu me n'hauries dit 6 o 7 o no?
4: Crec que no.
2: No, doncs mira, sense dir-me-les, les has guanyat, eh?
4: Veus?
2: Has guanyat els 60 euros perquè el David ha tirat molt llarg i no ha estat capaç. Havíem verificat i sí. Anàvem bé fins a això de la nit del dia.
5: La nit del dia. Aquesta ha estat la resposta incorrecta. Aquesta no és una sèrie de ficció. Sí que va ser un programa informatiu d'entrevistes que feia TV3 la Mònica Terribas entre el 2002 i el 2008, però no era una sèrie.
2: Clar, dona'm exemples de sèries que podríem haver dit.
5: Mira, això no és Suècia. Benvinguts a la família. Com si fos ahir, El cor de la ciutat, El crac, Gran infidel, Jetlag, Pulseres vermelles...
2: Ara et vindran totes.
5: La Riera, Laberint d'ombres, Majoria absoluta... Què? Ja l'hem dit, Pulseres vermelles sí que l'ha dit, Porca misèria, Teresines, Vent del Pla...
3: O crac...
5: Clar, el crac també.
2: Clar, pobre, ara...
5: Ara li venen, és el que té el tirat.
2: Ara al David li venen totes, ara quan ja hem acabat. Bé, aquesta és la gràcia d'aquest joc de la subhasta. Has d'arriscar i l'Abel ha estat molt prudent.
5: I ha dit, em quedo aquí, mira.
2: I amb això ha guanyat. Sí, sí.
3: Quan diu fem, les sabia totes.
2: Bé, David, una abraçada, gràcies per participar.
3: Gràcies
2: a vosaltres. I Abel, escolta'm, a Os de Balaguer teniu algun condis a prop?
4: No, a Os de Balaguer és un poble petit.
2: Ui, t'ho veig...
6: ens tocarà desplaçar-nos.
2: Bé, però valdrà la pena. Valdrà la pena amb aquest premi sí. que guanyes gràcies a la tarda. Bé, una abraçada. Moltes gràcies.
6: Adéu.
2: La gent a casa estarà pensant, és que era molt fàcil. Ah, però quan tens un temps...
5: I quan estàs en directe.
2: Estàs en directe.
5: Tens el rellotge ja que te la contra. Ai, no els nervis, fàcil. Els nervis.
2: Tornem de seguida. Són les 6 de la tarda.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell. Salvador Illa presentarà en una conferència aquest vespre d'aquí una hora les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern. Josep Rius.
9: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
8: Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes del país. Sentim Isaac Albert, portaveu dels Republicans, i Aina Vidal, portaveu dels Comuns.
10: El govern no està a l'alçada. La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
11: Esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
8: El PP demana a Illa que expliqui davant del Parlament com pensa resoldre els problemes de Catalunya o que convoqui eleccions. Més notícies, Àlex Giral Robert.
12: La CUP acusa l'actual alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. La presumpta trama de corrupció socialista a Tarragona arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
13: Bona tarda. L'exregidora cupaire Eva Miguel acusa Viñuales d'amagar la suposada corrupció del partit amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas.
14: Inipro no acaba amb Ballesteros. Inipro continua amb Rubén Viñuales.
13: La CUP demana 13 anys de presó per a Ballesteros. La Fiscalia gairebé 6 pels delictes vinculats al suposat desviament de fons públics en benefici del partit. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
8: El sindicat UGT avisa que construir mòduls nous per augmentar la capacitat de les presons no resoldrà el problema que tenen si no hi posen més mans. Avui hem sabut que els centres penitenciaris catalans freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de capacitat. En només 5 anys s'ha incrementat un 23% el nombre de reclusos. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
15: El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja, el personal, perquè estem molt tensionats.
12: La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques pels interrogants sobre el futur de la intel·ligència artificial i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma que poden respondre a altres voluntats empresarials.
8: Oasis ha confirmat que actuaran a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda dijous. Ja feia dies que els germans Gallagher anaven publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que avui han confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros. Pel que fa a la resta de ciutats de la gira que s'han anunciat avui, Oasis tocaran a Manchester, on faran una residència d'11 dies, Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Múnich. A Esport, Joan Fitó.
6: Gabriel Jesús assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió. L'entrevista sencera s'emetrà a partir de les 7 de la tarda. Mentrestant, Lamine Yamal considera que mereix guanyar la pilota d'or, ho ha assegurat en declaracions a Movistar. Avui es tanca la cinquena jornada de primera divisió amb un partit a les 9, Villarreal-Betis. A la Lliga F, el Barça-Madrid ja té data i hora, es jugarà el 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Pel que fa al Girona, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. No té lesions òssies ni articulars importants i l'evolució en marcarà la seva disponibilitat. En canvi, a l'Ilern a Lleida, a Tomane Dianyé té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
7: Fins aquí les notícies.
16: Ja hi tornem a ser.
17: Onzena temporada del Tot Costa.
18: Por qué? Por qué?
16: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
17: Nova temporada amb els vells clàssics.
18: No sé si són muy simpáticos. No sé.
19: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hi ha un flux d'informació que... Marta Montaner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Juliana Canet, ben retrobat. Ai, t'has canviat de... Per fer la secció anaves vestida d'una manera i per fer el que no surti d'una altra.
2: No té res a veure amb els programes en els quals estic col·laborant. Té a veure amb la temperatura que estic patint. I dic patir perquè quan estic a fora tinc una calor extrema i quan sóc a dins tinc un fred horrible perquè teniu l'aire...
1: Però si havíem tret l'aire avui. Bueno, ara doncs... veig que l'hem tornat a posar.
2: No, jo pateixo molt de fred quan sóc aquí. I ara anava a brigar perquè ara venia de fora.
1: Anava a dir, però més destapada que...
2: Però venia de fora i ara em tornaré a posar el meu modelet de dins d'estudi, que és com si estiguéssim a gener.
1: El modelet de dins d'estudi. Carandell, com estàs? Bona tarda.
3: Molt bé, estic molt bé, molt content.
1: Sí, avui has vingut amb un somriure especialment cridaner.
3: Perquè avui estreno com nova rutina, saps? He fet uns canvis
1: a l'horari,
3: a la vida meva.
1: Què dius?
3: I avui és el meu primer dia.
1: I es poden explicar per ràdio?
3: No, perquè són com molt avorrits i...
1: Home, però jo crec que la gent vol saber per què somreies tant avui.
2: Jo crec que no cal explicar poder el detall, sinó...
1: Bé, dijous ens vas explicar també alguna cosa.
2: La cita. Oh! Dijous? Tenies una cita aquest cap de setmana?
3: No, dijous de la setmana passada, no? Potser era... Garriga, sí, que se'n va cancel·lar perquè per malaltia. Bueno, vull dir, estava refredada, no es trobava bé.
1: Tants dies fa?
3: Sí.
2: Perquè jo I no l'heu reagendat?
1: Pensava que era d'aquest pont.
2: Escolta'm una cosa, això és una de les temàtiques grecollatines més fundacionals de la literatura. Tempus fugit.
1: Doncs a mi m'ha caigut un sopar també aquest cap de setmana, també per un tema també de
2: però era una cita, lo teu?
1: Podria ser-ho.
2: Tot pot ser una cita,
1: si vols.
2: No és veritat. No.
3: No, hi ha moltes coses que haurien de ser una cita i no ho són.
2: Jo puc quedar amb en Garriga per sopar i no serà una cita. Ah, no, aquí està molt clar.
1: És una gran cita.
2: No, aquí està claríssim, però jo penso que hi ha vegades que tu quedes amb gent que en el teu cap no esteu tenint cap cita i aquella gent està tenint una cita en el seu, eh?
1: Ostres, però és un problema.
2: Ah. M'ha passat al revés. Jo a vegades m'he pensat que tenia cites i estava quedant amb algú que em considerava una col·lega.
1: No m'ho crec.
2: A mi també em costa d'entendre, però s'ha donat el cas.
1: Bé, per tant, el somriure és ben bé canvi vida nova.
3: Sí, il·lusionat per un nou horari, unes noves rutines.
1: Sembla una roda de premsa pública. Sí, il·lusionat per la nova rutina, la nova temporada.
3: Sí, tampoc vull entrar en detalls de si el supermercat deixo d'anar-hi al vespre o a primera hora del matí.
1: Ens afectarà a nosaltres que et veurem més? O...
3: Em veureu una mica més.
1: És perquè he decidit que farem...
3: Sí, perquè vull fer més feina física aquí a la ràdio i menys física a casa, perquè a casa vull que sigui un espai de descans i no de treball.
1: Dit així, sembla que et compris unes peces i et veiem allà a l'oficina.
3: No, i al matí vull fer una mica d'esport, també. Que llavors passa que... Bueno, que ho vols anar fent tot a la vegada i no fa res bé, saps?
2: És que a mi em passa això també, que no és tant que... O sigui, ho tinc tot desordenat.
3: Correcte.
2: És com si tingués l'ordinador... Bueno, de fet, també em passa l'ordinador, que tinc...
1: Amb les icones
2: 500
1: per allà...
2: pantalles obertes. Ja, saps allò? 500...
3: I fent quatre coses a la vegada.
2: I començo a fer el procés de demanar cita mèdica, no sé, i ho deixo a mitges per acabar una mica de guió, i llavors respongo més... I tens tot a mitges i res acabat. No passa. Sóc jo que tinc
1: home,
2: el cervell dispar.
1: Perdona, m'han hagut de fer un avís avui perquè tenia una cosa d'uns papers que havia d'enviar i sort que m'han avisat. I ho he fet avui en horari laboral, però és que si no ho feia ja em caia el pèl.
2: I sempre hi ha merdes. O sigui, sempre hi ha càrrecs. Quan no es dona el metge, es dona el mecànic. Quan no es dona el mecànic, resulta que has d'omplir uns papers perquè el código clave no sé què. Quan no, t'has de fer el DNI nou. Quan no, no sé què. Sempre hi ha tasques d'aquestes que dic... Jo cada setmana dic, ara ja està, ja ho deixo tot fet, la setmana que ve res. La setmana que ve l'hermatòleg, el tal.
1: Clar, perquè n'hi ha que les vas passant d'una setmana a l'altra i llavors, clar, s'acaben acumulant. Perquè la vida passa.
3: Oh, sí,
2: tinc que us fugit a sac, o no?
3: No, no, cada cop
2: la Juliana fa mitja hora deia... Jo he començat el setembre d'un bon humor. Jo estic de superbon humor. I és veritat, eh? Diu, estàs sent més simpàtica que mai amb els companys de 3CAT. Mira, que és una cosa també inaudita.
1: No, perdona, ens vam trobar a la presentació de 3CAT i la vaig veure molt feliç.
2: No, i estic trencant codis morals meus per personals directament, sent així de simpàtic. Unes converses que jo mai havia sentit.
3: Què ho fa, això? A vegades és com una decisió personal de dir, mira, a partir d'ara...
2: Estic fent gran. És que és això.
1: És The New Juliana.
2: Aviam, també estic en un moment dolç de la vida, però sí, sobretot és que la cosinada està remant a favor, eh? La cosinada sempre ajuda en tot. Però a banda, jo em noto aquesta cosa de dir ja no tinc energia per estar enfadada, em depèn d'aquí.
3: És que desgasta molt, enfadar-se.
2: Ja prefereixo estar contenta, ja depèn de quins conflictes, que dic jo per què estava enfadada amb aquesta amiga de l'institut.
1: I el senyor 3CAT més content, també, eh?
2: No, amb el senyor 3CAT, avui he tingut una reunió, una tensió que no et pots imaginar. És l'única cosa que encara es manté així ben tensa.
3: I durarà,
2: durarà.
3: Durarà,
2: durarà.
3: És la regla d'un dia per l'altre.
2: I és la nostra mare. vaja, és una relació tòxica, Francesc.
1: Ja, doncs, sí. Des d'aquí no estem a favor de les relacions tòxiques. Si us les podeu estalviar, feu. Però no us estalvieu mai el que no surti d'aquí, que arriba després d'aquesta brevíssima pausa de publicitat.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i Esclat, tornar costa menys.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat. Mercè! Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
7: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
8: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
6: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
9: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
6: El cas de l'avi Pistoler, Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
0: Som 3Cat.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
14: Els transportistes no volen sentir a parlar
13: d'aquestes... I temps de cultura comença un festival que ha preparat...
12: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar-la.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
16: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
17: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
16: Sí.
0: 18a temporada.
18: Aquí, aquesta setmana, mano jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
0: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
19: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
20: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com vas?
2: Molt bé.
1: Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I molt bona tarda, sobretot, ahir.
2: Carles.
1: Primer en Carles, que a vegades no el saludem i és de molt mala educació, no saludar un company nostre que toca el piano en directe. I l'altre, molt bona tarda, per l'Álvaro Mel, que avui és el seu aniversari. L'actor en fa 30... I la seva nòvia, que és l'Anna Castillo, l'ha felicitat amb un recull de fotos a Instagram i una descripció que diu mi amor, un cor i un pastís.
2: No us encanta que l'Álvaro Mel li diuen Mel? I clar, ell, com que és castellà, això li queda lluny, però dir-li al teu nòvio Mel i que aquest sigui el seu nom i aquesta cosa tan dolça...
1: Increïble.
2: Però creus que l'Anna li diu Mel? No li diu Álvaro? Alvarito, jo crec que li diu. Uf... Uf, com a cosa dolenta. Absolutament, jo he notat aquesta connotació negativa. Sí, tu ho has notat, no?
1: Jo crec que no hi ha ni nom, que es diuen un mot carinyós, que és
2: que de vegades passa això entre la parella, sí. Que pràcticament no li dius mai pel seu nom del DNI. Nen, bé, es diuen mi amor, perquè ella ha penjat la foto posant mi amor. Sí, segurament.
1: A mi em va passar durant una època, que vaig tenir parella molt temps, i com que no ens dèiem mai pel nom, va arribar un punt...
2: Que quan ens dius estrany, és molt estrany.
1: Se'm feia raríssim dir-li pel nom normal, diguéssim, bueno, pel seu nom.
2: Però després parlaves d'ella als teus amics o a la teva família i clar que era la...
1: Exacte.
2: Perdona, va dir el nom de la teva exparella.
1: No saps pas quin és, tampoc.
2: No, jo pensava en la Maria, però... Ai, l'altre dia vaig conèixer una noia que em va dir que era tan i tan amiga de la Maria. Escolta, i amb records i tot.
1: No, sí, ens hem vist.
2: Ah, sí? Què t'anava a dir? Has vist la Maria últimament? I tot bé?
1: Últimament, vull dir, tenim bona relació. No sé què som. Si som,
2: home, ex, no?
1: Som ex, clar. Sí,
2: però ex, benvinguts.
1: Ex,
3: que ens avenim com de tant en tant, però vull dir, no teníem una relació
2: de quina manera,
3: com estàs, què tal. No, de tant en tant hem quedat per com posar-nos al dia. Pensa que vam estar... No sé si ella vol que jo expliqui
2: això per la ràdio. No, segurament no, i m'està sorprenent molt, però no. Sí, estàs ficant de xerena, eh? Però és que avui en Roger ja ha entrat a la ràdio, de veritat, d'un cofoi que jo he dit, ui, quan t'entra mal, ja diure que porta...
21: No, sí, no, porta no. Sobre, sí, que, sí que em porta molta sobre.
3: Vam fer com un contacte zero durant 5 anys i llavors ens hem quan posar el dia.
21: Però tu tens una regla, perquè... clar. La teva norma dels 5 anys amb un ex.
2: Mira, això que comentaves de la gent que es diu per aquest mot carinyós.
21: Com un sobrenom, sí.
2: I després és gairebé una mica estrany quan parles de l'altre dient el nom, no? La Marta... Això no li passava a Berta Roca, l'influencer catalana, que va tenir un nòvio aquí, ella li deia Cuquet.
3: El Cuquet.
2: I també deia Cuquet quan parlava d'ell de cares en fora, fins al
3: punt que... Doncs ho trobo molt coherent.
2: Que tots li dèiem Cuquet. I encara avui dia, si jo hagués de parlar amb ell i me'l trobés pel carrer, li diria Cuquet, quant de temps?
21: És millor per preservar el seu anonimat, perquè així no, no, el seu nom serà seu.
3: Absolutament.
2: Sí, sí, jo ni me'n recordo, pobre, de com es diu de nom, vull dir...
3: I avui, per cert, també és l'aniversari d'en Marc Casador, que és l'exjugador del Barça, que ara està jugant al Depor, que en fa 23, i la seva nòvia, la Noa, l'ha felicitat amb un recull de fotos de la parella i un t'estimo, mi amor.
2: Escolta'm, el mi amor, què està passant?
3: El mi amor i la felicitació.
2: S'ho va inventar l'Aitana. On queda l'amor meu?
21: No és el mateix, eh?
2: Un amor meu... Els meus pares sempre s'han dit amor meu i és de lo més maco que et pots tirar la cara.
21: Sí, però la sonoritat és...
3: Estic amb la
21: aquesta
3: Marta.
21: Aquesta cosa que mi amor pot semblar com una sola paraula. En canvi, amor meu està clar que són dues paraules, saps?
2: Jo... Quina merda quan amb el t'estimo, amb l'amor meu, amb mi amor, no en tens prou. No en tens mai prou per explicar el que estàs sentint. No hi ha prou d'èxit.
3: Mai en tindràs prou, Juli. És una cosa tan bèstia.
2: És bèstia, eh?
3: Amb les paraules però és impossible. Passant.
2: No, però jo sempre estic projectant que em passi. Jo visc il·lusionada amb la idea que em passi. I en Roger igual.
3: Jo també.
2: A vosaltres us està passant?
21: No, jo li dic mi amor a la Nina. I alhora em jutjo també, perquè és en castellà. Però també li dic mi nena. Uau. I tot m'enganxes tu, Juliana.
2: Ha demanat disculpes obertament aquí, perquè em sap molt de greu estar contribuint en l'espanyolització d'una pobra criatura.
21: I saps que ella està confosa perquè aquest idioma no l'entén. I em diu, mami, sóc la teva... mi nena?
2: I diu sí.
3: I li has de dir que sí, clar.
2: Ella ha de pensar-se que mi nena és una paraula del català.
21: Exacte, una sola mi paraula, mi nena.
3: 3 minuts per sobre un quart. A tot això no patiu, perquè ara comentarem l'esdeveniment del cap de setmana, que no és altre que la reboda de la Dulceida i l'Alba Paula Segaró, però abans hem de passar pel 677 27 10 58, on tenim la Marta sepultada per tots els missatges que ens heu enviat durant
21: basta,
3: el cap de setmana.
21: No puc més.
3: Cada cop és més bèstia. Jo crec que haurem de fer una custòdia del mòbil perquè puguis desconnectar.
2: És que la Marta té una addicció també al mateix temps.
21: Sí, perquè no us el deixaré, és allò que em queixo, però alhora no vull que el tingui ningú més. És molt tòxic. Però és que se li gasta la bateria d'una manera...
3: No, home, clar, si
21: amb
3: no
21: un sol dia,
3: de,
21: ja, eh?
2: Ara en Marc Andreu, aquest mòbil originàriament era d'en Marc Andreu. Era d'ús personal seu, no és de l'empresa, és seu. Ara en Marc Andreu es vol canviar el mòbil una altra vegada perquè es vol comprar l'iPhone aquest nou Duo, que s'obre així, com una tabla.
21: Aquest noi té problemes.
2: Un problema gravíssim i jo ja li vaig cridar l'atenció i
3: un cop comprat, tindrà un problema de diners.
2: Sí,
3: perquè el més barat val 2.000 euros, eh?
21: Imagina't.
2: Però el cas és que suposo que ara, quan es compri el Duo, el mòbil del programa passarà a ser l'actual del Marc Andreu, que amb sort tindrà més bateria, Marta.
21: No funciona gens bé aquest telèfon, eh?
2: Quin?
21: El de Marc Andreu d'ara.
2: Què dius?
21: T'ho prometo, que l'altre dia el va carregar tota la nit... I li va passar una cosa.
2: No, Marta, el que va passar és que no es va llevar perquè no li va sonar el despertador, no el va sentir.
3: Ai, no es va presentar
21: la
3: feina.
21: No, però perquè el mòbil no se li va carregar, perquè té un problema en la ranura.
2: El problema el té el Marc Andreu, Marta.
21: No,
2: la ranura,
3: la ranura de Marc Andreu és el problema. Aquest és el problema. A veure... Molts d'altres.
21: Per al·lusions ha de baixar, eh?
3: No, ara que
2: si
3: baixi.
2: No
3: si, no, si no hi és.
2: Ah, no, com que no hi és?
21: Però de què treballa aquest noi?
2: No, sabem, Marta,
3: que
2: no
3: a la ben dinat s'anava a casa a poder treballar. Perquè aquí es distreu molt.
21: Si la feina està aquí.
2: No, però en Marta té un problema, que és que ara la seva feina, i jo estic totalment a favor, la seva nova jornada laboral és l'amor. Ell li, ara està molt... No, està il·lusionat amb un noi amb qui xategen tant i tant i no queden, i crec que cada tarda se la guarda per veure si queden ja.
21: Ai, que tòxic.
3: Que tòxic i que bonic, eh?
21: Sí,
3: guardat
21: i com enganxa
3: totes
21: això,
3: les tardes per algú.
2: I pots deixar la pell.
3: El que deia, que hem rebut molts missatges, molts d'ells sobre el primer petó públic de la Rosalia i la seva nòvia, que és la model francesa de 23 anys, Loli Baia. Les de Can Vilabaia s'han fet un petonet a la graderia de l'Open de tenis dels Estats Units, a Nova York. sabent que totes les càmeres estaven pendent d'elles. Llavors, no sé si és un petó meditat i si us ha sorprès de sobte aquesta foto.
2: Jo crec que sí que és un petó meditat, però en el bon sentit, no com dient que sigui fals o no sigui genuí. Mm. Jo crec que tenien ganes de fer-se un petó i que ja assumeixen que tothom sap
21: ja tocava.
2: Que són parella.
21: Quina llàstima que sigui aquí.
2: Sí.
21: M'hauria agradat que fos en unes altres circumstàncies.
3: A mi també. Petó com d'esquimal, eh? Una mica es toquen més els nassos.
21: Perdona'm,
3: que els llavis.
21: Perdona'm, detall important, amb els ulls oberts, totes dues. Cosa que aquí repudiem absolutament.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, no estic del tot d'acord.
21: Mira, ens enfadarem, ja es veu.
2: Jo
21: avui és un d'aquells dies. Marta. És un d'aquells dies que no arribem a final de guió, perquè ja es veu que hi ha temes que no entren i que tu i jo ens enganxem.
2: Però la gràcia és que com que tu i jo, en principi, segons paper, però mai diguis mai, no ens hauríem d'embolicar, això no hauria de generar conflicte perquè cada una pot viure el morreig amb llibertat.
3: Però si estàvem tots d'acord que uns tancats sempre...
2: A veure,
21: en quin moment
2: la base
21: hem canviat les regles del joc.
2: La vida canvia, Marta, no et banyaràs mai dues vegades en el mateix riu. Però la cosa és que...
21: John Lennon digué...
2: Imagina. No, el morreig en general s'ha de fer amb els ulls tancats. Però jo penso que quan estàs molt i molt enamorat, aquell moment entre morreig d'obrir un moment els ulls i que l'altre també... i mirar-se un moment i estàs tan enamorat que no fa vergonya aliena.
21: Tu m'estàs parlant d'una cosa molt concreta, però aquest petó que vèiem de la Rosalia i la Loli era un... piquito. Bueno, sí. Vull dir, és aquest que no obres la boca.
2: Sí,
21: i és amb els ulls oberts. Per mi això denota quotidianitat en el pitjor dels aspectes.
2: És un petó fred.
21: És un petó que vol dir hem gastat la màgia ja.
2: Però també vol dir hi ha milions de càmeres aquí davant, no tenim ganes de fer-nos un petonarro de pel·lícula.
3: Clar, dius que ja no hi ha enamorament, que és aquell amor més reposat ja del dia a dia.
21: De la vida quotidiana, sí.
2: Clar,
21: un amor que desemboca la ruptura.
2: Aquest petó és problemàtic quan tu mateix a casa teva ja fas una anàlisi i te n'adones que estàs vivint d'aquest petó des de fa 6 mesos.
21: És el petó d'abans de marxar de casa, saps?
3: Sí.
21: Aquell,
3: sí.
21: Vale, mentre agafes les claus, tal, que no et deixis, jo què sé.
2: Quan el morreig ja, no saps ni el que és morrejar-se. Quan comences a dubtar, ja de dir, i en sabré? Quan em reincorpori al mercat, perquè ja comences a parlar, a pensar quan et reincorporis al mercat.
21: I et pensaves que no et passaria, eh? I pam.
2: Quina merda. Això ho diu la Carol Gil al seu disc. L'amor s'acaba.
21: John Lennon també digué.
2: John Lennon digué, l'amor s'acaba.
3: Està tirant de molta cita avui i m'agrada. M'agrada. Per cert, que fa uns dies també la Loli va compartir un vídeo sent despertada per sorpresa en un hotel per una banda de mariachis. I és un vídeo que no he sabut interpretar massa. Anava acompanyat d'un text que deia: he quedat ben traumatitzada despertant-me amb uns mariachis. Això era en un hotel a Mèxic.
21: Jo entenc que va ser la Rosalia qui va orquestrar aquesta sorpresa.
2: Imagino que deu ser una broma interna seva i que és amb una mica to irònic. Llavors jo estic a favor sempre de les brometes entre parella i de fer-les una mica grossa en aquest sentit. A mi el món mariachi, no sé, sempre m'ha... com que m'incomoda des de la nostra posició d'europeus, saps?
21: Com si estiguessis fent burla.
2: Segons com
21: ho sembla.
2: Segons com de vegades... No parlo d'elles, ara.
3: Sí, és una broma.
2: Segons com de vegades per mi frega una mica això, saps?
21: Totalment.
2: Com la paròdia, i no és una paròdia, és la seva cultura.
21: Totalment.
2: No? Llavors, a mi sempre m'ha incomodat una mica.
3: Bé, falten 6 minuts per 2 quarts, i ara sí, moment de treure el Sant Cristo Gros. Aquest divendres 11 de setembre, la influencer catalana Dulceida va tornar a dir el sí o vull a la seva dona, l'Alba Paul.
4: Un día, entre lágrimas, le dije a mi psicóloga: es que no puedo vivir sin ella. Y ella me dijo: sí puedes. La cuestión es, ¿quieres vivir sin ella? Y efectivamente, ahí entendí que podemos vivir la una sin la otra, pero que no queremos hacerlo. Y creo que eso es lo más bonito del amor, seguir eligiéndonos una y otra vez. Todavía, después de 12 años, te miro y me muero. Sonrisa me sigue enamorando como el primer día. Mi chica, más buena que el pan, aunque vayas de dura. Yo no cambiaría absolutamente nada de ti, porque para mí, como dice la canción con la que he entrado, eres perfecta.
3: Tot plegat en una cerimònia celebrada a S'Agaró, a l'hotel La Gavina, després de 10 anys de la primera festa d'amor i compromís que la parella va viure a Sitges.
2: Sí, i el 2016 va ser un espectacle molt públic, amb molts famosos convidats i un gran seguiment a xarxes, i aquest cop, com era d'esperar,
21: ha tornat a passar. Entre la llista de convidats i tota la pesca hi havia tantíssima expectació, sobretot en aquest programa. A més, és un casament molt especial pel fet també d'haver sigut elles dues una de les primeres parelles lèsbiques d'internet a la història de l'Estat. Han estat les referents de moltíssima gent del col·lectiu i, vulguis o no, és cert que aquesta reboda també tenia significat en termes reivindicatius, perquè esta banda hi era especialment emotiu. Però és que a sobre era un casament que feien amb ja la presència de la seva filla Ària, que ara mateix té 2 anys, i clar, això encara convertia la ballada en més màgica i generava més expectativa.
3: Clar, a quina hora va començar tot plegat i com ens hem d'imaginar l'estampa de la boda?
21: Jo crec que hem d'explicar una cosa als nostres oients, i és que dijous vam prometre, potser no prometre, però vam dir, hi anirem, i no hi va anar ni el Tato, del que no surti d'aquí.
2: I no només del que no surti d'aquí. A mi el que m'ha sorprès molt d'aquest casament és que no hi ha hagut cap imatge de paparazzi. No hi havia tampoc els companys d'Europa Press, o no en van treure res de profit perquè no s'ha publicat.
21: És veritat, la típica
2: vídeo
21: atracada arribant a l'establiment.
2: Nosaltres no hi érem perquè l'endemà ens anàvem a París molt d'hora al matí i tot no es podia. Jo, si hagués set al migdia del casament, m'hi hagués personat. Però sent al vespre se'ns complicava molt.
3: També hem sabut moltes coses pel que ha anat penjant els convidats.
2: No ha acabat de ser el casament de la Zendaya i en Tom Holland.
21: No, han guardat els mòbils en un calaixet.
2: No. A les 7, Roger ja començava la cerimònia a l'exterior, en aquesta terrassa de l'hotel La Gavina, amb vistes al mar, preciós, he de dir. A més, tot just era aquell moment que comença aquesta hora carbassa, no? Per tant, molt bonic. La Dulceida anava vestida amb un vestit de puntes molt ajustat, amb un coll halter però esquena descoberta, de pronòvies, i l'Alba amb un conjunt de dues peces estil com traje, però amb el joc d'una americana molt curteta, ensenyant força pell. El conjunt de l'Alba era de Mans, la firma espanyola liderada pel dissenyador Jaime Álvarez, i van entrar l'Aida, molt emocionant, agafada de l'Anna Pasqual, bé del bracet, l'Alba també agafada de la seva
21: mare.
2: I això
21: és diferent respecte al 2016, que crec que van entrar amb els pares,
2: Sí.
21: Potser ho van fer també per això, perquè...
2: Per donar un moment també a les mares.
21: A mi em va encantar que fos una boda tant de dona.
2: Sí, és que era una boda molt de dona, tens tota la raó. L'Alba anava amb un mig recollit desenfadat, que suposo, Roger, que tot va tornar boig i portes dies sense pintar.
3: No, increïble.
2: I la Ida també molt, molt, molt bonica amb un monyo baix. Les dues, he de dir que estaven radiants de felicitat, però moltíssim, molt i molt guapes, i els vots van ser, segons diuen, molt emocionants. De fet, molts convidats van compartir imatges d'ells plorant, de tothom allò trencat. Jo no ho acabo d'entendre perquè m'ha semblat un discurs més aviat bàsic, i tot em transmet a mi com una cosa així que no acaba de lluir tampoc molt el... Però no sé, la gent es veu que es va allà, la gent es trencava.
3: Jaume Miranda, bona tarda.
5: Bona tarda, com estàs?
21: Perquè és una història de molt, molt aspiracional,
2: sí,
21: no?
2: I les segones oportunitats, i tothom pensa en aquell exnòvio que ja sap que mai tornaran, però que hi ha un punt d'il·lusió que penses que poder... I l'Ària va dolç en ells, a més.
3: Ho vas veure amb aquesta intensitat, tu, Jaume, allà a casa,
21: i
3: mirant els stories...
2: I... A veure... Ja dic jo que no, perquè jo parlava sola pel grup de WhatsApp comentant les coses.
5: Jo li vaig posar ganes perquè m'acauen molt bé ses dues. No les conec a nivell personal, però ja m'enteneu. A nivell digital m'acauen molt bé, però és que a mi aquestes coses d'escoltar aquests discursos que per mi resulten tan privats, és que a mi em provoca molta vergonya aliena, saps? És com quan t'escoltes a uns veïns fornicar,
3: clar,
5: que saps que no hauries d'estar sentint.
3: Com fora de context, no? Estàs tu allà a casa teva fent les teves coses i et pot semblar com...
21: Però alhora és una relació que ha estat tan pública, que hem sabut tants detalls, des de com van començar, com van estar durant tots els anys en la primera etapa, després quan ho van deixar, hem sabut gairebé amb pèls i senyals com els hi ha anat la vida aquestes dues.
5: No, clar, per això jo me volia implicar, perquè com que la meva vida sexoafectiva és tan trista, la Dulceida l'ha creat per mi, no?, d'alguna forma, i jo l'he anat seguint al llarg dels anys, però és que ja vos dic, a mi aquestes com expressions en públic, com a tan sentimentaloides, me costen molt. Però això passa a totes les bodes, te diré.
2: Sí, i ni tan sols a mi em sembla...
5: De lo pitjor.
2: És que no em semblen especialment íntimes, a mi em sembla que tampoc tenen tanta profunditat, vull dir-li ets tan i tan guapa i tan perfecta i no canviaria res de tu, jo crec que hi ha discursos segurament més elevats.
21: Tu creus que és una cançó de Ed Sheeran traduïda?
2: A mi, jo em caso. I el meu nuvi llegeix aquest discurs...
3: Hòstia, però és que ha de ser molt difícil contentar-te de tu, eh?
5: Divorci el dia següent.
3: No tothom va amb profunditat per la vida, eh? Vull dir, a vegades costa molt trobar profunditat.
2: No facis el discurs. Si em sembla bé, però si has de fer un discurs que digui el que tothom diu...
21: Però a elles els agrada. És el que s'esperaven l'una de l'altra, no?
2: Ja, però saps aquesta cosa de dir ara poden agafar aquest mateix discurs de la Ida i fer-lo en un casament que hi hagi el cap de setmana de la nostra oient Anna, infermera del Granollers, que es casa amb el Martí de Diables, i poder llegir el mateix.
5: també és que na Dulceïdat deu dir-li tantes vegades exaltacions d'amor cap a Alba Pau, li pega tant posar pòssits a sa gelera, està molt pesada en quant a lo romàntic, no?
21: Aquelles veuetes que es posen, eh?
2: De bebé.
5: Ai, de bebé, sí.
2: Segur que ho van fer al casament.
5: Això és complicat d'escoltar si estàs a fora.
21: Sí.
5: No sé.
3: Escolta, Marta, pel que fa als convidats, no sé si hi va haver gaire sorpreses.
21: Tocarà recollir una de cable, ara.
3: Bueno,
21: tots
3: va...
21: els cables que hi ha aquí dels auriculars seran meus.
2: Vas volar alt i està bé.
21: Vaig volar alt i m'he estampat. Mm. Però bé, alguns els vam encertar, dels convidats que hi van anar, com per exemple el seu millor amic i siamès, en Luke Lauren, influencer. Després també Madame de Rosa és una imprescindible de tot el que munta la Dulceïda. La Nagore Robles, evidentment, també va fitxar el casament de la Dulceïda, però perquè oficiava la cerimònia, aleshores és que clar que hi era.
2: Penjant uns instastories que a mi al principi em van alarmar, plorant perquè no havia anat bé el tema del vestit, que no acabava de sortir, i després també van publicar ella i la seva exparella, que és aquesta influencer que es diu Carla Flil, amb qui van tenir una relació durant un parell d'anys, amb una diferència d'edat de 20 anys, em penso.
21: I anades i vingudes.
2: I molt, exacte, molta anada i vinguda, uns moments, uns instastories.
21: Sí, sí, sí, que semblava que haguessin tornat,
2: dic,
21: i tot.
2: Jo estic coneixent la Nagore, o estic coneixent la Carla, i veig aquests instastories i me'n vaig, però corrents.
21: És que és fàcil també projectar-se en la història d'amor que sembla que ha triomfat del casament, de dir, mira, les segones oportunitats, potser estem destinades a estar juntes per sempre amb el fil vermell,
2: es
21: que sempre recordem.
2: Es van embolicar 300% aquella
21: és que tot podia
5: que
21: portar cap allà.
5: Na Nagore fa mesos, dic na Nagore perquè et se que segueix de ses dues, que penja molts stories en què juga com un poc amb na Flila, com que no se sap molt bé si han tornat o no.
21: En la gama dels grisos, eh?
5: Sí.
21: Mm. Llavors, també tenien per allà, evidentment, la família més íntima de totes dues. I després, un dels pocs encerts d'aquest programa, l'amiga influencer Marta Riumbau, catalana, fitxant el casament amb la seva nova flamant parella, que és l'Àlex del rellotge i l'Àlex de la veu greu.
2: Que no devia poder parlar amb ningú, perquè entre la música i la seva veu, que no, ja de normal havia... costa de captar, per no l'oïda normal.
21: I la nena també, la Julieta, la van portar. Uns valents. I cosa que em sembla molt estranya, en aquell casament també hi havia l'ex de la Marta Riumbau. No en Matamoros, sinó en Michenlo, que és aquell amb qui la Marta es va tatuar lo del fil vermell.
2: Ella, per molt pija que sigui, és la més moderna de la festa sempre.
21: És raro de nassos, això, però bueno, segurament ho van portar amb molta elegància.
2: I el que és més gros de la Marta Riumbau és que no els havia sent ni elegància. Ho devien dur amb tota l'estima, amb tot l'amor.
21: Clar, que
2: no,
21: s'adoren.
2: I no és ni la cosa més estranya que ha passat en termes relacionals a Can Riumbau, perquè també amb el Matamoros es duien perfecte amb en Michelle, després en Michelle
21: ella...
2: coneix a la nena i tenen aquesta relació també tan
21: ella
2: íntima.
21: És una viatgera del futur.
2: Sí,
21: ella... És l'única explicació possible.
2: Ella ve del 3100 per explicar-nos coses.
21: Exacte.
2: Ens porta un missatge i l'hem d'escoltar.
21: Doncs el casament també hi teníem la Susana Bicho, Laura Escanes, que ja ens havia confirmat que hi aniria, sola, per cert, sense en Joan Verdú, que el tenim esquiant ja no sé on, però fent pretemporada d'esquí...
3: Ja deu estar preparant-se per la competició, segur.
21: Jo és que ho vaig revisar, ja sé que és un mal modern, això, però jo vaig dir, vols dir que aquests dos estan bé? Perquè fa molt que no tenim una foto de la parella junta. I vaig revisar l'Instagram d'en Joan Verdú, havia publicat uns vídeos d'ell fent slalom o no sé què a la neu, jo vaig mirar si hi havia like i comentari de la Laura Escanes, i us informo que sí... Tot i que la Laura li deixava un comentari dient pots anar tornant ja, perquè ja es veu que la pobra està patint els mals d'una relació a distància.
2: Jo estic en un punt que penso just el contrari, és a dir, que quan veig una parella que no es penja gaire, penso, bé.
21: Sí, això sempre ho comentem, però i molts cops és així, però també molts cops vol dir ruptura.
2: Sobretot quan et dediques a ensenyar la teva vida a les xarxes, clar, poder en termes de companyes d'institut encaixa més.
21: Llavors, també teníem per allà Violeta, que tu, Juliana, em vas dir que no ho veies possible, o la Lola Lolita.
2: Exacte, la Lola et vaig dir, no ho veig.
21: Doncs les dues van fitxar.
2: Sí, tant i tant amigues.
21: Paula Gono, també.
5: A mi això me sorprèn, pensava que estaven en un punt més distanciat. No dic en amigues, ni molt menys.
21: Jo crec que el ser amiga també del Jonan Wiergo, que de la Tita Nati, que també hi eren tots dos, van com a mascuat, van com en grup.
2: I també com aquesta cosa de recuperar convidats i gent amb qui has tingut relació durant 10 anys perquè encara que siguin només companyes de feina.
21: Sí, ja, però les Pombo, per exemple, no hi érem.
2: Però perquè elles estan enamistades.
21: En teoria, segons elles, no. Que la relació era cordial, l'únic que potser no són millors amigues. Ara, el casament, cap de les Pombo, eh? Ni una. També hi va haver alguna cosa, i ara és aquí la recollida de cable, fer de rates, que no vam encertar. I puc parlar en primera persona perquè vosaltres, Juliana, Roger, Jaume, us vau mantenir completament al marge, em vaig quedar jo sola
3: al vaixell. És que vam aportar molt poc, em sembla.
2: No, i t'has enfonsat, Marc.
21: Només se'm sentia a mi sí. I el vaixell està en aigües i al fons del mar ja.
3: Passa res.
21: Jo vaig especular moltíssim sobre si la influencer catalana Melissa Pinto... assistiria al casament amb el seu nòvio de fa ja un any i mig, que és l'actor Mario Casas, i vaig dir, crec que serà el moment de presumir-se l'un a l'altre. Doncs finalment res. La Melissa Pinto sí que va anar al casament, però no va ser amb en Mario. I va anar amb la seva mare.
2: Que també està...
7: Hòstia, anar a un casament...
21: Però, a tu quan et diuen un més un en un casament, pots portar literalment a qui vulguis? Perquè és una pregunta que faig jo, de veritat, amb molta curiositat.
2: Doncs a mi em semblaria bé, perquè sigui la contra d'aquesta encaixonada, no?
21: No, em sembla genial, però no sé si els nuvis tots ho acceptarien, perquè potser només contemplen una parella sexoafectiva.
7: Jo he estat més un d'un amic meu, eh? Vull dir que...
21: O sigui, tu vas anar en un casament en qualitat d'amic.
7: D'amic.
2: I, en canvi, jo he anat a casaments on se'ns ha demanat que només es porti un mes un, si és parella, i havent de passar un filtratge de quant de temps hi portes.
21: Ah,
2: com
21: jo,
2: de seriosa
21: jo
2: és una relació.
21: Jo conec d'aquests, eh?
2: No portis una...
8: És una mica fort, no?
2: Si portes,
21: si portes sis mesos amb algú, no és benvingut.
5: A damunt de que tens l'obligació de pagar un cobert...
2: La casa de Bernarda Alba. Sí, és que de veritat, és al·lucinant.
21: Llavors, en aquesta línia... d'haver-me equivocat. Tampoc vam tenir el casament en la gavina. La influencer sevillana Inés García, que tenia altres coses a fer. I això que era fitxatge nou, de InManagement, que és l'empresa de representació de la Dulceida.
2: Però és que poder ni es coneixen amb la Dulceida.
21: Que sí, però si van anar a la festa d'aniversari d'en Lamine Yamal.
2: Sí, Marta, quanta gent hi havia en aquesta festa? Vull dir, quan dic que no es coneixen, vull dir, poder no han estat
21: mai més de 3
2: hores.
21: I es comenten coses de, ala, que guai i tal. I la Dulceida, per sobre de tot, és empresària.
2: Ja, poder
21: Serà que la Inés no podia o no volia? I clarament, si no hi havia la Inés, en la Minja Mal poca cosa tenia a fer allà en aquell casament. Hauria estat molt raro. Però, en canvi, qui sí que hi era, tal com havíem imaginat, era el cantant Alfred García.

0: I aquí em sap greu una cosa, i és que recordareu que per final de temporada jo vaig fer un cafè amb l'Alfred i us el vaig explicar aquí a la ràdio. I una de les converses, que crec que no vam arribar a emetre, per posar aquí el que no sortia d'aquí, anava sobre el casament de la Dulceida. Jo li vaig preguntar diverses vegades, vaig insistir, si ell tindria un paper destacat o si estava convidat, fins i tot. I ell em va dir, no, de veritat, no sé res, tal... Em va donar llargues.
1: És que els famosos menteixen sempre, és al·lucinant.
0: I no és el primer cop que Alfred García em menteix. Ho deixo aquí. L'Alfred García, exconcursant d'Operación Triunfo 2017 i també membre del jurat d'Eufòria de 3CAT.
1: I excompany de feina teu, Marta, diguem-ho tot.
0: Com?
1: Home, pràcticament és excompany de feina teu.
2: Bueno, un ex.
0: Un ex. Com tants que en tenim tots.
1: Oh, no? Tant, nena.
0: Bé, l'Alfred tenia molt més protagonisme del que havien vaticinat a la Dulce Wedding 3, perquè va interpretar una cançó al casament, entrant per la catifa d'entrada, resseguint el camí de les núvies,

0: d'estiu?
1: És que ja és nom de sa cançó, és complicat, eh? No, deixeu-m'ho dir.
2: No,
1: d'estiu és un joc de paraules que no me feia ganes d'escoltar mai.
0: No.
1: I quan la vaig veure en directe, pitjor encara, perquè és paràlisi del son, aquesta actuació.
0: A mi saps què em va provocar paràlisi del son, Jaume?
1: Digue-m'ho.
0: Que l'Alfred no va assistir sol al casament. I jo no entenc com no estan obrint tots els informatius amb aquest tema. Ja hi ha digitals que, clar, que han vist que aquí hi havia una oportunitat.
2: Ja, això anirà més, eh?
3: Només hi ha l'article del Nacional i nosaltres.
2: Això anirà més.
3: Això és un país perquè... sèrio?
2: No, home, no, i tant.
3: Així hem de fer país? On anirem així? No va anar-hi sol, Marta. Va anar-hi acompanyat.
2: Bueno.
3: Acompanyat d'una noia. D'una noia amb qui portem ja dies relacionant-lo. Fins i tot havíem comentat aquí que potser anirien plegats al casament. Una noia que ja li vam preguntar també a l'Alfred, la Marta fent-nos de portaveu, si poder tenien alguna relació més enllà de l'amistat. I Marta, si us plau, poder sóc jo que em falla la memòria. Què et va dir l'Alfred?
0: Quan vaig quedar amb ella li vaig preguntar pel tema.
3: Exacte.
0: El mateix dia que em va mentir dient que no aniria al casament de la Dulceida. Va dir, ah sí, la Gena, clar, la conec. No? Va ser una cosa així.
3: Alfred, vas dir alguna veritat en aquella trobada? Aquesta noia és una cara de trescat. Com deia la Marta, efectivament estem parlant de la Gena, la periodista Georgina Arnau del Tot es Mou.
0: Periodista i moltes altres coses, eh?
2: Ella és també és DJ, ella és, també canta.
0: Ella és versàtil.
3: Sí, perquè és model, és DJ, i el que més important és que és simpatiquíssima.
2: Crec que és capitana de barco, també.
1: Què dius?
0: Jo l'he vist molt al vaixell aquest estiu, sí. En aquest estiu...
3: Bé, també ella és de Roses, i clar... Sí. De fet, nosaltres hem estat amb ella en un vaixell, també.
0: Ah, sí?
3: A Roses vam fer un programa... Tu no vas venir, Marta.
1: Però tothom de Roses és capità de barco.
0: Ja,
2: com si...
0: Amb una àncora.
3: No, però jo entenc
2: que tens... Amb barco,
3: entenc
2: Jaume.
3: Que tens més números que no pas si ets de Cardedeu.
1: Jo sóc de Mallorca i jo dins un barco m'ofegaria. O sigui, ja vos ho dic.
3: Aviam, entenem que s'hi han anat plegats al casament. La Gena va compartir també molt de contingut sobre el tema a les seves xarxes. No sé si ho podríem llegir com una confirmació de la relació.
0: Home, perquè la Dulceida o l'Alba Paul en principi no tenen cap relació amb la Gena, no era una convidada a part, diguéssim.
2: No, però podria ser un més un.
3: Com en Roger un amic.
2: Com jo vaig ser en el
0: no, clar,
2: en algun casament.
0: No, clar, però... per això et dic que no, va ser un més un claríssim i no va ser un més un de la Paula Gono.
3: Clar, però el que et vull dir és no, aquest gest no necessàriament oficialitza la relació de parella entre ells.
2: No, clarament, però sona,
3: sí.
2: Encara,
3: no,
2: clarament, molts
3: sí.
2: Fa molts sospitosos.
0: Perquè els grisos, et diré una cosa, els grisos ara no estem parlant ni d'amics, ni de mares, ni de pares convidats a un casament. Els grisos que queden convidats com a més un en un casament, automàticament
3: tens
0: passen
3: raó.
0: A ser o blanc o negre.
3: Tens raó, Marta, és que quan sí. Tens raó, tens raó.
0: El gris sí. Desapareix. En aquest moment, el gris desapareix.
2: És d'aquells esdeveniments que,
0: ho marquen
2: que fan
0: tot com un Sant Jordi.
2: Com
0: un Sant Jordi també és
1: i
0: matador.
1: I més si després ho comparteixes a Instagram, perquè la Georgina no només ha assistit, sinó que ha penjat fotos deixant clar que estava en aquella boda com n'Alfred amb la seva guitarra.
0: Ella estava encantada d'anar aquesta boda.
3: I un casament, sí, i un casament, et diré que és fins i tot pitjor que Sant Jordi. Sant Jordi encara depèn de com tu muntis pots passar barato.
0: Uf.
3: Però és que un casament, és a dir, en el moment on tu li dius a l'altre, mires els ulls a l'altre, amb qui fa 4 mesos que t'emboliques,
1: i
3: li dius...
1: T'estiu igual.
0: S'ho han dit segur, eh?
3: Segur.
1: No, per favor.
3: Però és que ell deu
2: ser el típic... S'ho han cantat.
3: Ell deu
2: ser... Que això és el més greu.
3: Ell deu ser el típic que a la segona cita et mira els ulls i... No t'ho vull dir.
0: Ell s'enamora ja.
3: És que vull dir,
0: sí, això sí que m'ho va dir el cafè aquest, serà l'única veritat que em va dir, que s'enamora al moment.
2: Bueno.
3: Saps el que no s'enamora
0: de no, els 4 mesos ja m'he enamorat, tal. No, no, ell la primera cita ja s'ha enamorat.
3: Tu la primera cita pots quedar amb algú i dir em puc enamorar d'aquesta persona, pots tenir una intuïció.
0: Sí.
3: Pots tenir un algo dintre... Però no t'enamores, germà, és que no funciona així.
2: Jo us haig de dir que he intentat contactar amb la gent, que és amb algú amb qui els últims anys, no és que haguem xatejat molt, però sí que ens hem anat comentant cosetes, i jo avui li he dit...
0: Què?
2: A les 16:28. Bueno. Punts suspensius.
3: Poder tampoc has trobat la millor manera.
0: No, no és el
2: sabia
0: lloc,
2: comentar.
0: No.
2: Dic, com ho hem de fer, això d'avui?
0: Sembla que li estiguis tirant la canya, eh?
2: No, però ella ja sap perfectament...
0: Ets un flirtejador?
2: No. Bueno, com ho hem de fer, això d'avui?
3: Visto, però si crec que no saps relacionar-te d'una altra manera.
2: Visto hace una hora.
1: Ah, ho ha vist i no ha contestat.
3: Ella
2: ha passat, sí. Ella no vol
0: està
2: parlar
0: divisió, ja.
2: D'aquest tema, ella ja...
3: L'Aitana Ocaña gestionant-nos entrades, ella mateixa i la Gena han vist.
2: No, que potser està treballant, eh? Potser estan fent la reunió del Tot es Mou de la tarda i contesta
3: matí,
2: més tard.
3: Ja. Bé, l'Alfred després va fer una publicació a Instagram de l'esdeveniment, on no apareixia, per cert, la Gena en cap moment,

0: amb un text molt i molt intens que deia així. Estimades Dulceida i Alba Paulfe, gràcies a vosaltres per fer-me part d'un dia tan important i tan bonic. Saber que les meves cançons us han acompanyat durant tots aquests anys, els vostres viatges en cotxe i en alguns dels moments més importants de la vostra vida, és un regal immens. Gràcies per estimar-me, per comptar amb mi i per la nit tan preciosa que ens vau regalar ahir. Va ser molt emocionant veure-us tan felices i celebrar un amor tan vostre, tan sincer i tan bonic. De fet, encara tinc molt present tot el que vam viure i ja estic component una cançó sobre ell.
1: Ai, per favor.
0: Ell treballa en
2: jornada laboral.
1: Rei del màrqueting.
0: Un text, per cert, escrit íntegrament en català, que això sí que se li ha d'agrair a l'Alfred.
2: Ell també és versàtil, igual que la seva presumptament parella, perquè tan bon punt et pot tocar a la benvinguda del papa, sí, com en una boda lesbiana.
1: Home, el seu futur àlbum serà emocionant si compon sobre aquests dos actes, no?
2: Sí, sí. Ell abasta tota la gamma del ventall ideològic.
0: Exacte, que per altra banda, per un no existiria l'altre.
2: Exacte.
0: Entens?
1: Que també... I és capaç d'inventar-se un fill fictici per crear una cançó, que això també és interessant.
0: Sí, ell té.
1: Recordem aquella trama
2: no
1: de Mateo.
2: No te'n veus venir, l'Alfred,
0: no? Mai saps per on sortirà.
1: És el nou Salvador Dalí.
2: Mira, Figueres, tot...
0: No faltis el respecte.
2: Ai, Figueres.
0: Que algú compri l'entrada del Teatre Figueres.
2: Ara.
0: Que avui hem penjat un post promocional i només hi ha un comentari dient venc dues entrades per Figueres primera línia. Però aquest què has de vendre?
3: Bueno,
0: jo ja
3: no
0: sé que
3: vaig
0: dir que Figueres era lleig i com seguim per aquest camí ho hauré de tornar a repetir. Jo ara m'havia... Mira, jo m'havia reenamorat de Figueres perquè vaig tenir la sort de poder-la viure de molt a prop i que me l'expliquessin molt bé, amb molts detalls històrics. Cosa que agraeixo.
3: I et vas reconciliar amb les...
2: Gràcies a un cosí.
0: Sí, si no és un cosí...
2: Un ex-cosí.
0: Qui t'hauria de dur a passejar per una ciutat en 70 llocs històrics? Una amiga? Això
2: no
0: sí que no hi ha dubte, és un cosí. Només un cosí et pot fotre aquesta...
3: Tens raó.
0: Aquest tour. Bé, doncs a mi ara que m'encanta Figueres, no em feu, si us plau, que me'n torni a desencantar.
2: I que el xantatge sempre va bé perquè la gent compri entrades.
3: Exacte, queden entrades perquè ens vingueu
2: dissabte
3: a veure Figueres.
2: 19 de setembre, aquest dissabte, de fet, a les 7.
0: Després hi ha milions de plans per l'Empordà que podeu fer, us munteu el cap de setmana allà, és guapíssim.
3: Figueres, escena.cat.
2: Estem pidulant molt, eh?
3: No, no, molt.
0: I més que pidularem, Marta.
2: No, no, perquè no s'ha de tenir,
0: no s'ha de tenir vergonya.
3: A Marta, que no haguem d'anul·lar.
2: No, no.
3: Que no haguem
2: d'anul·lar. Aviseu-me perquè llavors...
3: Que no haguem de tornar les 4 entrades que hem venut.
2: No, clar. Em quedo aquí.
0: És mentida, ara, sent honestos, hem venut, és a dir, no s'anul·larà pas, i hem venut prou, però molaria un
3: dia. Si no, anirem a sopar, els 4 que heu comprat les entrades, i
2: llavors
3: trigarem 4 bonades.
2: Serà encara més divertit.
0: Un mitjà grit.
3: Sí, home, sí.
2: Home.
3: A veure, hi havia més cares de 3CAT en el casament, i cares que no havíem pronosticat aquí al programa, com bona part de l'equip de La Gran Cita, i sense anar més lluny, en Tono, que és el director del programa, que fa una estona parlava aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la BBC ha comprat els drets del format de La Gran Cita.
0: Mira, quan el senyor 3CAT fa bé alguna cosa, se l'ha d'aplaudir.
3: Home, per tant, enhorabona.
0: Enhorabona.
3: I endavant.
1: Molta il·lusió. He de dir que, o sigui, superenhorabona, evidentment, però això no implica que la BBC sí o sí hagi de fer La Gran Cita en versió anglès. Sí, ha comprat el format, però potser després no el fa servir, que això de vegades passa, m'estic explicant.
0: Ah, sí?
1: Sí. Per exemple, Jazz Music compra formats europeus o internacionals
0: els
1: drets durant 4 anys, per exemple, i potser durant aquells 4 anys, per X o per I, no els fan servir.
2: Però llavors és com que bloqueja, no, el format?
1: Sí, perquè ningú d'un altre país o estat pugui fer-ho.
2: Que interessant!
1: Sí, sí.
2: Però a la tarda en Garriga ha parlat amb ell, i en principi sí que hi ha previsió que es faci a altres països, però que abans arribarà la segona temporada nostra.
3: Per tant, va per llarg.
2: Va, una mica per llarg.
1: I jo vull pensar que sí, a mi me faria il·lusió, evidentment.
0: És que la segona temporada, si no s'està gravant ja...
2: No, aquesta setmana dic que començava a rodar-se.
0: Que el meu exnòvio que... Bueno, no és exnòvio, el meu excusí que hi havia d'anar, al final no hi va, eh?
2: Qui?
3: Ara t'has...
0: Un cosí meu.
2: El Marc Andreu?
0: No, un cosí meu històric. El cosí més històric meu, de Cardedeu, de tota la vida.
2: Ah, què dius?
0: El boig el van agafar, que em sembla demencial, i jo li vaig dir, sisplau, controla't i no hi vagis, i gràcies a Déu no hi va. Però va haver un moment que vaig pensar que això flirtejaria amb la meva vida personal i m'incomodava.
1: Però no hi va perquè l'han xutat,
0: no seria el...
1: o perquè ell no vol.
3: No ha passat, no? Potser
0: bueno, t'explico, després els detalls són de la seva vida personal i les condicions laborals, que ara que no li permeten.
1: Ara de cop ets discreta.
0: No, és que ara viu a Espanya, ara.
1: Ah, ok.
0: No em pot oblidar. I s'ha anat a lligar alguna espanyola.
3: Bé, Antonio va fer un escrit molt maco i va compartir un post i ha explicat a la tarda que van marxar, doncs, entrada la matinada cap a casa seva i que el casament va ser un 10. El cas és que sigui com sigui, va arribar l'hora del còctel, un còctel a peu dret que ja servia de sopar pels convidats, mentre el sol s'acabava de pondre del tot. I així també suposo que es van estalviar la gestió d'ordenar la gent per les taules, no? Que sempre és un embolic de veure qui poses al costat d'aquí, que s'avinguin i que no s'avorreixin. Per tant, es va sopar a peu dret. I el que no es van estalviar és el detall d'escriure a cada un dels convidats unes cartes escrites a mà i personalitzades.
2: Quina feinada, eh?
3: Que
2: és
3: són,
2: bonic, aquest gest.
3: Són coses que fan especials. I...
2: Però després t'ho deixes, eh? Després no saps on has deixat aquest paperet. Com a convidat, dic.
3: Jo, a l'últim que vaig anar, em van donar una carteta i mira que...
1: Bueno, I on la tens amb un imant?
3: No recordo on la tinc, la dec tenir al cotxe.
2: Veus?
3: Segurament.
1: Ja has respost tu.
3: Però
1: mateix.
3: Que quina feinada pensar alguna cosa diferent per cada persona,
2: no? Sí, es porta molt ara, eh?
3: Val. I escrit a mà també m'ho van donar. Bé, aquestes coses són importants, tenir aquests detalls, i tant o més important és escollir molt i molt bé la cançó amb què entres a la festa final, un cop ja tens a tothom sopat i tu ja t'has ben casat. I la Dulceida i l'Alba, això també van encertar-ho. Van entrar amb aquesta cançó de Catarres, que em sembla ideal, que es diu Rock and Roll. Això us heu d'imaginar sonant a tot drap, i la festa es va allargar fins ben entrada la matinada amb l'Ada Gisbert DJ punxant i que ens ha explicat una mica com ho va viure des de darrere els plats.
4: Hola, guapíssims i guapíssimes, què tal? Doncs la boda molt xula, la gent superguai, superentregada, l'Alba i l'Aida, que som un 10, o sigui, superamables, supersimpàtiques també, s'ho van passar molt bé. I van puxar també, sí, amb el Luke Loren i amb el Michel, no, que són dos DJs que ho fan super, super bé. I molt guai, la gent a tope, i molt guai per part també de part de l'Alba i l'Aida, que van començar la festa amb la cançó de Serà perquè t'estimo, el remix de Mon DJ en català, així que molt, molt guai.
1: Serà perquè t'estimo, molt poc original, però bé.
2: Bueno, van tirar això, de no? Clàssics.
3: I que no cal ser sempre original, no?
2: Sobretot perquè si ets original, després ningú balla.
3: Exacte, s'ha de ser menys comercial.
2: Sí, millor posar-hi petito, que tothom s'ho gaudirà fins al terra. Però, per tant, l'ex de la Rimbau, en Michel·lo punxant amb la DJ oficial de la boda, l'Anna Gisbert. Mira. L'Anna Gisbert, que em pregunto, deu tenir alguna cosa a veure amb en Guillem?
3: És
2: molt habitual, no?
3: Disculpeu. Sí,
2: bueno, potser
3: ja...
2: sí, eh?
3: No sé. Víctor Navarro, molt bona tarda.
5: Bona tarda, jo crec que no tenen res a veure.
2: Us coneixeu amb l'Anna, no?
5: Sí, hem coincidit a festes que ja punxa i bé, ho fa bé. I està creixent molt, com a DJ està creixent molt.
2: Tu em vas escriure, Víctor, el dia del casament de la Dulceida, dient-me que sabies tots els detalls.
5: No, bueno,
2: com
3: la resta de gent, no?
2: Tots els detalls.
5: De gent. Després et vaig dir, amb el que estan penjant ja ho veus, tampoc cal... Però en aquell moment, cosetes, sí, però ja ho veia, sí, sí. I això és res.
2: T'hagués agradat ser-hi?
5: No, sí, però no perquè tingui res en compte, però perquè tenia altres plans.
2: Quins plans?
0: Quins plans?
2: Què vas fer dissabte, tu?
5: No me'n recordo, però...
2: A 31 fam t'han vist. És que sempre sí. Et veuen els concerts de 31 fam.
5: Era dissabte, això, baixant de Girona, que tornava de veure el Girona Castelló.
3: I també vas anar a veure el partit de l'equip de l'Ibai, que jo t'he vist també amb un reel de l'Ibai...
5: Que va guanyar
3: entre el
5: Ibai
3: públic, apareix en Víctor, Víctor veient
5: Copa Catalana.
3: La Copa Catalana.
5: Contra, no me'n recordo, i bueno, que van guanyar, 4-0. I bé, a Sant Cugat, i el divendres no me'n recordo, però algú estava fent jo.
2: Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista sobre la vida personal del Víctor.
3: Sí, perquè de la Mini Amal i això en parlarem demà, eh?
5: Sí, parlem demà.
3: Els gossos que han comprat.
5: Sí, sí.
3: Jaume, el
2: són
3: casament...
2: Són comprats oficialment, els gossos.
3: Són comprats i sentirem els venedors, no sé si es diu així, o els criadors d'aquests gossos.
2: Sí,
3: hem parlat amb ells. I també de la polèmica que ara se'ls ha tirat al damunt, que molta gent els critica. I ells, doncs,
5: i no els poden tenir encara perquè són tan petits. No els hi donen encara.
3: Tornant al casament, Jaume, i vam tenir també Arrels de Gràcia.
1: Si sí, ets encarregats de muntar un sarau rumber, sa boda varen ser els Arrels de Gràcia, una agrupació especialitzada en rumba catalana. De fet, són un grup molt popular a la ciutat de Barcelona. No sé si els teníeu localitzats.
2: Sí.
1: Sí, no? I, de fet, no és la primera vegada que toquen entre socialités del nostre panorama. De fet, ja varen parlar dels Arrels de Gràcia en novembre del 2024 perquè, atenció, varen posar música a l'aniversari de Nabel en Esteban. És que És espectacular.
3: Meravellós.
2: Ah, és aquella festa on hi va anar també la Batguial com a convidada?
1: Exacte. Ara. Sí, sí, de fet, ara te connectaré informació, perquè Ana Belén Esteban va fer un aniversari multitudinari a Barcelona, una festa que va durar tot el dia.
2: És que ja, sí, és veritat.
1: I on hi varen passar moltes cares conegudes. De fet, també hi havia en Gerard Romero, en Laura Fa, hi havia un esclòrum molt estrany.
5: Això era el patró, en veritat, Jaume? No era el patró allà a
1: Travessera? És que varen fer diverses parades. Primer varen fer una paella, crec que a Jubany. Després van anar a la Caseta del Migdia, que és un local de Montjuïc on toquen molt habitualment els Arrels de Gràcia, i després en el Patron.
5: El Patron aquest.
1: I els Arrels de Gràcia els van acompanyar, supos que un taxi darrere d'una Belén Esteban, per tota la ciutat, no? M'agrada moltíssim. De fet, allà varen conèixer a Nabat Guial, perquè era convidada estrella d'en Esteban, com deies, Marta. I aquest, de fet, va ser el germen que els va portar a actuar en els Premis Goya, juntament amb la mateixa Bat Guial, ara fa 7 mesos.

0: Sembla un somni febril, aquesta escena, ara, eh? No recordava gens que això havia passat.
1: Marta, és amnèsia pel trauma. Sí, és al·lucinant. Sort que me n'havia oblidat. Espero que puguis el meu cervell ser capaç de tornar-me a protegir.
2: És vera que no està malament ni Arrels de Gràcia ni Nevat Gyal, però no acaben d'encaixar, no?
3: No, home, clar que no.
2: Bé, idò, no sé si ho recordàveu o ho sabíeu, però bàsicament això, que és somni febril que diu una Juliana, aquesta actuació entre Nevat Gyal i Arrels de Gràcia, a Germen va ser que se van conèixer a l'aniversari d'Ana Belén Esteban allà per novembre del 2024. És a dir que podem xerrar de que Arrels de Gràcia ja han tocat per tot arreu, perquè en Dulceida jo crec que han fet més d'una celebració. Ja se coneixien d'abans, diguem, d'altres festivitats.
3: I sempre, doncs, omple i... No?
0: Fa com allò que diuen de fa festa,
1: home,
0: no?
1: Home, si fa festa un grup de rumba.
3: La música en directe és...
2: He de dir que jo, justament, vaig anar divendres a la caseta del migdia a escoltar Arrels de Gràcia i m'ha sobtat perquè el grup no hi era, hi havia uns substituts. I després vaig saber que era perquè estava una sabada de la Dulceida. No estava sabent que tocava, clarament.
3: Molt bé, doncs, escolta'm, Víctor, demà tornes.
4: Demà parlem, ja
3: es veu que avui no hem tingut
0: sobre
3: temps.
0: La boda de la Dulceida, una última cosa... heu anat veient que tot ho marquen com a publi, eh?
1: Ja, ah,
3: absolutament,
1: pagat.
3: Que teníem...
0: I que jo pensava que l'haurien pagat de la seva butxaca.
3: Vam arribar a tenir el dubte.
1: S'ha cobrat, no és que els hagi... S'ha cobrat.
0: Això és ja que els hagi sortit gratis, sinó que ha cobrat, eh? Creus
4: hi ha benefici
0: que?
4: Després de la boda, no?
1: Si
4: que
1: posa publi, és que cobres. Si no, és regal.
0: Ah, doncs mira, imagina't.
3: Doncs Anna Pasqual aquí ha fet una gran
0: home,
3: feina de contractes i de vendes, eh?
1: Ella estava allà cobrant hores extres. A tot això demano... O sigui, res del que he dit en aquest programa ho segueixo pensant. Ho retiro tot.
0: Com? Què passa? Si no has dit cap bestiesa, no?
1: No, però tants cosins i tot, ho
0: retiro
1: tot.
0: Ah.
1: Tot. Tots els detalls personals de la meva vida.
0: Han sortit tres cosins o quatre com a mínim, en aquest programa.
2: I llavors Figueres t'agrada o no?
1: M'ho he inventat per fer personatge.
3: Penseu que aquest programa també fem una mica els personatges.
0: No som així.
1: Hem d'inventar perquè és que si no hi ha de què parlem.
3: Demà hi tornem a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: París, la postal perfecta.
7: Ah, és que és tan mono!
6: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
8: Súper!
6: Nous superherois.
8: No se't pot amagar res, eh?
6: Nous enemics. Oh. Noves aventures.
8: Que bé!
6: Mil i una sorpreses.
8: La sorpresa.
6: Supers, esteu preparats pel canvi?
8: Estic segura que podem superar el repte.
6: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat, recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
10: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat. A Catalunya Ràdio.
11: Ara, la tarda. En Francesc Garriga.
3: I és que s'esquila dos cops l'any.
0: Roger.
4: Estem en directe. És que hem vist la imatge de Jordi Costa en pantalla de prèvia i ha cridat l'atenció el new look de Jordi Costa.
3: No pentinat, eh?
0: S'ha rapat.
12: Però ja fa una setmana.
4: Què ja passa la setmana?
0: No et veiem mai.
1: Perdó per no seguir tampoc tan de prop la teva d'allonsis capilar.
4: Podríem haver vist el Esport 3, també, però...
1: Tu creus que jo faig pinta de saber on trobar el canal Esport 3?
4: Però si ho tens posat al mando, el número 3.
1: Jo, per començar, no tinc ni senyal.
4: El comandament.
3: A casa seva.
4: No tens senyal?
1: No.
12: Estic ofès, perquè els vestits, els outfits de Gelmàssic els tenim.
4: És veritat, ho suporta clavat, això, ara.
12: Ah. No, que jo estic encantat de no ser...
4: I la Sònia no hi és, avui?
12: No.
1: Com?
12: Aquesta setmana no hi serà, estarà entre nosaltres.
1: On és?
4: Autèntica devastació,
12: doncs,
4: a la tarda.
12: No ho sé, investigueu, jo no
13: tinc... Saps que hi va semblar veure-la?
4: Ai, ai,
13: on?
4: No.
13: A Ceba, a Osona.
4: Pot ser, o costa?
1: Ah, té un amic, molt amic de Ceba.
12: Ah, sí?
13: Va semblar, però no n'estic segur.
4: Sí.
12: Jo no em complicaria la vida, però vosaltres mateixos.
4: Arriba el Costa.
14: Calafell Ràdio. Són les 7.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dilluns 14 de setembre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns la programació de la nova temporada 2026-2027. En parlarem d'aquí uns minuts. Abans tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. L'Avinguda Catalunya d'assegut a Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre d'assegut a Calafell, apunta l'Ajuntament. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. Santa Oliva reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. Mor una dona de 27 anys, veïna de l'Arbós, en un accident a la Nacional 340 Altafulla. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països de l'Europa occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acollirà la segona edició de la Festa al Cel. Els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre les noves plagues.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquesta casa, Calafell Ràdio, Calafell Televisió, estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. Els serveis informatius d'aquesta casa, de dilluns a diumenge, segueixen prenent-li el pols a l'actualitat de proximitat amb les notícies de Calafell, comarca, el Penedès Marítim, Camp de Tarragona i d'àmbit general. Es mantenen les tres edicions de l'informatiu de dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Els dissabtes, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i també els diumenges, amb el resum de la setmana amb qui els acompanya, qui els parla, Mireia Romaguera. D'altra banda, aquesta temporada, el magazín Calafell Matí de Calafell Ràdio, de 9 a 1 del migdia, conduït per Ferran Boquer, a més de mantenir les seccions habituals d'actualitat i entreteniment, amb la secció de l'alcalde de la ràdio, portaveus, espai escoles i sempre amb la millor varietat musical, suma nous col·laboradors amb noves propostes, espais on es parla de xarxes socials i curiositats, biodiversitat i medi ambient, benestar animal, espais de cuina, també un espai sobre novetats de cinema i sèries, aprendre anglès a través de la música, es parlarà de la societat inclusiva i hi haurà una nova secció sobre els antics oficis. Les tardes de Calafell Ràdio segueixen sent musicals des del Surfing Safari, una aposta que, segons les dades d'audiència, incrementa cada temporada els seus seguidors, on es poden escoltar totes les novetats del pop i els èxits més recents. De 3 a 7 de la tarda i en repetició les matinades de 2 a 6. La secció musical es manté les tardes i vespres dels caps de setmana, amb una selecció de dues àrabes. Els col·laboradors de Calafell Ràdio i els espais ocupen una part important de la graella als vespres, també als caps de setmana. Hi ha programes com el Nostàlgia de Josep Cosidó, el Només tu i jo, dedicat a la música romàntica. Els clàssics i les novetats de la música en català es troben cada dimarts al vespre al Puntcat. Els dimecres, Ramon Robuster es posa al capdavant de tot un clàssic a la ràdio, l'Hora del Jazz. Els dijous és el moment del daiquiri pels combinats de la música llatinoamericana a les 8 del vespre. Els divendres, de 8 del vespre a 9 9 de la nit, La màquina del temps amb Albert Gómez, amb els hits dels 80 i 90. De 9 a 10 de la nit, Rock and Clàssics amb Esteve Llop. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda, Primera llista amb els 40 èxits musicals del moment. També dissabtes de 10 de la nit a 11, nou programa Calafell Ràdio Vinils amb Història. Els dissabtes per la nit, la música electrònica ballable arriba de la mà dels DJs catalans del moment, amb el programa Alter Ego. Una temporada més, es mantenen espais com l'Abecedari Poètic amb Maica Duaigües els diumenges o l'Esperit Viatger dissabte i diumenge a la una del migdia durant 30 minuts. La música de les grans pel·lícules els diumenges amb el BCO de Duar Abbas. També diumenge, Festa dels 80 amb Ferran Boquer. Calafell Ràdio és la ràdio que ens uneix. Aquesta temporada continuem amb vosaltres 2026-2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I a partir d'avui dilluns ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. I és que l'Ajuntament continua la tramitació dels pressupostos de cara a l'any 2027. La primera edició va ser el 2017 amb l'elecció de les propostes pel pressupost municipal del 2018. Enguany s'ha arribat a la novena edició d'un procés participatiu ja consolidat i que els fruits són visibles. En aquesta edició s'han presentat fins a 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven, pel manteniment posterior que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic o als equipaments, d'acord amb el reglament dels pressupostos participatius. Les propostes que han passat a tall per aquest pressupost són adequació del camí de Mas d'en Vives, adequació del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers a Calafell Park, arreglar voreres a Mar Romeu, també a Brises, Montmari i Valldemar, canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del parc infantil de la urbanització de Mar Romeu, senyalitzacions d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat, i una altra proposta són menjadors per a colònies de gats. Per tant, doncs, recordem que avui dilluns, 14 de setembre, ha començat la votació dels pressupostos participatius. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes que els hem esmentat fa uns minuts i poden participar els empadronats o empadronades a Calafell majors de 16 anys. Un cop acabi la fase de votació, les propostes guanyadores s'incorporaran al pressupost municipal per l'any 2027.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell ha incrementat la presència policial a l'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell. L'any 2025, entre l'1 de gener i el 31 de juliol, es van fer 151 serveis. En el mateix període del 2026, s'han fet 164. En matèria de seguretat ciutadana, en el mateix període, els serveis han passat de 101 a 122.

0: i la reiteració de baralles, amenaces, discussions i alteracions de l'ordre públic, més que no pas per una elevada incidència de robatoris o furts. És recomanable que aquests establiments limitin l'accés als seus establiments a les persones que consumeixen molt d'alcohol, ja que això té un efecte immediat en el carrer, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Marc Caselles. L'Avinguda Catalunya requereix un seguiment específic i continuat per la concentració d'activitat i conflictivitat visible. Les dades posen de manifest que una actuació policial preventiva sostinguda i un increment de les intervencions orientades al control, la vigilància i la identificació de persones i vehicles porta els seus fruits, apunten des de l'Ajuntament. La retirada dels bancs ha permès, diuen, treure el focus de venda de droga que hi havia fixa a l'Avinguda Catalunya. Ja no es veuen moviments d'aquest tipus. Els veïns ho havien demanat per escrit, apunta l'Ajuntament. Per aquest motiu, l'equip de govern ha proposat l'Avinguda de Catalunya com a emplaçament per la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra, entre Calafell i Cunit, que la consellera d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon, va anunciar en la darrera Junta de Seguretat Municipal de Calafell. L'Ajuntament de Calafell, en un comunicat, diu que una de les ubicacions possibles va prenent força per la facilitat de sortida en vehicle, per no haver d'enderrocar cap edificació i per estar en un lloc ben visible i fàcil accés. Ben aviat plantejaran un acord, diuen, amb la propietat d'una de les finques amb qui s'ha parlat per poder ubicar la nova comissaria dels Mossos al centre de Segur de Calafell, ha manifestat l'alcalde Ramon Ferrer. Així mateix, no es descarta haver d'expropiar altres finques de la mateixa Avinguda Catalunya per eliminar focus de venda de droga i ocupacions il·legals i conflictives que mouen aquest negoci en aquell entorn. Alguna d'elles, la propietat, ja ho ha exigit, segons apunta l'alcalde de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Els centres cívics de Cunit donen el tret de sortida a la nova programació d'activitats setembre-desembre amb una oferta pensada per continuar fomentant el benestar, la creativitat, la formació i la convivència. Amb una àmplia varietat de cursos i tallers, aquesta nova temporada combina les activitats més consolidades amb diverses novetats que amplien les possibilitats de participació. La programació manté propostes molt sol·licitades, com pilates, ioga, zumba, sevillanes i rumba, patchwork, costura, dibuix, escultura, modelatge, guitarra o francès, consolidant una oferta diversa que s'adreça a totes les edats i interessos. Aquest trimestre, però, destaca especialment per la incorporació de noves activitats que responen a inquietuds actuals i aposten per l'aprenentatge pràctic i el desenvolupament personal. Dansa afrobrasilera és una proposta plena de ritme i energia per treballar el cos a través de la música. Entre costures, màquina de cosir, un nou taller destinat a persones que volen iniciar-se o perfeccionar les tècniques de costura en màquina. I a per a tothom, nivell 1, una introducció pràctica al món de la intel·ligència artificial. Bricolatge per a la llar, un curs per aprendre petites reparacions i tasques de manteniment domèstic de manera pràctica. Brilla davant la càmera, orienta't a millorar la comunicació i la seguretat davant les càmeres i les xarxes socials. Els monogràfics especials de tardor i Nadal són sessions gratuïtes que permetran descobrir noves tècniques creatives en format puntual. També s'incorpora un cercle de dones i gestió emocional. A més, la programació cunitenca continua apostant per activitats gratuïtes, com sardanes i diferents monogràfics, reforçant el compromís dels centres cívics. Les activitats es desenvoluparan als centres cívics Calcego i als Jardins, entre setembre i desembre. Les inscripcions romanen obertes de 9 del matí, per tant, fins al 24 de setembre amb places limitades. Aquest setembre, els centres cívics de Cunit tornen al punt de trobada per aprendre, compartir i créixer en comunitat. Més informació al web www.cunit.cat.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim endavant amb més notícies. L'Ajuntament de Santa Oliva ha completat la instal·lació d'un nou sistema de càmeres de lectura de matrícules en diferents punts estratègics. Aquesta mesura s'emmarca dins de les línies d'actuació de l'equip de govern per millorar la seguretat ciutadana i augmentar la vigilància.

0: silenciar les vies d'entrada. En total s'han desplegat 6 punts de control repartits per diverses zones i accessos clau del terme municipal Santa Olivenc. L'objectiu principal d'aquests nous dispositius és oferir eines més eficaces per al control del trànsit, també per la prevenció d'actes delictius, alhora que facilitaran la tasca de recerca i intervenció dels cossos de seguretat quan sigui necessari. Actualment, l'empresa adjudicatària està duent a terme el procés de certificació tècnica de les instal·lacions. Un cop es completi aquesta fase de validació, el sistema estarà completament a punt per ser integrat i supervisat directament pel cos de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra. Amb aquesta intervenció, el municipi de Santa Oliva fa un pas més en el compromís continu per reforçar la prevenció i garantir la tranquil·litat i el benestar dels veïns i veïnes.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Una dona de 27 anys ja mor en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, segons ha informat el Servei Català de Trànsit aquest passat divendres. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per 11:45 de la nit. Per causes que s'investiguen, 3 turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i 4 persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós del Penedès. Amb aquesta ja són 91 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any. Arran de l'accident es van activar 7 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i 7 unitats del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Com dèiem, des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accident a la carretera catalana, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. 35 d'aquestes víctimes mortals circulaven en motocicleta. També han mort en sinistres a la carretera Nou Vianants, 6 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Passem ara a les notícies d'àmbit general. L'agost del 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol del 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustible combustibles fòssils i a l'augment de les temperatures mitjanes de la superfície del mar a l'oceà Pacífic Equatorial, associat a les fortes condicions del Niño. A més, l'agost va ser el primer mes en superar els 1,5 graus sobre els nivells preindustrials des del novembre del 2025. Durant el mes es va registrar la mitjana mensual de temperatures de la superfície del mar més alta mai registrada als oceans extrapolars. De fet, la registrada mai a escala mundial, amb 21,11 graus als oceans extrapolars. Mentrestant, es van observar temperatures rècord de la superfície del mar a tot el Pacífic tropical, una zona on el fenomen del Niño és potencialment extrem i continua intensificant-se. Els efectes d'aquest fenomen ja es fan sentir a terra, amb unes condicions que afavoreixen la intensificació d'incendis forestals a Indonèsia, segons ha informat el Servei de Vigilància de l'Atmòsfera de Copernicus. Aquest mes va marcar el final de l'estiu més càlid mai registrat a Europa Occidental, superant l'anterior rècord establert l'any 2003. Una gran part de la regió i àmplies zones d'Europa central i oriental també van patir una sequera generalitzada a l'agost, que en alguns casos s'allargava des del maig, amb condicions de sequera registrades a diferents països com França, el Regne Unit, Hongria, Romania i Sèrbia. En paral·lel, es van registrar condicions més humides del que és habitual a l'oest de la península Ibèrica, la regió alpina al nord-est d'Europa, l'est de Turquia i les regions adjacents, on fortes pluges van provocar inundacions locals en diverses zones.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acollirà la segona edició de la Festa al Cel, que omplirà el seu litoral de vols i exhibicions durant 3 jornades i que arriba després de l'èxit de la primera edició, que va reunir més de 350.000 persones. La programació començarà el divendres entre les 11 del matí i les 3 de la tarda amb els vols d'entrenament i comprovacions tècniques dels equips participants. La gran estrena arribarà dissabte, dia 18, a les 9:25 amb el PortAventura Sunset Art Show, una de les grans novetats d'enguany que combinarà acrobàcies aèries amb llums LED, fum, làser i pirotècnia durant la posta del sol. El diumenge serà el torn de la gran exhibició aèria d'11 del matí a 3 de la tarda. El públic podrà contemplar avions de combat, helicòpters, aeronaus civils històriques, mitjans aeris d'emergències i patrulles acrobàtiques. Entre les aeronaus hi ha de militars, així com helicòpters Tigre i Chinook de l'Exèrcit de Terra. El programa comptarà també amb una important participació internacional, amb avions arribats de Letònia o Escandinàvia. Hi haurà diferents exhibicions des del Regne Unit i participarà Aerospark i des de Polònia Flying Dragons. L'aviació comercial i d'emergències també tindrà el seu espai. Vueling participarà amb un Airbus A320 i els bombers de la Generalitat ho faran amb un AT-802F, especialitzat en la lluita contra incendis forestals. La programació es completarà amb els Jackstars, la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, l'Aeroclub Barcelona Sabadell i l'Aeroclub Alt Camp de Vallmoll. La Festa del Cel no es limitarà a exhibicions aèries. A la zona de la platja també hi haurà simuladors per apropar al món l'aviació al públic. Davant de la gran afluència prevista a l'organització, recomana planificar amb l'arribada de temps, prioritzar el transport públic quan sigui possible i consultar els possibles canvis de mobilitat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal quan s'arriben a les 10.000 tones. Escoltem les paraules del coordinador territorial d'Unió de Pagesos del Camp de Tarragona, Sergi Claramunt. Assegura que la avellana d'enguany és de bona qualitat i demana poder usar fitosanitaris.
2: En un moment les avellanes que hem anat trencant són bones, es veu poca picada i es veu que la avellana és de qualitat. Problemes que ens trobem és que seguim sense tindre fitosanitaris, no tenim productes per tractar plagues que ens estan sortint noves, la cendrosa, no podem combatre els cops de calor, perquè les cases comercials, si no hi ha moltes hectàrees i si no hi ha molt de valor, no aposten per un producte que és minoritari avui per avui. Reclamem al departament que se'ns doni autoritzacions excepcionals, des del Ministeri no se'ns autoritzen, jo crec que les deneguen per sistema, i amb això què ens passa? Que no podem competir contra altres... com contra altres països com Turquia, que té un munt de matèries actives per combatre un munt de plagues i, per tant, si no tenen fongs, si no tenen bacteris, doncs l'avellana surt de més qualitat. Tot i això, la previsió d'enguany és que l'avellana és de bastanta qualitat.
0: Diu que plegaran entre un 70 i un 80% d'un any normal.
2: Ens anirem amb un 70-80% d'una collita normal. Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts avellaners vells que arran de les calors i de la sequera que va durar 3 anys, aquests avellaners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
0: El coordinador territorial d'Unió de Pagesos del Camp de Tarragona diu que tants avisos per temporals els posa la por al cos.
2: Bé, hem tingut 2 avisos en els quals els pagesos, quan ha de ploure amb l'avellana, ens tornem una miqueta bojos i hem corregut a plegar, després resulta que els avisos s'han transformat de 100 litres a ni una gota, que ja ens està bé que no plogui ara en aquesta època, perquè com més seques podem replegar les avellanes, millor, però a vegades te fiquen la por al cos, comences a avançar feines i al final no fa una gota.
0: Tradicionalment, l'11 de setembre era el tret de sortida de la campanya de l'Avellana al Camp de Tarragona. Els últims anys, però, la collita s'ha avançat i la majoria de pagesos comencen a escombrar els camps els últims dies del mes d'agost. S'han plantat noves varietats més primerenques i més ben adaptades a una temperatura que augmenta cada any. Després de tres campanyes de poca producció a causa de la sequera, enguany el cultiu s'ha recuperat una mica. Esperen, com dèiem, plegar 5.000 tones d'Avellana al Camp de Tarragona, el que representa entre un 70 i un 80% d'un any normal. Cal tenir en compte, diuen, que les comarques tarragonines han perdut 2.000 hectàrees d'avellaners a causa de la falta d'aigua per regar. La majoria d'arbres han mort i alguns s'han arrencat. Els pagesos, però, celebren que enguany no hi ha hagut cap episodi de pluges fortes que molts anys s'han portat la collita. S'assenyala que les dues últimes alertes de protecció civil a l'agost i la passada setmana per pluges intenses els ha fet córrer per no perdre les avellanes.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Ecos del Port és la nova experiència immersiva que convida el públic a reflexionar sobre el canvi climàtic, la biodiversitat i especialment la memòria marinera. La iniciativa combina projeccions, instal·lacions audiovisuals i creació digital. La proposta arrenca amb les històries de sis savis del barri del Serrallo de Tarragona, seguit d'un mapping. És una experiència immersiva que permet endinsar-se al patrimoni marítim al moll de costa de Tarragona. Per tant, doncs, una reflexió sobre el canvi climàtic i la memòria marinera. La directora i la comissària de la plataforma Jardí Digital, Daviana Muñoz, explica l'experiència immersiva.
3: Bueno, esta es una experiencia inmersiva que tiene dos momentos. Un momento, un primer momento, que es el de los sabis del mar. Son los sabios de la mar, son los sabios del Serrallo. Criados, nacidos y evidentemente también desarrollados aquí dentro del Serrallo y con pertenencia y pertinencia de Ecos del Port. Esta es una experiencia inmersiva que tiene como objetivo retratar la tecnología desde lo que es la creación de un joven que es Eudal Serrano de apenas 24 años y cuál es su visión como joven de artística acerca de lo que es el mar y lo que es el Serrallo. Es una experiencia inmersiva sobre cambio climático, biodiversidad y, por supuesto, la memoria marinera.
0: Diu que l'experiència immersiva Ecos del Port és molt nova i que cal venir a veure-la amb una ment oberta.
3: Hay que venir a verlo con muchísima apertura de mente porque es una experiencia que es novedosa y que está hecho, como les decía hace un momento, entre inteligencia artificial y referencias documentales del Serrallo.
0: Ecos del Port es va inaugurar fa uns dies i es podrà veure fins al 20 de setembre al Refugi 1 del Moll de Tarragona. La iniciativa forma part de la programació del Nou FES, el Festival de Creativitat Digital, que reuneix artistes, creadors i institucions per explorar noves formes d'expressió vinculades a la tecnologia i a la innovació. De fet, Ecos del Port representa el punt de partida d'un nou cicle d'activitats impulsada per el Jardí Digital, que al llarg dels pròxims mesos ompliran el moll de costa de Tarragona de propostes vinculades a la creativitat, la cultura i les arts digitals. Els dies 27 i 28 de novembre serà un dels moments més destacats, ja que arribarà una nova edició del Nou FES. Aquest projecte artístic està cofinançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i el GALP Costa Daurada.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: I fins aquí l'informatiu del dia d'avui, dilluns 14 de setembre. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
4: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
5: Calafell Ràdio. Són les 8.

Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.

Salutacions a tothom, un altre dilluns aquí o diumenge, depèn de l'hora que escolteu aquest programa, ja sabeu, la nostàlgia, Calafell Ràdio, Pep Cosidó, que us estarà posant aquí la música que era famosa als anys 60 i 70, no? Temes molt romàntics, principalment molt romàntics, n'hi ha algun que és una miqueta més mogudet, uns més tristons, no? Però aquella d'allò que recordar, d'allò que el moment de recordar la cançó, moment on estàvem, què fèiem, com estàvem de grans o de petits, no? Aquí, a la nostàlgia Calafell Ràdio, doncs, recordarem temes com aquest, eh? El senyor Andrés Dobarro. Comencem amb aquest senyor. Segurament que el recordareu, aquest senyor, perquè també comencem des dels 70, va tenir alguna cançó, doncs, que era una mica famosa, com aquesta, M'estoy volviendo loco.

Era el senyor Andrés Lobarro, amb aquesta cançó que es deia Poco a Poco, no? M'estoy volviendo loco, segurament que l'haureu recordat, perquè aquest tema era començaments dels 70, doncs aquest senyor era bastant famós, aquest, i doncs cançons com aquella escoltàvem potser cada dia per la ràdio, no? Perquè normalment, doncs, teníem... Normalment, moltes d'aquestes cançons que escoltem aquí, tot era, normalment, doncs, era per la ràdio, no?, que escoltàvem programes d'aquells que feien. En aquell moment, les cançons eren novetat, no?, o sigui, tot això era els primers números dels èxits, no?, de la ràdio, de música, i resulta que ara, doncs, són tan antics, no?, com aquest... senyor, que també era també molt famosa, no?, als anys 70, el Sabaeza, amb un tema... Aquesta tenia... Dos o tres temes que teníem era... Parlava de religió, no? Aquesta era un credo,

Creo en vos, la senyora Elsa Baeza, el credo, però no era el credo que estàvem acostumats a resar nosaltres, no? Aquest és una mica més revolucionari, no? Segurament que aquesta cançó també l'haureu recordat bastant, no? Perquè era aquesta senyora, com deia, doncs, a començaments dels 70, que ja va ser bastant famosa. Aquí, als anys 60 i 70, doncs, normalment el que anem traient doncs, és el que més escoltava en aquella època, no? Encara que potser hi ha algunes cançons que ens en recordem més d'altres, com aquesta. Aquest és el senyor Adriano Celentano, que ja aquests als anys 60 ja eren famosos, no? L'Adriano Celentano, un tema que es deia... Em sembla que aquí la versió que va escoltar més és en espanyol, no? Escoltem la versió d'Adriano Celentano de «Se oculta el sol».

Si oculta el sol, la veu d'Adriano Celentano, una versió en italià, no? Doncs d'una cançó que també l'havíem escoltat aquí en diverses versions, no? Aquesta era una d'elles, no? Un tema molt, bueno, romàntic, sí, un tema d'amor, no? Encara que d'allò, doncs, però segurament que tots els haureu recordat, no? Com també haureu recordat un senyor... Aquest tenia un nom una mica més d'allò, no? Perquè Pepino di Capri, no? Aquest el recordeu, aquest? Aquest també tenia un tema també dedicat a una noia. Aquest tema segurament que el recordareu també us portarà, espero, bons records.

Roberta, el senyor Pepino Di Capri, eren temes que escoltàvem als anys 60 que venien d'Itàlia, no? Temes molt famosos, no? Aquell moment, per ballar així agafadet, no? Aquesta potser és la més coneguda de totes les que escoltarem en italià avui, no? Aquella, un tema que es deia Volare. Recordeu aquest tema del senyor Domenico Modugno? Aquest segurament que sí, perquè aquesta potser és la que recordarem més de totes. Volare, Nil, com aquí, di blu, di pinto di blu.

El senyor Domenico Modugno triomfava, a part d'altres cançons, aquesta potser també era la més coneguda d'ell, no? Volare, Nil Blu, Dipinto di Blu, no? O sigui, que vol dir que volava per sobre el cel blau o alguna cosa així, més o menys. Segurament que aquesta l'haureu ballat i l'haureu recordat. Aquesta era una mica més mogudeta que les altres. Ara, un tema que també, últims dels 60, també era molt, molt romàntic i molt escoltat, el senyor Matt Monro, aquest també va tenir molts èxits, molts temes com aquest. Potser un dels que més hem escoltat d'ell, aquest que deia «No puedo quitar mis ojos de ti».

Era senyor Matt Monro amb aquest tema, un àlbum que estava, perquè aquest senyor va, encara que no fos espanyol, doncs cantava moltes cançons en castellà, segurament que el recordareu, no? Aquest era també temes com aquest, No puedo quitar mis ojos de ti, altres, doncs, que es van fer famosos últims dels 60 i començaments dels 70. Ara una noia, ara també és una senyora, sí, clar, més o menys, i ha anat com nosaltres, envellint com nosaltres, doncs també serà molt més gran, no?, de quan era famosa. El que passa és que després sembla que es va casar amb un futbolista i va plegar, no?, aquesta, la senyora Maria Ortiz. Recordeu la senyora Maria Ortiz? Segurament que sí. A començaments, molt començaments dels 60, era famosa també en cançons com aquesta. Una que segurament recordareu, tipus música folk, no?, que en deien Naviriña do Mar.

Naveirinha do Mar, la veu de Maria Ostiz, era un tema doncs, que també l'havíem escoltat més d'una vegada, no? Eren temes de com es deia allò, temes del panorama espanyol de música, no? Que el que s'escoltava en totes, més o menys, totes les ràdios, totes les emissores tenien més o menys el mateix estil de programa, no? I posaven doncs, cançons d'aquestes, no? Com feien les 40 principals i coses d'aquestes, però tots més o menys posaven el mateix. Una cançó que també es va escoltar bastant, uns senyors que van tenir també molts d'èxits, no? Los Albas, recordeu Los Albas? Van fer moltes versions de cançons com aquesta, A lo loco, eh? Recordeu A lo loco? A lo loco!

A lo loco se vive mejor, no? Això era el que deien los Albas a començaments dels anys últims. Aquesta potser encara era últims dels 60, començaments dels 70, no? Aquests senyors, música molt petxanguera, tot el que tenien era música molt petxanguera, tota per ballar, per moure el cos, no? I per viure a lo loco, com deien ells. Ara, un tema una mica més romàntic, una mica més tranquil·let, no? Els senyors de los Mustangs, aquests també tenien moltes versions de temes molt macos. Aquesta l'hem escoltat per alguna versió que no és la dels senyors dels Mustangs, eh? Aquesta potser és la primera vegada, o una de les poques vegades que l'hem escoltat, El sol no brillarà nunca más. Recordeu aquest tema? Aquest tema també l'havíem escoltat en diverses versions. Avui l'escoltarem pels Mustangs.

Temes doncs, que eren famosos als 60, als anys 70, com la de Carina, amb la veu Carina, no? Segurament que aquesta senyora també la recordareu perquè l'hem escoltat infinitat de cançons, com aquesta, Ahora te puedes marchar.

Allora te puedes marchar, no? Un tema que també el van fer famosa la Carina i d'altres cantants. Aquest tema també era bastant escoltat, l'últim dels 60. Ara un tema que aquest no, aquest tema és original, el senyor... Aquest ja era, sí, a mitats dels anys 70, no? Un tema molt romàntic, no? Un tema una mica d'allò, no? Aquell tema del Sandro Jacobè. Recordeu el Sandro Jacobè amb el Jardí Prohibit?

Sandro Giacobbe triomfava amb aquest tema que ens venia d'Itàlia, no? El Jardí Prohibit, no? Aquest era... Va tenir bastant d'èxit amb aquesta cançó, eh? Era així, meitat de... Per allà el 76, 77, si mal no recordo. Era una cara tenia el Jardí Prohibit i l'altra deia Senyora Mia, eh? Aquest disc es va vendre bastant, eh? Un tema molt romàntic. Molt romàntic com aquesta que ve ara. Aquesta és una mirallà, el senyor Nino Bravo. Nino Bravo va tenir, doncs, temes molt romàntics, temes molt macos. Està dedicat a una noia que va ser famosa, em sembla que era com a model, no? Recordeu Nino Bravo cantant-li a Noelia?

Nino Bravo, dedicada doncs, a una noia que es deia Noelia, la cançó segurament que la recordareu, sí, segurament que la recordareu, i si mal no recordo era dedicada a una model que es deia Noelia Alfonso, si mal no recordo. Ara no vull d'allò, però em sembla que era dedicada a aquesta noia, que va ser molt famosa també a començaments dels anys 70. El que també, bueno, aquest ja feia alguns dies que triomfava, no? Però aquí, a començaments dels 70, també va ser molt famós amb aquesta cançó, el senyor Roberto Carlos. Un tema que també té un títol una mica estrany, no? El gato que está triste y azul, no? Recordeu aquest tema? Segurament que sí que el recordeu. No pot ser que no el recordeu, eh?

Roberto Carlos, el gato que està triste i azul. Segurament que aquest el recordeu bé, també, perquè aquesta és una, potser una dels últims temes doncs, que es van fer, que vam conèixer ell als anys 70 ja, no? Doncs eren temes molt, molt romàntics. I ara, doncs, no ens queda gaire, no ens queda gaire d'escoltar... Escoltem un moment... un minutet i mig, no? Escoltem una cançó que aquesta, doncs, encara que... potser no sigui gaire escaient, no? Però tots recordem, a l'estiu, quan calenta el sol, els germans Rigual,

Cuando calienta el sol, eh? Segurament que aquesta també l'heu recordat, no? I segurament que potser l'esteu enyorant, no? Això que calienta el sol aquí a la platja, no? Que es vingui aquí altra vegada, no? Doncs ja, anem de cara a l'estiu. Ara ja estem a la primavera, doncs ja començarà, se suposa, perquè només parlen de mal temps, però se suposa doncs, que ja vindrà el bon temps, ja començarà a fer més calor i podrem anar a la platja, no? I recordarem, llavors sí que recordarem amb alegria els germans igual. Espero que doncs, hàgiu passat doncs, una horeta doncs, distreta, com cada dilluns a les 8 del vespre o cada diumenge a les 11, a les 10 del matí, no? Recordant la nostàlgia, recordant temes que us porto aquí, Pep Cosidó, des de Calafell Ràdio. Espero que tingueu, també, com dic sempre, molt bona setmana. Fins a la pròxima!

Molt bones, ja tornem a ser aquí un dia més. T'acompanyem dos cops a la setmana en el programa de música romàntica, el Només tu i jo. Sintonitzes Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Recorda que també ens pots seguir online a calafell.tv. No et perdis aquest programa de 60 minuts de durada per gaudir de la bona música i per relaxar-nos. I un dels temes que hem escollit avui per començar es tracta d'un duet entre Abraham Mateo i Ana Mena, Quiero decirte.

Temes musicals relaxants, per desconnectar, per estar tranquils i tranquil·les, però d'altres amb una miqueta més de ritme. Tots els temes, ja sabeu, alguns d'ells parlen d'amor, altres de desamor. Cadascú, doncs, es fa la cançó a la seva manera. Escoltarem un altre duet, en aquest cas són Adrián Rodríguez i Juan Magán.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Que no volveré, que no
2: volveré. És Aitana i Cali el Dandy. Benvingudes, benvinguts al Només tu i jo.

I tenim una altra proposta per tu en aquest programa. És Alan Miles, de fa molts més anys enrere, però de ben segur que potser la recordes, i si no és així, esperem que la gaudeixis.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Ja portem 16 minuts al teu costat i ara continuarem amb dues veus molt maques, Alejandro Fernández i Sebastián Yatra. Contigo, siempre.

Us ve de gust escoltar una altra cançó d'Alejandro Sanz, però amb un altre cantant, amb Camila Cabello, mi persona favorita. Esteu sintonitzant Calafell Ràdio 107.9 de la FM.

0: No ho dubtis, el Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Doncs vinga, seguim endavant, relaxant-nos. Ara passarem del punt de dos quarts amb aquest tema musical entre Alejandro Fernández i Gloria Estefan. En el jardín.

Alejandro Fernández i Gloria Estefan, un duet de fa molts anys i que hem volgut recordar aquí al programa. Temes musicals ben variats, de diferents estils i anys.

0: Tenim els millors temes per escoltar junts. Només tu i jo, a Calafell Ràdio.
1: I tant que sí, aquí continuem amb tu, només tu i jo, i ara amb Àlex Ubago i Pati Cantó.
2: Entre tu boca i la mía...

I abans us preguntàvem si recordàveu un títol, ara us preguntem un altre. Estoy hecho de pedacitos de ti. És una versió entre Antonio Orozco i Pablo Alborán.

I ens acomiadem, et diem adéu amb la banda sonora que escoltareu a continuació, de La Bella i la Bèstia. És Ariadna Grande i John Legend. Que tingueu un molt bon dia, que sigueu gaudint de totes les hores de programació de Calafell Ràdio. Que he estat amb vosaltres, Mireia Romaguera.

0: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Gran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. 9 en punt del matí i ja torna a sonar aquesta sintonia, la del Calafell Matí, és el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, dilluns, dia 14 de setembre de 2026. Salutacions, aquí us parla el meu nom, Ferran Boquer, al capdavant una temporada més del Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Gràcies per fer-nos companyia. Ara feia setmanes, mesos, que no teníem sonant la sintonia d'aquest magazín. I també cobríem micròfons a les 9 del matí per dir-vos bon dia, Calafell. Benvinguts a, de nou al Calafell Matí, al programa magazín de Calafell Ràdio. Com dèiem, després d'unes setmanes de pausa, després d'un estiu de molta calor, també de vacances, de descans i de desconnexió, però també amb feina amb altres continguts aquí a la ràdio, avui és el dia en què tot torna a començar. Avui tornem a obrir els micròfons del Calafell Matí. El passat mes de juny ens acomiadàvem de vosaltres fins al mes de setembre. Avui, com dèiem, dilluns 14 de setembre, ens hi tornem a posar. Esperem que hagueu tingut un molt bon estiu, que hagueu gaudit, que hagueu descansat, també compartit bons moments amb la família, els amics, i que, sobretot, hagueu pogut carregar piles. Ara toca tornar a la normalitat, a la rutina, torna el dia a dia i torna la programació regular d'aquesta casa, Calafell Ràdio, calafell.tv. Avui recuperem els horaris habituals, els nostres programes, els nostres espais i els nostres col·laboradors de la temporada regular. Una nova temporada que arriba, a més, a moltes novetats. Avui, al Calafell Matí, estrenem ara aquesta nova temporada al 107.9 de la FM en el seu horari habitual. De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, també els dissabtes amb els TVs Moments d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors, moltes novetats i sorpreses. Tenim fins a 9 espais nous. Informació, entreteniment, actualitat i, sobretot, sempre molt bona música per començar i per compartir el matí junts. Volem que ens feu un lloc al vostre matí, que ens escolteu també mentre feu un cafè, mentre aneu a treballar, mentre obriu el vostre negoci, conduïu o simplement doncs esteu fent el vostre dia a dia. Volem compartir al llarg del matí aquestes 4 hores de ràdio amb vosaltres en directe. Perquè al final això és la ràdio, fer-nos companyia. I nosaltres tornem a carregar piles, o millor dit, amb les piles carregades, amb molta il·lusió, amb moltes ganes de tornar a compartir cada matí amb vosaltres. Així que, si ens heu trobat a faltar, doncs ja estem aquí de tornada. I com dèiem, avui comença aquesta temporada radiofònica 2026-2027 de Calafell Ràdio, calafell.tv. És la meva novena temporada en aquests micròfons al capdavant del magazín. Jo sóc el Ferran Boquer i a partir d'aquest moment i fins la una tenim moltes coses per explicar-vos, moltes coses per compartir. Així doncs, és moment de dir-vos molt bon dia i benvinguts a Calafell Ràdio. I com sempre, després d'aquesta llarga xerrada, és moment de conèixer els continguts que us hem preparat per al programa d'avui. Si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem el matí amb les dades del dia. Les celebracions, també les efemèrides musicals d'aquest 14 de setembre. Tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i també el repàs a l'actualitat amb els titulars i les notícies del dia. Avui, en temps d'actualitat, ens acompanyarà Miguel Ángel Perín, és el regidor d'obres, el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell. Ens parlarà de diferents projectes d'obres que s'estan fent o que estan a punt de començar aquí al nostre municipi. A les 10 arriba Amb altres ulls, l'espai d'opinió, la mirada a Calafell de la Sàbil Gàmez. A partir de les 10 parlarem amb els companys, amb el director de Calafell Ràdio, calafell.tv, en Jordi Nin, perquè ens parli d'aquesta programació que avui engega Calafell Ràdio, calafell.tv. Nou espai a partir de 2:15 del matí amb la Sònia Tré, la pausa conscient. A les 11 el temps amb Josep Miró i tot seguit recuperem les espècies i els paisatges de Calafell amb la Núria Martínez. A 11:15, espai de salut amb la Lourdes Alonso. Avui parlarem dels polls. Sí, sí, els polls del cap. A les 12, nou espai, Singlish, amb la Laura Bondiull. Amb ella aprendrem l'anglès, si cal, i ho farem a través de cançons, repassant les lletres de les músiques que han marcat una època o que han fet història. Singlish, a partir de les 12 del migdia. I en el tram final del programa, com és habitual, tindrem música, tindrem consells i també l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això engega ara fins la una, és el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Déu-n'hi-do, hem començat i xerrem molt, eh? Vinga, som-hi, comencem. Bon dia, bona hora, família.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. les dades del dia.
1: Bueno, és que treballem i cobrem per xerrar, no?, per explicar-vos coses. Doncs aquí ens tindreu també cada dia començant el programa amb les dades del dia. Avui som a 14 de setembre de 2026. I el 14 de setembre és el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica, malaltia inflamatòria i crònica que provoca, entre altres símptomes, sequedat, lesions i, sobretot, un picor que pot arribar a ser molt intens. La primera dada és que més de 200 o 230 milions de persones al món conviuen amb la dermatitis atòpica. Una altra de les dades, que és especialment freqüent entre els infants. Les estimacions situen la prevalència al voltant del 20% dels infants. I ara, la dada que potser sorprèn més, i és que gairebé una de cada dues persones amb dermatitis atòpica té problemes de son. Una revisió d'estudis publicada l'any 2025 calcula que aquests trastorns afecten el 43,4% dels pacients amb dermatitis atòpica. Per això, els especialistes i les associacions de pacients insisteixen que no estem parlant només d'una qüestió estètica. El picor, el dolor i la falta de son poden acabar afectant la vida quotidiana, la feina, els estudis i també la salut emocional. És a dir, que 230 milions de persones pateixen aquesta dermatitis atòpica, un 20% dels infants i un 43,4% tenen problemes de son. Avui que celebra el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Vinga, anem per les efemèrides musicals. Perquè un 14 de setembre, com avui, de fa 67 anys, naixia el cantant de Ha, Morten Harket. És la veu d'aquesta cançó, el Take On Me, un dels grans èxits de la dècada dels 80. La cançó va arribar al número 1 als Estats Units, però també hi va fer història pel seu videoclip, que combinava imatge real i animació dibuixada a llapis. Un dels èxits dels 80, aquell Take On Me, per recordar que avui fa 67 anys, Morten Harket, la veu de Ha.

I qui també està d'aniversari és Ashley Roberts. Avui fa 45 anys. Coneguda per ser integrant de les Pussycat Dolls, el grup que va triomfar als anys 2000 amb cançons com Doncha o Buttons. Roberts va començar a ballar amb només 3 anys i va cantar ja als 8. La música, de fet, li venia de família, el seu pare també era músic i va ser bateria dels The Mamas and the Papas. Avui, Ashley Roberts fa 45 anys de les Pussycat Dolls.

més efemèrides musicals. Ens ho deia fa un moment la Roser Ribas en els serveis. Un 14 de setembre del 1943 va néixer a Londres Amy Winehouse. Avui hauria fet 43 anys. Amb només dos discos d'estudi va aconseguir convertir-se en una de les veus més personals de la música contemporània, barrejant el soul, el jazz, l'R&B i també l'ska. El segon àlbum de la cantant, Black to Black, la va convertir en una estrella mundial. Amy Winehouse va morir l'any 2011 amb només 27 anys. Avui recordem el seu aniversari amb aquest Back to Black, un dels seus grans èxits, Amy Winehouse.

encara tenim una darrera efemèride musical, perquè el 14 de setembre de 1955, Little Richards va entrar als estudis JM de New Orleans, als Estats Units, per gravar Tutti Frutti. O Tutti Frutti. La sessió no anava gaire bé, fins que Little Richards va començar a tocar una cançó que ja interpretava als clubs. La lletra original era molt més explícita i es va haver de modificar abans de publicar-la. Aquella gravació acabaria convertint-se en un dels temes fundacionals del rock and roll. Doncs moment d'escoltar, de recordar aquest gran hit de Little Richards. El Tutti Frutti.

0: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Amb Little Richard hem arribat a les 9 i 13 minuts al matí.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Després d'aquestes curiositats a la jornada, moment d'estar ben informats, també aquí a la sintonia de Calafell Ràdio, començant el Calafell Matí, anem pel temps per la previsió meteorològica. Moment de la crònica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar i estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejó més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar, gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix a entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejó a la tarda.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, quan passen 14 minuts del punt de les 9 del matí, la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, a l'exterior dels nostres estudis, és de 23 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, és moment de posar-nos al dia amb les notícies que recullen els diferents diaris digitals de les últimes hores. Començarem a diari de Tarragona.com, a la secció Costa. A l'espai de tribunals parlen de la fiscalia que sol·licita 8 anys de presó per apunyalar un altre jove a Cunit. Li va clavar un tall a l'abdomen amb un ganivet. A més, altres individus, la identitat dels quals es desconeix, el van agredir amb barres de ferro. Un jove que va apunyalar un altre a Cunit s'enfronta a 8 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. A més, la fiscalia sol·licita que durant 12 anys no pugui comunicar-se amb la víctima ni apropar-s'hi a menys de 300 metres. El Ministeri Públic també demana 20 mesos de presó i una ordre d'allunyament durant 3 anys per un delicte continuat d'amenaces, així com una multa de 540 euros per un delicte lleu de lesions. A més, haurà d'indemnitzar el denunciant amb 1.020 euros per lesions ocasionades, 8.000 euros per seqüeles i 237 euros per la ruptura de les seves pertinences. I no deixem els tribunals perquè també és notícia de les últimes hores, els 4 anys de presó per robar 4 vegades en una benzinera del Vendrell. Sempre hi anava a agafar els diners dels calaixos de les màquines de rec, de l'aspirador de neteja i d'inflar les rodes. Un home que va entrar a robar en 4 ocasions a la benzinera del Vendrell, on una benzinera ha acceptat una pena de 4 anys i 3 mesos de presó. La fiscalia i la defensa van arribar a un acord a l'hora de fixar la pena per un delicte continuat de robatori amb força en establiment obert al públic. A més, en concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar l'establiment amb 7.606 euros pels desperfectes causats i 100 euros pels diners sostrets. Els 4 robatoris es van cometre l'any 2021. Parlem de participació ciutadana perquè els veïns de Calafell poden triar entre 13 projectes per als pressupostos participatius. Les votacions comencen avui dilluns, dia 14 de setembre. I és que l'Ajuntament de Calafell continua la tramitació dels pressupostos participatius per al 2027. La primera edició es va celebrar l'any 2017, fa 10 anys, amb l'elecció de les propostes per al pressupost municipal del 2018. Enguany s'ha arribat a la novena edició d'un procés participatiu ja consolidat i els fruits del qual són ben visibles. El comerç del centre del Vendrell tindrà una zona d'aparcament gratuït amb limitació horària. És un altre dels titulars de les últimes hores. Un espai que ocuparà l'espai que antigament ocupava l'antiga benzinera situada darrere del mercat municipal. En el marc del projecte de reforma integral del mercat municipal del Vendrell, ja han començat les obres per desmuntar les darreres estructures de la gasolinera que hi havia darrere de l'edifici al costat de l'avinguda de Jaume Carner, tal com ha explicat l'alcalde Kenet Martínez. L'espai que ocupava la benzinera es convertirà en una zona d'estacionament comercial gratuït i regulat, on durant l'horari comercial es podrà aparcar amb una limitació horària. Ha mort una dona de 27 anys a l'Arboç en un accident a la Nacional 340 al Tafulla. Quatre persones més han resultat ferides per l'encalç de tres vehicles. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per 11:15 de la nit d'aquest dijous passat. Per causes que s'estan investigant, tres turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i quatre persones van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arboç. Amb aquesta ja són 91 les persones que han mort a les carreteres catalanes en aquest 2026. I acabarem aquest repàs de l'actualitat en titulars parlant de Calafell, que adjudica les obres del nou pas soterrani del carrer Ring per millorar la mobilitat. El projecte, amb un pressupost d'1,75 milions d'euros, connectarà el carrer Ring amb el baixador facilitant l'accés a vianants i ciclistes sota les vies del tren. I és que l'Ajuntament de Calafell ha formalitzat l'adjudicació de les obres corresponents al pas soterrani situat al carrer Rim. Aquesta infraestructura viària permetrà crear un nou accés per vianants i bicicletes que travessarà per sota de les vies del ferrocarril, enllaçant el carrer Rim amb el carrer del Baixador. Una connexió que recuperarà la funcionalitat que tenia l'antic pas a nivell en aquest punt, augmentant així la permeabilitat transversal de la línia ferroviària. El disseny contempla rampes accessibles en ambdós costats, afavorint l'ús tant per persones amb mobilitat reduïda com per ciclistes. El projecte inicialment preveia una inversió de 2.001.000 euros. No obstant això, l'empresa adjudicatària Artifacts ha presentat una oferta guanyadora valorada amb 1.754.500 euros. Són les notícies que podem trobar en aquest dilluns en els diferents diaris digitals comarcals. Amb aquest repàs hem arribat a les 9:20 del matí.

0: 4 hores de programa aquí en el Calafell Matí. També tenim molta música, moltes cançons que va desfilant al llarg d'aquestes 4 hores per l'antena del 107.9 de la FM.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
0: Aquesta és la més nova del Ginassà. Els germans Serrassoles amb el Nil Moliner i a més cantant en català, com no podia ser de cap altra manera. Amb qui estaràs? Doncs jo el que vull, el que desitjo, el que us demano és que es quedeu aquí amb nosaltres, que esteu a Calafell Ràdio.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
0: Estem de tornada, gràcies també a tots vosaltres. Ara està a l'altre costat. Vinga, una pausa i tornem de seguida.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
3: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.

0: què tal? Soc Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
1: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps. Calafell
2: Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Aquesta noche arribem al punt de 9:15 del matí, dilluns 14 de setembre de 2026, el dia, la jornada en què tot a Calafell Ràdio, calafell.tv, tot torna a començar. Estrena de la temporada regular d'aquesta casa, en un moment, espai d'actualitat aquí, escoltant el Calafell Matí, el magazín de Calafell Ràdio. Abans, Emerald Eyes, és la nova d'Alex Warren.

0: Metre en dues parts aquesta entrevista amb el regidor que ens ha parlat d'obres. Espai d'actualitat a Calafell Ràdio, calafell.tv. Ens acompanya el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Calafell, és en Miguel Ángel Perín. Regidor, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs volem parlar de diferents temes. Comencem, ara diem, temporada, a partir del setembre, amb molts projectes entre mans. L'Ajuntament ja ha adjudicat les obres del pas soterrani del carrer Rin. Havíem parlat moltes ocasions aquí en aquest espai d'actualitat, regidor.
1: Sí, de fet, ja ha acabat l'estiu, doncs toca continuar obres doncs, que teníem amb el nostre pla de mandat, i aquesta és una de les obres més importants que teníem grafia de negre sobre blanc, en el qual doncs, era aquest pas al carrer Rin, entre Baixador i Rin, sobrepassant per sota el que és Lluís Companys. I, per tant, doncs, continuem doncs, aquest relat de ciutat que anem construint pedaç a pedaç, en el sentit de que ja vam fer una actuació molt important a Rodríguez Pita, al carrer Baixador, i en diferents fases. No? Ara el següent projecte doncs, serà la plaça Lola Boronat i acabar el que és el carrer Baixador, que culminarà doncs, precisament amb aquest pas del carrer Rin en Baixador. No? És un pas doncs, que és de caire totalment peatonal, en el qual doncs, tenim dos accessos amb rampa totalment normativa, i també doncs, dos accessos que són amb escala. Amb escala, per tant, doncs, és un pas que té tota la tipologia d'accessos per totes les persones, i que, a més, doncs, serà un pas, no un pas tan... Podríem fer una similitud amb el pas del carrer Sant Pere, un pas més agraït, més maco, que en el cas del Pisuerga, que era un pas molt més senzill a nivell tècnic. Per tant, doncs, estem molt contents doncs, que aquesta obra doncs, ja tingui una empresa guanyadora, i que en els propers mesos, entre la formalització de contracte, preparació de tasques, ja que és un tema que també s'ha de passar per sota de la via del tren, doncs hi ha uns permisos associats a Adif, hi ha unes mesures prèvies, doncs que és una obra doncs, que té una velocitat una mica inferior que altres que només depenem de l'Ajuntament. Per tant, doncs, molt satisfets doncs, de donar aquesta permeabilitat en els dos barris de Segur, nord i sud, o centre i platja, podem dir-ho com vulguem, però sí que ens donarà doncs, la culminació d'aquest relat, aquesta traçabilitat de ciutat, en el qual doncs, hi ha aquesta permeabilitat en un lloc que doncs, ja s'ha convertit, podríem dir, el centre de Segur, que és el port i la zona portuària, i també doncs, amb el centre de la plaça Mediterrani, doncs, que d'una manera molt còmoda i a un nivell peatonal, doncs, una persona o diferents grups de persones poden anar i circular d'una manera molt còmoda, molt segura i a peu pla.
0: A més, aquesta empresa que durà a terme aquest projecte del pas soterrat ha reduït el pressupost inicial, no? L'import que costarà aquesta obra.
1: Sí, normalment les empreses quan liciten doncs, poden fer baixes del projecte de sortida i a més poden fer millores. O sigui, això és una possibilitat que hi ha a nivell del contractant que pot oferir doncs, si el preu té possibilitat per ser guanyador doncs, de reduir d'una manera significativa o no, o fer-lo a preu tancat, però és una consideració que permet la llei de contractes i, per tant, doncs, quan hi ha una petita baixa, doncs, nosaltres ens va molt bé, bàsicament perquè ens permet doncs, petits extras o petites vicis ocults que podem trobar amb els projectes, amb les obres, que sempre d'una manera o d'una altra n'hi ha, doncs, poder suplir amb aquests diners aquestes carències.
0: Les obres s'iniciaran abans de final d'any, oi?
1: Sí, la idea és que sigui un projecte plurianual, i per tant, doncs, la intenció que tenim, si tot va bé amb tema permisos de DIF, és començar abans d'acabar l'any.
0: Unes obres que coincideixen amb la remodelació d'aquests carrers de la zona de Segur Platja. En quin moment estan aquestes obres?
1: Exacte. De fet, com ja he dit, doncs, anem construint un relat que és de ciutat i anem fent actuacions diverses per diferents àmbits de Calafell i de Segur i de les urbanitzacions. En aquest cas, doncs, estem fent aquests carrers, ja estem acabant tot el que és el barri de la platja de Segur, que estem amb les millores i els arranjaments definitius i els últims carrers que quedaven per resoldre. Però, per altra banda, doncs, vam fer una licitació molt important, d'1,7 milions d'euros, d'arranjar voreres i carrers de Segur. amb llocs diversos, en els quals, doncs, precisament en aquest tram, doncs, hi ha una actuació molt important amb Lluís Companys d'Asfalt, però no ens oblidem d'altres zones, les quals, doncs, segur de Calafell, doncs, es fan actuacions de voreres, de vorades i també d'asfalt. Ara mateix ens hi trobem a la fase 2, en la qual, doncs, estem actuant al carrer Bèlgica i al carrer i a l'Avinguda França, i una vegada, doncs, acabem aquestes actuacions de voreres, anirem a l'Avinguda Espanya. L'Avinguda Espanya comprem pràcticament, podríem dir, des de la plaça Espanya fins a l'Avinguda Alemanya, o sigui, fa mitja ferradura, pràcticament. Fem arranjaments de voreres i aquest tram es farà totalment d'asfalt. O sigui, és una actuació molt important. I també, doncs, després passarem a l'Avinguda Alemanya, la qual també, doncs, té afectacions molt importants, sobretot des del carrer Brasil fins a la plaça Espanya. Ens hi trobem, doncs, una mica abans, possiblement, a l'alçada del pavelló Jaume Vilamajor, però sí que aquestes actuacions també provindran després. Cal dir, perquè la gent no s'hi posi nerviosa, que primer fem les voreres, les voreres i les vorades, i després fem l'asfalt. O sigui, l'asfalt, a més, comporta que ha de vindre una maquinària especial molt gran i que no pots portar l'asfalt cada dos per tres perquè logísticament i a nivell de costos directos, doncs, es dispara l'obra. Llavors, de manera més eficient, el que fem és portar d'una vegada tota la maquinària i fer l'asfaltat de tot. Però això ho fem quan hem fet totes les voreres i totes les vorades, perquè si no, tècnicament, se'ns anirien els números, no? I per tant, doncs, quan fem aquestes actuacions, que estigui tranquil·la la gent, que farem l'asfalt. O sigui, no, a més, tècnicament necessitem posar les vorades abans de posar l'asfalt. Per tant, doncs, no tindria sentit primer asfaltar i després fer talls per posar les vorades.
0: Per quan està previst aquest asfaltat?
1: Serà tot aquesta tardor fins a l'hivern.
0: Doncs moltes obres a Segur de Calafell, si li sembla. Tornem ara cap a Calafell, perquè s'ha aprovat la licitació de les obres del primer tram del carril bici entre els carrers Priorat i Gironès.
1: Exacte, és una obra, doncs, que quan vam definir el pla de barris, doncs, vam estirar tot el que vam poder al seu àmbit, no?, i vam arribar fins a aquest límit. Érem coneixedors, doncs, que podíem estirar-lo perquè, a més, teníem temes d'equipaments en els quals, doncs, aquest pedaç és molt a prop també, doncs, d'un equipament que volíem incloure al pla de barris, que era la cooperativa. Per tant, doncs, ens ajudava també, doncs, a construir aquesta traçabilitat. I, per tant, doncs, el que vam fer és incloure aquest tram, en el qual era un tram que era continuista amb una zona que s'està desenvolupant ara mateix, doncs, al final de carrer Vinya Llarga, que estan fent un supermercat, al qual es desenvolupen aquells carrers. I aquest carrer, aquesta rambla, aquest carrer El Bici que fem aquí, zona jardinada, doncs, era continuista amb aquesta obra. I, per tant, podíem consolidar tot aquell sector. És sabut, doncs, des que vam fer, doncs, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que volem un carril bici connectat a nivell, una xarxa ciclable connectada a nivell, arreu de tot el municipi, sobretot amb els llocs on són més arterials o de més concurrència, equipaments principals, escoles i instituts. Per tant, doncs, aquest carril bici era coherent amb aquesta iniciativa que es va tindre en el PEMUS, i, a més, amb futures actuacions que farem de carril bici en zones totalment arterials del poble, no? També, doncs, teníem la possibilitat d'incloure-ho al pla de barris, en el qual, doncs, tenim aquest cofinançament, doncs, que la Generalitat ens paga aquest 60%. Per tant, doncs, era un projecte que teníem, a més, vam encarregar amb molta vista amb antelació i el teníem fet. Podíem tancar el cercle i aprofitar, doncs, aquesta actuació i fer aquesta construcció d'aquell carril bici i aquestes zones verdes que són lindants amb el mateix, entre els carrers Gironès i Priorat, i aquest acotament, doncs, en aquest àmbit.
0: Comença el període de licitació. Per quan començaria a treballar-se en aquest projecte, regidor?
1: Esperem, doncs, que l'obra comenci abans d'acabar l'any. És una obra que no és complexa. És una obra a peu pla, amb molts bons accessos, i per tant, doncs, també depenem, en aquest cas depenem de nosaltres, perquè és una actuació preaprovada al Pla de Barris de la Generalitat. Per tant, doncs, el termini que es tarda, doncs, en fer les taules de contractació, els concursos, les aportacions de les empreses, si hi ha requeriments, i la formalització de contracte, jo penso que abans de Nadal hauríem de començar.
0: Anem, a, en aquest cas, a Calafell Platja. Parlàvem fa un moment de remodelació dels carrers de Segur Platja. Ara, a Calafell Platja, també amb el projecte de transformació, de remodelació d'aquests carrers, d'alguns dels carrers.
1: Exacte. Aquest és un, també és un dels, podríem dir, el projecte estrella de la legislatura, comptant també amb l'altre projecte estrella, que era el de Segur. Són els projectes més quantiosos. Al final estem parlant de gairebé 8 milions d'euros. En el cas de Segur eren 10 i mig.

0: O sigui, estem parlant des del carrer Sant Pere fins a la Carrera en Ralet, o sigui, és a dir, tot el barri de Ponent de Calafell Platja, que el renovem amb zones de permeabilitat, amb zones verdes, amb noves tècniques. També fem la plaça nova, o sigui, la plaça Alcalde Romeu, la renovem integralment. I, per tant, doncs, aquest projecte és un projecte molt, molt bonic, molt esperat en tot el barri de la platja, però que, a més, anirem més enllà. O sigui, hem fet un projecte sectorial al marge, aprofitant, doncs, que era una licitació molt potent en el qual podia haver una baixa i unes millores molt importants, com ha sigut a Segur, que hem incorporat un projecte sectorial que farem una renovació de tot el paviment de tres carrers peatonals, que seran carrer Mallorca, Carme i Montserrat, i aquests tres carrers els farem alhora, és a dir, els farem en el mateix moment que formalitzem contracte. A l'empresa els hi demanarem i els exigirem que incorporin aquests segons equips per fer aquests carrers a la vegada que fan els altres. Estem parlant que són carrers que s'ha de fer un canvi de paviment, no una actuació de canalitzacions. Per tant, és una obra molt més senzilla, és incòmoda, òbviament, això no li treu a ningú, però serà molt ràpida. I, a més, serà una obra que podran gaudir abans de... En principi, per Setmana Santa, tenen que estar acabats aquests carrers, perquè també la temporada, doncs, comença d'una manera primària, i, per tant, doncs, la gent de la platja podrà gaudir d'aquests tres carrers que són, a hores d'ara, els més trinxats a nivell de paviment, i farem aquesta actuació.
1: Començarem per aquestes obres... Per Setmana Santa ens deia que estarien fets aquests carrers.
0: Aquest és l'objectiu, que hi ha el planning del projecte, sí.
1: Clar, ens deia que és la zona més concorreguda del municipi. Clar, conviure el que és la població, també els visitants, amb les obres, a vegades això doncs, pot comportar alguns problemes.
0: Per aquest motiu, d'una manera òptima, doncs, vam decidir doncs, que aquesta licitació que sortia ara a la tardor, en el moment que es resolgui, que serà abans de Nadal, ha de ser abans de Nadal la contractació, tingui l'obligació contractual de començar les obres en paral·lel del barri gran i dels tres carrers. O sigui, és la condició que posarem al plec de condicions i, per tant, doncs, és una obra que més o menys en 3-4 mesos es fan, aquests tres carrers. Per tant, doncs, arribaríem a tindre'ls desenvolupats abans de Setmana Santa, que aquest és l'objectiu, doncs que quan vingui el turisme, quan vingui les segones residències i la gent que hi viu, doncs estiguin més que consolidats.
1: La resta de carrers, les obres són molt més llargues.
0: Són molt més llargues.
1: Exacte, per la qual cosa l'estiu, el període gran, no?, de més concurrència... haurem de conviure amb aquestes obres.
0: Bueno, l'estiu vinent...
1: Tindrem l'oportunitat de parlar de l'evolució d'aquestes obres en aquest espai d'actualitat, en aquesta nova temporada de la ràdio i de la tele de Calafell. Gràcies, regidor. Fins la propera.
0: Fins la propera. Moltes gràcies.
2: Tota l'actualitat al

0: Born with a Broken Heart va ser la primera cançó en solitari del Damiano David, el que va ser el vocalista dels Maneskin, la banda italiana que fa uns anyets guanyava el Festival d'Eurovisió i es va donar a conèixer a través d'aquest triomf arreu d'Europa. Doncs amb el Damiano David arribem a les 9:49 minuts.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio amb Ferran Boquer. Calafell Ràdio, abans informatiu.
0: I sempre, a cada hora, ens actualitzem, ens posem al dia amb els titulars de la jornada i que ens expliquen, ens amplien en les diferents entregues dels serveis informatius aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv. Un avanç informatiu que, com de costum, també aquesta temporada arribarà a 2:15 de cada hora. Avui amb una miqueta de retard, moment dels titulars amb l'avanç informatiu i serà avui amb la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. També els informatius d'avui, l'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. També parlarem de Santa Oliva, que reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. I mor una dona de 27 anys en un accident a la N340, Altafulla. 4 persones més resulten ferides per l'encalç de 3 vehicles. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països d'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. A Tarragona, Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acull la segona edició de la Festa al Cel. I els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.

0: i també entre la selecció musical de cada dia aquí en el Calafell Matí tindrem grans cançons a la història de la música, grans cançons a la història de la música disco. Ella és la reina de la música disco, és Donna Summer. Recuperant, recordant aquesta cançó del 1979, avui que estrenem temporada radiofònica On The Radio, perquè tot passa aquí. Aquí tot torna a començar. La Donna Summer, que moria als 63 anys, va ser el 17 de maig del 2012, l'hem recordada.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí.
0: Música, també publicitat, moltes coses per compartir. A l'antena de Calafell Ràdio hem tornat, som al Calafell Matí, junts fins a la una. Ara una pausa, tornem de seguida.
2: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
1: Oh, set.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Doncs com us hem dit al començar aquest programa a les 9 del matí, com també us diem des dels serveis informatius d'aquesta jornada d'aquest dilluns 14 de setembre, avui a Calafell Ràdio, calafell.tv, tot torna a començar. Iniciem, engeguem, inaugurem temporada radiofònica regular 2026-2027. També en volem parlar des d'aquest programa magazine. Ens acompanya el director de Calafell Ràdio, calafell.tv, és en Jordi Nin. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: I també ens acompanya l'encarregada d'audiovisuals de Calafell Ràdio, en aquest cas també calafell.tv, la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Ferran.
0: Però també t'escoltem als serveis informatius, també passaràs per aquest programa en diferents espais, és a dir, aquí, multitasca.
2: Sí, com tothom, no?
0: Com tothom, exacte. Jordi Nin, director de la ràdio, engeguem la 43 temporada de Calafell Ràdio, perquè recordem aquest que va ser divendres 11 de setembre,
1: sí,
0: la Diada Nacional de Catalunya, Calafell Ràdio celebrava el seu 42 aniversari.
1: Sí,
0: són molts anys, són molta trajectòria.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I el que és encara més interessant és que algú de les persones que van inaugurar i que van estar treballant perquè hi hagués aquesta ràdio a Calafell, segueixen sent col·laboradors.
0: Mm,
1: aquesta és la gran curiositat i, bueno, aquí hi ha una fidelitat increïble.
0: Per exemple, Josep Cosidó, Ramon Robuster.
1: Per exemple, aquests són les dues figures que encara porten aquesta torxa de l'inici de Calafell Ràdio.
0: Mm-hmm.
1: És genial, això.
0: Clar,
1: poques emissores pot dir això.
0: Sí, esperem que algun dia se'n recordin també de nosaltres, dels que també formem part o hem format part de la història d'aquesta casa. No?
1: Tenim una mica més fàcil, perquè com que ara també tenim temes audiovisuals, doncs,
0: clar, això és per sempre.
1: Queda un rastre històric, una crònica, d'una altra manera.
0: Doncs avui ens posem en marxa de nou, després de l'estiu. No és que hem tancat per vacances, aquí la ràdio continua.
1: Mai es tanca per vacances.
0: Però sí que es relaxa una miqueta la programació, els continguts, i ara ens tornem tots a activar una miqueta.
1: Sí,
0: no?
1: I avui tenim una gran notícia, que, bueno, no és nostra, sinó de tots els mitjans. Aquest diumenge hi ha hagut eleccions a Suècia, per això hi ha fet aquesta tassa.
0: Sí.
1: I sembla ser que hi ha un gir cap a l'esquerra i que l'extrema dreta perdrà aquest control sobre la política sueca. Jo crec que és una molt bona notícia, ara que tenim aquesta deriva gairebé mundial cap a la dreta i l'extrema dreta, doncs que hi hagi una mica resistència per Europa.
0: Parlant d'eleccions, aquest serà una temporada també marcada pel final de la legislatura.
1: A nosaltres també ens tocarà,
0: clar,
1: efectivament.
0: Exacte, i per les eleccions municipals, aquesta cita amb les urnes que farà escollir els representants al municipi.
1: El dia ja s'ha fixat, si no el canvien serà el 23 de maig de l'any que ve, i tindrem les eleccions municipals. Bé,
0: ja... És a dir, que també un altre dels temes que estarem molt pendents des de Calafell Ràdio i calafell.tv, perquè explicarem doncs, el futur del nostre municipi.
1: Efectivament, això també ens comporta una mica més de feina.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Vinga, anem a centrar-nos en el que suposa començar una temporada, però també amb novetats. Sempre, doncs, a veure,
1: novetats,
0: està molt bé el que veníem fent, que ha consolidat una miqueta el tarannà d'aquesta casa, però també anar, doncs, presentant noves propostes.
1: Diguem que l'escaleta no canvia gaire, canvien alguns continguts, bàsicament, principalment, els del Calafell Matí. El Calafell Matí sí que hi ha nous col·laboradors.
0: Nou espais, nous.
1: Imagina't, nou.
0: Exacte, a vegades costa de dir-ho, Nous espais.
1: Nous. Això ja ho aniràs explicant tu,
0: sí, exacte,
1: que ets el conductor d'aquest
0: programa. Sí, avui ja estrenarem dos d'aquests nous espais, serà 2:15. Jo també l'escaleta la tinc encara una miqueta, si no recordo malament, 2:15 i a les 12 del migdia.
1: Jo l'he portat aquí perquè...
0: Sí, jo també la tinc per aquí, entre tants papers, però avui estrenem dos espais, dos dels nous
1: nous
0: espais, sí.
1: Molt bé. I després, bueno, per fi hem anat acabant, que això ha sigut un procés una mica llarg, hem acabat per fi les instal·lacions del plató de televisió, que això ha sigut un treball complex, perquè, bueno, això és Calafell Ràdio, no Calafell Televisió, ara sí. Ara sí que ja comencem a tindre una estructura, un plató de televisió on podrem fer programes. Ja s'ha recuperat un programa, que és el Calafell Actualitat, que això ja s'havia fet fa molt de temps, però que no va poder continuar el programa per falta d'aquesta infraestructura. Ara sí, i justament quan començàvem l'estiu vam fer el primer programa, que aquest serà conduït per la Mireia Romaguera, que així de pas parlo d'ella perquè avui per temes mèdics no pot estar aquí.
0: Exacte.
1: I, però bueno, aquesta és la primera punta de llança d'aquesta nova programació que serà pel canal de YouTube. També dir que hi ha molta gent que pregunta, escolta, i quan miro canals per televisió no trobo Calafell Televisió.
0: Correcte.
1: No el troben, ni el trobaran. S'hauran de baixar per YouTube, pel canal de YouTube. Vull dir que el que són les televisions per TDT, per la televisió digital terrestre, ja no es donen freqüències, vull dir, això ja és una cosa anacrònica. La gent ja vol veure les programacions a la carta, igual que la ràdio també, en molts casos, és així. I la televisió és a la carta, vull dir, la gent vol veure un programa i quan li ve de gust veure'l. Per tant, el que anirem alimentant i treballant és aquest canal a la carta, i hem començat pel canal de YouTube, i això és el que treballarem en els propers mesos, i anirem fent programació i anirem fent programes, i tècnicament ho portarà la Roser Ribas, que ara li passo la paraula perquè ens vagi explicant una mica aquest tema.
0: Roser, ja, com tots sabem, ja fa temps que hi ha una nova manera de consumir audiovisuals, Calafell Ràdio, calafell.tv, doncs aprofitant que fa un any estrenàvem aquests estudis, nous estudis a l'Avinguda Cossetània, però que ja, mica en mica, a veure, la maquinària és molt complexa, ha costat també posar en marxa, no?, tot el mecanisme, i ara, mica en mica, que ja hem canviat de la primera, ja anem per tercera, anem accelerant, doncs vinga, anem a parlar una miqueta d'aquests continguts. Clar, a veure, som un mitjà municipal, la informació local, també de les entitats. Bueno, què veurem reflectit amb aquests continguts d'audiovisuals, Roser?
2: Sí, bé, doncs, en primer lloc, doncs, estic molt contenta i molt agraïda de, per fi, assumir aquest rol, no? És l'àmbit en el qual jo estic especialitzada, perquè abans d'estudiar periodisme vaig estudiar cinema, i juntar aquestes dues disciplines, doncs, m'agrada moltíssim. Per la banda del Jordi, reiterar el que ha dit, és a dir, en relació a les formes de comunicació, doncs ja sabem tots cap a on van, no? I això que deia del canal és important perquè, per exemple, 3CAT està incorporarà YouTube. Vol dir que YouTube és una plataforma molt important, o sigui, s'està veient una clara tendència a l'audiència que està en aquestes plataformes, sobretot el jovent. Hem de mirar també cap al futur, és a dir, l'audiència que tenim ara la deixarem de tindre en el futur, tindrem un altre tipus d'audiència, no? I aquesta part audiovisual, doncs, és molt important. Treballarem, doncs, l'actualitat, sobretot la municipal, perquè al final Calafell Ràdio el que ha de donar és el que la gent no pot veure a un altre lloc, no? I aquí centrarem molt l'atenció sobre aquests temes perquè som els únics que podem informar de primera mà, ja sigui a través de l'àmbit polític, ja sigui a través de l'àmbit de les entitats, ja sigui a través de la població en general, dels ciutadans. Al final som la veu del poble, no?, d'alguna manera, es pot dir així, i hem de donar aquesta informació rellevant a la ciutadania.
0: Quin tipus de continguts reflectiran aquesta realitat, aquesta actualitat del municipi?
2: Doncs tot el que està passant al municipi. I, de fet, també volem explotar temes que no es coneixen tant, però que són importants, no? O sigui, veus singulars, persones d'aquí del municipi, donar-les a conèixer. Tot això és molt important des de l'àmbit municipal. Però també voldríem, doncs, abordar l'actualitat general, perquè als ciutadans de Calafell també els interessa qüestions de salut o d'actualitat. Ara aquest cap de setmana també ha estat protagonista l'intel·ligència artificial, per exemple. Doncs ens encantaria rebre aquí un expert, no? Perquè ens trobem en una qüestió d'actualitat que és preocupant, no? Ara mateix.
0: El que sí que és veritat és una realitat que els mitjans de comunicació locals, els que ens som una miqueta més petits que no els generalistes, no de gran àmbit, a vegades accedir a un cert contingut o a certes entrevistes a vegades també és un repte, no?
2: És un repte.
0: Sí, sí. Vull dir que tenim potser menys facilitat d'accessibilitat a aquests recursos, no? Aquestes entrevistes o a l'hora d'entrevistar segons quines persones.
2: Segons quines persones. Sí, tu saps bé, Ferran,
0: sí,
2: perquè
0: ens costa molt. Es costa molt, a vegades.
2: Vaig intentar parlar amb el Josep Anton català.
0: Sí, a vegades sembla que tenim entrevistes tancades o fàcils i a vegades doncs, es capgira, no? Es complica.
2: Joan Anton català, perdó, sí, que m'he equivocat. Però bé, no és impossible. Fa poc també van venir aquí la cap de l'àrea regional de Tarragona d'agents rurals, que jo pensava que no vindria, per exemple, i per mi va ser pues, un honor rebre aquesta persona, no? Perquè tens informació de primera mà, o al cap de bombers del Vendrell, també. Aleshores, són personalitats que estan en contacte directe amb aquesta informació que volem saber i també les volem tenir aquí, a Calafell Ràdio, per què no?
0: Clar, deia el Jordi Nin, tenim un estudi, un plató de televisió per fer aquest tipus d'entrevistes, però on estem ara mateix, aquest estudi de ràdio, l'estudi número 1 de Calafell Ràdio, també és un petit plató, disposem de 3 càmeres, amb un control on es fa la realització, el muntatge, i també el que passa en aquest estudi, també al final passa per YouTube amb els nostres continguts audiovisuals, és així.
1: Això connectarà amb el que s'està dient des de fa molt de temps, i nosaltres també ho hem dit ja fa anys, és la ràdio que es veu. I això és un tema que cada vegada anirem a més i que totes les entrevistes que es facin amb aquest estudi de ràdio ja serà un estudi plató de ràdio i ara sí que moltes d'aquestes entrevistes ja es publicaran pel canal de YouTube.
0: Jo afegiria que el mèrit de tot plegat és que som un equip limitat, som un equip petit, Calafell Ràdio i Calafell.tv. Clar, no és fàcil posar en marxa tots aquests continguts. Tenim els mitjans tècnics ara mateix, també l'equip humà, però som un equip petit, Jordi. Això dificulta també, no? Arribar a tanta... Clar,
1: sí.
0: Voldríem fer moltes coses també, sí. Però el temps és el que és i el personal també.
1: La part positiva és que hi ha molta voluntat de poder fer coses i això els nostres partners ja ho saben i espero que de mica en mica ho anem solucionant. Però, esclar, l'altra part és que també la tecnologia també ens ajuda, perquè, esclar, vull dir, fa anys poder fer l'enregistrament que s'està fent en aquests moments ha sigut uns tècnics que havien estat cadascú amb una càmera i més el realitzador.
0: Correcte.
1: Més això, vull dir que fer aquest enregistrament ha sigut un equip de realització d'unes 4 persones. En aquest moment és una persona i fins i tot d'aquí a poc temps fins i tot es poden fer els enregistraments automàtics connectats amb els micròfons. Vull dir que al moment que s'activa una veu s'activa una càmera. Vull dir que, aviam, tècnicament també ens ajuda a avançar. Mm-hmm. Però, bueno, la part humana, òbviament, som un equip petit que Déu-n'hi-do el que fem.
0: Exacte. I abans et preguntava, Roser, el format d'aquests continguts audiovisuals, doncs per això, perquè passen coses aquí en aquest estudi, en el plató, o fins i tot sortir fora de la ràdio, evidentment, perquè la notícia està fora.
2: Exacte, tenim 3 escenaris. Un és l'estudi en directe del Calafell Matí, en el qual estàs tu, i en el qual es faran gravacions setmanals de tots els col·laboradors i col·laboradores que venen aquí, a l'estudi. S'anirà alternant, és a dir, no sempre seran els mateixos, però tindrà una gran diversitat d'aquestes col·laboracions. Després tenim el plató de televisió, on tindran lloc doncs, els espais d'actualitat més en profunditat. I per últim, les cobertures en exterior, que són les que més potencial tenen a nivell visual, perquè tant a nivell visual com narratiu, no? Perquè expliquen una història doncs, en pocs minuts, no? De forma molt visual i molt informativa, també.
0: Potser aquest és l'apartat que porta més feina, també, d'elaboració de muntatge, perquè una entrevista, sí, porta un temps de preparació, però tot passa seguit i passa en directe aquí.
2: Exacte, sí. El més fàcil és gravar aquí les entrevistes,
0: exacte.
2: No? El més difícil és sortir fora i gravar i després narrar bé la notícia o el reportatge.
0: Per la qual cosa, mica en mica, n'hi haurà més continguts, cada vegada més continguts d'aquest tipus audiovisual a través de YouTube. També es compartirà a les xarxes socials, perquè és molt important aquesta imatge que donem a través de les xarxes socials, oi, Jordi?
1: Les xarxes socials ha arribat a un punt que és imprescindible ser-hi.
0: Si no hi ets, no existeixes.
1: I treballar-ho, no? Ara només posaré un exemple, vull dir que a vegades amb notícies que són notícies que tenen dins, que es podrien dir dins de l'àmbit d'entreteniment, que són les que a vegades porten més visualitzacions, però esclar, a vegades hi ha notícies d'aquestes que sobrepasses les 100.000, 150 o arribes a les 200.000 visualitzacions.
0: A vegades, permeteu-me l'expressió, la notícia més tonta és la que Clar. A vegades sedueix més el que està a l'altre costat de les xarxes i té allò es torna viral.
1: Òbviament.
0: Què ha passat? Ens ha passat moltes vegades.
1: Clar, i si el nostre treball és informar i comunicar, no podem obviar un mitjà de comunicació que pots tindre aquesta difusió tan, tan important.
0: Doncs avui engeguem aquesta temporada. Alguna cosa més a afegir? Perquè hem parlat dels continguts audiovisuals,
1: sí.
0: Potser, no sé...
1: Hi ha una cosa, que hi haurà algun programa més dins de la programació de ràdio.
0: Sí, exacte.
1: Hi ha algun programa més musical, també.
0: Sí, exacte, la ràdio és entreteniment, però també és música.
1: I també és música, vull dir, hi ha una programació musical del divendres vespre.
0: Sí, aquestes són les dues novetats,
1: exacte.
0: I una que tindrem també els dissabtes. Clar, els col·laboradors tenim aquest espai de dilluns a divendres entre les 8 i les 10 del vespre, i també durant el cap de setmana molts d'aquests programes. Les novetats, doncs tenim els divendres a les 8 del vespre La màquina del temps, on, bueno, doncs la música dels 80-90 seran protagonistes.
1: Exacte.
0: Amb l'Albert Gómez, si no recordo malament, i l'Esteve Llop al capdavant del Rock and Classics, els divendres a les 9 del vespre, que és un clàssic de la,
1: de la
0: ràdio a Catalunya, però que també aquesta temporada estarà present
1: també
0: a Calafell
1: Ràdio. També estarà, també vol estar amb nosaltres, amb la nostra missió, i bueno, i aquí estarà.
0: Propostes molt interessants, i el dissabte.
1: I després també ens hem adonat que, esclar, quan fem els estudis d'audiència ens donem compte que a la nit, a la matinada,
0: sí,
1: també hi ha gent que ens escolta, avui hi ha gent que no pot dormir.
0: Clar, és que la ràdio, Calafell Ràdio està a les 24 hores del dia en emissió,
1: exacte,
0: també en emissió online, i a vegades, evidentment, cal repetir alguns d'aquests espais durant la matinada, perquè els que treballen de nit dormen de dia i també volem que escoltin,
1: exacte,
0: aquestes propostes.
1: Efectivament, hi ha gent que no és que no puguin dormir, sinó que hi ha gent que per la seva feina
0: està treballant
1: de nit i això. Llavors, el que és l'horari des de les 9 del vespre fins a les 6 de la matinada del diumenge, hem mogut una mica la programació per fer-la... Hem donat una mica, potser, no diria coherència, perquè això ja la tenia, però hem posat un ordre que pot ser més agradable per la gent que s'estigui escoltant.
0: Una reestructuració, no?
1: Sí.
0: De continguts són els mateixos, però amb un altre ordre.
1: Ah, exacte, i a partir de les 6 del matí ja comencem amb els informatius, etc. Qui ens escolti de nit i estigui treballant, el que sigui, bueno, si no, una programació interessant.
0: Permetem que parli també del programa que quinzenalment, inicialment serà de format quinzenal, cada dues setmanes, els dissabtes a les 10 de la nit.
1: Bé.
0: Amb el Salva Minguijón i també amb el Manel
1: Gómez. Sí.
0: Doncs també repassaran una miqueta la història de la música rock.
1: Bueno, però aquest és un cas molt especial perquè, clar, quan vam fer el trasllat d'estudis, ens vam adonar que la discoteca de Calafell Ràdio,
0: sí,
1: entre vinils, CDs... Bueno, hi havia un fons
0: singles,
1: musical,
0: sí, singles, clar.
1: Estàvem al voltant dels 9.000 discos. Què fem amb tot això, a part de posar-ho en plastatgeria, sí, que sigui decoratiu?
0: Doncs... Sí, perquè avui dia, malauradament,
1: sí,
0: molt d'aquest material és això, decoratiu. A vegades, fins i tot, perdoneu-me, però penosa. Però...
1: Penosa.
0: Sí, però...
1: Perquè
0: clar,
1: en el futur què farà la gent que posarà disc durs o plastatges?
0: No, és complicat.
1: No. Doncs tenim uns vinils estupendos. I aquestes dues persones faran doncs, com un treball de recerca, d'arqueologia, de la música de Calafell Ràdio d'aquests 40 anys.
0: Uh-huh. En un programa, en un espai, que el títol, permeteu-me, però
1: sí,
0: va arribar el...
1: Vinga.
0: No, és que no me'n recordo.
1: Ah!
0: Aquest és el problema.
2: Crec que són vinils amb història.
0: Amb història, sí.
1: Vinils
0: no volia mullar-me per si de cas, no volia,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: vinils amb història.
1: Sí.
0: Doncs tindran feina el Manel i el Salva a agafar el drap i treure-li la pols a tots aquests vinils,
1: sí,
0: perquè molts tenen molta història.
1: Però em va resultar molt curiós perquè tenien un vinil i deien, ostres, mira,
0: sí, a més...
1: aquest és el primer disc del George Harrison després dels Beatles, que va fer jo no... Bueno, la història és increïble.
0: No, és que a més tenen molts coneixements de la història
1: saben.
0: De la música, en saben, i volen doncs, transmetre aquesta passió
1: clar,
0: a través d'aquest espai que anirà els dissabtes a les 10 de la nit.
1: Efectivament, això
0: s'ha d'explicar.
2: Si no ens equivoquem, sí.
0: Disculpeu si ens equivoquem.
2: Si no que vingui el Salva corrent.
0: Sí, exacte. Vull dir que el tenim a 15 metres a l'altre costat del passadís, que ens ho expliqui.
1: Ja el farem que ens ho expliqui. Ja.
0: Sí. Doncs res, sé que falta molta gent en aquest estudi, que moltes vegades quan comencem temporada estem tots, però per una cosa o per l'altra, avui som menys, però en qualsevol cas, sigui presencial o sigui com sigui, tots estarem involucrats en aquesta nova temporada. Molta il·lusió, moltes ganes, amb molta feina, que d'aquí a... La temporada dura això, fins a Sant Joan, com al col·le.
1: Com al col·le.
0: Com al col·le. Sí. Nosaltres no pararem durant tots aquests mesos, Jordi. Envieu-li un missatge a la... Jo sempre, quan entrevisto aquí els meus convidats, envieu un missatge, va, a la població, a l'oient, no?, per captar, doncs, amb esdeveniments i coses. Què els diríeu ara a l'audiència?
1: Comença tu, Roser, així és molt
0: Vinga,
1: puc pensar.
0: Vinga, mulla tu.
2: Mira, eh?
0: Mira, va.
2: Tenir caps per això, eh?
0: Sí, sí, noia, per això són caps.
2: Doncs els diria que a Calafell Ràdio, Calafell Televisió és l'únic lloc en el qual es poden informar properament, molt pròximament, del seu municipi. Per tant, han d'apostar per escoltar i veure Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
0: Jordi.
1: Jo seguiria, o sigui, la teva frase, a continuació, diria que, esclar, vull dir, aquí la nostra intenció és informar sobre el municipi i aquesta informació no la trobaran en un altre lloc. Vull dir, hi ha altres mitjans més generalistes, com pugui ser, doncs, els mitjans corporatius, catalans, de TV3, etcètera, que venen aquí quan realment passa una cosa molt gran, no?
0: Exacte. Jo diria que el dia a dia de Calafell només es veu i s'escolta aquí. I... Clar, quan passen desgràcies, esdeveniments allò catastròfics, sí, o grans esdeveniments perquè ve el president Illa o conseller, llavors sí que venen els mitjans.
1: Llavors venen tots els mitjans.
0: Sí, exacte. Però el dia a dia...
1: I quan hi ha coses, curiositats, com per
0: que
1: exemple les pistes,
0: no?,
1: de petanca i tot això.
0: Sí, bueno, llavors, això sí que déu-n'hi-do, eh?
1: Tots els mitjans de comunicació, d'Antena 3, tots aquests truquen a l'alcalde, tots volen, sí, declaracions. Sí. Aviam, què ha passat amb la petanca, sí, i tal. Jo diria que també la informació que donem aquí, que intentem fer-ho el millor possible i que no serem fi només de les coses que passen a les xarxes, perquè a les xarxes qualsevol se sent valent a dir coses. En canvi, aquí intentem tenir un rigor i que sigui un mitjà de comunicació seriós i que realment pugui ajudar a que el calafellenc estigui informat.
0: Per cert, no hem parlat de l'alcalde a la ràdio, quan parlàvem del Calafell Matí, tornarà l'alcalde, no aquesta setmana, sí, sinó la setmana vinent.
1: La següent, sí.
0: Durant aquesta temporada, fins a que comenci tot el tema electoral, doncs el tindrem, sí, aquí els dijous.
1: Els dijous.
0: També passaran els regidors portaveus d'altres grups polítics, amb representació en el consistori.
1: I jo convidaria tots els calafellencs que tenen dubtes i coses i preguntes, quan hi ha aquí l'alcalde de la ràdio en Correcte. Directe, que truquin i que preguntin. Vull dir que per això ho fem, un programa en directe i obert a la ciutadania.
0: No tindrem cinta per donar inaugurada la temporada, però virtualment, doncs això, donem per inaugurada aquesta temporada regular 2026-2027 de Calafell Ràdio, calafell.tv. A vosaltres, també als companys que no estan aquí amb nosaltres, doncs molt bona temporada, molt bona feina. Serà un any, com sempre, doncs això, difícil, de molta feina, de moments complicats, altres que seran molt més agradables, però en qualsevol cas agrair a tothom que està a l'altre costat a la ràdio i a través d'altres mitjans per fer-nos costat i a tots vosaltres bona temporada, companys.
2: Gràcies, Ferran.
1: Gràcies.
0: Doncs vinga, que vagi molt bé la temporada. Gràcies.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
4: Segons arribem al punt de 2:15 del matí, és moment pels titulars del dia d'aquest dilluns, dia 14 de setembre de 2026. Titulars amb les notícies que a partir de 2:15 ens ampliaran els serveis informatius. Serà amb la Roser, Ribas, però també amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. També els informatius d'avui, l'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. També parlarem de Santa Oliva, que reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. I mor una dona de 27 anys en un accident a la N340, Altafulla. Quatre persones més resulten ferides per l'encalç de tres vehicles. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països d'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. A Tarragona, Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acull la segona edició de la Festa al Cel. I els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues.
3: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: Doncs ara mateix passen 2 minuts al punt de 11:15 del matí. Com dèiem, estem d'estrena a Calafell Ràdio, calafell.tv aquest dilluns i també amb nous espais, noves propostes que arribaran des d'aquest programa magazine. Moment de saludar a la Roser Ribas. Roser, molt bon dia.
1: Molt bon dia de nou, Ferran.
0: Doncs fa res, uns segons que estaves aquí, uns minuts, i ja tornem a parlar d'altres continguts, perquè avui, entre els espais que estrenem aquí en el Calafell Matí, està la pausa conscient.
1: La pausa conscient, que és una secció que ens porta la Sònia Tré. Ja la vam tenir aquí, vam gravar una entrevista, de fet també en vídeo, sobre el seu ioga, sobre la seva manera també de veure la vida. I estic encantadíssima de que estiguis aquí, Sònia, perquè el que tens que compartir realment em sembla molt interessant i podrem gaudir-ho doncs, tota aquesta temporada al Calafell Matí amb el Ferran Boquer.
0: Sònia, molt bon dia i benvinguda.
2: Bon dia.
0: A la família de col·laboradors d'aquesta casa.
2: Gràcies, tot un plaer.
0: Nervis?
2: Molts.
0: Molts.
2: És la primera vegada que parlo davant de tants oients.
0: Primer de tot, abans de començar a desenvolupar el primer dels continguts d'aquest primer espai, preguntar: què és la pausa conscient o què volem explicar a través d'aquest espai, primer de tot?
2: Bé, la pausa conscient és un espai setmanal de reflexió on ens donarem el permís i sobretot posarem en valor el fet de pausar-nos, de reflexionar sobre allò que ens passa, com ens sentim amb allò que ens passa i donar també eines d'ús pràctic en el dia a dia.
0: Perquè és important prendre consciència i fer aquesta aturada, aquesta pausa, per prendre consciència.
2: Pel nostre benestar. Pel nostre benestar, per la nostra salut, tant física, mental com emocional.
0: Això t'anava a dir. Benestar emocional, benestar físic i en general, no? Per nosaltres mateixos.
2: Correcte, correcte.
0: Qui és la Sònia Tré?
2: Bueno, la Sònia Tré és una investigadora nata i sempre he tingut molta consciència i molt de contacte amb el benestar a través del cos, la ment, les emocions i l'energia. I llavors el meu camí m'ha portat a través de la pràctica de ioga i a través de les teràpies corporals. Mm. Llavors l'enfoque, el focus d'aquesta secció, sempre la portarem amb una visió, amb una altra mirada, que normalment és deixar anar la teoria per baixar-la al cos i a través de l'acció poder-nos transformar, poder millorar la nostra salut.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, que ens heu preparat, que ens has preparat per aquest primer espai, per on comencem?
1: Doncs cada secció la Sònia ens portarà un tema en concret i el desenvoluparem, no, Sònia?
2: Sí, sí.
1: Avui parlem del valor de fer una pausa conscient.
2: Correcte. És molt important donar-nos cada dia un moment per pausar-nos, algo que no solem fer, perquè estem tan en les nostres responsabilitats, en les nostres exigències, en l'automàtic, que no ens donem el permís de poder parar, escoltar-nos, per decidir allò que realment volem fer.
1: Doncs per donar pas, per poder desenvolupar sempre aquests temes que ens porta la Sònia, doncs jo porto una notícia que la Sònia doncs, farà una reflexió sobre ella. És una notícia que coneixem tots al final, perquè es parla molt últimament d'això, que és sobre el FOMO, no? Últimament es parla molt d'aquest fenomen i hi ha una notícia de 3Cat Info que diu que a l'estiu, quan els plans es multipliquen, també pot aparèixer una sensació cada vegada més habitual, la por d'estar-se pendent alguna cosa, o sigui, no només a l'estiu, òbviament, sinó durant la resta de l'any, quan tothom se'n va de cap de setmana o de vacances, doncs sempre tenim aquesta sensació de que potser nosaltres ens estem perdent coses, no? És el que es coneix com el FOMO, les sigles en anglès de Fear of Missing Out, és a dir, la por de perdre's experiències, plans o moments que pensem que haurien d'estar vivint. Les xarxes socials poden intensificar aquesta sensació perquè ens permeten veure pràcticament en temps real què estan fent els altres, un concert, un sopar, una festa, un viatge, i pot aparèixer el neguit de pensar que nosaltres també hi hauríem de ser. Doncs, Sònia.
0: Clar, són aquests termes que poden semblar molt nous, però d'una manera o dits d'una altra, sempre han passat, potser.
2: Correcte.
0: Quines conseqüències té el fet de patir aquest FOMO?
2: Bueno, no deixa de ser que el FOMO lo que ve a dir és que hi ha cert impuls a estar més pendent de lo que fan els altres que escoltar-te realment lo que tu necessites. I inclús qüestionar realment el que tu necessites respecte a el que es porta o fan els altres, no? Llavors, aquí la reflexió vindria a diferenciar entre desig i pressió. És a dir, ens donem el moment per sentir-nos realment el que nosaltres necessitem o reaccionem davant d'aquesta pressió d'intentar voler fer també el que fan els altres, sigui a nivell de xarxes, sigui a nivell familiar, sigui a nivell laboral, perquè pot ser un tema de vacances, que tothom se'n va de vacances i sembla que tothom hem de viatjar, com pot ser un tema de ve de gust anar a aquest sopar o vaig perquè va tothom. Vale, llavors, aquesta pressió, a vegades hi ha, darrere d'això hi ha com una certa carència de poder estar amb nosaltres mateixos. Vale? Llavors, jo el que miraria de reflexionar també és evitar de potser perdre'ns nosaltres mateixos en un intentar d'estar a tot arreu. És a dir, no tant que pots perdre en lo de fora, sinó que potser el que ens passa és que ens perdem dintre de nosaltres mateixos en intentar estar a tot arreu. Vull estar aquí, vull estar allà, vull estar, vale? En aquest sentit. Llavors, davant de la meva mirada, jo començaria a distingir això com a través del cos. La resposta està en el cos. Diguéssim que la nostra capacitat mental es desenvolupa des de petits en allò que veiem, en imitar allò que veiem, en escoltar, en les responsabilitats, en les obligacions, les creences, i tot això ve, diguéssim, del coll cap amunt, és a dir, tot el que està en aquesta part que seria l'autoritat externa, tot el que ens ve de fora cap endintre. Però del coll cap a dintre, cap a baix, hi ha tot el que és una autoritat interna, el que diríem la intuïció, que tothom sap que és aquesta intuïció, aquesta resposta que té el cos, no? I aquesta resposta del cos és molt clara i molt coherent amb el que realment nosaltres necessitem, no tant amb el que ens imaginem que podríem necessitar. Llavors, jo convido a poder reflexionar i portar l'atenció en el cos, escoltar el cos, per això la pausa conscient, no? De donar-nos un moment, que això és el que normalment no fem, cada dia a pausar i reflexionar i sentir què és el que realment necessito en aquest moment, no?
1: Aquesta és la reflexió, Sònia, però després de la reflexió sempre ve, Ferran, doncs la part pràctica. Realment què hem de fer i com ho hem de fer?
0: Exacte.
2: Correcte. Diguéssim que jo us vull proposar, diguéssim, un exercici molt pràctic, que dura menys d'un minut, vale? I podem aprofitar, per exemple, tothom acabem de venir, la majoria, per dir, de vacances, alguns encara estan de vacances.
0: Sí, o tenen previst marxar, també.
2: O aquest cap de setmana que hem passat, jo he marxat 3 dies, per exemple.
0: Sí, minivacances.
2: Minivacances. O potser també un sopar, un esdeveniment, un concert, el que sigui. Anem a proposar-nos una situació real que cadascú viu. Vale? Llavors, el primer que hem de fer seria fer una pausa de menys d'un minut on tu tanques els ulls i pares a observar les sensacions que tens en el cos, imaginant de què tu vas amb aquesta situació. Imagina't que te'n vas amb un sopar, no? O te'n vas de vacances. I tu pares i pares a sentir el cos. Quins músculs són els que estan potser més tensos, quins potser no tens energia o estàs il·lusionat. És a dir, com se sent el cos davant d'aquesta situació? Llavors, en el cas de que sí que anessis, què passaria en el cas de que no anessis? I et tornes a reflexionar, a sentir què passaria en mi cos, com se sent el cos en el cas de que jo no anés. Hem de diferenciar, no? I tot això és portant la sensibilitat a sentir i escoltar el cos, no el que jo penso, sinó el que sento. I això és un gran esforç, una gran diferència, no? Posar el cervell al servei del cos, no? Mm-hmm. I un nota la diferència, vale? Possiblement, si tothom se'n va de vacances, jo potser estic tan esgotat que jo el que necessito és parar. No perquè em vulgui aïllar, no perquè vulgui portar la contrària, no per res, sinó perquè possiblement jo el que necessito és descansar. I si ve que els altres que se'n van de viatge, alegrar-me per ells, el que és la compassió, no?, que parlem amb la pràctica de ioga. Però jo m'escolto i sóc coherent i honest i honro i sóc fidel a el que jo sento. Això, aquesta coherència, és salut. Si jo vaig en contra del que sent el meu cos me'n pararà tard o aviat, no? Llavors, el que seria

0: més present amb el que jo estic visquent i ser més honest amb mi mateix. Potser faig aquesta reflexió que em porta a decidir des d'una llibertat. És a dir, potenciar la capacitat de decidir personalment allò que em va bé a mi i no tan pendent cap als altres, no?
1: Això és el gest conscient que hem de fer, no, Sònia? Sí. És a dir, en poques paraules...
0: Després de tot este rotllo.
1: En poques paraules. Si em vull quedar un dia, un diumenge, Ferran, allà espaterrada, al sofà, sense fer res, no passa res.
2: Clar que no.
1: Si jo vull, ho puc fer, no? Ningú vindrà a dir-me...
0: No es caurà al món.
1: No es caurà al món.
0: Però inclús davant de qualsevol proposta... Si el Ferran te fa una proposta de mira, després de treballar un dia súper exhaurit, ara nos cogemos, tenemos que tener una reunión cenando. I tu estàs fet a caldo, pues para. Escolta el teu cos, respira tres vegades i dona't compte si el teu cos respon i no reacciona en seguida per complaure el Ferran, que és el jefe, sinó amb tu, és dir, tinc energia disponible per poder atendre aquesta situació i disfrutar d'això. Sí o no? Mm-hmm. Entonces sí. És un espai, és un hiato, és molt petit.
2: Estarem fent malament si escollim anar a la nostra cita a aquesta festa?
0: Absolutament no. És a dir, si tu tens la il·lusió, per això he dit la diferència entre desig i pressió, si el que tu sents és adrenalina, és il·lusió, són ganes, és perquè el cos t'està dient bé. Si el cos t'està dient, no, perquè hem posat l'exemple més del cas negatiu, però en el cas positiu, en què digues, em fa molta il·lusió, la il·lusió et fa a tu. L'experiència l'has de viure a tu. Per tant, això t'anirà bé per tu. Entonces, evidentment.
2: Quan explicaves el que és el FOMO, aquesta por de perdre's aquests esdeveniments, però què passa quan no ets convidat i vols participar-hi? Clar, això és una frustració, també.
0: Bueno, és una frustració que hem d'aprendre de petits.
2: Clar, també és una altra manera de...
0: El problema és que en els últims anys no, els nens moltes vegades no aprenen a lidiar amb la frustració. La frustració forma part de la vida. I també moltes vegades no podem complaure'ns a nosaltres mateixos en allò que volem, ja. És que ens, bueno, possiblement no és aquest moment per tu i és per després. I si no, aprendre treballar o a travessar aquesta frustració és deixar-te-la sentir. Torno un altre cop al cos, em deixo sentir la frustració, me la respiro i la deixo anar i espero que em convidin o espero a la proposta següent.
2: Clar, qui diu d'una invitació a una festa també pot ser un viatge, no? Que veus, doncs aquests dies estem veient a través de les xarxes socials, a les nostres amistats o coneguts, aquests pedazo viajes que s'han marcat, que ho celebrem molts, però a vegades dius, és que no ho faré i aquí pateix aquest FOMO, doncs això també pot ser doncs una frustració, no? No poder accedir a un viatge d'aquestes característiques.
0: Clar, el tema seria en què és el que estàs sentint tu pel fet de no poder fer el mateix que està fent l'altre. T'has de mirar cap a tu i has de veure la teva realitat. Si la teva realitat no t'agrada, llavors canvia-la. Però per canviar-la primer m'he de fer aquesta pausa conscient d'adonar-me en quin punt estic i en quin punt vull estar. I llavors fer les accions, com el respirar i les diferents accions per arribar a estar on jo vull estar, no on està l'altre. Jo porto molt de temps sense poder viatjar. Tota la gent que em rodeja fa uns viatges espectaculars. I jo el que faig és alegrar-me per ells. És a dir, hem de treballar la compassió. Treballar la compassió és una forma també d'atravessar i gestionar la frustració. És que bé que s'ho està passant ell i després m'explicarà per fotos, per vídeos, per explicar-m'ho directament i em transmetrà aquesta il·lusió d'aquest viatge o d'aquesta experiència. I jo també la podré viure a través de l'experiència de l'altre. I també està bé.
1: Per acabar, sempre el que farem, Ferran, és endur-nos una pregunta que ens fa la Sònia per reflexionar sobre tot plegat.
0: Aprofitant aquesta situació quotidiana que hem parlat del FOMO, jo em preguntaria o convidaria a preguntar-nos què passaria si ningú sapigués exactament el que has de fer? Si ningú en xarxes socials poguessis mostrar-ho i tu haguessis de decidir si vas o no vas amb aquest esdeveniment, sigui un sopar, sigui un viatge, si tu no poguessis compartir-ho a ningú, si ningú ho sapigués, ho faries igualment? Llavors és la pregunta de m'ho estic fent perquè jo

0: Avui ho estic fent per demostrar o per... Ahir sí que podríem trencar el que és el tema de FOMO. Seria una pregunta per fer-nos.
1: Doncs aquesta pregunta que ens endurem per reflexionar durant tota la setmana i anotem també doncs, tota aquesta part pràctica, no? De cara a la setmana vinent, Sònia, parlarem d'un altre tema, que és l'estrès, que també és un tema molt actual.
0: Temazo,
1: no? Ferran, temazo, estrès.
2: Temazo, a veure, jo em sembla que FOMO no em pateixo, però estrès... A veure,
0: qui avui... Qui no pateix de l'estrès?
2: Clar, exacte, jo penso que podríem dir que està molt més generalitzat, no? Qui al llarg del seu dia a dia o de la setmana o en algun moment puntual pateix d'estrès o un atac d'estrès o un estrès més continuat.
0: Però tu saps que hi ha estrès bueno i estrès malo?
2: Ah, no? N'hi han de... Sí, no ho sabia,
0: això. Hay que saber diferenciar.
2: Doncs ens ho expliques d'aquí una setmana a la Pausa Conscient amb la Sònia Tré i també la Roser Ribas en aquest espai. Que com t'has sentit, per cert?
0: Ai, molt bé.
2: Sí, sembla que ho hagi fet tota la vida,
1: sí,
2: això, eh?
1: Sí, ja li vaig dir que estava patint, però per què? No sé pas.
0: Sí. Bueno, pues perquè l'escenari és diferent a lo que uno fa. I tot el que fa una persona quan ho fa la primera vegada, hi ha exigència, hi ha nervis a intentar fer-ho bé. Jo espero que se m'hagi pogut entendre la meva idea d'intentar fer aquesta pausa conscient i anar cap a dintre, perquè totes les respostes estan a dintre nostre.
2: El més xulo de tot és que si a algú se li ha escapat alguna coseta, després compartirem el podcast a les nostres xarxes socials, o si no, a calafell.tv, Ràdio a la Carta, Calafell Matí d'aquest dilluns, a la Pausa Conscient, recuperen aquest espai, se l'escolten i escolten, posen en pràctica, i no només pel FOMO, sinó per l'estrès i tot el que anirem explicant al llarg d'aquesta temporada amb la Sònia, la Roser i aquest que és un...
1: Un verge.
2: Sí, també és un verge, sí. Gràcies, que vagi molt bé. Bona setmana.
0: Gràcies. Bona setmana.
2: Adéu-siau.
3: Aquí l'actualitat. Aquí l'entreteniment. I sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: Tenim molta música a la nostra selecció de cada dia al llarg de les 4 hores del Calafell Matí. Entre l'actualitat i el record, moltes propostes com aquesta de Cat Celle. De l'actualitat, la seva proposta es titula Animal.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqués.
0: En un moment, una aturada, una pausa, també amb la previsió del temps, amb Josep Miró, però abans tenim més cançons per apropar-nos al punt de les 11 del matí. I una de les cançons que han sonat al llarg d'aquest estiu és aquesta, l'última, de Bob Sinclair. Amb Kiesa, això que es diu I Can't Wait. I és que no puc esperar.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Segons arribem al punt de les 11 del matí, cada dia a mig programa, aquí a l'Equador del Calafell Matí, el que farem és connectar amb en Josep Miró per conèixer la previsió meteorològica. Avui aquesta connexió en directe no la tenim disponible, per la qual cosa, això sí, la tenim enregistrada a Crònica del Temps, per avui dilluns, també de cara a demà dimarts, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, esplèndid, podríem dir, i plenament estiuenc, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia, i amb unes temperatures que tornen a pujar. Ja ho han fet de nit, hem estat arribat fins als 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui pujarà i estarà entre els 29 o acostant-se als 30, amb una humitat que serà alta i ambient força xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de garbí més reforçades al centre del dia, fent que la mar i estigui arrissada al matí amb una miqueta de marejó més destacable a la tarda. Per demà esperem que el temps continuï sent estiuenc, dominat pel sol i el cel clar, gran part del dia, almenys fins al vespre, i amb algun núvol baix a entrada la nit, amb una temperatura que aquesta nit pujarà una miqueta més i voltarà els 22 de mínima, mentre que demà la màxima estarà per sobre dels 30 o acostant-se als 31, amb una humitat que serà alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, enterrals a l'inici i final del dia i marinades de garbí al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejó a la tarda.
0: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs, en definitiva, tram final d'aquest estiu oficial del 2026, amb bon temps. Ara mateix la temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel és de 27 graus. Aquí a l'exterior dels nostres estudis, a l'avinguda Cusatània de Calafell Platja, a la zona del Masmel.

0: En segons arribem a les 11 del matí, amb 2 minuts. Som a dilluns, dia 14 de setembre de 2026, dia que tornem a la normalitat, a la programació regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv. Tenim novetats, però també continuen altres espais que ja fa tot just un any vàrem estrenar aquí a la graella del Calafell Matí, com és el cas d'Espècies i Paisatges de Calafell, amb la Núria Martínez. Núria, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: I ben retrobada.
1: Moltes gràcies.
0: Què tal, com estàs? Com ha anat l'estiu?
1: Doncs l'estiu ha anat molt bé, moltes coses, bueno, un viatge que parlarem avui.
0: Avui serà el protagonista.
1: Sí.
0: De fet, ja ens ho anunciaves, no?, quan acabàvem la temporada, que te n'anaves, doncs, lluny
1: sí.
0: d'aquí a viure una experiència, ara ens explicaràs, en tinc jo, que inoblidable, no?
1: Doncs sí, Ferran, la veritat és que sí.
0: Tot just ara fa un any estrenàvem aquest espai. Com recordes aquell moment i quina diferència hi ha entre el setembre, aquell primer programa de fa un any enrere, i el d'avui? Avui molt més tranquil·la, no?
1: I tant,
0: per
1: molt
0: favor,
1: més. Estava
0: res a veure.
1: Molt nerviosa en aquell primer programa.
0: Sí, però sí. I com has vist la teva evolució?
1: Doncs
0: bona,
1: bé,
0: no?
1: Poc a poc, però anar fent. Hmm. Sí, bé, bé.
0: Explica'm què... Explica a l'audiència, no? Aquells que potser es connectin avui per primera vegada a aquest programa, qui sap, potser sí, i que no sàpiguen de què va aquest espai. Espècies i Paisatges de Calafell, una miqueta el nom ja ve a explicar, no?, el que fem.
1: I tant. Aquest espai és de natura, d'una enamorada de la natura, una naturalista, i de les relacions que tenim a tots els animals, inclús nosaltres, que també ho som. Som una espècie més al medi. I d'això va aquest programa, i, bueno, en general, i avui va d'un viatge que he fet a Tanzània.
0: Mm-hmm.
1: Que la veritat és que jo vaig anar per trobar-me en aquella megafauna que fa 40.000 anys, vam dir, ja ho vam dir en un altre programa, que teníem
0: sí,
1: aquí.
0: Exacte. Fa 40.000 anys, tot el que avui en dia podem veure a Tanzània, ho teníem aquí a Calafell.
1: Exactament, sí, sí.
0: Vas però... anar a retrobar, potser,
1: sí.
0: doncs amb el Calafell d'aquella època,
1: sí, perquè, clar,
0: en un lloc tan lluny d'aquí.
1: I tant, amb els fòssils i tal, t'imagines, no?, com seria, doncs, bueno, és més o menys com ara a Tanzània. I la veritat és que era un somni tan antic que jo ja no podia esperar més per fer-lo realitat. I va ser realment meravellós trobar-me amb aquella abundància d'animals, de girafes, lleons, búfals, impales, de tot. La realitat va superar totes les meves expectatives. Però me'n vaig tornar cap a casa donant voltes a un altre tema, a una ètnia de la nostra pròpia espècie.
0: Doncs ara ens ho explicaràs. Comencem pel principi. Què passa quan arribes?
1: Doncs mira, la veritat és que no tinc paraules per explicar totes les impressions i emocions que vaig experimentar. Ja l'arribada a l'aeroport de Kilimanjaro va ser peculiar. I quan vam agafar la carretera cap a Arusha, molt transitada, a la una de la matinada, sorprenentment, de cop veiem tres fileres de rames al terra, esteses a la terra, a la carretera, vehicles parats i altres apartant-se, i resulta que és que els camions sovint es queden avariats i així els senyalitzen amb rames a la carretera, tres fileres de rames.
0: Uh-huh.
1: El tràfic de dia amb els minibusos de la Dala, les mototaxis, eren molt divertits, i tot al voltant paisatges interminables, coronats de les eternes acàcies africanes, a Tarangir, al Ngorongoro, al Serengeti i als boscos densos del voltant del llac Manyara, la terra i l'aigua bullien de fauna salvatge. La trobaves sense buscar-la, i quan es tractava d'herbívors, com les cebres, els nyus, les gaseles de Thompson, eren incomptables. A l'aigua hi havia hipopòtams, cocodrils, i a les selves, micos, com el babuí, els micos verbet, el mico blau, innumerables espècies al llarg de més de 500 quilòmetres, sense comptar els desplaçaments dins de les zones protegides.
0: Sempre dius que aquí als boscos de casa nostra també tenim ple d'animals, el que passa que no els veiem, oi?
1: Exacte, Ferran, no els veiem perquè s'amaguen de nosaltres, especialment els mamífers, però també perquè no n'hi ha tants i tampoc són tan grans. Aquí les meves expectatives quotidianes de veure fauna són molt més escasses. Per això, arribar a un lloc on la vida salvatge et surt al pas és tan emocionant que costa d'expressar.
0: Entre aquesta varietat de vida, com va ser la gent local, què et va sorprendre més de tota aquesta fauna tan abundant que ens deies?
1: Doncs mira, les persones locals són gent amable, encantadora, però hi havia una presència que, tot i que minoritària, era destacable, que era la dels maçais. Te'ls trobaves als mercats que flanquegen la carretera, als marges i a l'interior de la sabana, als poblats propers als parcs, però mai dins d'aquests.
0: Sempre he vist, doncs, aquestes civilitzacions, no?, a través, hem pres consciència de la seva existència a través de documentals a la televisió, amb audiovisuals, però com definiries tu la vivència? Com viuen aquests maçais?
1: La veritat és que jo em pensava que des de mitjans del segle passat fins ara, amb tot el turisme creixent i tot, haurien perdut en gran part la seva cultura. Però la veritat és que no és així. Els maçais són un poble orgullós de la seva forma de vida i s'han adaptat als canvis i les restriccions d'aigua i de territori. Per exemple, augmentant la proporció de cabres i ovelles que estan millor adaptades a la sequera que les seves vaques, que encara hi són també. Però s'han diversificat. Alguns conreen blat de moro al costat dels poblats. Els més joves fan una migració temporal cap a Zanzíbar, que són els joves guerrers, els morans, que ara venen polseres o treballen com guardes de seguretat en hotels turístics.
0: Vaja, suposo que això ho fan per obtenir diners, no?, per tenir més recursos, no?, en què se'ls gasten. I per què van tan lluny, no?, de les seves civilitzacions, que es desplacen fins a llocs llunyans?
1: Sí. Doncs, clar, la modernitat no para, no? I ells, de manera immediata, pues, han de menjar cada dia quan estan allà tan lluny de casa seva. També poden canviar els diners per un mòbil, perquè és molt important tenir mòbil també pels Maasai. Però, sobretot, tenen una funció més important, que és comprar més animals quan tornen a la Boma, que és el poblat. O sigui, no s'han rendit a la modernitat, Ferran. L'han adoptat com una estratègia orientada a mantenir la seva forma de vida ancestral. I no oblidem que són polígams i necessiten molts caps de bestiar per mantenir la família.
0: Déu-n'hi-do. Jo sé que hi ha alguna cosa dels maçais que et preocupa, Núria.
1: Doncs sí, he vist que s'han vist obligats a retirar-se dels millors territoris en nom de la creació d'àrees protegides i parcs per a la conservació de la biodiversitat. I això em sembla profundament injust. El Serengeti es va convertir en parc nacional el 1951, a l'Ngorongoro, en àrea de conservació, el 1959, al llac Manyara i els seus boscos el 1960, i el Tarangire en parc nacional el 1970. I des de llavors han vist reduir dràsticament l'accés dels maçai a la pastura verda i a l'aigua, tan importants per ells.
0: Aquests fets podem atribuir-los a conseqüència de l'època colonial, però encara passa avui en dia, això?
1: Doncs sí. Avui continua com un negoci verd en expansió, de fet, per exemple, amb el pretext de crear corredors ecològics i reserves de caça controlada, les administracions continuen desplaçant comunitats maçai per arrendar aquests espais a firmes de safaris d'èlit. I aquí la paradoxa es torna brutal, perquè s'expulsa el pastor local, la petjada del qual és sostenible, per obrir-la a un tipus de turista que paga desenes de milers de dòlars pel dret a disparar a un gran i, per altra banda, confiat animal.
0: El que jo no puc entendre és com els hi posen dificultats per poder accedir als recursos naturals d'aquests parcs protegits, quan ells ja hi eren molt abans, no?, de que apareixessin aquestes idees de conservació.
1: Doncs sí, Ferran, ja hi eren. A més, van conviure durant generacions incomptables amb un entorn salvatge i amb tota la fauna sense transformar el medi i sense exterminar-la ni desplaçar-la. Els que van decidir quines espècies i quins espais mereixien conservació, en principi, van ser els que ja havien deteriorat bona part dels ecosistemes dels seus propis territoris europeus. amb una idea de lectura verge presa de la seva pròpia tradició cultural, un Edén que només és concept pur si està buit de presència humana i d'animals domèstics.
0: Has parlat d'un Edén on no poden viure persones a dins, però sí pot ser visitat anualment per moltes persones, doncs a canvi de diners, no? D'un pagament del preu d'una entrada.
1: Exacte, Ferran. Només perquè els Masais i els seus ramats no encaixaven en aquesta imatge ideal de natura salvatge, se'ls va demanar que se'n quedessin fora.
0: Has dit que els que van decidir, van prendre aquesta decisió, venien d'Europa, d'uns territoris dels que ja havien expulsat doncs, moltes espècies.
1: No, sí, van ser precisament representants de les societats que des de la Revolució Industrial, en un temps rècord, havien arrasat els seus propis ecosistemes, desforestant, extingint, contaminant, les que van decidir que aquells que havien mantingut la natura al seu voltant no podien accedir ara lliurement. No vull pensar que ho van fer per mala voluntat, potser més per aquesta idea errònia del paper dels humans en la natura.
0: Llavors vols dir, Núria, que el problema no som els humans?
1: Vull dir que el problema no som tots els humans,
0: ja,
1: ni qualsevol societat humana, Ferran, ni tampoc és una qüestió de bons i dolents, no vull caure en això. El problema és una barreja de condicions ecològiques, climàtiques i culturals, a més d'una variable que sovint se'ns escapa, que és l'escala, perquè l'impacte d'una societat sobre el seu entorn depèn de la seva grandària i capacitat per transformar el medi i del seu grau de desconnexió, també mentalment, respecte al seu entorn salvatge. Els caçadors-recolectors són els que menys impacte tenen, perquè són grups petits, nòmades, que no tenen tecnologia complexa com per provocar transformacions de gran magnitud al medi. La seva interpretació de la natura, a més, és que formen part d'ella com la resta d'éssers vius. En canvi, moltes persones a les grans ciutats pensem que l'ésser humà és contrari a la natura i, per tant, ha de mantenir-se a part. Però no tots pensem i fem el mateix, ni totes les cultures tenen el mateix impacte. Els Masais, tot i que són pastors, també són seminòmades i tot i la seva presència sostinguda al nord de Tanzània, al sud de Kènia, inclús quan mataven lleons com a ritu de pas a l'edat adulta, que ja no ho fan això ara, no van esgotar els seus ecosistemes. Ells no mengen animals salvatges ni tampoc maten per esport. El que sí van esgotar els seus ecosistemes van ser els que tenien les armes, els germans i l'acer, com el títol del famós llibre de Jared Diamond. I després van decidir, des d'una còmoda distància i carregats de bones intencions, quines parts d'Àfrica mereixien convertir-se en santuari.
0: Però, Núria, amb el temps, potser, els Masais sí esgotarien els recursos. Els experts diuen que els humans som una força geològica i, per això, a la nostra era li diuen l'antropocè, l'era de l'ésser humà.
1: Sí, és indubtable que tenim una capacitat de transformació de la natura molt gran. Però comença a ser preocupant quan som molts i amb moltes i complexes tecnologies. Potser, amb la idea d'antropocè, estem fent un gran massa, perquè, de fet, al març del 2024, els geòlegs de la Subcomissió d'Estratigrafia del Quaternari va rebutjar, per àmplia majoria, formalitzar l'antropocè com una nova època geològica. I l'argument no va ser ideològic, sinó tècnic. El nostre impacte sobre el planeta resulta massa heterogeni en el temps i en l'espai per fixar-lo en un succés geològic. Això no nega el nostre impacte actual, ni molt menys. Només diu que no tenim una petjada uniforme a nivell geològic. Llavors, amb quina legitimitat continuem tractant allò humà com una categoria homogènia d'amenaça, indiferents a l'enorme diversitat de formes en què els diferents pobles s'han relacionat amb la resta de la natura?
0: Núria, quina és la lliçó que t'emportes, que ens emportem d'aquest viatge?
1: Em ve al cap una altra pregunta. Per què no entenem que som una espècie més a la Terra? En comptes de pensar en els humans com destructors o salvadors de natura, proposo tenir en compte que l'impacte negatiu o positiu als ecosistemes no passa per ser humà o no ser-ho, sinó per la mida de l'impacte, que alhora depèn del nombre d'individus, d'una societat, de les tecnologies, ideologies i costums. Els Maasai són un poble digne d'admiració per la seva resistència, la seva cultura de baix impacte ambiental, per moltes coses. De fet, quan et miren els ulls, veus el reflex de la seva noblesa. I són una peça més del territori i es mereixen tenir accés a l'aigua i a les pastures, com havien tingut sempre.
0: Doncs amb això ens quedarem, amb aquest missatge. Alguna cosa que vulguis afegir més, Núria?
1: Avui no. Gràcies, Ferran. Dilluns vinent continuarem explorant les espècies i els paisatges d'aquí i de més enllà. Bona setmana.
0: Doncs hem de dir que qui vulgui estirar el fil pot llegir un article que la mateixa Núria ha escrit a la revista Jot Down, es diu així?
1: Sí, Ferran, Jot Down.
0: Per si de cas no vull canviar-li el nom, Jot Down.
1: Sí.
0: Es titula Tanzània, la cuna de la humanitat, està escrit, entenc, en castellà.
1: Sí.
0: Per la qual cosa, qui vulgui, doncs trobarà aquest article a Jot Down.
1: Gràcies, Ferran.
0: Núria, ho deixem aquí.
1: Molt
0: bona setmana.
1: Bona setmana.
0: I benvinguda de nou a Calafell Ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Fins dilluns, adéu.

0: Sempre la nostra varietat musical, compartint cançons de l'actualitat, cançons força recents, però també clàssics. Cançons que han marcat un moment en la història de la música. Aquesta que acabem d'escoltar ens ha portat fins l'any 2002. Acabem d'escoltar el clàssic de la Vanessa Carlton, aquesta estatunidenca que l'any 2002 publicava A Thousand Miles. Amb això hem arribat a les 11:22. Estem a punt de fer una aturada, una pausa. Després de la publicitat i després de l'avanç informatiu, parlarem. Ens acompanyarà la Lourdes Alonso, metgessa jubilada, que recupera també aquesta temporada el seu espai de salut. Avui parlarem dels polls. Ara que hem tornat a les escoles, o els joves, els nens han tornat als centres educatius, doncs ja sabem, els polls que estan molt presents en molts caps d'aquest jovent, d'aquests nanos, d'aquestes noies i d'aquest jovent. En parlarem d'aquest moment a partir del punt de 11:45 del migdia. Això continua, i el que tenim pendent és escoltar amb altres ulls de la Sàbel Gámez, que ara arriba a l'antena del Calafell Matí.
1: Aquí també els clàssics. Els essencials de la teva vida, ara també al Calafell Matí. En el Calafell Matí, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sàbel Gámez.
2: Calafell, quan comprar, també és una manera de sentir el poble. Hi ha llocs on anar de compres és simplement anar de compres, i n'hi ha d'altres on sortir a passejar, entrar en una botiga, descobrir una oportunitat i acabar prenent alguna cosa en una terrassa o a sobre de la sorra de la platja es converteix en tota una experiència. I Calafell és un d'aquests llocs. Els dies 12 i 13 de setembre, els carrers i els comerços de Calafell han tornat a tenir una cita especial, la 45a edició del Mercat d'Estocs, una iniciativa que ja forma part de la història comercial del municipi i que any darrere d'any ens recorda una cosa molt important: comprar el comerç local és també fer poble. I ara, amb el final de l'estiu, ha arribat un d'aquells moments que ens ha convidat a sortir de casa, passejar sense presses i deixar-nos sorprendre pel que tenim més a prop i a vegades no veiem. El Mercat d'Estocs és una oportunitat per trobar productes de qualitat a preus especialment atractius, sí, però és molt més que això. És entrar a una botiga i trobar aquella peça que no buscaves però que acabes pensant que sembla feta per tu. És descobrir una ganga, és conversar amb qui t'atén, és recórrer els carrers de Calafell mentre l'estiu encara deixa la seva empremta. És aprofitar els darrers dies de la temporada per regalar-te o regalar un petit caprici. I és donar suport a les persones que fan possible que el comerç de proximitat continuï viu. Perquè cada compra feta a una botiga de Calafell té un valor que va molt més enllà. Ajuda a mantenir oberts els establiments, dona vida als carrers i contribueix a conservar aquella proximitat que fa que un municipi no sigui només un lloc on vivim o passem uns dies, sinó un lloc amb ànima. Per això, aquest 12 i 13 de setembre, de nou ha valgut la pena voltar per Calafell. Sense presses, amb ganes de passejar, de mirar paradors, de buscar aquella oportunitat que potser no esperaves trobar, de descobrir comerços, de fer un cafè, compartir un dinar o acabar el dia amb aquella sensació tan agradable d'haver aprofitat el temps. Perquè potser el millor d'aquest mercat no ha estat el que hem comprat. Potser ha estat tot el que hem viscut mentre ho busquem. Així que aquest cap de setmana ens hem deixat portar, passejant pels carrers, entrant en els comerços i descobrint els que ens espera i el que volem. Perquè quan comprem al comerç local, no només ens portem un producte a casa, ens en portem una petita part del poble. I que la Calafell, sens dubte, mereix ser viscut amb una mirada autèntica. La dels ulls del cor, la dels altres ulls.
1: En el Calafell Matí, amb altres ulls, amb Sàbel Gámez.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. i si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Ja està en marxa la nova temporada radiofònica de Calafell Ràdio, calafell.tv. Tornem amb les propostes que ens han fet créixer i consolidar-nos com un referent de la ràdio al territori, però també amb nous continguts, nous espais, nous col·laboradors i moltes sorpreses. A Calafell Ràdio continuem apostant per la informació de proximitat, l'entreteniment i la millor música. Comencem el dia ben informats amb tota l'actualitat de Calafell, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, a l'informatiu de les 8 del matí. També a les edicions dels serveis informatius a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Torna el Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio, de dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1. Un magazín que aquesta temporada estrena nous espais, nous col·laboradors i moltes novetats i sorpreses. Informació, entreteniment, curiositats, actualitat i sobretot molta música per començar el dia amb nosaltres. A les tardes, la música continua sent protagonista en el Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7. Una selecció musical amb les novetats del pop i els èxits més recents. I els programes dels nostres col·laboradors, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 10 del vespre i durant els caps de setmana. I aquesta temporada més amb noves propostes i nous col·laboradors que s'incorporen a la família de Calafell Ràdio. Una nova temporada per tornar a trobar-nos, per descobrir coses noves i per continuar gaudint de tot allò que ja forma part de la ràdio de Calafell. Una temporada amb nous continguts i amb moltes sorpreses. Calafell Ràdio, la ràdio de sempre, amb una nova temporada per descobrir.
3: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i a partir del proper divendres 18 de setembre de 8 a 9 de la tarda a nit us espero al programa La Màquina del Temps, on repassarem la millor música dels 80 i 90, versions originals i remescles molt guapes. No hi faltis!
4: Divendres 18 de setembre 2026, estrena de La Màquina del Temps.
2: Calafell Ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: En segons arribem al punt de 12:15. Tenim 90 segons per conèixer en titulars l'actualitat d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026 amb la Roser Ribas. Roser, hola de nou, molt bon dia.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell Ràdio, Calafell Televisió estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. També els informatius d'avui, l'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. També parlarem de Santa Oliva, que reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. I mor una dona de 27 anys en un accident a la N340, a Altafulla. Quatre persones més resulten ferides per l'encalç de tres vehicles. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països d'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. A Tarragona, Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acull la segona edició de la Festa al Cel. I els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, 11:32 minuts pràcticament, d'aquest dilluns, dia 14 de setembre de 2026. En directe som Calafell Ràdio, som al Calafell Matí, aquest espai que combina doncs, espais d'actualitat, d'entreteniment, bona música i sempre aprenent coses noves. I qui torna també a la nostra graella una temporada més és la metgessa, la Nuri, la Lourdes Alonso, ja et canviava el nom. Sí. Molt bon dia, Lourdes.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Com ha anat aquest estiu?
1: Bé, bueno, molta calor.
0: Molta calor. És que tothom, en boca. Oh, quanta calor.
1: Sí.
0: I també ho diuen les estadístiques, batent rècords, de calor.
1: Sí. Ara ja està fresquet.
0: Sí, avui ja està. Bueno, fresquet no ho sé, però millor sí. Més suportable, aquesta temperatura.
1: Sobretot la gent gran, ja podem sortir una mica més de casa.
0: Sortir de casa per venir aquí a la ràdio els dilluns i parlar, doncs, de diferents temes sobre salut, espai de salut. Avui parlem dels polls.
1: Sí, perquè comença el col·le.
0: Això.
1: I sempre busquem algun tema que pugui ser d'actualitat o interessant, no? Doncs mira, avui doncs parlem de polls.
0: Els polls també han tornat a l'escola, en els caps d'aquests nanos.
1: Sí.
0: Què són els polls? Com ho definiries tu?
1: A veure, els polls són uns insectes. Són insectes.
0: Sí, són bitxos, sí.
1: I són
0: desagradables, per cert.
1: Sí, són paràsits humans.
0: Ui.
1: I viuen entre els cabells de les persones i s'alimenten fent petites picadetes que piquen una miqueta de sang. I llavors, clar, i després hi ha diferents tipus de polls, perquè hi ha polls que tenen predilecció pel cabell del cap, pel cabell del cap, n'hi ha que en tenen pel cabell de les zones genitals, n'hi ha, són les cabres, no?, que en diem, o lladelles, no? I després, bueno, això ja fa molt que no es veuen aquí al nostre país, els del cos, que això es veu en zones de guerra o així, no? Però aquí el que tenim és els polls del cap, és el que ens fan anar tots de cap. Mai millor dit,
0: exacte.
1: Sí. Llavors són uns insectes que s'ha de saber que són petits. Ho dic perquè moltes vegades, i això en parlarem ara, hi ha molta gent que ni els veu ni els vol veure.
0: També.
1: Perquè se'n fan de menys. Oh, el meu nen, no, això, la meva nena, de cap manera. I no volen ni mirar-ho. Llavors es pensen que si no veuen un gos damunt del cap no veuran res, m'entens? No. Bueno, doncs no. S'ha de saber que són el que és l'insecte, que es veu poques vegades, però es veuen, és marronet, marró grisenc, i fa uns 2 mil·límetres, l'adult, 2 mil·límetres, vull dir que és petitet. Dona molta guerra, però són petits. I cada bitxo d'aquests viu un mes, més o menys, uns 30 dies. I les femelles van poner ous, que els hi diem llèmenes, i es reprodueixen molt ràpidament.
0: Ja t'aviso que és un d'aquells espais, avui, que jo acabaré gratant-me, el cap, el cos, i que... Ho dic perquè ja em comença a picar el cos.
1: Sí.
0: Parlaves de les llèmenes, ous, o els ous dels polls, no?
1: Sí, les llèmenes són els ous que posen els polls, i aquests ous són blanquets i s'ha de saber que són molt petitets, són com una caspeta, com una caspa, i cada femella en pon uns entre 100 i 300 ous d'aquests i els deixa es queden molt enganxats, cada un d'ells al cabell, a un cabell, i s'incuben durant més o menys una setmaneta, més o menys. I llavors, si els volem trobar, que ja en parlarem, doncs és més fàcil veure'ls a la zona del clatell i al darrere de les orelles, és on és més fàcil. I s'ha de saber que les llèmenes són viables les que es troben a prop de la pell. Si ja estan a diversos centímetres, aquestes no arribaran a ser viables. I ja està, això és on...
0: Estic evitant portar-me la mà al cap, Ja t'ho dic. Com es transmet això? A veure, els polls.
1: Doncs mira, són contagiosos, són molt contagiosos. Es poden difondre fàcilment entre les persones. Llavors, només que una persona d'un grup, d'una família, d'un grup d'amics, d'una classe, doncs en tingui, hi ha perill de contagi pels que l'envolten, sobretot pels que són més propers, familiars, companys d'escola, tots els que passen moltes estones junts. I es transmeten per contacte directe entre persones i també a través d'estris, pintes, raspalls, pinces del cabell, barrets, gorres, que a vegades no hi pensem, tovalloles, el casc de la moto, etc. I pel contagi el que ajuda molt és que el contacte sigui proper, que comparteixin coses. I, sobretot, no té res a veure la higiene personal, ni a favor ni en contra. Allò que diuen, no, si els polls volen els caps més nets. No, això, rucada, perdó, no ho he dit. Els polls són insectes. És com dir que els mosquits piquen els que van bruts o els que van nets. No té res a veure. Són insectes, val? I llavors els polls adults es mouen rapidet pel cabell. No salten, no volen, tampoc.
0: Però mira que es diu, sí. Que d'un cap a l'altre es transmet perquè salten els polls.
1: No, només passen d'un cap a l'altre pel contacte dels cabells. I llavors la transmissió és possible mentre hi hagi polls vius en la persona que ho té o també en els seus accessoris i també fins que s'hagin eliminat totes les llémenes.
0: Es diu que n'hi han molts, moltíssims.
1: Sí, n'hi ha. Però també diré el mateix que de la higiene, igual. Totes aquestes coses que es diuen, que si un avió els llença, que si els treuen als laboratoris... Mira, són bajanades, eh? Ara canvio la paraula, abans he dit rocades, dic bajanades.
0: Bueno, està tot acceptat, eh? També, sí, també ho haig de dir, que no passa res si surt.
1: Llavors, què passa? Jo crec que el que sí que passa és que ara els nens fan més vida a escoles, a colònies, etc. I fa 60, 70 anys, quan la gent gran eren petits, els nens no començàvem a escola fins als 4 anys, per exemple. No anàvem a escola, a l'estiu cada canalla es quedava a casa seva. No hi havia activitats al poble a les tardes pels nens. Els nens s'avorrien a casa seva i poc entre els germans i sortien una mica al carrer, no?, a jugar, però no hi havia tanta vida comunitària dels nens, que la vida és així, anem cap aquí i ja està. Jo crec que aquest pot ser un dels factors que fa que n'hi hagi molts més. I després, ara amb les colònies, o tornant de colònies, tots hem hagut de revisar i de treure polls, tots ho hem fet, i no ens hem de fer de menys, és així, tots a la canalla els hi revisàvem i n'hi ha alguns que tenen molta tirada a agafar-ne.
0: Hi ha alguns nens, nenes o persones amb més predisposició a contagiar-se, a agafar aquests polls?
1: Sí, no se sap ben bé per què. Pots pensar que potser són persones que tenen més contacte físic. Potser tenen el cabell més llarg, és més fàcil que un cabell arribi així a un altre. Potser són més simpàtics i abracen més els altres. O potser els altres nens se'ls estimen més i els fan més abraçades, no sé. No hem de tenir manies de dir, no abracis, no, això no, bé, és que vols fer-hi. Ja. No és fàcil de dir quin és el motiu perquè hi ha uns nens que en tenen més. Ja ho saps, n'has d'estar pendent i aquella criatura, doncs, anar-ho vigilant. El que sí que fa molt perquè n'hi hagi és això de que hi hagi pares que els pensin que això és una vergonya. I llavors neguen que la seva criatura en pot tenir. No volen ni mirar-ho ni tractar-ho. I així tu tractes el teu fill o la teva filla al cap de setmana, ho deixes tot net, la criatura sense un poll tot el cap de setmana fent tractament, i arriba el dilluns sense polls al col·le i el divendres et tornen polls una altra vegada. Per què? Doncs perquè no paren d'agafar-ne. I llavors és fonamental revisar bé a tots els nens. I si en tenen, on hi ha el més mínim dubte, allà on es tracta. Sobretot, no és cap vergonya tenir polls.
0: Exacte, no hem d'estigmatitzar cap nen, a cap persona, per tenir polls. Clar. Millor si no en tenen, però si això passa,
1: però
0: doncs
1: és normal.
0: Es tracta i ja està, perquè... Clar. No.
1: És com tenir un refredat.
0: Això anava a dir. Entenc que les conseqüències, si es detecta a temps, doncs no és important. Com es diagnostica aquesta presència de polls?
1: Sí. A veure, no és massa fàcil, però... Perquè és veritat, només de parlar-la ja ens pica tot.
0: Sí, a mi sobretot, eh?
1: Sí. A veure, saps que una persona en té només quan els veus al cap, tant si són les llémenes com si són polls adults. I quan un nen o un adult li pica molt el cap, cal mirar bé el cap. Jo, per exemple, me'n recordo una vegada que em va venir una noia que era mestra, que feia poc temps que era mestra, que em va venir que li picava molt el cap, i quan li vaig mirar aquell cap estava pobreta, pobreta, plena, és que fins i tot vaig fer venir una companya perquè et dic, mira, perquè ho veies, és que això...
0: Un cas insòlid, no?
1: Sí, de tants que n'hi havia. A veure, però a la que una criatura li pica el cap, doncs buscar si n'hi ha, sobretot això que dèiem, darrere les orelles i el clatell, i si en trobem, ni que sigui un ou, fer el tractament. És molt poc freqüent veure els polls adults passejant-se pel cap. A vegades també ho veus, també veus polls adults per allà passejant-se, però és poc freqüent. I llavors això, sempre que hi ha algú té picor, doncs ho mirem a veure si n'hi ha els ous.
0: Uh-huh. Parlàvem de com són els polls, però com són les llèmenes?
1: Sí, doncs mira, les llèmenes o els ous aquests, és molt important saber com són, perquè és que, si no, no te n'adones. Sobretot nens rossos, costa més veure'ls, perquè són
0: blanquets i clarets, i es poden confondre entre un cabell clar.
1: Exacte. Són molt petits, com d'un mil·límetre només, Són blanquinosos, i penses, és una caspeta o no? I la manera de saber-ho és si està enganxat al cabell, que l'hagis d'agafar entre dues ungletes i estirar-lo cap a la punta. Llavors allò és una llèmena, és un ou. Mirades de molt a prop tenen una forma com de gota, que la punteta és la que està enganxada al cabell, i sobretot saber què costa de treure. I després la gent que si les xafa, que si no sé, un cop ja no estan allà, no sé, ja no cal tot això. I ja està, no cal patir. Si ja les has desenganxat, no cal patir.
0: Vinga, hem detectat que tenim polls o llèmenes. Què hem de fer? Quin és el tractament? Quina mesura hem de prendre?
1: A veure, només que trobem una, ja hem de tractar. I el més efectiu és combinar els tractaments amb les pues, aquestes les pintes especials. Sí.

0: fregat i tota la part de dalt, tot ben fregat. I llavors hi ha diferents tipus. N'hi ha les típiques, que són les que porten insecticides. Per això també és molt important que tots els pares ho miren i ho facin a la vegada, perquè si no, igual tens una criatura que li estàs fent tractaments amb insecticides cada setmana durant tot un any i li estàs quasi no intoxicant, però a veure...
1: No, sí, que no és bo, no, fer-ho sovint.
0: Exacte. Per això, tothom a la vegada i ben fet.
1: Això, avui en dia que tenim, doncs, per exemple, el WhatsApp, aquests de l'escola, a veure, el que dèiem, no és una vergonya. El meu fill, ara estic barrejant les paraules, el meu fill li he trobat polls. Escolteu-me, preneu mesures, perquè pot ser que s'hagin contagiat.
0: Aleshores, n'hi ha aquests que tenen els insecticides que s'han de deixar entre 20 i 30 minuts o més. O sigui, mínim 20 o 30 minuts et venen les instruccions. Però, per exemple, els que hi ha sobretot dos tipus, permetrina i malatió. Els que porten permetrina de 4 a 8 hores, és a dir, molt, i els de malatió de 8 a 12.
1: Déu-n'hi-do.
0: I després, rentar el cap amb un cabell normal, deixar-lo assecar sense assecador, perquè la calor inactiva la loció. I aquests productes no s'han de posar a criatures de menys de 6 mesos, pobrets, i quasi no tenen cabell, però bueno, i si li trobes un pollet, treu-li amb els dits i ja està. En
1: qualsevol cas, que consultin també amb els professionals de la farmàcia, que és on, entenc, es poden comprar aquests productes.
0: I després d'aquests dos, de permetrina i malatió, saber que el que és el malatió, que és aquest que s'ha de deixar unes 10 hores, més o menys, aquest no està indicat en menors de 6 anys, no deixen de ser insecticides, són forts, i llavors també per això es busquen altres productes. Llavors ara n'hi ha uns que el que intenten és ofegar els polls, ja com una mena, no és una silicona, però si sembla que és el que és la dimeticona, que es posen tota una nit, que és una, és com, no és greixós, però és, bueno, això, és un producte que ofega els polls. També hi ha un que porta isopropil. Després hi ha els olis naturals, que no estan ben estudiats, I, a més, n'hi ha que els hi poden tenir al·lèrgia. Després, el que sí que s'utilitza és el suavitzant de cabell, però aquest s'utilitza no per tractar els polls, sinó per ajudar a treure les llèmenes. Amb la pinta aquella estreteta, una mica de suavitzant t'ajuda, perquè és una pobra criatura, li fas unes estrebades que li fas mal. I després, a banda d'això, el tractament s'ha de repetir sempre, sempre, sempre, als 7 o 10 o 8 dies, perquè les llèmenes no les mata cap dels tractaments, ni els que ofeguen ni els insecticides. I després la roba de la criatura que estava infectada, pijames, llençols, la roba, etc., s'ha de rentar a tovalloles també, a 60 graus. I el que no es pugui rentar calent, aquí hi ha una mica de debat, però es pot deixar tancat en una bossa fosca, en un lloc fosc, una setmana o 10 dies, i mira... recordar treure les llèmenes amb la pinta i anar vigilant les setmanes següents, si tornen a aparèixer, que pot ser, i es torna a fer, ja està.
1: I el que dèiem, potser avisar altres pares, de que el nostre fill té polls i que es poden haver contagiat.
0: Sí, exacte. El que sí que cal tractar a tots els nens del brot o de l'escola, no, es revisen i es tracten només els infectats, però s'ha de revisar bé i mirar-ho molt bé. I sobretot això que et deia, nens rossets, que les llèmenes costa molt de veure. Amb els que tenen el cabell fosc, contrasta més i es veuen més. Però, doncs això, i si pot ser que tots siguin tractats al mateix dia. També els familiars afectats, que a vegades diem, tota la família, home, si hi ha un que li revises de dalt a baix, no li veus ni un, doncs no cal. I sobretot no cal desinfectar locals ni escoles, no cal.
1: Però si per exemple a la tornada de l'escola un vespre, una tarda, veiem que el fill té polls, fem el tractament aquella mateixa tarda, a l'endemà pot anar a l'escola o no, o cal esperar
0: un
1: temps?
0: El que es diu és que la canalla afectada no ha d'anar a l'escola fins passades 24 hores des de l'inici del tractament i comprovar que totes les llèmenes s'han eliminat amb la pinta especial aquesta i revisant cada dia durant 8 dies després del tractament, però en 24 hores no convé fins que estigui segur que ho has tret. I els que tenen polls i no han fet tractament, aquests no han d'anar a l'escola ni de colònies.
1: Clar. Hi ha algun tractament de prevenció?
0: No, els preventius no funcionen. Ni repel·lents, ni res, tot això. A veure, a vegades els olis essencials, aquell de l'arbre del té, s'ha utilitzat bastant. Hi ha gent que diuen que els hi va bé, però també el que dèiem, els olis essencials, a vegades hi ha gent que els hi té al·lèrgia. A la majoria de gent no, però pot ser que funcioni. El que sí que pot anar és recollir el cabell. per evitar el contacte.

0: tant que els cabells arribin a l'altre cap. I sobretot tractar tots els infectats i deixar-nos de manies i de vergonyes.
1: Té conseqüències per la salut la picada d'un poll? O de molts polls?
0: A veure, si saps què passa? No, per la salut no et transmeten res ni res.
1: Doncs
0: però, clar,
1: aquest és el missatge de tranquil·litat, eh?
0: Sí,
1: a veure, malgrat això, que això s'ha de fer, s'ha de fer el tractament, desinfectar i treure aquests polls, doncs les picades, en principi, no tenen conseqüències.
0: El que a vegades passa és que si una criatura es grata, no sé si ho heu vist, allò que s'infecten, els nens es graten a vegades i la pell aquella s'infecta, se fa el que en diem impetigen, però bueno, és igual, s'infecta. Llavors, si veus que fa dies que la teva criatura s'està gratant i allò se li fan com unes crostetes i no té bona pinta, és una de les ocasions és que has d'anar a consultar el pediatre.
1: Danys col·laterals, que diuen.
0: Sí, exacte.
1: Sempre parlem de la Camfic, d'aquests fulls per pacients. Sí. Tenim un full per els polls i pels, per les famílies que puguin patir-les?
0: Exacte, tot això ho trobeu en un full d'aquests de la Societat Catalana de Metges de Família, que és la Camfic, i que els trobeu molt fàcil. El vostre mòbil, que el porteu la majoria a sobre, busques al cercador...
1: Fulls per pacients.
0: Fulls pacients, i allà els trobes de seguida i busques un que és el dels polls, i si allà ho tens, amb totes aquestes recomanacions.
1: Recordes quants fulls tenim publicats a dia d'avui?
0: Moltíssims, moltíssims. La numeració va per al 190 gairebé, però és que n'hi ha un número que en té 20 a dintre, hi ha un altre que en té 10, és a dir que moltíssims.
1: Doncs moltes recomanacions en aquest espai radiofònic amb la Lourdes Alonso, però també en aquests fulls per pacients de la Camfic. Què tal la retrobada a la ràdio?
0: Bé, bé, no? Satisfeta? No sé si ha durat massa, jo...
1: No, sempre... no et pateixis, no? Te va interessant. Bé, bé, bé, com sempre, la mitjana normal. Anem bé,
0: anem bé, anem bé.
1: Doncs aquí t'esperem cada dilluns en aquest espai de Salut Lourdes. Bona setmana, gràcies per col·laborar un any més amb nosaltres. I això, ens retrobem d'aquí una setmana. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, Lourdes, adéu. Adéu, adéu.

0: Déu-n'hi-do, quin bon rotllo, quina bona energia, amb DJ Night Affair i aquesta nova proposta, que també forma part de la nostra selecció d'aquest dilluns. One More Chance, és així com es titula aquesta cançó que ens encanta i que ens fa moure els peus i aixecar-nos de la cadira. Doncs vinga, 5 minuts, arribem al punt de les 12, moment d'una aturada, una pausa, d'aquí uns minuts engeguem una nova secció, noves propostes a l'antena de Calafell Ràdio, el Calafell Matí. En un moment, Singlish.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
2: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del Galb Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista, amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Hem arribat a les 12 del migdia, ara mateix, en un minut. I cada dilluns, a partir de les 12 del migdia, ens acompanyarà Singlish. A través de la música aprendrem cada setmana, cada dilluns, anglès, i ho farem amb la Laura Bandui, o com es diu el teu cognom, Laura? Molt bon dia.
1: És una mica complicat el meu cognom, diguem-ne Bandoyu.
0: Bandoyu.
1: Sí.
0: Si ho dic malament, perdona'm.
1: No passa res.
0: Escolta'm, qui és la Laura Bandoyu? Explica'ns.
1: És una dona que viu a Calafell des de fa bastants anys, no molts, però bastants. He provat d'integrar-me per aprendre català i també fer de voluntària. I una de les activitats que vaig fer de voluntària va ser aquesta d'una activitat en anglès a Vendrell, precisament al Club Social El Llorer. I entre totes les activitats resulta que la música és la que més reuneix a la gent i endavant. Vaig pensar que seria una bona idea per acabar fent la ràdio també.
0: Tu, Laura, no ets anglesa?
1: No.
0: D'on
1: jo vaig néixer a Romania.
0: Ets romanesa?
1: Sí, sóc romanesa. L'anglès va entrar a la meva vida quan era bastant gran, diguem-ne, tenia uns 11-12 anys. O sigui, un idioma pot entrar més tard a la vida d'una persona. El català i el castellà van entrar quan tenia 35 anys, o sigui...
0: Quantes llengües parles?
1: Doncs aquestes, vàries.
0: Entenc que romanès, català,
1: castellà, anglès, sí? Una mica de francès.
0: Molt bé, doncs bueno. Poliglota al final.
1: Sí, quan fa falta parlem de tot.
0: T'ha ajudat la música per aprendre l'anglès?
1: Sí, moltíssim. De fet, quan era jo adolescent, sortia per la ràdio un programa semblant al que intento fer jo avui, però era en romanès, i era escoltar una cançó, explicar, llegir la cançó i explicar què vol dir cada paraula, o tota la cançó, i repetir la cançó, fragments i sencera.
0: Jo el que et demanaria és que estiguis tranquil·la,
1: sí,
0: que gaudeixis.
1: Provo, però...
0: A veure, jo sé que és el primer espai,
1: sí.
0: El primer Singlish.
1: Sí.
0: Com dèiem, aprendrem a través de la música, de les cançons, les analitzarem, la seva lletra, el seu contingut, i d'aquesta manera entendrem la cançó, però al mateix temps també aprendrem a través de la música anglès.
1: Ho provem.
0: I sobretot et demano que gaudeixis. Jo sé que el primer espai, el primer programa és això, són nervis.
1: Sí.
0: Però bueno, mica en mica anirem fent. Laura, per on comencem? Vols que comencem escoltant un fragment d'aquesta cançó?
1: I tant.
0: Quina cançó és la triada per aquest primer Singlish?
1: Avui comencem amb el Hello, Goodbye, pels The Beatles.
0: I per què aquesta cançó, Laura?
1: Perquè des del principi tenim dues paraules molt importants en anglès, la de principi i la del fin, d'una reunió, d'una conversació. Diem hello per la benvinguda, quan ens trobem amb una persona, i també diem goodbye, quan ens despedim d'aquella persona.
0: Per la qual cosa estem començant amb un nivell molt bàsic, per la qual cosa tothom pot aprendre a partir d'avui anglès amb Calafell Ràdio. Vinga, anem a escoltar aquesta cançó Hello, Goodbye dels Beatles.

0: Doncs diríem que aquest és un fragment d'aquest Hello Goodbye. Per cert, és una cançó molt antiga, té molts anys, del 1967, Laura.
1: Sí, però és una cançó perfecta per el primer dia de Singlish, perquè està plena de paraules senzilles, repetitives i oposades.
0: Doncs vinga, per on començarem?
1: Començarem per unes parelles de paraules oposades. La primera parella ja la tenim, la de hello, que vol dir hola, i després el goodbye, que vol dir adeu. I també tenim com a manera de dir-ho de manera menys formal, en lloc de hello podem dir hi, i en lloc de goodbye, que és bastant formal, podem dir bye o bye bye o see you.
0: Tindríem la versió llarga i la versió més reduïda, eh?
1: Més amigable.
0: Exacte.
1: La segona parella que tenim és yes, que vol dir sí, i el seu oposat no, que vol dir no. Vaja, una parella que tots coneixem.
0: Exacte.
1: I la tercera és la stop, que vol dir aturat, para. I el seu contrari, go, anar, continuar. Doncs amb aquestes tres parelles seguim amb la primera part i llegiré i traduiré aquesta primera part de la cançó. Diuen així, you say yes. Tu dius sí. I say no. Jo dic no. You say stop. Tu dius aturat. And I say go, go, go. Endavant. Continua. Oh, no. You say goodbye. Tu dius adeu. And I say hello. Jo dic hola. I don't know why you say goodbye. No sé per què dius adeu. I say hello. Jo dic hola. I don't know why you say goodbye, I say hello. Com es veu, és bastant repetitiva.
0: Sí, i millor, perquè d'aquesta manera doncs, et dona temps d'anar captant i anar traduint i entenent el seu contingut. Aquí també hem incorporat say.
1: Say, yes. Això és el verb per dir.
0: Exacte.
1: I say, jo dic. Continua, you say.
0: Tu dius.
1: Tu dius. El diu ve amb una S final. He says or she says. El diu o ella diu. Per nosaltres diem we say. Per vosaltres you say. I per ells they say. O sigui, tenim el say damunt a baix, excepte la tercera persona on li afegim una S.
0: Doncs el que direm és go, go, go, continuem amb més fragments d'aquesta cançó dels Beatles, no?
1: Sí, escoltem aquesta primera part que acabem de llegir i traduir i després anem amb la segona.
0: Anem per escoltar la segona, doncs, Laura.

0: És més del mateix.
1: Sí, és més del mateix. Això
0: és molt repetitiva, aquesta cançó.
1: Sí, sí.
0: Eh?
1: Bueno, per el primer dia.
0: Exacte, no, no, no. S'agraeix, eh? S'agraeix que es vagi repetint i que no vagi ampliant gaire el vocabulari.
1: Exacte. Per la segona part tenim dues parelles més d'oposades. Tenim high, que vol dir dalt, a dalt o alt, and low, que vol dir baix, a baix. I l'última, que segurament hem sentit ja, why, que vol dir per què. La seva parella, la resposta d'aquest per què és I don't know, no ho sé. Bueno, a veure com sona en la cançó, mentre ho llegeixo i ho tradueixo. Diu així, I say high, jo dic alt, you say low, tu dius baix, you say why, tu dius per què, and I say I don't know, jo dic no ho sé, oh no. You say goodbye, and I say hello. Així van repetint, jo dic goodbye, tu dius hola. I don't know why you say goodbye. No sé per què tu dius goodbye. Jo dic hola. I say hello. I don't know why you say goodbye. I say hello.
0: Doncs ja tenim analitzat. Hem après ara aquestes dues paraules més. High i low. Alt. Exacte. I baix.
1: A dalt i a baix. Mm-hmm. Igualment.
0: Seguim analitzant més, escoltant més fragments?
1: Escoltem una miqueta aquest segon fragment de la cançó, o sigui el tercer, com el dius tu.
0: Mm-hmm. Doncs vinga, anem a escoltar-lo.

0: A veure, què tenim de nou en aquest fragment? Perquè com que és tan repetitiu, tinc la sensació que hem tornat a escoltar tota l'estona el mateix, Laura.
1: Sí, és veritat que ens perdem una miqueta escoltant aquesta cançó de Beatles que va ser composada com un joc. De veritat.
0: I els hi va funcionar molt bé. El que passa que a base d'escoltar tantes vegades aquí a l'espai, no sé jo si em vindrà de gust tornar-la a escoltar algun altre dia.
1: Sí, és veritat.
0: En qualsevol cas, està bé per aprendre.
1: Avui que tenim dos minutets més, jo tenia un joc i també deures, perquè quan escoltem una i altra vegada el mateix, com dius, sí que és repetitiu, però també ens queda. Què podem fer amb aquesta cançó o amb altres? Trobar les paraules que coneixem, intentar agafar-los del vol, així cada vegada que escoltem alguna cançó. Avui tenim les parelles hello, goodbye, yes, no, stop, go, hi, low, why, and I don't know. Aquests són opposites, antònims, contraris. També tenim altres en anglès. Tenim big and small, hot, cold, day, night. Els coneixeu? Potser que sí, potser que no, ara tornarà a dir. Big vol dir gran, small, petit, hot, calent, cold, fred, day, dia, night, nit. I amb això crec que hem fet per avui, i perquè, mira, l'anglès està ple d'oposats i les cançons ens ajuden a recordar-los perquè els associem amb ritme i música. També quan ho fem, quan diem hello, es pot dir de diverses maneres. També hi ha aquella cançó d'Adele que diu hello, can you hear me? Sí, que diu hola, m'escoltes? Em pots escoltar? És totalment un altre missatge. No és aquest ve i va del Beatles de stay and go, hello, goodbye, com la mateixa vida que alguns venen i altres se'n van. Però es pot dir de diverses maneres.
0: De diverses maneres?
1: Sí.
0: Alguns deures? Has sentit en algun moment que ens manaries deures?
1: Ah, aquestes deures. Buscar una paraula que coneixes en anglès i intentar trobar-li el contrari i escoltar-la en una cançó, potser si la trobes, o si no, bueno, en un diccionari més antiguat, així com als anys 60, o amb el mòbil, que tots en tenim internet avui dia.
0: Segur que a l'escoltar molta música, si anem escoltant atentament la lletra, segur que trobem algunes d'aquestes paraules que avui hem recordat. Algunes persones potser han après, o si més no, se'ls ha quedat més clar.
1: Sí.
0: I si no, doncs està bé per anar recordant i anar repassant també el que diuen aquestes cançons, cançons històriques del 1967, com la d'avui, aquest clàssic dels Beatles que es diu Hello, Goodbye. Alguna cosa més, Laura?
1: Només dir goodbye per avui i amb una promesa que la propera vegada la cançó serà una mica més complicada.
0: Doncs els dilluns, Singlish.
1: I la Laura menys nerviosa, potser.
0: I la Laura menys nerviosa, a veure, força bé. Hem d'entendre que posar-se davant d'un micròfon quan habitualment no ho fas mai, doncs també comporta els seus nervis. La Laura Bandoiu, ja ho diré bé, potser el proper dia abans d'obrir micròfons ho practiquem. Laura, bona setmana, bona feina, gràcies
1: moltes
0: per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres.

0: Doncs vinga, amb aquesta gran veu, amb aquest gran artista, amb el Teddy Swims i una de les seves últimes cançons, Break Up in Reverse, hem arribat a les 12 i 22 minuts. Vinga, anem buscant el punt de dos quarts. Tenim més coses per compartir. Anem camí del punt de dos quarts, moment que farem una pausa, en un moment també l'avanç informatiu i també en l'últim tram del programa, com sempre, Agenda Cultural de Calafell.
1: Els èxits del pop. Totes les novetats i les cançons més recents. La millor selecció musical al Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Déu-n'hi-do, quina parella, quina combinació. Sens dubte, ha estat una de les parelles musicals, un dels èxits d'aquest estiu. Ana Mena, Lola Índigo i això, Petit Oa.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio. 30 segons i arribem al punt de 2:15 del migdia.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: I com sempre, cada hora, quan arribem al punt de 2:15, connectem amb l'actualitat del dia amb titulars, l'avanç informatiu, amb les notícies que d'aquí una horeta, a partir de 2:15, ens explicarà la Mireia Romaguera, l'informatiu migdia de Calafell Ràdio. Ens ho explica la Roser Ribas. Hola de nou, Roser, molt bon dia. Anem a escoltar els titulars.
5: Molt bon dia a tots i a totes. Calafell Ràdio, Calafell Televisió, estrena avui dilluns 14 de setembre la programació de la nova temporada 2026-2027. A partir d'avui ja es poden votar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. També els informatius d'avui, l'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell millora en seguretat. La retirada dels bancs i una major presència policial ha ajudat a tenir més seguretat al centre de Segur de Calafell. Els centres cívics de Cunit presenten una programació de tardor amb noves propostes per aprendre, crear i compartir. També parlarem de Santa Oliva, que reforça la seguretat municipal amb la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules. I mor una dona de 27 anys en un accident a la N340, Altafulla. Quatre persones més resulten ferides per l'encalç de tres vehicles. L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials. Els països d'Europa Occidental han registrat l'estiu més càlid de la història, segons l'Observatori Copernicus. A Tarragona, Salou tornarà a convertir-se aquest mes de setembre en un dels grans punts de trobada per als aficionats a l'aviació. Del 18 al 20 de setembre, la ciutat acull la segona edició de la Festa al Cel. I els pagesos preveuen enguany una millor collita d'avellana i en podrien plegar 5.000 tones al Camp de Tarragona. Unió de Pagesos avisa que no disposen de fitosanitaris per combatre noves plagues.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

estem aquí, no hem marxat. Aquí estem al capdavant del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som l'emissora municipal de Calafell. I fins la 1 i des de les 9, compartint el Calafell Matí, actualitat, entreteniment, sempre amb bona música i bones cançons. Vinga, que arriba la Kylie Minogue, la reina del pop o la princesa del pop.

Ja sabem que aquests títols venen i marxen ràpidament, però com ens agrada tot el que fa aquesta dona. Aquest és un dels seus grans hits, no gaire llunyà, per cert. El Padam Padam, aquesta versió que va fer la Kylie d'aquest hit.

0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Anem de bòlit avui, eh? El dia de l'estrena, de la nova temporada i del retorn a la normalitat. Anem de bòlit amb els continguts, amb nous espais. I ja sabeu que cada dia, també ho fèiem les temporades anteriors, també ho repetirem aquesta temporada, i és en el tram final del Calafell Matí. Comentarem, repassarem l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Parlem en primer lloc de l'exposició del Penedès als camps d'extermini nazis. Comissaria de Parramon, Arnabat, Mata, i Berta Llorenç Ditxós, Àngels Parés Corretger, Maria Penya Pérez i Maria Teresa Sadurní Gil. Es podrà veure entre avui, dia 14 de setembre, i el 26 de setembre serà la Biblioteca Ventura Gasol. Deportats a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Mai més amb aquest títol es podrà veure aquesta exposició d'Alt Penedès als camps d'extermini nazis. Una exposició que es pot veure a la Biblioteca Ventura Gasol, al carrer Marquès de Samà número 8. Atenció, perquè la inauguració es farà aquest pròxim dijous a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, a la Biblioteca Pública Ventura Gasol, al nucli del poble de Calafell. I fins al dia 26, des d'avui mateix, es pot veure aquesta exposició. Parlem ara del recital poètic musical amb Isabel Llanos, que es farà aquest pròxim dissabte, dia 19 de setembre, a partir de 6:45 de la tarda, al Museu Casa Barral. És una activitat gratuïta. Recital poètic amb la poeta, dramaturga, performer i artista visual Isabel Llanos. Seran al jardí del Museu Casa Barral, al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell Platja, amb acompanyament musical a càrrec de Tomoyuki, artista convidat. Es vendran i assignaran exemplars de Todo queda al otro lado de Eolas Ediciones, d'Isabel Llanos, que és l'autora d'aquest llibre. Recordeu aquest recital poètic aquest pròxim dissabte 19 de setembre, 6:45 de la tarda, al jardí de la Casa Barral, al Passeig Marítim Sant Joan de Déu de Calafell Platja. I anem al diumenge, perquè es celebra, a partir de les 12 del migdia, la 21a edició Roda d'Esbarts Veterans. Serà a la plaça de Cal Cubano. Torna a repetir-se aquest esdeveniment un any més. Participaran l'Esbar Agarenc del Centre Cultural El Social de Terrassa, el grup Joventus de l'Esbar Maragall de Sant Andreu de Palomar i l'Esbar d'Ensaïda de Calafell. Aquesta exhibició dels Esbarts Veterans, 21a edició, que serà, com dèiem, aquest pròxim diumenge, dia 20 de setembre, a les 12 del migdia, a la plaça de Cal Cubano, al nucli del poble de Calafell. I anem al Teatre Joan Colet de Calafell, perquè aquest diumenge 20 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, Los Hijos Adolescentes, amb Andrés Torres. La venda d'entrades es fa amb un enllaç que podeu trobar en el web municipal calafell.cat. A la seva agenda està anunciat aquest esdeveniment. Allà trobareu l'enllaç per fer la vostra compra de les entrades. Recordeu, 6 de la tarda, al Teatre Auditori Joan Colet de Calafell, Adolescentes, Los Hijos Adolescentes. Això serà a càrrec de l'Andrés Torres. I tot això ho podeu trobar a l'agenda cultural del web municipal calafell.cat, al web de l'Ajuntament de Calafell, a la seva agenda. I cada dia en el Calafell Matí repassem aquests esdeveniments.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural. Let's go.

Potser no es tracti de la cançó més comercial que hagi publicat mai aquesta dona, la Miley Cyrus, però és una de les novetats recents que hem incorporat a la nostra selecció musical aquí a Calafell Ràdio. Torna, Bass Persuades, i no sé com es pronuncia això, és la nova cançó de la Miley Cyrus. 12:43, fem una aturada, la pausa última, l'última del Calafell Matí d'aquest dilluns, i tornem de seguida. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí

0: Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ha estat versionada en infinitat d'ocasions. Podríem dir que aquesta és l'última que nosaltres sabíem. Alphaville va ser l'originari del Forever Young. Ara, en aquest 2026, recentment, David Guetta i també Ava Max han fet de la seva versió, vaja. És que ens agrada compartir, ja sabeu, al llarg de les 4 hores, bona música. Tenim de l'actualitat força recent i també grans clàssics que formen part ja de la història de la música. L'original també forma part de la història, el Forever Young d'Alphaville.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música.
2: Aquí els clàssics.
1: La música de la teva vida en el Calafell Matí.

I parlant de clàssics, aquest és un d'ells que ens agrada també de tant en tant recuperar. Liam Rimes, Can't Fight the Moonlight. Això és de pel·lícula, eh?

Doncs cançons que també ens fan anar enrere, retrocedir en el temps, recordar, esperem que bons moments i amb bona música, com aquesta, el Can't Fight the Moonlight, de Leon Rimes, per arribar a les 12:54 minuts. Vinga, anem tancant aquesta primera edició de la temporada recent estrenada de Calafell Ràdio, temporada 2026-2027, de Calafell Ràdio i del Calafell Matí. Aquest programa que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música i tot aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Salutacions al Ferran Boquer, en nom dels companys i dels nous i també dels vells col·laboradors que fem això possible. Sense ells això no seria el mateix. Marxem amb música fins a una. El més immediat, Ellie Goulding, la nova cançó For You Entertainment, pel teu entreteniment. Així es diu la nova cançó de l'Ellie Goulding. Gràcies, fins demà a les 9. Que vagi bé el dilluns.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.